0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro-drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions. Esports.
1: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Baskonia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
0: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
6: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
6: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
8: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
6: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia, per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el Lendakari Basc. Una informació d'Albert Prat.
9: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
9: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el Lendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
11: Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo. Que hablen los ciudadanos.
12: Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Esto a dónde lleva?
9: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
11: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
10: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
9: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament, la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
13: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
14: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions Catalunya n'aportarà almenys juny, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
15: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
16: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
17: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat al torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 1 miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
18: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
2: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
19: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
20: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i, per tant, hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
2: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
2: 3CAT Info. Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
22: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
22: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals, que va tocar durant més de 60 anys i que ara, en la seva fundació, ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
23: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
24: I really feel the weight and the responsibility.
25: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
24: Of course, lighter and lighter.
25: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
23: A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
24: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
23: El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
26: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
23: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
27: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals ha fet sort.
23: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les organitzacions per als drets humans denuncien que

0: discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
1: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
2: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
3: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
2: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
4: 3Cat Info.
1: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
5: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
6: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
7: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
8: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
5: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
4: Esports.
1: Fins a 2:15 amb el David Obac.
9: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pascual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
10: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
9: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el 8è classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels verdinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
11: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
9: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans

0: ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça, i durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apuntar que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
1: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que és així guanyar els dos partits següents. I durant el partit avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
0: Les andrabenques, que només han perdut dos partits en tota la temporada, els dos d'aquesta final, hauran d'esperar doncs per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots dos equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
2: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè, a part de veure com anava el partit allà, crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
0: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
3: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
0: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip FC Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres per davant de Marlen Reusser i Demi Bolling. Dara Truk és la nova líder de la classificació general.
4: Són 2:45.
6: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, l'ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
4: Esports.
0: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de Luka Murcia per 68-91 en el primer partit de quarts de final del playoff per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I en waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9-10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
6: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes a la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts.
2: Vamos a hablar de cosas serias. Vamos, por favor.
1: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
5: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: Pel que fa als Comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
6: Els Comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
7: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: 3Cat Info.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3Cat Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
0: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
1: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
8: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, t'he enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de l'ESPAU. I la comissió organitzadora de l'ESPAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre l'ESPAU.
1: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
9: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
10: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
11: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
10: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
11: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
10: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
1: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
12: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
13: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estret d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
15: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
16: We need a change in culture.
17: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
16: As black lives.
14: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
0: 3CAT Info.
1: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
18: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
19: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
18: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, 3 adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que 5 agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir 2 desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
20: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barri de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios, que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
18: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
0: El temps.
1: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap.
2: Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
1: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
21: I jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Un acord entre les parts s'ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
22: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
23: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
22: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
1: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
24: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
1: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
25: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
1: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
3: People think history is dead.
4: Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del Vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
5: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
4: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
1: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i Senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
6: At times it was very hard because...
7: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important, i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven a esterilitzacions massives.
0: Esports.
1: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaurana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
26: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
8: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pascual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien al guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
27: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
8: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
0: 3CAT Info.
8: Del bàsquet del Waterpolo per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
9: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
8: Mentrestant, hem de destacar que les andrabenques només han perdut dos partits en tota la temporada, aquests dos de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo. I és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
10: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlia de veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
8: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 5 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
11: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
8: Parlem ara de futbol.
0: L'actualitat esportiva a fons.
8: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegàs, que el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les dues properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
12: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
8: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de João Fonseca.
0: Fresca Info.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions. Esports.
1: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Bascònia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Vamos, por favor.
0: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
6: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que estan haciendo está vacía.
6: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella a Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
8: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
6: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lehendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
9: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
9: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
11: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
9: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Xunta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
11: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
10: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
9: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament, la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
13: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
14: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions, Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
15: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
16: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
17: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació de l'avantprojecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat al torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
18: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
2: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
19: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
20: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i, per tant, hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
2: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
2: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
22: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
22: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals, que va tocar durant més de 60 anys i que ara, en la seva fundació, ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
23: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
24: I really feel the weight and the responsibility.
25: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
24: Of course, lighter and lighter.
25: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
23: A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
24: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
23: Al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
26: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cau per ell. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
23: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
27: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals ha fet sort.
23: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les organitzacions però drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
1: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discriminan.

0: referències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
1: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
0: El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
2: 3Cat Info.
3: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
4: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
5: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvinguda siguin.
6: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
7: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
4: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
2: Esports.
3: Fins a 2:15 amb el David Obach.
8: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pascual, entrenador blaurana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
9: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
8: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el 8è classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels vertinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
10: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
8: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça i durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apuntar que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
11: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé.

0: bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ja sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
1: Les andrabenques, que només han perdut dos partits en tota la temporada, els dos d'aquesta final, hauran d'esperar doncs, per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots dos equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en Waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
2: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlava de veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
1: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
3: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
1: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip SD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres, per davant de Marlen Reusser i Demi Bolling. Dara Truk és la nova líder de la classificació general.
4: Són 3:45.
6: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, l'ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
4: Esports.
1: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer partit de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I en Waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9-10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
6: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes a la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts.
2: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
1: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo, quan sortia de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
5: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: Pel que fa als comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
6: Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
7: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: 3Cat Info.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3Cat Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
0: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
1: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
8: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, té enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
1: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos, com el d'aquest dimarts, es podrien repetir en les properes hores.
9: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
10: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
11: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
10: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
11: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
10: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
1: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejarà en Beirut.
12: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
13: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estat d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
15: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
16: We need a change in culture.
17: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
16: As black lives.
14: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
0: 3CAT Info.
1: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
18: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
19: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
18: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, 3 adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que 5 agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir 2 desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
20: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barri de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios, que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
18: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
0: El temps.
1: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
1: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
21: I jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Un acord entre les parts s'ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
22: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
23: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
22: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
1: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
24: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
1: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
3: El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
1: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
0: 3CAT Info.
1: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
4: People think history is dead. Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
5: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
4: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
1: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i Senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
6: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important, i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven a esterilitzacions massives.
0: Esports.
1: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
7: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del playoff per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaurana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
25: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta. Però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries, com deien a la prèvia, i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
7: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pascual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien al guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
26: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
7: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
0: 3CAT Info.
7: Del bàsquet del Waterpolo per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
8: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que és així, guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anava a guanyar.
7: Mentrestant, hem de destacar que les andreuenques només han perdut dos partits en tota la temporada, aquests dos de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
9: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
7: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 100 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
10: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
7: Parlem ara de futbol.
0: L'actualitat esportiva a fons.
7: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any s'ha dit al club monegasc que el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les dues properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
11: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
7: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de João Fonseca.
0: Trescat Info.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CAT Info, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro-drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions.
1: Esports.
2: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Baskonia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats a tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts. Us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
0: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont al cor d'Europa ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
6: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que estan haciendo está vacía.
6: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella a Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
8: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
6: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lehendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
9: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
9: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
11: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse de otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
9: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Xunta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
11: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
10: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
9: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
13: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
14: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del Papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
15: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
16: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
17: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat al torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
18: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
1: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
19: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
20: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i, per tant, hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
1: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
1: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
22: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
22: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals, que va tocar durant més de 60 anys i que ara, la seva fundació, ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
23: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
24: I really feel the weight and the responsibility.
25: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
24: Of course, lighter and lighter.
25: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
23: A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
24: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
23: Al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
26: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cau per ell. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
23: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
27: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals ha fet sort.
23: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les organitzacions però drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
2: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
0: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
3: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències

0: segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
1: 3CAT Info.
2: La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros i, tot i que les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roquer de Saja.
4: Quan s'ha ejecutat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
5: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
6: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
3: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
1: Esports.
2: Fins a 2:15 amb el David Obach.
7: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pascual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
8: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta. Però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries, com deien a la prèvia, i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
7: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el 8è classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels vertinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
9: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
7: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça i durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apuntar que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina aquest dimarts. Ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
10: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que és guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
7: Les andrabenques, que només han perdut 2 partits en tota la temporada, els 2 d'aquesta final, hauran d'esperar doncs, per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots dos equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gràcies.

0: Ciències. La marinera Cristina Noguer assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
1: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
0: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
2: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Ells tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
4: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
0: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip SD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres, per davant de Marlene Reusser i Demi Bolling. De retruc, és la nova líder de la classificació general.
3: Són 4:45.
5: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijó tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, l'ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
3: Esports.
0: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer partit de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I en waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9-10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
5: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes a la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts.
2: Parlem de coses serioses, no?
1: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
5: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: Pel que fa als comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
6: Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
7: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: 3Cat Info.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3Cat Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
0: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
1: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
8: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, té enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
1: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
9: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
10: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
11: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
10: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però, segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
11: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
10: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
1: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
12: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
13: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estat d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
15: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia no comprova si està ferit i deté i en manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
16: We need a change in culture.
17: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
16: As black lives.
14: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
0: 3CAT Info.
1: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I també us expliquem que hi ha tensió al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
18: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
19: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
18: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, 3 adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que 5 agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir 2 desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
20: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barrio de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios. Que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
18: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
0: El temps.
1: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat.
21: El radar de 3CAT Info.
0: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
1: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
22: I jo vaig demanar que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Un acord entre les parts s'ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa n'informa Jordi Barranca.
23: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia Amposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
24: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós Isern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
23: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
1: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
25: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
1: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
3: El mosquit tigre, que li agrada a temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
1: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
4: People think history is dead. Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del Vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
5: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
4: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
1: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
6: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important, i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven a esterilitzacions massives.
0: Esports.
1: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
7: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del playoff per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
21: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
7: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pascual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien al guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
26: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
7: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
0: 3CAT Info.
7: Del bàsquet del Waterpolo per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
8: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
7: Mentrestant, hem de destacar que les andrabenques només han perdut dos partits en tota la temporada, aquests dos de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo. I és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
9: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
7: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 5 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
10: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
7: Parlem ara de futbol.
0: L'actualitat esportiva a fons.
7: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les dues properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sampar, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
11: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
7: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de Joao Fonseca.
0: Tresca Info.

0: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho asseguren fons a l'Església Catalana, que perfilen un acord perquè la llengua catalana tingui més presència en la celebració de la setmana que ve. La visita del papa a Espanya costarà 25 milions d'euros. Catalunya i les Canàries en pagaran 5, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El 80% de la despesa sortirà de donacions i patrocinadors. El govern català assegura que el 1,5 milió d'euros que pagarà la Generalitat sortirà dels ingressos de la taxa turística. Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber 3CatInfo, la mobilització serà el dimecres dia 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions. L'agrupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la migració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil. El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions.
1: Esports.
2: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga CB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. Aquest dimecres el Joventut jugarà a la pista del Baskonia. El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. I en futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del futbolista.
0: I el temps, aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil, només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran amb fresca a les comarques de l'interior. Al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com us dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes de la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així al desafiament de Junts.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
0: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo quan sortia de les jornades al Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol sense citar-los, ha assegurat a Junts i al PNB que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules dels secretaris generals de Junts als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
0: Turull, però, ha instat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. Mentrestant, el govern espanyol ha carregat contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol acusa el líder del PP de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A Madrid n'informa Àngels Lafuente.
6: El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb PNB i Junts. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáez no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijóo per acabar amb el govern de Sánchez.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
6: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijóo no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, aconsella a Feijóo que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
8: En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
6: Una negociació del nou model de finançament que comença amb el peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez. I el Poder Judicial, lluny de fer marxa enrere, els acusa d'atacar els fonaments de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i el lehendakari basc. Una informació d'Albert Prat.
9: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
9: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari i Manuel Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
11: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
9: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
11: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
10: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
9: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats de les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat gaire bé.
13: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
14: Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses. El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-la la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat la absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic i el govern català. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat també la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en aquesta cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics properament. I Catalunya i les Canàries pagaran, com us dèiem, 5 milions d'euros per la visita del papa a l'estat espanyol, que suposen un 20% de la despesa global dels 25 milions. Aquests gairebé 5 milions Catalunya n'aportarà almenys un, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó que cedirà, diu, espais i serveis. Tot i això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és el coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
15: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Aprofitant el viatge del pontífex a l'estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el papa. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
16: Quan el papa va als països, seleccionen molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà a posteriori.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, el dimecres 17 de juny. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarca en la setmana de mobilitzacions que els principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament aquest dimarts el Consell de Ministres ha tirat pel dret i ha aprovat el nou estatut marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat Metges de Catalunya.
17: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut demana al sindicat que s'afegeixi a un grup de treball que s'ha creat per abordar la reorganització del sistema. I una altra protesta, la d'educació. Els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació criden a la vaga aquest dimecres els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest dimarts han estat al torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Els manifestants han tallat l'accés a la Casa Batlló i també han protestat des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat un miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
18: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que no ho poden fer.
1: 3CAT Info.
0: L'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifra rècord. Al maig s'han tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
19: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
0: A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril i ara hi ha 307.000 aturats, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
20: Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i, per tant, hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
0: Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida per l'inici de la campanya de recollida de la fruita.
1: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
1: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
22: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
22: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: És el mític cel·lo de Pau Casals, que va tocar durant més de 60 anys i que ara, en la seva fundació, ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de passada, preservar també el llegat de Pau Casals. El lliurament de l'instrument s'ha fet aquest dimarts a Bèlgica. N'informa a la capital comunitària Bruno Fortea.
23: Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals, i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano.
24: I really feel the weight and the responsibility.
25: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
24: Of course, lighter and lighter.
25: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
23: A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
24: Of course, the encore I will play maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
23: Al director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, li agrada que aquest tros de la vida de Casals passi de mans.
26: Aquest era el desig del mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cau per ell. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
23: I el vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que el cello conserva una sonoritat única.
27: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals ha fet sort.
23: I això que aquest violoncel, conegut com a Gofriller, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les organitzacions però drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a 3CAT Info, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sundberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
2: Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
0: Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller alemany Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. A Berlín informa Jordi Regàs.
3: A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
4: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
3: El següent pas, segons el ministre,

0: celebren que la mesura hagi tirat endavant, lamenten que arriba massa tard. Lleida, Júlia Albacar.
1: Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
2: Quan s'ha ejecutat una mesura, sempre arribem un pal tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvinguda siguin.
3: Que això fos sistemàtic, que això ja ho veiéssim a l'hora de pagar i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn, perquè hi ha molta gent que no la demana.
4: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària. La quantitat, evidentment, la continuem trobant insuficient.
1: Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
0: Esports. Fins a 2:15 amb el David Obach.
5: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de Luka Múrcia per 68-91. Això en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Xavi Pascual, entrenador blaugrana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular diumenge passat.
6: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries, com deien a la prèvia, i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
5: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf del Barça aleshores suposaria ja la classificació per a les semifinals. Aquest dimarts també s'ha jugat al Madrid 97, Tenerife 98. Sisena derrota seguida del Madrid a la Lliga CB de bàsquet, que no obstant això va acabar primer de la fase regular, però que aquest dimarts ha caigut contra el 8è classificat en aquest primer partit de quarts de final. I aquest dimecres serà el torn del Joventut de disputar aquests quarts de final a CB. La penya també té el factor pista en contra, com el Barça, en aquesta eliminatòria, que en el cas dels vertinegres la jugaran contra el Baskonia. Dani Miret és el tècnic del Joventut.
7: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
5: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça, i durant 10 anys també ha sigut vistària d'equips de l'NBA. Per cert, respecte d'aquest Baskonia Joventut, apunta que el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Pel que fa al waterpolo, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina. Aquest dimarts ha estat en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar a creure en el títol.
8: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els 2 partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
5: Les andrauenques, que només han perdut 2 partits en tota la temporada, els 2 d'aquesta final, hauran d'esperar doncs, per aconseguir el seu primer títol de Lliga. La setmana vinent, tots 2 equips encararan la final a 4 de la Lliga de Campions a Malta. I encara en waterpolo, aquest dimecres hi haurà campió català a l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer assegura al tot costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre.
9: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part de veure com anava el partit allà, crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
5: Pel que fa a l'entrenador del Catalunya, Javi Belmonte, sense confiar-se, però valora positivament aquesta renda de 5 gols.
10: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és...

0: Són molt bones notícies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Recuperem ara el fil futbolístic per explicar que el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà així la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros, computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Mentrestant, afegim que la campanya electoral al Madrid s'anima. Aquest diumenge són les eleccions a la presidència del Club Blanc i aquest dimarts el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona. Ha avisat que si Florentino Pérez segueix a la presidència, el Madrid aleshores estarà en venda.
3: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
2: La Junta Electoral diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions de diumenge. Això després que Enrique Riquelme posés en dubte el vot per correu. I en clau de mercat, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, segons ha anunciat oficialment el club neerlandès, per incorporar l'expreparador del Girona com a tècnic les dues properes temporades. Afegim també que al Giro d'Itàlia femení, Anna van der Breggen, la neerlandesa de l'equip SD Works, ha guanyat la cronoescalada de la quarta etapa entre Belluno i Nevegal, de 13 quilòmetres per davant de Maren Reusser i Demi Bolling. Dara Truc és la nova líder de la classificació general.
1: Són 6:15.
4: Aquestes són les principals informacions que us destaquem en aquest informatiu. Alberto Núñez Feijó tanca la porta a anar a Waterloo a demanar a Carles Puigdemont el suport de Junts a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, l'ha instat a anar-hi en una entrevista a Catalunya Ràdio. I que, finalment, el papa Lleó XIV podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després de les crítiques a la poca presència de llengua catalana en aquest acte. A partir d'ara també us explicarem que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, alerta que els atacs russos d'aquest dimarts, que han causat una vintena de morts, es podrien repetir en les properes hores. Que un acord durant la primera sessió del judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea redueix el nombre d'acusats d'11 a 4. I que la donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any i alhora han baixat les negatives familiars a la donació.
1: Esports.
2: Triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68 a 91 en el primer partit de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB de bàsquet. Una sèrie al millor de 3 partits. I en Waterpolo, mentrestant, el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina en derrotar 9 a 10 al Sant Andreu en el tercer definitiu partit de la final.
4: I el temps aquest divendres farà fresca de bon matí a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, però amb núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus.

0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, descarta recollir el guant de Junts per Catalunya i muntar una trobada a Bèlgica amb Carles Puigdemont. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el número 2 del Juntaire, Jordi Turull, ho ha posat com a condició si els populars volen negociar amb ells una moció de censura contra Pedro Sánchez. A preguntes a la premsa, el cap de l'oposició al Congrés s'ha limitat a respondre així, al desafiament de Junts.
2: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
1: Parlem de coses serioses, ha dit Feijóo, quan sortia de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la qüestió. En canvi, sí que ha defensat la moció contra el president del govern espanyol. Sense citar-los, ha assegurat que Junts i el PNB, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Com us dèiem, el detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts per Catalunya als micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
1: Turull, però, ha insistit que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar Pedro Sánchez. Fins ara, trobar-se amb Carles Puigdemont, al cor d'Europa, ha estat, recordem, una línia vermella que el PP sempre s'ha negat a travessar. I aquest intercanvi de declaracions entre Junts i el PP a l'entorn d'una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez també ha generat crítiques per part d'Esquerra Republicana, els Comuns i Vox. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la seva formació tanca la porta del tot al Pla dels Populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
5: A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
1: Pel que fa als comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el PP i Vox.
6: Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
1: Els ultradretans són imprescindibles perquè la moció de censura prosperi. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Carles Puigdemont.
7: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: 3Cat Info.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa. Fonts eclesiàstiques han confirmat a 3Cat Info que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions que calen per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. La possible modificació del programa litúrgic que estava previst arribaria després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana entre el sector eclesiàstic, la societat catalana i també el govern. Diverses entitats religioses i del món cultural n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita que va fer Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat i el president del Parlament també han mogut fitxa per reivindicar la importància del català en la cerimònia. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics pròximament.
0: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
1: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens. Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'enguany és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
8: En el cas que es detecti que algú està fent ús d'aquests dispositius, té enxampat, tens un zero, i això ho elevo a la comissió organitzadora de les PAU. I la comissió organitzadora de les PAU analitza el cas, analitza el que ha passat, i pot arribar no només a suspendre aquell examen, sinó a suspendre les PAU.
1: A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Encetem la crònica internacional. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha avisat que atacs russos com el d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores.
9: Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
1: Ha estat un dels més greus en el que va d'any, l'atac d'aquest dimarts, amb un balanç de 23 morts i 130 ferits, i encara es busca gent entre la runa. Les ciutats de Dnipro, a l'est, i Kiev, la capital, han estat les més afectades. Feia dies que Rússia avisava que atacaria amb força i la nit passada ho ha fet amb més de 650 drons i 73 míssils. Això ha obligat molta gent a refugiar-se al metro. Al marge d'aquest bombardeig indiscriminat, la situació a la línia del front és adversa, però, per al Kremlin, pels russos. Fa dos mesos que els soldats russos han de retrocedir i són incapaços de contrarrestar els drons ucraïnesos. Hi ha experts que posen molt en dubte que hi acabi havent una victòria de Moscou, de Vladimir Putin. N'informa la capital russa, Cristina Solies.
10: La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
11: Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
10: Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
11: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
10: Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
1: Parlem d'un altre conflicte, el d'Israel i les milícies de Hezbollah, que Israel ha continuat atacant aquest dimarts al sud del Líban, l'endemà que Donald Trump, el president nord-americà, anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. La conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les seves negociacions amb l'Iran, amb l'escalada militar al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res no ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, bombardejaran Beirut.
12: Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
1: Pel que fa a les negociacions amb l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a negar aquest dimarts que s'hagin suspès i insisteix que els contactes continuen cada dia. Al Congrés, el secretari d'Estat Marco Rubio defensa les negociacions amb Teheran perquè, segons diu, estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a avançar quan hi pot haver un acord.
13: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Rubio assegura que els Estats Units no han ofert a l'Iran aixecar-los les sancions econòmiques a canvi que reobrin l'estret d'Hormuz. De fet, el Departament del Tresor ha anunciat aquest dimarts noves sancions contra l'Iran. I ens situem ara al Regne Unit perquè hi creix la indignació per l'assassinat d'un noi universitari blanc ara fa mig any. La policia el va detenir tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia. A la capital britànica n'informa Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estès a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
15: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia no comprova si està ferit i deté i en manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
16: We need a change in culture.
17: Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
16: As black lives.
14: La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre, Keir Starmer, ha instat la classe política a no promoure la divisió en la societat.
0: 3CAT Info.
1: Us ho avancem a aquesta hora. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 188 donacions vàlides d'òrgans, cosa que suposa 4 punts percentuals més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest augment ha permès fer més transplantaments. Des de principis d'any s'han realitzat 465 intervencions amb èxit. També millora la negativa familiar a la donació, un dels indicadors clau del sistema. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts, però continua sent molt alta, per sobre de la mitjana històrica. Ara se situa en el 23%, per sota del 27% registrat entre el gener i l'abril del 2025. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I també us expliquem que hi ha atenció al barri de Cerdanyola de Mataró. En aquest dimarts, un desnonament ha acabat amb 3 menors detinguts i 5 Mossos d'Esquadra amb ferides lleus. A la capital del Maresme n'informa Marta Vallès.
18: La família desallotjada, pares i 4 filles d'un, 5, 8 i 16 anys, s'han quedat sense pis i sense cap alternativa. 3 dies d'hotel i estaran al carrer. Bruna Malpesa, del Sindicat d'Habitatge de Catalunya.
19: Anys i anys pagant la hipoteca per acabar perdent el pis. A més, es troben, tot i tenir 2 feines, tot i tenir papers, no podien accedir a cap lloguer ni a cap compra. Quan arribaven i els hi veien doncs, la cara, els hi deien que no, que ja no està disponible el pis. Aquest racisme immobiliari que també ens trobem.
18: El sindicat ha denunciat que els Mossos han carregat amb les porres i amb projectils de foam contra les persones que volien impedir el desallotjament. Alguns eren companys d'institut d'una de les filles de la família afectada. Finalment, 3 adolescents han estat detinguts. Els Mossos expliquen que han rebut llançament de llambordes, ampolles i altres objectes i que 5 agents han tingut ferides lleus. En una assemblea aquest dimarts al vespre, el sindicat i veïns del barri han decidit sumar per impedir 2 desallotjaments més previstos per aquesta setmana a Cerdanyola.
20: ¿Qué hacemos? Yendo al desahucio, demostrando que el barrio de Cerdanyola está unido y que tenemos que acabar con los desahucios. Que no puede ser que los niños se queden en la calle sin ninguna alternativa, gente.
18: El primer dels desnonaments és aquest dimecres al matí.
0: El temps.
1: Repassem ara la previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
2: Aquest dimecres tindrem un dia estable de cap a cap. Potser de matinada pot caure alguna feble precipitació a l'àrea de Barcelona i Girona, però marxarà amb molta rapidesa. S'imposarà el sol, amb algunes boires cap a l'interior, a les planes interiors, Osona, àrees també de l'Unyà, amb ràpida tendència a dissipar-se, i la tarda serà plàcida. En principi, tot i que pugui créixer alguna nuvolada al sector del Pirineu, no hi haurà prou energia com perquè pugui desenvolupar-se suficient com per deixar ruixats. En principi, aquesta tarda, de ruixats no n'esperem. I el que sí que podem esperar és que aquest matí faci una mica més de fresca. A primera hora del matí s'estima que les temperatures poden ser entre 2 a 6 graus més baixes que d'altres dies. Caldrà possiblement una màniga cap a les comarques de l'interior i una màniga una mica més gruixudeta cap a les valls del Pirineu. Les temperatures mínimes, doncs, baixaran arreu. I aquesta baixada de les temperatures de primera hora del matí també es notarà una mica de cara al migdia. Si aquests darrers dies arribàvem a temperatures superiors als 35 graus, sobretot a finals del mes de maig, demà les més altes no passaran dels 31 o 32 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
1: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país. Periodista destacat, va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector en l'etapa de Josep Faulí. Amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera, a l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
21: I jo vaig demanar que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
1: Cadena va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant la dictadura franquista com a fundador del clandestí Grup Democràtic de Periodistes. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per la seva feina a diaris com el Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i altres temes de la història cultural catalana. La seva tasca va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Un acord entre les parts s'ha reduït d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. A Tortosa en informa Jordi Barranca.
22: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011. 408 socis van veure com els seus comptes quedaven bloquejats. El forat econòmic s'enfila als 4 milions i mig d'euros. A finals d'abril ja hi va haver un acord econòmic i a l'inici del judici n'hi ha hagut un altre. Implica l'absolució de part dels acusats, concretament del responsable de l'empresa auditora, de Mafre, que figurava com a suposada responsable civil subsidiària, de l'exdirector de la secció de crèdit, dels dos extreballadors de l'oficina de Bankia i Emposta i de CaixaBank com a hereva de l'entitat madrileña.
23: Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Sern, a doña Manuela Buera Gilaver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
22: Tot plegat fa que finalment només hi hagi 4 acusats, el principal dels quals és l'exgerent Daniel Ferrer, per a qui Fiscalia demana 14 anys i mig de presó. El judici, recordem-ho, es reprèn dimarts de la setmana vinent.
1: Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures de finals de maig han multiplicat, o de fet multiplicaran encara més, la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies. Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
24: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
1: Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, naturen l'expansió. Andreu García és el president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental.
3: El mosquit tigre, que li agrada temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
1: Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
0: 3CAT Info.
1: Catalunya es consolida com un plató de referència per a grans produccions internacionals amb tres rodatges a Girona, Barcelona i Manresa. Aquest estiu, sèries d'Amazon i Netflix i el macroprojecte cinematogràfic sobre els Beatles portaran al país estrelles de Hollywood i rodatges de ressò mundial. N'informa Montse Mas.
4: People think history is dead. Girona es prepara per acollir la nova sèrie de la saga Tomb Raider per a Amazon Prime, protagonitzada per Sophie Turner. El rodatge afectarà punts neuràlgics com la catedral i la plaça del Vi. A més, a finals de juliol, Disney gravarà escenes de la pel·lícula embolicats. Mentrestant, a Barcelona ja ha començat el desplegament per als esperats biopics sobre els Beatles dirigits per Sam Mendes. L'actor Paul Mescal, que fa de Paul McCartney, ja s'ha deixat veure a la capital catalana. La filmació inclourà escenaris a Montjuïc i al Poblenou, però també es traslladarà al Camp del Nàstic de Tarragona i a la platja de Salou per recrear el Regne Unit dels anys 60.
5: History has shown how one man with a dream can turn the world into a nightmare.
4: Finalment, Manresa serà la seu de Los Niños del Brasil, una nova sèrie de Netflix creada pel pare de The Crown, Peter Morgan. La producció portarà a la capital del Bages actors de la talla de Jeremy Strong i Gillian Anderson i consolida així una ciutat que ha acollit prop de 500 projectes audiovisuals en l'última dècada.
1: L'escriptora nord-americana Catherine Stockett publica la segona novel·la, El Club de les Indomables, 17 anys després de Criades i Senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars i també es va convertir en una pel·lícula oscaritzada. L'autora admet que l'èxit la va paralitzar i va viure moments difícils després que la història d'una dona blanca explicant la vida de criades negres fos criticada per apropiació cultural. Ho explica aquesta emissora.
6: At times it was very hard because...
7: Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar és que és molt important, i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
1: El Club de les Indomables se situa al Mississippi dels anys 30 i explica la lluita d'un grup de dones per mantenir la dignitat en un món racista i masclista on s'aplicaven a esterilitzacions massives.
0: Esports.
1: Arribarem a l'hora en punt amb el David Ubach.
25: Victòria important del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final del playoff per al títol de la Lliga CB. Xavi Pascual, l'entrenador blaurana, reconeix que havien de recuperar el nivell de joc després de la desfeta contra el València a l'últim partit de la fase regular, diumenge passat.
26: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
25: Ara els blaugranes dominen per 1-0 en una sèrie que és el millor de 3 partits i que dijous passa pel Palau Blaugrana. Un triomf dels de Xavi Pascual aleshores el suposaria accedir ja a les semifinals, on s'enfrontarien al guanyador de l'eliminatòria entre el Madrid i el Tenerife, que ara té avantatge dels canaris, ja que s'han imposat el primer partit també aquest dimarts per 97-98. Aquest dimecres serà el torn del Joventut. La penya, com el Barça, també té el factor pista en contra en aquesta sèrie de quarts, en el cas dels verdinegres davant del Baskonia. Dani Miret és el preparador de la penya.
27: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
25: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça. I durant 10 anys també ha estat vistaire d'equips de l'NBA.
0: 3CAT Info.
25: Del bàsquet del Waterpolo, per explicar que el Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final. La portera del conjunt maresmenc, Mariona Tarré, ha explicat quan va començar ella i l'equip van començar a creure en el títol.
8: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
25: Mentrestant, hem de destacar que les andrabenques només han perdut dos partits en tota la temporada, aquests dos de la final, i hauran d'esperar per aconseguir el que hagués estat el seu primer títol de Lliga. Aquest dimecres tindrem campió català a l'Eurocup femenina de waterpolo. I és que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya disputaran la tornada de la final a la piscina de Sant Sebastià, amb un marge favorable de l'anada de 5 gols per a les gracienques. La marinera Cristina Noguer ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no hi tenen res a perdre amb aquest desavantatge.
9: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè en parlant de veure com anava el partit allà, crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
25: Mentrestant, el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte, considera que els 5 gols de Coixí els donen certa tranquil·litat.
10: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
25: Parlem ara de futbol.
0: L'actualitat esportiva a fons.
25: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegàs, que el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El Barça reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. I en clau de mercat també, l'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez, l'extècnic del Girona, per a la seva incorporació com a entrenador principal als neerlandesos de cara a les dues properes temporades. En motor, aquest dimarts s'ha presentat el Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana vinent. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, parla de l'impacte econòmic que suposa aquesta cita.
11: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
25: I el torneig de tenis de Roland Garros, classificació per semifinals d'Alexander Zverev contra Rafael Hodar en quarts i també de Jakub Mensik enfront de Joao Fonseca.
12: Que tingueu un bon dia.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ens despertem amb 13 graus a Anglesola, 17 a Navata i 21 a Viladecans, a una setmana de la visita del Papa. Avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio en què farem la ruta que farà Lleó 14 dimecres vinent. Serem als mateixos llocs. Parlarem amb alguns dels protagonistes que coincidiran amb el pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començarem per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, el Papa tot apunta que farà part de la missa en català.
1: Que sempre sona en aquesta nau la paraula de Déu. La diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu ni plorreu.
0: Aquest era Benet XVI el 2010. Fonts eclesiàstiques confirmen que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlem amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, amb voluntaris i també amb veïns.
2: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
3: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
2: Sortirà al balcó vostè?
3: Això sí.
4: Una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
0: Sí, escoltarem la veu dels veïns i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó 14 amb el papamòbil.
2: No, el tinc ja cobert.
3: No, un temps balcó però no el llogaré.
4: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
5: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: La majoria de veïns que hem trobat no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el Papa des del balcó de casa seva. I després de la Sagrada Família, avui ens desplaçarem fins a la parròquia Sant Agustí. Parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però per llocs també especials com la presó de Brianzo, i serem també a 11:15.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
0: Així ens ho explicava a Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia estat aquesta visita. En parlarem avui amb el director de la presó i també amb el mossèn del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:15 acabarem aquest especial arribant a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. I també Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat.

0: Benvinguts a un nou matí, avui en ruta per Catalunya. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: S'han multiplicat per 8 les morts atribuïbles a la calor durant el mes de maig a Espanya. Llegim el periòdico que, segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació, però ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
0: I a Brussel·les?
2: La Comissió Europea presenta avui el que es coneix com a paquet de primavera del semestre europeu. Això, bàsicament, és una anàlisi de les finances públiques dels estats, fa recomanacions en política econòmica i proposa expedients per a aquells que no hagin complert les normes comunitàries de deute i de dèficit.
0: I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Amb el suport de Donald Trump, el candidat ultracolombià Abelardo de la Espriella, que diumenge, recordem, va quedar primer a la primera volta de les presidencials. Trump, en un missatge a la seva xarxa social, li ha expressat el suport complet i total, l'ha definit com un líder intel·ligent, fort i decidit i està convençut que ajudarà a restablir la llei i l'ordre al país.
0: I el que dinaran avui a la Xina?
2: S'ha obert una investigació contra l'exdirector de l'òrgan encarregat de les inspeccions al Partit Comunista. Els principals òrgans anticorrupció del partit i de l'Estat han informat que s'investiga Li Xiaohong per suposades greus violacions de disciplina i de llei, cosa que habitualment està relacionat amb això, amb la corrupció i amb altres delictes econòmics.
3: Avui és dimecres 3 de juny, ens despertem amb 7 graus al Pont de Suert, ha refrescat 15 graus a Banyoles i 22 graus al Masnou. Avui tenim algunes restes de núvols al nord-est, poca cosa, a prop de la costa preferentment, amb una mica de tramuntana i una mica de mestral a aquesta hora, tot plegat anirà desapareixent, avui s'imposarà el sol i avui amb unes temperatures bastant contingudes, les més altes poden arribar als 30-32 graus i hi haurà molts llocs també del nord-est de Catalunya que no passaran dels 28-29 graus. Dia de sol, doncs, dia tranquil i demà sí que tenim més inestabilitat. Al matí ja amb força núvols a molts llocs de Catalunya i de cara a la tarda tempestes fortes en qualsevol punt, sobretot a la meitat nord, al Pirineu, Prepirineu. Demà dijous s'esperen tempestes intenses també a les comarques de Girona i Barcelona.
0: Avui a la hora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Clara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: I ja ens actualitzem. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa. Carles Puigdemont.
6: A Feijóo, que ahir va participar a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li van preguntar quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat aquí al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta va ser qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català Carles Puigdemont. Sentim Turull i la resposta de Feijóo.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: Vamos a hablar de cosas serias,
6: En la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP va defensar una moció de censura contra Sánchez. Va desvelar que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista a la Moncloa per després convocar eleccions generals.
9: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
6: Fins ara, els populars sempre han rebutjat frontalment demanar una reunió amb Carles Puigdemont.
0: I el govern espanyol ha carregat de ple contra aquesta proposta de moció de censura instrumental que ha llançat Feijóo, tot i que no els genera intranquil·litat.
5: Des de la Moncloa l'acusen de cinisme i de no tenir cap projecte per a Espanya. També d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
10: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes, la ministra portaveu Elma Saiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
11: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
12: Yo creo que la coherencia es una asignatura
4: que algunes forces polítiques pues, deberían un poco estudiar i superar.
10: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngela Fuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i que Feijóo ja ha dit que no complirà la condició que li ha posat Junts per escoltar els plans de moció de censura, el president de la Generalitat no s'ha volgut estalviar un advertiment contra la formació de Carles Puigdemont.
6: Salvador Illa diu que si Junts facilités una operació portumba a Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonaria. El president de la Generalitat també ha participat a les jornades del Cercle d'Economia en un debat amb els presidents basc i gallec.
0: Una informació d'Albert Prat.
12: Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijóo a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
14: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: I en canvi, el basc Imanol Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
15: Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
12: Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Esquerra Republicana, els Comuns i Vox tampoc han desaprofitat l'oportunitat per dir-hi la seva i carregar contra Junts.
5: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Sentirem Esther Capella, d'Esquerra, de David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de la formació d'extrema dreta.
16: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
17: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo, entenc que també convidat a Vox, perquè van en PAC.
18: Condenable que el Partit Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment, com dèiem, el català en aquesta benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa.
6: Fonts eclesiàstiques han confirmat a aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre.
19: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el vaticanista Javier Martínez Brocal creu que l'ús limitat del català per part de Lleó XIV en la seva visita a Catalunya es deu al fet que no domina l'idioma.
5: Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo porque él necesita dominar las palabras. Es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
5: Més enllà dels missatges que vulgui traslladar en cada punt de l'itinerari, aquest periodista, que ha fet desenes de viatges papals, subratlla que el seu objectiu és que les persones reflexionin sobre els seus valors i com tracten el diferent.
20: Justo la tarea del Papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
0: I Catalunya pagarà almenys 1,5 milions d'euros per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística.
6: En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions, la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cederà espais i serveis, i bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
21: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
6: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos han demanat reunir-se amb el papa Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
22: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
6: La Conferència Episcopal diu que no sap si s'hi acabarà reunint.
0: I us ho expliquem també al Matí de Catalunya Ràdio. Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el Papa la setmana vinent a Barcelona.
5: Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el Papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent. Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal. Recorda que és una plataforma de vendes i que està prohibit anunciar-hi serveis o béns immobles com pisos i parts d'habitatges. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona sobre si llogaran els seus balcons.
1: No, el tinc ja cobert.
2: No, un temps balcó però no el llogaré.
3: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
23: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: De fet, l'ocupació de pisos turístics de Barcelona per aquesta visita del Papa frega el 100%.
6: Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, el 97% dels pisos estan ja reservats. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i Europa per veure el Pontífex. Maria Muro, directora general de l'entitat.
24: Hem de tenir en compte que en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
0: I el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que facin la selectivitat a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
5: Ja que les proves d'accés a la universitat, que començaran dimarts que ve, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya.
19: Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
25: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagin el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
19: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cicle d'aturades d'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
6: Les protestes van començar davant la Casa Batllom, desenes de manifestants que en van tallar l'accés i va continuar des dels Jardiners de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
26: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
6: La consulta sobre el preacord està oberta fins demà al migdia per 90.000 docents.
0: I d'aquí dues setmanes, el dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga.
5: Serà la dotzena que convoca metges de Catalunya que denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 7 del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández i Ana Alfonso. Bon dia.
27: Bon dia.
0: Nit i matinada calentes al Golf Pèrsic, amb intercanvi d'atacs entre Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen també negociant un acord de pau.
6: L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington. El vaixell no hauria obeït l'ordre d'aturar-se que li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com a represàlia, les forces iranianes hi han respost llançant míssils i drons contra el quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte.
0: I com a resposta, les forces dels Estats Units han bombardejat una base militar iraniana a l'illa de Keshman, en aquest cas a l'estret d'Hormuz.
6: Malgrat aquest clima de guerra entre Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
28: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
6: Mentrestant, al Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre de Defensa israelí ha insistit que, després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Benjamin Netanyahu pels bombardejos contra Beirut, els plans de guerra d'Israel no han variat.
0: I Ucraïna ha atacat aquesta matinada amb drons la regió de Leningrad, on hi ha instal·lacions crucials per l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país.
4: Segons fonts locals russes, les defenses antiaèries han abatut almenys una trentena de drons, però no han informat de danys. La capital de la regió, Sant Petersburg, acull des d'avui una conferència econòmica amb aliats de Moscou. Ucraïna també ha atacat i ha incendiat una planta industrial prop de la ciutat de Michorinsk, 400 quilòmetres al sud de Moscou. Fins ara no hi ha notícia de grans bombardejos russos sobre objectius civils d'Ucraïna que ahir van causar més de 20 morts.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
7: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
8: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
7: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I diverses entitats a favor dels drets humans rebutgen la nova legislació europea sobre immigració que adopta el model italià.
9: Consideren que la deportació en països tercers pot comportar tortures i que les persones que quedin en llimbs legals durant anys. Falta la ratificació final, però molts governs dels 27, entre els quals l'alemany, celebren aquest pas.
10: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
11: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
10: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint.
13: El noi havia rebut múltiples punyalades d'un jove sikh que l'havia acusat falsament d'un atac racista.
0: Londres, Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
27: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
4: El maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
29: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
4: L'atur ha baixat

0: del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roquer, de Saja.
1: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvinguda siguin.
2: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
3: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
0: Què reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants? Des de Lleida, Juliol Bacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
4: I els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones a Mataró arran dels aldarulls que ha desencadenat un desnonament al barri de Cerdanyola.
5: Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones s'hagin concentrat per evitar el desnonament i s'han llançat objectes contra els agents, moment en què una unitat de la policia ha acabat dispersant els concentrats i ja s'han fet 3 detencions.
4: I detinguts a Lleida 4 joves que haurien ocupat il·legal un pis per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
6: L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge es va encarar amb els joves que presumptament havien ocupat el seu pis. L'home va rebre el suport de diversos veïns que el van defensar dels atacs dels ocupes que anaven amb destrals, amb pals i també amb armes blanques. Segons algunes fonts, també hi va haver algun botiguer que va sortir amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
4: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
4: La primera.
8: Amb les oles una mica i després m'agafes fort la cintura preferida o la nena del teu cor.
7: Avui arrenca el Primavera Sound amb el primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, al Parc del Fòrum. I actuarà Ubinet a les 6 de la tarda, també Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure.
4: La segona. Per molta

0: Berga, tret de sortida a la Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. Hi haurà concerts de Manolitos Band, Doctor Prats, Mamadou Chahal, Els Tiets. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
1: I la tercera. If tomorrow never comes,
0: will she know how much I love? I el cantant de música country, Garth Brooks, estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. Brooks és dels pocs artistes que no tenen la discografia penjada en plataformes digitals com Spotify, i si es confirma aquesta compra-venda, l'acord podria superar el que Sony va fer ara fa 2 anys pel catàleg de Queen.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UCAM Múrcia.
2: 68-91, primer partit d'aquests quarts de final, un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra el València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
2: Dijous el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis. El Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife 97-98. La penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
1: Mitchell, que confirma en aquest cas que serà entrenador de l'Ajax.
2: Per les dues pròximes temporades en aquesta nova etapa al club d'Amsterdam, que va acabar entre els cuers a la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. El tècnic parla d'un pas endavant a la seva carrera.
4: For me is a great moment in my career.
1: I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
2: Declaracions que fa la seva visita a Barcelona per reunir-se amb els panyistes del Club Blanc.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
2: El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu, avui final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, amb 5 gols de renda de l'anada per l'equip del Catalunya, i a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals.
1: Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Daniel Verdú, periodista i corresponsal del País a París. Demà publica un llibre que es diu La Bola, que explica, per cert, la història de la coneguda com a Bansky de la premsa. Després ho explicarem. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser conèixer una anècdota significativa de la vida de l'Antoni Gaudí. Va passar l'11 de

0: Setembre de 1924. A una església de Barcelona s'hi havia de celebrar una missa pels caiguts el 1714 que la policia espanyola va decidir boicotejar. Una de les persones que volia celebrar aquella missa era Antoni Gaudí, que va ser detingut després de discutir amb els policies que no el deixaven entrar al temple. El van tenir a comissaria i el van interrogar durant 4 hores en què Gaudí es va negar a parlar castellà. Su profesión le obliga a usted a hablar en castellano, explica que li van dir i que ell va contestar: la professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua. Una vegada el van deixar lliure, el mateix Gaudí també va explicar això. Em van insultar, em van cridar 2 cops «vaya usted a la mierda», i molts més em van dir poca vergonya. Tot ho fan amb violència, van cap a la liquidació del país, els uneix l'esquírria cap a tot el que sigui de Catalunya, perquè l'agressivitat que van demostrar amb mi era perquè jo els parlava en català.
1: Hi ha avui una cançó que parla de l'amistat. Arran de Catalunya Feijóo busca una certa amistat amb Junts.
2: Si parlem d'himnes sobre l'amistat, evidentment no hi pot faltar aquesta de Los Manolos, que ens empenja pràcticament fins a 6:45 del matí. L'amistat a cop de rumba amb Amics per Sempre.
1: Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Lara García. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
3: Vamos a hablar de cosas serias. La resposta de Feijóo a la proposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, instant el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
5: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
6: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
1: Avui a partir de les 8 farem una edició especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta pels escenaris de la visita del Papa. Us parlarem des de la Sagrada Família, visitarem la parròquia de Sant Agustí, el barri del Raval, la presó de Brians 1 i també Montserrat. Sabrem com s'estan preparant per rebre Lleó XIV d'aquí una setmana i què esperen d'aquesta visita papal i quins missatges li volen fer arribar. I encara una conseqüència més, la visita del Papa pot complicar la selectivitat.
3: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que arribin ben d'hora als centres on faran els exàmens per evitar els problemes de mobilitat que es puguin derivar de la visita de Lleó XIV.
1: I a tot això, el cicle de vagues a l'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
5: Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern. Ingrid Xavarria, una de les portaveus de la CGT.
7: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Matinada amb nou intercanvi d'atacs tant a l'Orient Mitjà com a la guerra entre Rússia i Ucraïna.
3: Pel que fa al conflicte entre els Estats Units i l'Iran, des de Washington, el secretari d'Estat Marco Rubio, malgrat les hostilitats, insisteix que l'acord de pau podria arribar en qualsevol moment.
8: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Diverses ONGs pro-drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració.
5: Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
1: I a la cultura avui arrenquen dues grans cites anuals.
3: A Barcelona, el Primavera Sound, amb les actuacions de Wineta, Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Lang a la jornada inaugural. I a Berga, aquest migdia, es farà el primer passacarrers de la Patum.
1: Ara, abans, repassem les portades de la premsa, avui com ahir, Marc Jurado, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia.
9: Sí, comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar, l'ara però parla de menysteniment i titula Feijó menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijó en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia a l'offer, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
1: Avui a Borredà, al Berguedà, es desperten amb 9 graus, al migdia no passaran dels 25 i en canvi a Tortosa en tenen 20, amb una màxima prevista de 33. Avui farà sol i sembla que tindrem una treva pel que fa a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Si avui no s'esperen pluges, tot al contrari, tindrem un dia de sol. Ara a aquesta hora hi ha alguns bancs de boira, als llocs on hi va ploure, també alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, però en general aniran marxant i avui les temperatures quedaran contingudes. Al sud i a Ponent encara podrien arribar als 32 o 33 i a la meitat nord hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28.
1: I ara que la Unió Europea planteja la creació de centres per deportar immigrants en situació irregular, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Fa només 3 anys, Giorgia Meloni va pactar amb Albània la creació de camps d'expulsió d'immigrants il·legals. En aquell moment, quasi tota la Unió Europea s'hi va posar de cul, acusant-la de feixista. Doncs bé, ara resulta que el Parlament Europeu, la Comissió i el Consell acaben d'aprovar la creació d'uns assentaments anomenats hubs de retorn, perquè la cosa sembli una mica menys racista. El motiu principal, segons sembla, és que un 78% dels il·legals que entren als països de la Unió s'hi acaben quedant igualment. Si això és així, els membres de la Unió podrien haver estat més honestos i confessar que no tenen cap mena de control sobre llurs pròpies fronteres, o en qualsevol cas, que en els darrers lustres han deixat entrar molta més gent de la que es podia assumir. Però no ho fan. Exerceixen polítiques intolerants en sordina i, evidentment, després ploraran quan els grups d'extrema dreta siguin majoria. També al continent.

0: amb què ens despertes avui, Xavi Canalies? Bon dia.
1: Bon dia. Avui amb la música de Blaumut i un dels seus grans èxits, Bicicletes. I és que tal dia com avui, un 3 de juny, però de l'any 2018, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia com el Dia Mundial de la Bicicleta per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible i beneficiós per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius.

0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ai, Déu meu, la Lara García, segur que comencem a les 5 del matí, ha arribat amb son al programa i entre badalls ha tirat com ha pogut. Què et passa, Lara? Arrenca, Lara, va, que ho aconseguiràs.
2: Que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
3: No, li donaràs pas i estarà badallant.
1: Ah,
3: no,
1: això segur.
3: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
1: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa... Va, Lara, sisplau.
3: Que no sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí.
2: Aquesta té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
1: Sap badallar i parlar.
2: És que de veritat, eh?
0: I avui on són festes?
1: Avui festa major de Cornellà de Llobregat a 12:45 del migdia al centre Luis, a monòleg a càrrec de Raül Alcaraz. Home. A 17:45 de la tarda al casal de la gent gran Gavarra, a Baneres Montjuïc i a les 6 de la tarda al casal de la gent gran Riera, Duo Valparaíso.
0: I la que va de llevar era Marta Viana, que s'ha fet viral a les xarxes, Marta.
4: Doncs a veure, tots recordareu el Mico Punch, aquell Mico que va enamorar
1: Punch.
4: Tothom. Doncs bé, ara hem de parlar d'un altre animalet.
0: Mico Punch?
4: Sí, el Mico Punch.
1: El Mico Punch, aquell pobret, el petitó.
4: Que anava amb un orangutada de peluix.
1: Aquest, el
4: Punch. Vale, doncs ara ens hem d'oblidar del Punch aquest i hem de parlar del Bumpy, que és un hipopòtam bebé.
0: Punch?
4: Rescatat a Kenya, que també ha quedat orfe. Ara es veu que l'estan cuidant en un santuari a Kenya després de trobar-lo al costat del cos de la seva mare morta i els veterinaris doncs, li fan companyia, dormen amb ell, el cuiden i li donen fins i tot vívero fins que estigui preparat per tornar al seu hàbitat natural.
0: I que el portin també a la perruqueria i li facin massatge als peus.
1: Home, pobret, a trobar la seva mare morta.
0: Sí.
4: Sí, és molt mono.
0: És un mico, no?
4: No, és un hipopòtam.
0: Ah, hipopòtam.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Lluís, és camioner i habitualment circula per la Ronda Litoral. S'ha posat en contacte amb el programa arran de la informació sobre les persones que viuen en tendes de campanya al marge d'aquesta via. Explica que la seva sensació és que cada dia hi ha més gent malvivint en aquestes condicions i lamenta que no hi hagi prou recursos per atendre tothom.
7: Em dol moltíssim veure gent que hagi de passar la vida així, perquè és que és inhumà. Jo diria que n'hi ha més, perquè jo no recordava haver-me vist abans el punt habitual, doncs em veig a dir normalment a l'entrada del port i aquesta vegada n'hi havien bastant més.
6: Al maig, l'Ajuntament de Barcelona xifrava en 150 les persones que vivien al ras prop de la Ronda Litoral. Formen part de les 8.000 persones sense llar que hi ha a la ciutat, comptant les que dormen al carrer, les que ho fan en equipaments públics i les que ho fan en allotjaments d'emergència.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX ha recuperat els 18.200 punts. Ahir va sumar prop d'un 1% amb l'esperança que reprenguin negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. A les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, hi predomina la inestabilitat. Hi ha canvis constants a Tòquio. El Nikkei puja un 3%, mentre que el Hang Seng, a Hong Kong, cau al voltant d'un 2%. Ahir els índexs de Wall Street van tancar per segon dia consecutiu pràcticament plans a l'espera de si es reprenen les negociacions de la pau a l'Orient Mitjà. Pel que fa al preu del petroli, i remunta lleugerament. Avui el barril de Brent s'enfila als $96. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Tast vertical, amb Empar Moliner.
11: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
5: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
11: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
5: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
11: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
12: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
13: Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. El matí de Catalunya Ràdio.
18: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
18: I comencem per Alberto Núñez Feijóo, que continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont.
20: Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriosa, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català.
21: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
22: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
18: Esquerra, els Comuns i Vox tampoc no han desaprofitat l'oportunitat per dir-li la seva i carregar contra Junts.
20: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Escoltarem Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de l'extrema dreta.
23: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
24: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en PAC.
25: Condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
18: Notícia destacada també de les últimes hores. El papa Lleó XIV podria incloure finalment al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i les queixes que ha provocat el fet que fos totalment en castellà.
20: El nou guió formal encara no està tancat i els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
26: És una bona mostra de l'estima a Catalunya i, per tant, a la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Per tant, hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però, com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
18: Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el papa la setmana vinent a Barcelona.
20: Ho ha constatat aquest programa. Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent.
27: No, el tinc ja cobert.
28: No, un temps balcó per no el llogaré.
29: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
30: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
20: Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal.
18: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
20: Ahir va ser el torn de Barcelona amb un seguiment del 12%. Segons dades del govern, els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarría és una de les portaveus de la CGT.
31: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
20: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
18: Més notícies. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes.
20: Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i des de principis d'any s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors claus del sistema és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%. 7%, però continua estant per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
18: I les temperatures altes que ja tenim aquest any combinades amb les pluges que hi ha hagut o que caiguin aquesta setmana multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
20: És una combinació que genera les condicions ideals per la proliferació de plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
0: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
20: Contràriament al que pot semblar, les temperatures extremes i les nits tropicals aturen l'expansió de plagues com la dels mosquits. Una mesura bàsica contra la proliferació d'aquests insectes continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
18: 2:03:15 a.m. tenim una última hora pel que fa a la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha hagut una incidència per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, i això ocasiona bastants problemes i retards mitjans de mitja hora, segons Renfe, a les línies R2, R2 Nord i R11. Mentrestant, a l'R8, la circulació està interrompuda per aquesta mateixa incidència.
18: I cultura, The Cure, The XX, King Cap o Doja Cat són alguns dels principals caps de cartell del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i durarà fins dissabte, Marta Viana.
20: Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Wineta i Artak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek.
18: Marc Ruiz.
2: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Wineta ho donarà el tret de sortida a la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents del moment, Yardact, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wetlek. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa, amb bandes com Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. Divendres és el dia de The Cure, que comparteix cartell amb Addison Rae, Skrillex o Pink Panthers. Dissabte és el torn de Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: I a Berga Patum, aquest migdia, primer passacarrers.
20: La festa declarada de Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
18: Berga, Nàtia Dell.
3: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants, recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya.
20: Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, d'on va arribar a ser subdirector, coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui. Aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
4: I jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
18: I ara anem a Waterloo. Perquè el mític violoncel de Pau Casals va tocar durant més de 60 anys, tindrà ara una segona vida.
20: La seva fundació l'ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i de retruc mantenir viu el llegat de Casals i ha entregat l'instrument en un acte a Bèlgica.
18: Bruno Fortea Miras.
5: Gent dempeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació. Per rebre el cello més icònic de Pau Casals, durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
6: I really feel the weight and the responsibility.
7: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
6: Of course, lighter and lighter.
7: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
5: I aquest juliol podrem sentir el cello de Casals a Catalunya. Ettore Pagano tocarà al Vendrell i al Palau de la Música. El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, n'està molt satisfet.
8: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
5: I volen repetir aquesta experiència en el futur. Des de Waterloo, Bruno Fortea Miras pel matí de Catalunya Ràdio.

0: Perquè ha mort als 75 anys, Pivo Bryson, veu dels clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladí.
1: Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regine Bell va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va patir un vessament cerebral.
0: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia, 68-91. És el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per dues temporades. I Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino com a president del Madrid, el club estarà en venda.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: Si algú li escau avui en dia l'adjectiu de revolucionari en el món de l'esport, aquesta és Andrea Fuentes. La seleccionadora de natació sincronitzada ha arribat a la direcció de grups per trencar motlles. El cap de setmana, a la Copa del Món, el seu equip va mostrar la nova dimensió a la que les ha portat Fuentes, assumint un atreviment i dificultat poc vistos. El món creat per Andrea Fuentes no està fet per comploure els jutges, està fet per commoure i per fer vibrar tothom. I amb Rosalia com a banda sonora de les seves composicions, el seu equip es llança al buit de l'avantguarda amb unes nedadores que executen el meravellós món d'Andrea Fuentes gairebé a la perfecció.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 10 graus a Sant Pau de Segúries després de la pluja que hi va deixar 58 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Hi ha 9 graus a Artesa de Segre, també ha refrescat, i en canvi en tenen 19 a Cerdanyola del Vallès. Avui serà un dia de sol, un dia tranquil. Hi ha alguns bancs de boira a aquesta hora, sobretot als llocs on ahir va ploure, alguns núvols baixos també a la costa, entre la costa central i la costa brava. Aniran marxant. També ho fa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però tot plegat anirà fluixant. Avui s'imposarà el sol i les 4 nuvolades que creixin al migdia avui no deixaran precipitacions. En canvi, demà sí que esperem tempestes fortes a la tarda a moltes comarques. Al matí ja serà mig ennuvolat i a la tarda les tempestes poden arribar en qualsevol punt, especialment a la meitat nord.
6: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: A les 8 començarem el programa especial arran de la visita del Papa, en què entrevistarem el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i anirem a la Sagrada Família per parlar amb voluntaris i veïns.
13: A partir de les 9 serem al Raval, un altre dels punts de la visita de Lleó 14. Parlarem amb el capellà i membre del casal d'infants del Raval, Enric Canet, amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halloul, i amb Montserrat Rius, veïna del barri vinculada a l'església de Betlem.
12: A quarts d'11 veurem com es prepara la presó de Brianzú per rebre el Papa. Entrevistarem el director del centre penitenciari, Jordi Pons, i també Jesús Bel, el capellà de la presó.
13: A les 11, entrevista a Daniel Verdú, excorresponsal a Roma i autor del llibre La Bola. I a 11:15 anirem fins a Montserrat amb el filòsof Oriol Ferrés.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar el Matí de Catalunya Ràdio ahir, Gerard Jubany?
14: Ahir a Temes Pendents vam tenir l'honor de rebre el papa Lleó, que ens va assegurar que té un pla per poder fer la missa a la Sagrada Família 100% en català sense molestar ningú.
15: Hola, Sagrada Família.
14: Sí, molt bé.
15: Aquí, el papa.
14: Bueno, impecable.
16: Bueno, de moment,
14: impecable.
16: No, saps què passa? Que són paraules que són igual en català que en castellà. O sigui, de moment, tècnicament, no s'ha mullat.
14: Impecable.
15: I aquí... la missa.
14: Molt bé.
16: De moment impecable. Res de moment impecable.
14: Missa 100% en català.
15: Aquí.
16: Sí.
15: La Bíblia.
14: Sí, la Bíblia, bé, sí.
15: I aquí.
16: Sí. Aquí.
15: La lectura de la Bíblia.
16: Bueno, és que... No, perdona. Pompeu Fabra estaria orgullós d'aquest moment.
14: Més.
15: La Sagrada Família.
16: Sí, senyor.
15: És alta.
14: Bé.
15: Hola!
16: Aquí ja es comença a notar que ens estem quedant sense...
15: Maria!
16: Sí?
15: Maria!
14: Sí. Maria, Maria.
15: És amor.
14: Maria és amor, sí.
15: I exclama. Carrilbús!
14: Carrilbús és català, sí.
16: Què més dirà ara en català?
15: El mar!
16: Sí. Senyor, el mar.
15: La vida!
14: Sí. Sí.
15: Patata.
0: Gràcies, Joan! Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
17: Avui és un bon dia per a recordar que no tot val. Fa uns dies, com totes sabreu, la policia valenciana va agredir una mestra jubilada mentre es manifestava pacíficament per un ensenyament públic digne i de qualitat. Este fet em va trencar el cor i cabrejar alhora, ja que vaig pensar per un moment que aquesta dona podria haver sigut ma mare, amb la mateixa edat i la mateixa condició de mestra jubilada. Les valencianes seguim en peu de guerra i no ens faran callar. 200, aquest és un missatge d'ànim. Estem amb totes vosaltres amb la vaga indefinida. No esteu soles, no esteu sols. La lluita continua.
0: I el segon, el Joan Foguet.
18: Avui és el Dia Mundial de la Bici. Un gran dia. Ai, la bicicleta. Tu omples pulmons perquè l'ànim et porta allà on les cames puguin arribar. I una mica més enllà. No només és passejar. Però bé, aneu a la vostra botiga de confiança, allà on sigui. I si pot ser amb antiguitat. I si voleu us en recomano una, però va, un altre dia. Ara bé, és moment per posar una mica de seny i de senderi als escalèxtics urbans que ens assetgen per Catalunya i aquesta bogeria de carrers bici que surten com bolets on potser són debades i no fan falta. Insisteixo, un altre dia, perquè avui pot ser un bon dia per agafar la bici, passejar i ser feliç.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor moderada i no tindrem tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim una treva pel que fa a les tempestes. Ara mateix queden alguns núvols i algun banc de boira al nord-est, però s'aniran desfent. El vent de tramuntana i de mestral, que també bufa als dos extrems de Catalunya, anirà fluixant i avui el dia serà assolellat amb una calor força moderada. Demà dijous, en canvi, sí que tindrem més núvols al matí i una tarda amb tempestes fortes.
0: I quan falta una setmana per la visita del Papa, avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio, en què seguirem la ruta del Papa Lleó XIV, que farà dimecres vinent. Serem als mateixos llocs, parlarem amb alguns dels seus protagonistes que coincidiran amb el pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començant per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, tot apunta que el Papa finalment sí que farà part de la missa en català.
2: Que sempre son en aquesta nau la paraula de Déu. La diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor.
0: Aquest era Benet XVI el 2010. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlarem amb el conseller de Justícia avui, Ramon Espadaler, i amb voluntaris i també veïns.
3: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
4: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
3: I sortirà al balcó vostè?
4: Això sí.
5: Fa una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
0: Parlem amb veïns avui i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó XIV amb el Papa Mòbil.
3: No, en tinc ja cobert.
4: No, un temps balcó per no el llogaré.
5: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
0: La majoria de veïns que ens hem trobat fins ara no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis en què demanaven fins a 1.000 euros. 1.000 euros per llogar el balcó de casa. I després de la Sagrada Família ens desplaçarem fins a la parròquia de Sant Agustí. Avui parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però també, si parlem de llocs especials, destaca la presó de Brians 1. I serem a partir de les 10 del matí.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
0: Així ens explicava a Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia gestat aquesta visita. En parlarem amb el director i el capellà del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:45 acabarem aquest especial que farem avui en ruta amb la unitat mòbil a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. Parlarem de l'Escolania. De fet, també ens acompanyarà Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat. Tot això avui que a Argentona, al Maresme, el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí i a Montellà, a la Cerdanya, es pondrà a les 9 i 25 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un especial que farem a la unitat mòbil de Catalunya Ràdio a partir de 9:15 i que seguirem també en l'àgora especial d'avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 7:04 i actualitzem-nos ara amb titulars ampliats del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Retards.
9: De mitja hora de mitjana les línies R2, R2 Nord i R11 a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sants Fost i Granollers Centre. L'R8 ha quedat interrompuda i hi ha transport alternatiu en autobús a tota la línia.
0: En via morta.
10: La proposta de moció de censura instrumental que Feijóo ha proposat a Junts i al PNB. Avui a tots els diaris hi trobareu destacada la contraproposta que va fer Jordi Turull en aquest programa.
11: Sí, aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
12: Junts posa així la pilota a la taula de Feijóo, que, per fer fora Sánchez, hauria de fer el que no va arribar a fer el president del govern espanyol. Anar a veure Puigdemont, el líder del PP, ha evitat respondre.
13: Venga, vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
9: Coses serioses, deia Feijó a preguntes dels periodistes. Això va ser a la sortida de la seva intervenció al Cercle d'Economia. Davant l'empresariat català, líder popular va insistir en la necessitat de treure Sánchez de la Moncloa.
8: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: Avui, torta Sánchez.
10: Aquest migdia serà el president del govern espanyol qui tancarà a Barcelona les jornades del Cercle d'Economia. Abans assegura que se'n parlarà a partir de les 9 a la sessió de control al Parlament sobre la proposta de moció de censura. El president Illa avisa Junts que pactar amb PP i Vox tindria conseqüències.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Des de la Moncloa asseguren no estar gens preocupats pels plans de Feijóo.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Saiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
15: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
16: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
14: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En català.
9: El Papa Lleó XIV inclourà més català a la missa per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família just d'aquí una setmana. En un principi només havia de dir en català dues frases en la salutació.
10: Però les peticions d'institucions polítiques i eclesiàstiques han aconseguit que el Vaticà s'ho repensi. I ara s'ha de veure quin pes acaba tenint el català en el discurs del pontífex.
17: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mig milió d'euros.
12: És el que pagarà la Generalitat per la visita del Papa, uns diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costa uns 25 milions d'euros. Les Canàries n'aporta 3, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, diu que cedirà espais i serveis.
9: Bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
18: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Batat.
10: El lloguer de balcons al voltant de la Sagrada Família, us ho expliquem al Matí de Catalunya Ràdio, a la POP ha retirat diversos anuncis perquè incompleixen les normes de convivència del portal. Eren anuncis que anaven dels 150 als 1.000 euros. Alguns incluïen menjar i beguda tot el dia.
0: 100% d'ocupació.
12: Dels pisos turístics la setmana que ve a Barcelona per aquesta visita del Papa. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i d'Europa per veure el pontífex. En parla Marian Muro, que és directora general de Pertur.
19: Hem de tenir en compte que en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
0: I en contra.
9: Aquest matí diverses entitats contràries a la visita del Papa explicaran les accions que tenen preparades en una roda de premsa. Ja es van anunciar algunes manifestacions.
10: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos reiteren la petició de reunir-se amb el pontífex. Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
20: Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
12: La conferència episcopal diu que encara no sap si acabarà havent aquesta trobada.
0: Teletreball.
9: El Ministeri de Treball ha recomanat a les empreses prioritzar el teletreball a Catalunya, Madrid i Canàries per les restriccions de mobilitat que suposarà la visita del Papa. Recorda que la llei contempla treballar a distància quan hi ha dificultats per arribar a la feina.
10: La Generalitat no ha anat tan enllà i ha evitat recomanar el teletreball, però sí que hi ha certa preocupació perquè coincideix amb la selectivitat. Es demana als estudiants de Barcelona o a qui hagi de passar a prop de Montserrat que vagi amb temps als centres on es fan els exàmens.
0: Detinguts.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones aquesta nit a Mataró arran dels aldarulls que s'han desencadenat per un desnonament que hi havia hagut al matí al barri de Cerdanyola d'aquesta ciutat del Maresme. S'han cremat 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola.
0: I Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre?
9: És on avui hi ha vaga de mestres i professors. Això mentre continua la consulta interna i el seguiment de la vaga a Barcelona va ser, segons el departament, d'un 12%. Segons el govern, Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT, un dels sindicats contraris a l'acord.
1: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: 17 de juny.
10: Hi ha convocada una nova vaga de metges. Serà la 12a des de la tardor. Metges de Catalunya denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
21: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats, tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
22: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya al Departament de Salut i al CatSalut que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
21: En paral·lel també, el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges a Catalunya. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El triple.
12: El PSOE de Cantàbria admet ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, investigada per presumptament haver intentat desestabilitzar processos judicials.
9: Són pagaments com a assessora de comunicació. En un primer moment havia admès haver-li pagat 15.000 euros, però ara ha triplicat aquesta xifra després de revisar i verificar la comptabilitat.
0: Sense igualtat.
10: Una testimònia al judici contra el germà de Pedro Sánchez assegura que es va sentir discriminada en el procés per optar a la plaça de la Diputació de Badajoz, que finalment va ser per a David Sánchez. Ho ha explicat així durant el judici.
23: Que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, con todo lo que yo insistí que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, que no había igualdad de oportunidades.
12: També ha assegurat que li van dir per avançat que la plaça seria per al germà del president del govern espanyol. És el primer testimoni del judici que apunta a certes irregularitats.
0: Llum verda.
9: De Brussel·les, els 54 milions d'euros d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
0: Lleida, Júlia Albacar.
24: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roquer, de Saja.
25: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui lliat, benvingut i siguin.
26: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
27: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
24: Que reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya.
0: Vaga general.
10: A Portugal, els principals sindicats del país han convocat una aturada general per protestar contra la reforma laboral impulsada pel govern i que encara ha de passar pel Parlament. És la segona mig any.
0: Més atacs.
12: Aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic entre els Estats Units i l'Iran. Això, tot i que en teoria es manté la treva i continuen les negociacions per un acord de pau. L'intercanvi d'atacs hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i que trencava així el bloqueig imposat per Washington.
9: Com a represàlia, les forces iranianes han llançat míssils i drons contra diverses posicions nord-americanes i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte. Tot i això, el secretari d'Estat de Trump, Marco Rubio, insisteix en la imminència de l'acord.
28: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Es multiplicarà.
10: La presència de mosquits i paneroles a Catalunya en els propers dies arran de la combinació de pluges i altes temperatures.
12: De fet, algunes plagues ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, que és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
29: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: I a Barcelona, Primavera Sound.
17: Avui arrenca amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bajial o The Cure.
0: I a Berga, Patum.
10: Aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge coincidint amb la Setmana de Corpus.
0: I ara també tenim un adéu.
12: Ha mort als 75 anys Pibo Bryson. És una de les veus clàssiques de Disney com La Bella i la Bèstia o Aladí. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regina Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat a la seva família en un comunicat on ha explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arrafant.
2: El Barça guanya la pista de l'UCAM Múrcia. El primer partit de quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, 68-91. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica. Vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé. I per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
0: Il·lusionat.
2: Mitchell, en la seva etapa com a tècnic de l'Àjax per les dues pròximes temporades.
4: For me is a great moment in my career.
2: Mitchell elogia Jordi Cruyff, que l'ajudarà a implantar el seu estil a l'Àjax.
0: Tot això avui, que és dimecres 3 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia a l'Hospital Universitari de Xeus i l'Índia, amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 12 graus a Malla, 18 a Sitges i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Txell Garriga.
7: Bon dia. Un vehicle avariat provoca retenció molt intensa a la ronda de l'Encentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. Comença l'entit també ja al Nus de la Trinitat i la resta de punts habituals. Comença d'anar plens, però sense problemes.
6: I parlant de trànsit i mobilitat, gràcies, Txell, s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'autobusos de Barcelona.
7: S'hi ha destinat un pressupost de 14 milions d'euros. Des d'ara, tots els serveis estan concentrats en una única planta i a un sol punt d'entrada i sortida de l'estació pel carrer Nàpols.
8: També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format.
6: Estació del Nord, en Escura.
11: Segons l'Ajuntament, l'estació s'ha consolidat com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat. Jaume Collboni.
13: I el que hem de fer a partir d'aquesta primera estació és preparar les infraestructures amb l'horitzó 2035, de quins són els corredors com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions.
11: Mentrestant, els veïns es queixen de la contaminació acústica i ambiental dels autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Anna Escureixas per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Al Bages han estat crític una nena de 10 anys que va caure d'una teulada a Balsareny.
7: La nena va intentar recuperar una pilota que li havia caigut a la teulada, però era d'Uralita i se li va trencar sota els peus.
8: La van traslladar en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron, on continua ingressada molt greu, explica el Regió 7.
6: Al Vallès, els Mossos han detingut a la Roca l'assaltant d'un camió
7: que s'havien portat 150.000 euros en cosmètics.
8: Concretament, es van dur gairebé 750 caixes. El lladre transportava el botí en una furgoneta.
6: I al Maresme, vist per sentència el judici contra un home acusat de maltractament i agressions sexuals continuades contra la seva parella.
7: Entre els anys 2017 i 2018, concretament a Tordera.
8: La causa ha perdut força perquè la víctima assegura que no recorda els fets i s'ha retirat del procés judicial.
6: I cultura. Barcelona posa data a la finalització de les obres de la Rambla. S'inaugurarà el febrer amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir la Rambla en un escenari d'escenaris durant 2 dies. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de Barcelona. I Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional amb Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. També parlem de l'actor, per exemple, Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ricard Ostrell.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
15: I amb el Rasca megamilionari també passa?
14: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
15: Apa.
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Són les 7:20 i des del quiosc toca repassar les portades a la premsa. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlen de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana d'avui és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem amb els Estats Units. La Vanguardia destaca que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
20: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
21: 2, 36, 38, 40 i 46, i els sols, el 7 i el 8.
20: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: 7:22, i ara us volem parlar de quin efecte té una moció de censura. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia, sí, perquè el PP calcula si li surt a compte presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez si no la guanya, perquè l'únic efecte que pot aconseguir és polític. I aquí és on hem de mirar el passat i veure què passa quan es presenta una moció de censura.
22: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
2: A Espanya hi ha hagut 6 mocions de censura, una l'any 80, l'altra el 87, i entre el 2017 i el 2023 n'hi ha hagut 4 en 6 anys. I les que venen?
23: Esta moción de censura, señorías, es consecuencia de hechos gravísimos.
2: La de Pedro Sánchez és l'única que ha triomfat en el sentit estricte i ho va fer gairebé per sorpresa. Aleshores, si no triomfen, per què els partits presenten mocions de censura si fracassen? Perquè la gent vegi el candidat en un perfil presidencial, com va fer Felipe González contra Suárez, o per situar-se al centre del debat, com van fer Pablo Iglesias i Santiago Abascal recentment. Això va fer que Podem i Vox es veiessin com a forces aspirants també a presidir i no com a subsidiàries. Però, és clar, quan fas una moció de censura t'enfrontes a un candidat que és fort i el risc és perdre el relat.
30: Creo que esa alternativa tiene por lo menos la credibilidad del respaldo de 5 millones de votos en las últimas...
2: Aquest és Antonio Hernández Mancha, escollit líder de l'Aliança Popular al febrer del 87. Va presentar una moció contra Felipe González al mes de març. Va intentar repetir el que havia fet González al 80, situar-se com a presidenciable, però va fracassar. Suárez,

0: les seves opcions, si li surt a compte fracassar o si per contra reforçarà Pedro Sánchez.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. I la resposta era transparent. Un vestit clar pot ser transparent. I un familiar transgènere és un parent trans. Avui dimecres, un Enigmàrius escultòric. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere, de 6 lletres. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: Hi ha 5 minuts per 8:15, el més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la secció Sé o no sé espanyol al programa Cara al Show de la Sexta.
4: Hi ha una secció al programa de Marc Giró, Cara al Show, molt ben trobada, que es diu Ser o no ser espanyol, on pregunten a gent del carrer per qüestions que hiessin a l'examen de que els immigrants han de fer per obtindre la nacionalitat. Ahir es veu la tonteria de l'examen, que probablement cap de nosaltres, els que som natius, passaríem. Ahir ningú sabia dir que celebra el dia 6 de desembre o on viu el rei d'Espanya. A vegades no fan falta discursos integradors, a voltes una píndola d'humor és més efectiva.
3: I a la recomanació del dia, avui que fem programa especial a motiu de la visita del Papa, farem un recorregut pels llocs més imprescindibles que visitarà el Papa Lleó XIV. Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Conclave.
5: Les successions papals són dignes de thriller i el millor és aquest dirigit per Edward Berger i protagonitzat per Ralph Fiennes, amb un guió intel·ligentíssim, amb girs i sorpreses inesperades, potser alguna una mica patillera, però que aconsegueix captar l'atenció de l'espectador en tot moment. També és una dissecció de la lluita de poder interna de la Cúria Romana i, per extensió, de tota l'Església Catòlica. A més, una crítica evident a com qui governa la Santa Seu fa anys que ha perdut el nord del que hauria de ser la missió papal. A Movistar Plus, Conclave està disponible en català.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 8:02. Qui és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
13: Bon dia, als balcons.
14: Tenc balcó, però no el llogaré.
15: Fins ara no, però mira, ara que ho dius...
16: Que viva el Papa!
13: Els balcons d'alguns habitatges de Barcelona són protagonistes del dia perquè, tal com hem explicat, hi ha veïns que han decidit llogar el seu balcó per veure de prop i des d'una posició elevada el pas del Papa Mòbil per la ciutat.
3: Els preus van des dels 150 euros, que són els més econòmics, fins a 1.000 euros.
17: Això va, escolta, jo et demano entre 1.600 i 2.000.
3: Però què diu, Armínia?
13: Va, home.
17: Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
13: Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
17: Pel dia del Papa, eh?
13: Sí.
17: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà passar un moment.
13: I què ha fet? Posar un anunci?
17: Sí. Diu, senyora madura, alquila balcó per haver passat el Papa. Solo señores solventes, precio convenís. pregunte por nuestros servicios.
3: Però què vol dir, nuestros servicios, Hermínia?

0: Sí, bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client. Sí,
1: però quins serveis?
2: Clar.
0: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
2: Immersiva, immersiva.
0: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
2: Això no és seriós.
0: Si es poden triar altres extres, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians, encendre uns ciris, uns resorts parenostres, i bueno, jo també em pregunten si puc anar vestida de monja, si els puc canviar fotos... Clar. I bueno, i després em diuen que si després de veure el papa, doncs, usted la mama. I dic, no, jo no soy la mama. Home.
1: Són 8:15. Us saludem ara mateix en ruta amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, camí de la Sagrada Família de Barcelona. Avui tenim un programa especial en aquest programa per fer un recorregut que farà el papa just d'aquí a una setmana. Començarem per la Sagrada Família, on al final del pontífex tot apunta que sí que farà part de la missa en català. Avui parlarem amb veïns i també amb voluntaris.
3: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
4: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
3: I sortirà al balcó vostè?
4: Això sí.
5: Faig una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
6: Oh, sí que m'aproparé. Poso que veure'l no el veuré, però bueno, una mica veure l'ambient.
7: Jo sóc un amant de Gaudí, un reconeixement a la seva obra.
1: I també parlarem avui amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a partir de 8:15. Després anirem fins a la parròquia de Sant Agustí, parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial. I després anirem fins a la presó de Brians 1, on parlarem amb el director i capellà del centre penitenciari. Tancarem avui el programa especial des de Montserrat. Això pel que fa a la visita especial del papa i al programa que ens espera avui al matí de Catalunya Ràdio. En clau política, tot gira al voltant d'aquesta resposta de Junts a Feijó a la proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez.
8: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
9: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
1: Era Jordi Turull en aquest programa, convidant a Feijó a Waterloo i Feijó dient parlem de coses sèries. Va menystenir, per tant, la proposta de Junts. Avui el tema centrarà a la sessió de control al Parlament de Catalunya a partir de les 9 del matí i també a la visita de Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per tancar les jornades del Cercle d'Economia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
10: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia 68-91, el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet, avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per 2 temporades, i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president, el club, el Madrid, estarà en venda.
1: Avui un dia de sol, per cert, i sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia, sí, avui tenim una mica de treva en aquesta inestabilitat que hem tingut aquests últims dies i que tindrem també de cara demà. Avui sol, sí que hi ha alguns núvols a la costa, entre la Costa Brava i la Costa Central, alguns bancs de boira, restes de núvols baixos als llocs on ahir va ploure. En general s'aniran aixecant, hi haurà algunes nuvolades a la tarda, però no deixaran pluja, i també la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems de Catalunya aniran afluixant. Avui també la calor serà bastant continguda, les màximes més altes de 32-33 al sud i a ponent, hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28. I compte demà, perquè sí que les tempestes seran fortes a la tarda, en qualsevol punt de Catalunya, sobretot a la meitat nord.
1: I atenció a la mobilitat, perquè aquesta hora tenim retards a l'R2, a l'R2 nord, a l'R11 i la circulació també està interrompuda a l'R8. Maria Fernández, bon dia.
12: Bon dia. Segons Renfe, els retards de l'R2, l'R2 nord i l'R11 són de mitja hora de mitjana i alguns usuaris ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions, com per exemple la de Granollers Centre. Segons informen Renfe i Adif, els retards es deuen a un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha estès a tota la línia el servei alternatiu d'autobusos que ja funcionava entre Rubí i Martorell.
1: I les carreteres, retenció molt intensa a la Ronda de Dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
13: Molt bon dia. Si és per un vehicle avariat que està tallant un carril a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i la cua està compactada ben bé des de Santa Coloma i a l'Enteix també ja la circulació d'entrada cap al nus de la Trinitat. La resta de punts habituals d'aquesta hora comencen a anar plens també, però de moment sense problemes en cap punt.
1: D'aquí una hora comencem aquest especial des de la Sagrada Família de Barcelona fent un recorregut, el recorregut que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV en un àgora especial del matí amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Ara són les 7:34. I abans ens posem al dia connectant amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
14: Bon dia.
1: començant per les paraules de Turull al matí de Catalunya Ràdio, que també ressonen als articles d'opinió.
14: Per exemple, l'editorial de l'ABC, que considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Puigdemont el suport a aquesta moció de censura.
15: Per això el diari reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes en la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
14: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Feijó tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i de Junts aquesta moció.
15: Juan es fixa en els discursos d'ahir de Feijó al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
14: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder del PP és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Pedro Sánchez.
15: Tot i això, el Mundo considera que Feijó es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant de l'actual bloqueig polític.
14: Sobre la polèmica del català en la visita de Lleó 14, l'editorial de l'Ara diu que en aquest cas és l'arcabisbe, Joan Josep Omella, qui proposa els usos lingüístics que farà el papa.
15: Recorda que l'anterior papa francès va preguntar a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per a un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
14: I al periòdico, l'escriptor Josep Maria Fonalleres recorda que l'Església va ser fonamental per al manteniment de la llengua catalana en les èpoques més obscures i que també ha tingut bisbes amb clara vocació catalanista.
15: I es pregunta si els papes que viatgen tenen consciència del merder fenomenal que suposa la seva presència lluny del Vaticà.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
16: Hi ha una frontera que la democràcia no hauria de travessar mai i és deshumanitzar les persones. Quan la web de Donald Trump presenta els immigrants com si fossin alienígenes, estem davant la barbària de convertir un col·lectiu humà en inferior. I el problema no és que algú sigui diferent, sinó que per ser-ho se'l tracti com a bestiar. Els immigrants no són extraterrestres, sinó persones com nosaltres. I quan Donald Trump oblida això, el problema ja no és la immigració, sinó la inhumana degradació del poder, la societat i la democràcia.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
18: Peugeot. Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
19: Tuya, tuya.
18: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
19: Sí, tu prima.
20: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
21: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
22: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
23: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
24: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
25: Skoda. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. On es rodarà la nova sèrie de Netflix?
26: Doncs a diversos llocs de Catalunya, com la Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista Dan Orthodox Shirahas. Ho llegim al Regió 7.
1: I en què hem d'anar més alerta?
13: Doncs amb una nova estafa digital. Aquest cop els ciberdelinqüents envien missatges en què es promociona un fals descompte per dones. L'anomenen abonament femení o abonament de la dona. Fan servir de forma fraudulenta la imatge institucional d'alguns governs, com ha denunciat públicament el govern del Paraguai. Envien aquests falsos descomptes a través de SMS, plataformes de WhatsApp i xarxes socials. Ho llegim al Nacional.
1: I qui no pot portar ni tirants ni xancletes?
26: Els periodistes de Punt, la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mà.

0: Mànigues i amb missatges considerats inapropiats, pantalons massa desgastats o esquinçats i xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Ho llegim al VilaWeb.
1: Però què feien? Tele amb xancletes?
0: No ho sé. Tampoc sé si els enfocaven els peus, vaja.
1: Ja. I encara sobre vestimenta, qui ha d'anar vestit a capellà?
2: Doncs els capellans. Pot semblar una redundància, però
1: sí,
2: en aquest cas no ho és. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans en la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Però l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que algun potser no hi anirà. Ho llegim això a Nació Digital.
1: I quin pseudomitjà digital ja no es podrà llegir?
0: Doncs Alternatiu, alineat amb les tesis de l'extrema dreta i conegut per difondre propaganda a les xarxes, doncs bé, tot plegat després que s'hagi difós la presumpta identitat del seu responsable i ha resultat ser un treballador públic de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Fons oficials de l'ENS diuen no tenir constància dels fets i asseguren que, en cas de tenir-ne, els seus serveis jurídics analitzarien la situació. Des d'ahir dimarts no es poden consultar ni la seva pàgina web ni el seu perfil de X, l'antic Twitter.
1: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
3: I comencem a Alemanya parlant d'immigració. El Frankfurter Allgemeine Zeitung analitza les paraules del seu ministre d'Interior, que vol tancar abans de finals d'any acords amb països tercers per crear centres de retorn fora de la Unió Europea, destinats a persones amb sol·licituds d'asil rebutjades. Volen tallar de socarrer les seves possibilitats de quedar-se a Alemanya i treballen conjuntament amb els Països Baixos, Dinamarca, Àustria i Grècia, amb el suport de la Comissió Europea. El ministre Dobrin, de fet, de defensa augmentar les aportacions, sobretot cap a l'Afganistan i Síria. I als Estats Units, el USA Today i molts altres mitjans es fan ressò de l'acomiadament del veterà periodista nord-americà Scott Pelley, presentador de l'informatiu 60 Minuts a la CBS, una sortida que es fa efectiva després que critiqués l'arribada del nou director de la cadena, a qui va acusar públicament de destruir el programa. Els treballadors hi veuen motivacions polítiques.
2: Avui la premsa econòmica es fa ressò de les novetats sobre les taxes aeroportuàries. L'Expansió en titula que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència esmena AENA i aconsella una baixada del 0,59% anual de les taxes fins al 2031. L'ON Economia assegura que ha estat un cop de porta a AENA. Destaca que amb la baixada de taxes la comissió creu que es podrà reforçar l'eficiència del sistema aeroportuari i assegurar-ne la sostenibilitat econòmica. L'informe de la CNMC, però, encara no és vinculant i AENA ja ha fet un comunicat on diu que seguirà el procés de pujada de taxes amb normalitat. I l'economista explica què està fent el sector del vi per pal·liar la crisi del consum, apunta que s'estan fent reestructuracions, vendes barates massives i incorporacions de socis en el capital en forma de rescat per enfortir els balanços anuals. Segons el diari, l'objectiu és evitar el pitjor dels escenaris, que seria el tancament de cellers.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
4: Michel, nou tècnic de l'Ajax, destaca el diari Esport.
5: For me is a great moment in my career.
4: L'Esport parla de nova aventura del tècnic després d'un agre descens amb el Girona. El Mundo Deportivo diu que posa punt final a una etapa irrepetible a Montilivi i l'Esportiu parla del que pot ser el seu relleu a la banqueta, Carles Martínez. Fins ara el tècnic del Tolosa francès és el més ben situat per substituir-lo. Un entrenador jove i amb mètodes moderns. I el mercat de fitxatges no s'atura. Mundo Deportivo explica que al Barça hi ha consens absolut per fitxar Julián Álvarez, a qui veuen com la millor opció possible al mercat actual. Esport diu que el Barça busca sortir de Casado per 20 milions i la cessió de Bargi. Ter Stegen és la pedra a la sabata d'aquest mercato. La Vanguardia incideix en que es busca número 2, el suplent de Joan Garcia, mentre que el Marca reflecteix unes declaracions d'Enrique Riquelme a The Will Project. Voldria que el Barça desaparegués.
1: I a la premsa del cor, la nova carrera musical d'un exjugador del Barça, precisament, Elisenda Pineda.
6: Ansu Fati debuta en la música amb el llançament del seu senzill Sea Como Sea. El futbolista ha decidit seguir l'exemple d'altres esportistes que també van fregar l'excel·lència en matèria musical. Estem parlant de Jesulín de Ubrique, amb el seu Toa, o de la plantilla del Barça del 92 perpetrant el rap del Dream Team, un We Are The World tronat de karaoke on només hi faltaven els coros de Maya Montero. I com oblidar Cibeles, l'èxit recent de Sergio Ramos amb el que es van sigalat per anar a Eurovisió fins que algú li va dir que aquest any millor no. Sea como sea, la cançó d'Ansu Fati veurà la llum el 19 de juny. Estarem amatents a l'estrena. Tremola, Bad Bunny.
1: Doncs ja l'escoltarem quan surti aquesta cançó.
7: Sí, sí,
1: que no li esquifa anys avui.
7: Doncs mira, saludem i felicitem sobretot a Rafa Nadal.

0: 5.
1: Mira, una mica més jove, 40, i també el general i polític cubà Raúl Castro.
0: Raúl Castro, 88.
1: Doncs mira, més 95 anys que avui fa Castro.
0: Santoral.
1: Avui a Santa Olívia, la llegenda explica que era de família noble i va fugir del seu casament per refugiar-se en un monestir on va ser gratificada freqüentment amb múltiples visions. Allà va viure entregada a Jesucrist i finalment va morir sent ermitanya. A Catalunya hi ha 3.831 persones que es diuen Olívia.
0: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 3 de juny del 2026, ara en el quiosc Vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
3: 3 de juny de 1996, una fuga de clor en una empresa química de Sant Celoni causa la mort d'una dona de 74 anys i lesions a 93 persones més. L'empresa Oquifa diu que va ser un accident fortuit i que investigarà per què es va trencar un dipòsit amb més de 6.000 litres de lleixiu. El poble tenia en aquell moment 10 empreses químiques. I ara fa 30 anys els Mossos d'Esquadra es neguen a parlar en català com a arma de pressió en les seves negociacions per millorar horaris i condicions laborals. La protesta dura 10 dies. Destaca una frase de l'article de Quim Monzó al Periódico. Amb Mossos com aquests, qui necessita guàrdies civils? I encara una altra. Us imagineu el que s'hauria muntat si s'haguessin negat a parlar en castellà? Acabo amb un reportatge trencador emès el 3 de juny de 1996 als 60 minuts del Canal 33. Es titulava «El final de la televisió» i explicava que el futur eren ordinadors domèstics que permetrien que cadascú fes la seva programació a l'hora que volgués i de la manera que volgués.
0: Avui és 3 de juny del 2026, és el 154è dia del calendari. Falten 18 dies per l'estiu, 21 per Sant Joan i 6 perquè comencin els exàmens de selectivitat. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, ens veiem a Waterloo.
5: Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale?
6: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos.
7: L'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst.
0: Plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el papa des del balcó de casa seva.
8: Hay un 20% que lo van a cubrir administraciones públicas, Canàries, Catalunya.
9: It could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week. That for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Prevenir.
10: Advertir per endavant algú d'alguna cosa. La Generalitat ha advertit els estudiants que fan la selectivitat dimarts que ve i que coincideixen amb la visita del papa que surtin d'hora de casa per evitar arribar tard a l'examen. Més val prevenir que curar.
0: Plaga.
10: Proliferació d'un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la salut de les persones o bé ataca recursos seus com el bestiar i les plantes. La combinació de pluja i altes temperatures fa que les plagues de mosquits arribin abans aquest any.
0: Reencarnació.
10: Tornar a encarnar, revestir d'una forma corporal, especialment d'una forma humana. No es podrà reencarnar Pau Casals, però sí que hi haurà un xelista que tindrà el privilegi de tocar el seu violoncel.
0: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 1.000.
7: Als portals d'anuncis hi ha balcons a lloguer per veure el papa a la Sagrada Família la setmana vinent amb preus que van des dels 150 fins als 1.000 euros. Wallapop està retirant els anuncis perquè incompleixen les normes de la plataforma.
0: 1.500.000 d'euros.
7: És el que pagarà Catalunya, com a mínim, per la visita del papa a Lleó 14 a Espanya. Són diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions i la Comunitat de Madrid diu que no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis.
0: 50.000.
7: Són els nous contractes que es van tancar a Catalunya el mes de maig. L'ocupació continua creixent i marcant xifres rècords. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats. L'atur ha baixat per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de fruita a Lleida.
0: I ara el veig amb Pol Forada, tres imatges. En la primera imatge hi veig Alberto Núñez Feijóo, està dret, envoltat de persones. La majoria d'homes van amb vestit i corbata. I el líder del Partit Popular que gesticula i parla mentre escolten de prop el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i també Miquel Roca.
11: Una de les imatges que es va deixar i la visita de Feijóo a les jornades del Cercle d'Economia. Segons llegim a La Vanguardia, en aquesta conversa, Feijóo va dir a Roca i Sánchez Llibre que això de la moció de censura s'ha de desbloquejar des de Catalunya.
0: I a la segona imatge hi veig un home enmig d'un carrer totalment ple de runa, al darrere una casa coberta de flames. L'home porta el cap embenat, la cara plena de pols i al coll de la samarreta una taca de sang.
11: És un home ucraïnès amb la mirada perduda durant una de les jornades amb atacs més durs per part de Rússia dels últims anys. Com a mínim 22 persones van morir, més d'un centenar van quedar ferides en aquest bombardeig massiu de 73 míssils i més de 650 drons llançats sobre Kiev i Dnipro.
0: I a la tercera imatge hi veig l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, amb un grup d'empresaris. Darrere es projecta una imatge de la rèplica de la capella de l'Assumpta. És la mateixa que l'arquitecte Antoni Gaudí va fer per la Basílica de la Sagrada Família. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
12: Doncs mira, presentar el projecte per construir aquesta rèplica que es veu a la foto i ubicar-la al Parc Gandhi de Reus. L'alcaldessa és al mig de la foto, l'acompanyen membres de la Fundació Gresol. De fet, ells són els que han tingut la idea de construir aquesta rèplica perquè finalment Reus, la ciutat natal de Gaudí, tingui una obra projectada per l'arquitecte. Bé, haurem de veure com envelleix aquesta foto perquè l'obra no té termini d'execució ni diners per fer-la. Els impulsors esperen recaptar 10 milions d'euros de la societat reusenca per tirar-la endavant.
0: I a una setmana per la visita del Papa, avui farem un programa especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta. Passarem per alguns dels llocs més significatius d'aquesta ruta que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV. Cada dia, per això, abans al matí, us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
2: La visita del Papa.
13: Bon dia. Una de les visites que a última hora es van incorporar a l'itinerari és a la presó de Brians. Els organitzadors van pensar que havia donat fruit una que ja havia fet a un centre penitenciari de Bata, a Guinea Equatorial. Hi participaran entre 70 i 80 reclusos que rebran el Papa amb aquest

0: Dues internes pronunciaran unes paraules, seran dues dones, per reforçar el missatge que elles són doblement vulnerables per ser dones i per estar a la presó.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció, que titular que circula. Un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia afirma que la dona no s'esperava que la seva parella es mostrés conforme amb la petició de divorci, però en cap cas va imaginar que l'home reaccionaria d'aquesta manera. Efectivament, l'home no es va prendre gens bé que la seva dona li demanés de separar-se i després d'una nit de borratxera va decidir agafar una excavadora i començar a enderrocar casa seva, la casa on vivien ell, la seva dona i les seves dues filles. De fet, diu la notícia que la dona i les filles encara eren dins de la casa quan va començar a enderrocar-la. Diu la notícia també que quan la dona va sentir el soroll de l'enderrocament a la part del darrere de la casa, va trucar emergències.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: Descobrir què t'apassiona és el primer pas per construir el futur acadèmic. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un any més la Summer Experience, una experiència universitària adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents itineraris segons les seves àrees d'interès. La iniciativa consta de sessions pràctiques, activitats lúdiques i visites a institucions. Una proposta per viure la universitat des de dins i orientar la seva vocació.
5: Vols viure la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora és una notícia real. Ha succeït a Pennsilvània, als Estats Units. L'home ha estat detingut acusat d'alterar l'ordre públic, també de posar en perill la vida d'altres persones. Només va poder enderrocar la part del darrere de la casa, però els arquitectes creuen que la casa s'haurà d'enderrocar sencera perquè els danys estructurals causats per l'home fa impossible la seva reconstrucció.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: Ara són les 7:53. Titulars del dia en 2 minuts, amb Lara García i Francesc Soler. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
7: El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
8: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
7: Avui Pedro Sánchez al Cercle d'Economia, on ahir va parlar Feijóo.
2: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
9: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
10: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
2: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
7: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: Ucraïna respon als bombardejos russos d'aquest dimarts atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad.
9: Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a 400 quilòmetres al sud de Moscou.
2: I tret de sortida avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers.
7: La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'ha desgravat fins diumenge. Aquest any els reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa.
11: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
12: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia força tranquil. Ara aquesta hora ha refrescat una mica l'interior i, de fet, hi ha molts llocs que no passen dels 10 graus encara. Bufa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però anirà fluixant ràpidament i tenim alguns núvols a la costa, entre la costa de Barcelona i la costa Brava. En general, tot plegat serà inofensiu. També seran inofensives les nuvolades que puguin créixer al migdia, que avui no deixaran pluja, i la calor fins i tot serà moderada, amb moltes màximes que no passaran dels 27 o 28 graus a la meitat nord i dels 32 o 33 a Ponent i a l'Ebre.
11: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: Pel que fa al trànsit, un accident provoca retenció tensió a la C58 cap a Sabadell. Txell Garriga.
9: Bon dia de nou. Sí, està tallant un carril i provoca uns 4 quilòmetres molt intensos entre Montcada i Ripollet. També tenim retenció, però molt intensa, a la Ronda Dalt, en sentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. En aquest cas era per un vehicle avariat que s'està tot just retirant.
2: I pel que fa al transport públic, matí amb molts problemes a l'R2, l'R2 Nord, R11 i R8. Maria Fernández.
13: Bon dia. Hi ha retards de més de mitja hora a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 i els trens es queden aturats força estona en algunes estacions. És a causa d'un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. En aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota la línia.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon
15: Manu.
2: Dia!
15: Xiripipis del meu cor!
2: Com estàs?
15: Ah, benvingut!
2: Ben tornat, Manu!
15: Moltes gràcies, bonics.
16: L'audiència vol saber com estàs.
2: Clar.
15: Estic millor. A veure, encara em falta una mica l'aire. Quan parlo molta estona seguida,
16: sí.
15: Encara com que m'ofego.
2: T'has de cuidar, eh?
15: Però ara m'he de cuidar molt i a poc a poc. I prendre'm la vida amb tranquil·litat.
2: Exactament. No facis tant esport, ara.
16: Ara.
15: No, ara ja no. Ara només vaig a caminar.
16: Boia.
2: Ara, veus? T'estàs fent gran.
16: Sí,
2: és
16: que, sí.
2: És el que recomanen a partir de certa edat, caminar.
16: Una hora al dia.
2: Sí. Ens alegrem molt de sentir-te, Manu.
16: I tant.
15: Igualment.
2: I de sentir-te cantar, perquè és el que fem en aquest espai. Avui felicitem ara.
16: A la Núria!
2: Marcar el telèfon de la Núria.
16: Núria, serà el teu ull, serà el sol.
2: Fa 59 anys, la Núria.
16: Ai, rascant ja el pal.
2: També camina.
15: També camina, sí.
2: Núria.
17: Hola.
2: Què tal? Què? Què rius tant, Núria? Per què?
17: No, perquè vaig al cotxe i m'han dit, no, hem de canviar no sé què. Hem de posar no sé què d'un anunci. M'han enganyat, vaja.
2: Ah, per no sentir la ràdio.
17: M'han enredat.
2: Home, avui fa 59 anys, Núria.
17: Sí.
16: Home, quina meravella. La teva filla Maria et vol dir que t'estima molt i et dona les gràcies per ser la millor amiga, xofer, mànager i mecenes del món. Et desitjo un aniversari Caram. Molt bonic i et vol dedicar aquesta Caram. Cançó que et toca, Manu Guix, que es diu Illes dins un riu.
17: Oh,

0: quina meravella aquesta cançó.
1: Oh, t'hem fet els coros. Molt bé, hem fet
0: ara,
1: els coros aquí,
0: Núria, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies per la felicitació.
0: Adéu, Manu.
2: Fins demà, xiripipis. 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular pel trànsit, equip viari. Molt bon dia.
1: Bon dia. Retenció intensa a la C58 a Ripollet, cap a Sabadell, per un accident que tot just s'acaba de retirar, i també a la Ronda de Dalt per un vehicle avariat en sentit Llobregat. El transport públic per un robatori de coure entre Mollet i Granollers, demores d'uns 30 minuts a l'R2, l'R2 Nord, i interrompuda també l'R8.
0: Intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Els objectius han estat un petrolier que hauria trencat el bloqueig i el quarter general de la 5a flota dels Estats Units a Bahrein, entre d'altres. Kuwait també denuncia un atac amb drons al seu aeroport que hauria deixat ferits. Tot i aquestes hostilitats, els uns i els altres asseguren que continuen negociant un acord de pau. I Ucraïna, resposta als bombardejos russos d'aquest dimarts, atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad. Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a Michurinsk, a 400 quilòmetres al sud de Moscou. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les creixes, que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. Alberto Núñez Feijóo rebutja la proposta de Junts de buscar una reunió a Waterloo. El seu suport a la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, una condició plantejada al matí de Catalunya Ràdio pel número 2 de la formació, Jordi Turull, pel president Illa: si Junts facilita una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no els ho perdonarà. Els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga de mestres i professors a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. De moment hi han votat ja prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. I els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a Catalunya. Són xifres del primer quatrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també han augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels familiars morts. Tret de sortida avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. I avui també arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta i Artac, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg entre la jornada inaugural. Fins dissabte al Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Knitnap, Gorillaz o Doja Cat.
2: Esports.
3: El Barça guanya la pista del Camp Múrcia per 68-91 al primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. El Mataró guanya la tercera Lliga Femenina de Waterpolo després de guanyar per 9-10 al Sant Andreu el tercer partit de la final. Avui hi haurà un equip català que serà campió de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo a partit Atlètic Barceloneta Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. Michel diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Ajax. Firma per a dues temporades i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president del club estarà en venda.
0: Ens queda el temps. Matí de sol en general amb alguns núvols locals. A la tarda no plourà enlloc del país. Farà calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan al migdia.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem nit i matinada calentes al Golf Pèrsic amb intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran, trencant el bloqueig imposat per Washington i que no ha obeït l'ordre d'aturar-se quan li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com a represàlia, les forces iranianes han respost llançant míssils i drons contra el quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils també al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer l'impacte. Les forces dels Estats Units també han respost bombardejant una base militar iraniana a l'illa de Qesem, a l'estret d'Hormuz. Malgrat aquest clima de guerra entre Washington Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
2: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Mentrestant, al Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre hebreu de Defensa ha insistit que després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Netanyahu pels bombardejos contra Beirut, els plans de guerra israelians no han variat. I Ucraïna ha atacat aquesta matinada amb drons la regió de Leningrad, on hi ha instal·lacions crucials per a l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país. Segons fonts locals russes, les defenses antiaèries han abatut almenys una trentena de drons, però no han informat de possibles danys. La capital de la regió, Sant Petersburg, acull des d'avui una conferència econòmica amb aliats de Moscou. Ucraïna també ha atacat i incendiat una planta industrial a prop de la ciutat de Michurinsk, a 400 quilòmetres al sud de Moscou. Fins ara, no hi ha notícia de bombardejos russos sobre Ucraïna, que ahir van causar més de 20 morts. Anem cap a Moscou. Cristina Solias.
5: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
6: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
5: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i les queixes que va provocar el fet que fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat i els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han reivindicat la importància del català en aquesta cerimònia. Per cert, que Catalunya pagarà almenys 1,5 milió d'euros per la visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol, que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries aportaran 3 milions i la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. La major part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, tal com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrioncal.
7: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos han demanat reunir-se amb el papa Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
8: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La conferència episcopal diu que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir. En política, Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutgen a Waterloo i plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que participava ahir a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Sentim Turull i la resposta de Feijóo.
9: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
10: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
0: A la seva intervenció davant l'empresariat català, líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez, desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista a la Moncloa per després convocar eleccions generals.
10: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: Fins ara, recordem, els populars sempre han rebutjat frontalment demanar una reunió amb Carles Puigdemont. Tot i que Feijóo ja ha dit que no complirà la condició que li ha posat Junts per escoltar els plans de la moció de censura, el president de la Generalitat no s'ha volgut estalviar un advertiment contra la formació de Carles Puigdemont. Salvador Illa diu que si Junts facilités una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no li ho perdonarà. El president de la Generalitat també ha participat a les jornades del Cercle d'Economia en un debat amb els presidents basc i gallec. Que és una informació d'Albert Prat.
11: Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3 enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
12: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonarà.
11: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el Landacari i Manol Pradales del PNB ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
13: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse de otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
14: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Esto a dónde lleva?
11: La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Junta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya i Illa li ha contestat que no es farà enrere.
13: Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio.
12: Catalunya no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
11: I tal com ha anunciat el PP, el dirigent gallec ha confirmat des de Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament.
0: 3 minuts i arribarem a un quart de nou. Canviem de qüestió. Els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga als mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir va ser el torn de Barcelona, on el seguiment va ser del 12%, segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló, també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarría és una de les portaveus de la CGT.
15: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. Per cert, que la visita del Papa també afecta els estudiants que faran la selectivitat. Aquí el govern ha demanat que mirin d'arribar el més aviat possible als centres on faran els exàmens. Així ho ha aconsellat el Departament de Recerca i Universitats. Els alumnes que s'examinin a Barcelona o al voltant de Montserrat, la nova responsable de les proves, Rosa Pàmies Vilà, assegurava al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los de la mobilitat i que els pot jugar una mala passada.
16: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
0: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi haurà detectors de dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants de Catalunya. Us avançàvem en titulars, també els metges també tornaran a fer vaga, segons us avancem a 3cat Info, s'aturaran el dimecres 17 de juny. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Aquesta serà la 12a jornada de vaga. S'emmarcaran una setmana de mobilitzacions dels principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari. Justament ahir el Consell de Ministres va aprovar el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart, secretari general de Sindicat de Metges de Catalunya.
17: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
0: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut ha demanat al sindicat que s'assumi a un grup de treball creat per abordar la reorganització del sistema. I prop de 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. Els trasplantaments han crescut un 4% a casa nostra durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives de familiars a la donació també continuen sent altes. Entre el gener i l'abril d'aquest any, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors clau del sistema és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%, però segons Salut continua estant per sobre de la mitjana històrica. Hem arribat a 8:15, connectem amb el nostre equip viari. Hi havia alguna incidència oberta a les carreteres, però sobretot també al transport públic pel que fa a Rodalies. Txell Garriga, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí. El transport públic per un robatori de coure entre Mollet Sant Fost i Granollers Centre. Hi ha demores d'uns 30 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 també, i està interrompuda la circulació ferroviària de l'R8. Segons informa Rodalies, en el cas de l'R8, s'estableix servei alternatiu per carretera per cobrir aquest servei. I a les carreteres, matí, sobretot de circulació complicada a la Ronda de Dalt. Un accident talla ara dos carrils a l'altura d'Horta, en sentit Trinitat, acumula retenció ben bé des de Vallcarca, i en sentit Llobregat la cua també s'ha compactat per un vehicle variat a Vall d'Hebron, en aquest cas, però ara ja s'hauria retirat i la cua hauria de començar a avançar. La Ronda Litoral també congestió entre Bonpastor i la Barceloneta i entre Sant Adrià i Santa Coloma, però cap al nus de la Trinitat de sortida de Barcelona, en principi sense problemes en cap punt. Cap a la capital tenim intensitat també als punts habituals. Des de Llobregat destaca la 2 i la B23 des de Pallejà, i des del costat Besòs molt intens també pel nus de la Trinitat, afectat per aquesta circulació amb congestió que explicàvem a dins les dues rondes cap al Llobregat. I també tenim congestió habitual a la P7 entre Mollet i Barberà, també cap a Martorell i a Cerdanyola cap a Girona, o a la C58 a Sant Quirze. I més enllà d'aquestes retencions, també destaca que per un despreniment se circula en pas alternatiu a la C16Z a Porreig. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
18: Dia ben tranquil, dia ben estable, amb sol, amb alguns núvols molt locals, cel blau, entrat tramuntana i mestral, que ha netejat el cel, una tramuntana, just vents de mestral, que anien a la baixa, i que al partir del migdia tendiran ja a desaparèixer i bufarà la marinada. El vent ha arribat a Portbou, al coll dels Belitres, als 94 km per hora, i als ports als 66. Mas de Brabarans als 65. Són els cops més forts de les últimes hores. Hem tingut algun petit ruixat fins fa poc cap a l'àrea del Maresme, però hem marxat i la situació és de tranquil·litat. També a la tarda apuntem un temps estable, amb una temperatura diurna que en moltes zones serà més baixa, tot i que al Pirineu la diurna pujarà perquè hi haurà més estones de sol. Màximes avui situades al voltant dels 32, un pugin més. Lleida pot arribar als 31 graus. A Tarragona la màxima al voltant dels 29, Barcelona 26, 27, en funció del barri, Girona arribant als 28 i al Pirineu destaquem Sort amb una màxima de 27 i 24 a Viella.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari, i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
19: Només pel fet de comprar el cupó diari?
4: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
19: Mira que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
20: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Dimecres, Quanta Guerra. L'àvia de Nando Jovany.
22: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
23: No en sabem gaire res, eh?
24: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front.
23: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
21: Quanta Guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem. Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones a Mataró arran dels aldarulls que ha desencadenat un desnonament al barri de Cerdanyola, amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones s'hagin concentrat per evitar el desnonament i s'han llançat objectes contra els agents, moment en què una unitat dels ARRO ha acabat dispersant els concentrats i ja s'han fet 3 detencions. Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya. Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va arribar a ser subdirector. Coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui, aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
2: I jo vaig demanar que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
0: Cadena, col·laborador també de Catalunya Ràdio, va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant el franquisme i va fundar el clandestí Grup Democràtic de Periodistes. També va destacar per la seva feina al Periódico de Catalunya i per la publicació d'una 70 de llibres. Va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura. I ara anem cap a Berga. Perquè ja fa olor de Patum, després d'una emocionant Patum inclusiva, aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana de Corpus. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa. A Berga, Nàtia Dell.
3: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que dona el tret de sortida 5 dies de festa. El tabal sempre present marcarà el punt d'inici de la passada, que acompanyat dels 4 gegants recorrerà places i carrers convidant a la població a participar a una festa que té més de 600 anys d'història, amb tradicions de fa molts i molts anys i d'altres de més noves que han arrelat amb força, com les trenes boxejadores que triomfen entre les joves que ja s'han convertit en tot un símbol de la festa.
5: Bé, és una mica d'identitat, no?, per aquestes festes i tal, i, doncs mira, és com típic.
6: Per no cremar-te, perquè portes el cabell recollit, perquè no te'l tibin quan estàs allà tots apretats, i s'ha posat com molt de moda, no? És l'últim crit.
7: Queden molt bé, per Patum és algo maco per portar.
3: Al vespre hi haurà un nou passacarrers amb el tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. A vegades hi ha passants que han arribat a durar 9 hores.
0: I The Cure, The XX, Nicap o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Wineta i Artak, guitarrica de La Fuente, i també Wet Leg. Ens ho explica Marc Ruiz.
25: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Wineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià, guitarrista de La Fuente, i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Father John Misty, Mark DiMarco, Panda Bear, Fuckers, Aiko el Grupo o Lucrecia Dalt. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Caldrà esperar un espectacle de 3 hores, que no dedicaran específicament a l'últim disc, Songs of a Lost World, sinó que, com és habitual, rescataran cançons per a tots els gustos populars, com Friday I'm in Love, algunes de les favorites dels fans de discos com Wish, Disintegration o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i altres de fosques i amagades a la cara ve d'algun single dels 80. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex, Pink Panthers, el madrileny Ralphie Chu o els històrics del so industrial Einsturzende Neubauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Nicap, la banda irlandesa de rap en gaèlic que ha dedicat el seu darrer disc a la llibertat d'expressió i a Palestina, després que els jutgessin per terrorisme, acusats d'haver mostrat una bandera de Hezbollah en un concert. Little Sims, Big Thief i Peggy Goo són alguns dels altres noms principals de la jornada. Un gran festival també serveix per descobrir artistes

0: Montserrat Raya, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet posa l'1-0 al seu favor al play-off de quarts de final de la Lliga després de guanyar ahir a la pista del Camp Múrcia per 68-91. L'equip blaugrana recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra València. Xavi Pasqual, tècnic del Barça.
2: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Y aquest és el jugador del Barça, Juani Marcos.
3: Al final necesitábamos cambiar la imagen de la última derrota y de esta manera al final en el primer partido la pudimos cambiar, pero tenemos que volver a casa y con nuestra gente hacernos igual de fuertes que fuimos aquí.
1: Demà el Barça tindrà al Palau Blaugrana l'oportunitat de passar a semifinals. Pel que fa al Madrid, va perdre ahir d'un punt amb el Tenerife per 97-98. I avui és el torn del Joventut, sisè classificat de la Lliga, que juga a les 9 del vespre a la pista del Baskonia, tercer. El partit en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Com el Barça, la penya també té el factor pista en contra. Dani Miret, l'entrenador dels Verdinegres, destaca que Ricky Rubio arriba en bona forma a la cita.
4: I arriba fresc i arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
1: També en bàsquet, el Morabanc Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça i durant 10 anys també ha sigut vistaire d'equips de l'NBA. El Mataró es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, després de guanyar 9-10 davant el Sant Andreu. Dani Ballar, tècnic de les Maresmenques.
5: Veníem convençudes de que això era possible després del gran partit que vàrem fer dissabte. Sabíem que segurament el factor psicològic estava de la nostra part després del joc que vàrem mostrar a casa i veníem amb aquesta convicció de que fent bé les coses doncs tindríem opcions de poder guanyar tal com ha estat.
1: I Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, reconeix la superioritat del Centre Natació Mataró.
6: La meva enhorabona perquè realment són les campiones amb tot el dret del món perquè ho han fet millor que nosaltres. Ens ha faltat una mica de trobar les nostres jugadores i que les nostres jugadores de més nivell es fiquessin en el partit. Les seves jugadores top han estat més ficades.
1: I avui hi ha la final catalana de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya 2:15 amb 5 gols de renda de l'anada per a les gracienques. Javi Belmonte, entrenador del Catalunya.
7: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
8: 3CAT Info.
1: En futbol, Mitchell firma com a entrenador de l'Ajax. El madrileny, que ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys, firma per l'equip d'Amsterdam per a les dues pròximes temporades. Un Ajax que té l'exblaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu i que va acabar entre els cuers de la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. Mitchell parla d'un pas endavant en la seva carrera.
9: For me is a great moment in my career.
1: Mentrestant, Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino Pérez surt reelegit com a president blanc. Declaracions que fan la seva visita a Barcelona per reunir-se amb socis i penyistes del Madrid.
10: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
1: La Junta Electoral de Madrid diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions d'aquest diumenge, això després que Riquelme posés en dubte el vot per correu. El govern català destaca l'impacte econòmic del Gran Premi de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya que es disputarà la setmana que ve. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat.
11: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet.
1: El torneig de Roland Garros avui es completa en els quarts de final. Auger Aliassime s'enfrontarà a Cavoli i hi ha duel italià entre els dos Mateos, Berrettini i Arnaldi. Zverev i Mensik ja són a semifinals. El quadre femení avui la número 1 mundial. Sabalenka s'enfrontarà a Schneider. La també russa Kalisnaya jugarà contra la polonesa Balinska.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Les carreteres, retenció molt intensa a la Ronda de Dalt per un accident a Horta cap a Trinitat, que està tallant dos carrils, i el transport públic per un robatori de coure entre Mollet i Granollers. Demores d'uns 30 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i interrompuda l'R8.
1: El més destacat aquesta hora passa per l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Els objectius han estat un petrolier que hauria trencat el bloqueig i el quarter general de la 5a flota dels Estats Units a Bahrein. Entre d'altres, Kuwait també denuncia un atac amb drons al seu aeroport que hauria deixat ferits. Tot i aquestes hostilitats, els uns i els altres asseguren que continuen negociant un acord de pau. I Ucraïna ha atacat amb drons Sant Petersburg, on Rússia celebra un fòrum econòmic, i altres punts de la regió industrial de Leningrad. Són accions en resposta a l'atac massiu d'ahir del Kremlin a diverses ciutats ucraïneses, que va fer més de 20 morts. Aquí el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no s'ha tancat. Des d'ara fins les 9, també analitzarem l'impacte que aquestes guerres que us comentaven, la d'Ucraïna i la del Pròxim Orient, tenen en la indústria química de l'Estat, un debat que avui també es traslladarà al Saló Expo Químia, que agrupa aquest sector productiu a Catalunya. També sentirem els veïns dels barris del nord de Tarragona demanant explicacions a la multinacional química Dow per les fortes vibracions i sorolls que han notat els seus habitatges arran de l'incident d'aquest cap de setmana passat. Quan faltin 5 minuts per les 9, parlarem d'esports. Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quins són els titulars d'aquesta hora?
3: El Barça guanya la pista del Múrcia, 68-91, a primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia i Joventut, a les 9 del vespre, i en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Mataró guanya la tercera Lliga Femenina de Waterpolo, i avui es decidirà el campió de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo, Atlètic Barceloneta, Catalunya, 8:15, i amb 5 gols a favor de les gasienques.
1: I acabem el repàs amb el temps. Matí de sol en general, amb alguns núvols locals. A la tarda no plourà en lloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan de cara aquest migdia. Passen 3 minuts de 8:45, nit i matinada calentes al Golf Pèrsic, amb intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran, trencant el bloqueig imposat per Washington i que no obeï l'ordre d'aturar-se que li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com a represàlia, les forces iranianes han respost llançant míssils i drons contra un quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils al Golf Pèrsic. De fet, segons s'ha sabut fa relativament poca estona, Kuwait també ha denunciat un atac amb drons al seu aeroport que hauria deixat ferits. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte. Les forces dels Estats Units també han respost bombardejant una base militar iraniana a l'illa de Qessam, a l'estret d'Hormuz. Malgrat aquest clima de guerra entre Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
4: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Mentrestant, el Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre hebreu de Defensa ha insistit que després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Netanyahu, els bombardejos contra Beirut, els plans de guerra israelians, no han variat. 7 morts i 11 ferits en un atac amb drons d'Ucraïna contra un autobús a Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Moscou. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat Sant Petersburg, on Rússia celebra des d'avui un fòrum econòmic amb aliats i altres punts de la regió de Leningrad, també, on hi ha instal·lacions crucials per a l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país. Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a 400 quilòmetres al sud de Moscou. Són accions en resposta a l'atac massiu d'ahir del Kremlin a diverses ciutats ucraïneses, que van fer més de 20 morts. Moscou, Cristina Solias.
0: els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
5: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
0: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes.
1: La indústria química a l'Estat avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial en el que és el segon sector productiu a Catalunya es debat aquesta setmana al Saló Expo Química. Anem a Fira Gran Via, a l'Hospitalet, allà hi ha en Joan Garcia.
6: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions d'euros. Equivale a un 9% del producte interior brut. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran, que fa que reclami el suport de l'administració. Mara Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
7: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros. Bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
6: Des del Gros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de Plàstics.
8: Si ho analitzem des del punt de vista de manufactura, els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics i de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
6: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina a través d'aranzels per mantenir la indústria de base i també obrir nous mercats. Carlos Molina, de Moeve, es fixa en el mercat europeu.
9: Ser productor europeo tiene más sentido que nunca porque ahora está la logística totalmente alterada, por tanto el consumo europeo que depende en estos momentos cada vez más de la producción europea y es donde más valor hay.
6: Passejant pel Saló també hem vist empreses de serveis a la indústria química, com la catalana Meteosim, una consultora que a través de models numèrics aporta la previsió del temps a les indústries químiques perquè gestionin l'impacte que generen a l'atmosfera. El seu director general, Oriol de Tera, explica com els arriba a ells la situació d'incertesa.
10: Que les empreses vigilen molt la despesa. O sigui, veiem que s'ha ralentitzat molt la presa de decisions.
6: Expo Química i Equiplast, el sector del plàstic i el cautxú, esperen rebre fins divendres 21.000 visitants professionals.
1: I Brussel·les dona llum verda als 54 milions d'euros d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard. Lleida, Júlia Albacar.
11: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos, i Pere Roque, de Saja.
12: Quan s'ha ejecutat una mesura, sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvinguda siguin.
13: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
14: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
11: Què reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants?
15: 3CAT Info.
1: Diverses entitats a favor dels drets humans rebutgen la nova legislació europea sobre immigració que adopta el model italià. Consideren que la deportació en països tercers pot comportar tortures i que les persones quedin en llimbs legals durant anys. Falta la ratificació final, però molts governs dels 27, entre els quals l'alemany, celebren aquest pas. Berlín, Jordi Regàs.
16: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
17: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
16: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i de les queixes que va provocar el fet que fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat, els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, l'ANC, Òmnium i el Consell de la República entregaran una carta al pare abat de Montserrat perquè la faci arribar al papa, o li demanen que prioritzi el català en la visita, especialment en la benedicció de la Torre. En la carta destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalanes i recorden que Catalunya continua reclamant el reconeixement del dret a l'autodeterminació. I ara parlem del mític violoncel de Pau Casals. És el violoncel que va tocar durant més de 60 anys i ara tindrà una segona vida. La seva fundació l'ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i, de retruc, mantenir viu el llegat de Casals. Li han entregat l'instrument en un acte a Bèlgica. Waterloo, Bruno Forte, a Mires.
18: Gent dempeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació per rebre el cello més icònic de Pau Casals. Durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
19: I really feel the weight and the responsibility.
20: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
19: Of course, lighter and lighter.
20: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
18: Aquest estiu el podrem sentir en concert a Catalunya. Ettore Pagano tocarà amb el cello de Casals al Vendrell i al Palau de la Música.
19: Of course, the encore I will play, maybe a Casals encore.
20: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
18: El vicepresident de la Fundació Pau Casals, Narcís Serra, diu que aquest violoncel conserva una sonoritat única, tot i que es va fabricar ara fa 300 anys.
21: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals. Li va treure tot el seu suc o potencial de so.
18: I el director general de la Fundació, Jordi Pardo, vol que aquest mateix suc el treguin ara joves promeses del violoncel.
22: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part dels seus desitjos.
18: Creu que un cello tan emblemàtic no es podia quedar guardat en una vitrina.
1: Seguim parlant de música. Blame it all on my roots. I showed up in boots. Ruined your black tie affair. De música i de diners, perquè el cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes digitals com Spotify, cosa que fa més atractiu encara el seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o d'assegurar el patrimoni. Garth Brooks ha venut 200 milions de discos als Estats Units i és autor d'èxits com Friends in Low Places o The Dance.

I avui ha mort als 75 anys Pibo Bryson, veu de clàssics de Disney, com aquesta que estem escoltant de fons, La Bella i la Bèstia, i també de cançons com Aladí. Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia, després amb Regina Bell va cantar Un món ideal, i l'Aladí, la mort del cantant, l'ha confirmada la seva família en un comunicat on ha explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral. Oh,

0: Tres quarts de nou, ara toca connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs hem de començar parlant del transport públic perquè per un robatori de coure entre Mollet, Sant Fost i Granollers Centre tenim demores d'uns 30 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i està interrompuda tota la circulació ferroviària de l'R8. Segons informa Rodalies, en el cas de l'R8 s'ha establert servei alternatiu per carretera per cobrir aquest servei. I ara també tenim demores a l'R4 també per un altre robatori de cable, en aquest cas entre Montcada, Bifurcació i Fabra i Puig. Els trens amb destinació Terrassa i Manresa poden experimentar, diuen, demores puntuals d'uns 15 minuts de mitjana. Pel que fa a les carreteres, a l'AP7 tenim dues incidències, un accident a Tarragona, en sentit Barcelona, que talla un carril, en aquest cas no veiem retenció, i amb més cua d'uns 3 quilòmetres per un vehicle variat a Barberà del Vallès, direcció Girona. Avui matí força complicat, sobretot a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt per incidències, però que ja s'han retirat, queda retenció encara entre Esplugues i Sant Gervasi en sentit Trinitat, i de Santa Coloma a Sarrià cap al Llobregat. A la ronda litoral també congestió a Zona Franca en sentit Besòs i entre Bonpastor i la Barceloneta en sentit Llobregat. I cap a la capital, a aquesta hora encara hi ha intensitat als punts habituals, des de Llobregat a A2 i B23, amb algunes aturades entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, i a la B23 també a partir d'Esplugues, i queda intensitat també d'entrada al nus de la Trinitat. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
2: Matí de dimecres, molt estable, amb sol, amb alguns núvols locals. A primera hora hem tingut algun ruixadet aïllat a comarques de Barcelona, molt poca cosa, que ha deixat dècimes, per exemple, al Maresme, algun ruixat molt puntual hem tingut, però al matí serà tranquil. També durant la tarda, estabilitat amb alguns intervals de núvols que podem tenir a comarques de Girona o al Pirineu Oriental, o també cap al Berguedà, Lluçanès, Osona, al Vallès Oriental, Maresme, però sense més conseqüències. Dia tranquil, amb vent de tramuntana, també mestral, a Terres de l'Ebre, cap al nord de l'Empordà, uns vents que aniran afluixant i desapareixent, perquè al migdia bufarà més aviat el vent de marinada en general. El cop més fort que hem tingut a tramuntana ha estat a Portbou, al Coll dels Belitres, per damunt del poble, 94 km per hora, o també al Parc Natural dels Ports Mestral, amb una ratxa propera als 65 km per hora. Avui la temperatura diurna es queda una mica més curta, igualment s'arribarà als 27, 28, 29 graus en molts indrets, les més altes, 32, per exemple, es poden assolir cap al Segrià o a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 9.
4: Catalunya al dia.
0: Ara ens situem a Tarragona. Els veïns del barri del Nord de Tarragona demanen explicacions a la multinacional química Dow per les fortes vibracions i sorolls intensos que han patit els seus habitatges arran de l'activació de la torxa de seguretat de l'empresa. Diuen que la magnitud de l'incident del cap de setmana, que ha provocat l'angoixa de molta gent, va més enllà de les molèsties que han de suportar habitualment. Ricard Boigas.
5: Els veïns de Sant Salvador i Sant Ramon, una àrea que reuneix uns 7.000 habitants de Tarragona, diuen que l'incident de la química Dow va fer tremolar finestres, persianes i les portes de casa seva. El portaveu de l'associació de veïns, Manel Castanyó, apunta que ja s'han acostumat a conviure amb les petroquímiques al costat i les aturades puntuals de les plantes que fan activar la torxa de seguretat. Tot i això, el que va passar el cap de setmana no ho havien vist mai. Castanyó viu al barri des dels anys 80.
6: Que ens expliquin què ha passat, perquè això sigui tan greu i tanta vibració i tant de soroll. Per què? Perquè això ha sigut una incidència o un episodi, com diuen ells, eufemísticament, un accident, pensem que des del punt de vista químic ha estat important. Esperà que ens expliquin les causes.
5: Diuen que l'empresa es va limitar a enviar un SMS a l'associació de veïns informant de l'activació de la torxa que provocaria flama i fums negres fins al dia 1. El mateix que els va dir, segons expliquen Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va registrar prop d'un centenar de trucades per l'incident, 23 de les quals eren per tremolors. Castanyo diu que l'Ajuntament de Tarragona els ha comunicat que també demanarà explicacions a l'empresa. Dau s'ha compromès a mantenir una reunió amb els veïns la setmana que ve.
0: I ara anem cap al Ripollès. L'esllavissada del març, del mes de març, a la carretera N Nacional 260, Sant Joan de les Abadesses, provoca cues cada vegada que hi ha visitants. Ministeri i Servei Català de Trànsit treballen per trobar-hi solució perquè les obres no està previst que s'acabin fins passat l'estiu. Sant Joan de les Abadesses, Laia Claret.
7: es dona pas alternatiu a la zona de la cinglera de Ribamala i quan hi ha més vehicles s'hi fan cues de fins a 4 quilòmetres. L'alcalde Ramon Roquer especifica que estan converses tant amb el Ministeri com amb el Servei Català de Trànsit que hi posaran mitjans, assegura.
8: El Ministeri ha intentat atendre aquest trànsit a través dels seus propis treballadors de manteniment. El que passa que és veritat que s'ha estat molt pendent d'aquests fluxos de trànsit i no sempre coincideixen amb aquells que teòricament havien de ser. També el Servei Català de Trànsit les últimes setmanes ha dit doncs també nosaltres col·laborarem.
7: La pròxima prova de foc per comprovar si hi ha peu efectius serà, per tant, la setmana de Sant Joan.
0: Detinguts a Lleida, quatre joves per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta. Els detinguts ocupaven il·legalment un pis i quan hi ha anat el propietari i veïns de la zona els han agredit. Hi ha dos ferits lleus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: Els fets van passar ahir al voltant de la una del migdia al carrer Beata Jornet del barri de la Bordeta. L'enfrontament es va produir quan el propietari d'un pis es va encarar amb uns joves que havien ocupat el seu habitatge. L'home va rebre el suport de diversos veïns que el van defensar dels atacs dels ocupes que anaven amb destrals, pals i armes blanques. Segons algunes fonts, també hi va haver algun botiguer que va sortir amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Al final, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, tres homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. Hi va haver dos ferits lleus per contusions.
0: Canviem de qüestió. Avui tanca l'últim quiosc que quedava a la Seu d'Urgell. La seva propietària jubila i abaixarà la persiana perquè no ha trobat ningú que li agafi el relleu. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
10: La Lourdes Ubiol fa 21 anys, cobra cada matí al quiosc de l'Avinguda Pau Claris. És l'únic que queda a la ciutat i avui tanca per jubilació. Tot i que la intenció era traspassar-lo, finalment ningú ha volgut mantenir-lo obert.
11: Tinc ganes de plegar, però també et fa pena. També és una llàstima perquè no hi ha continuïtat, queda tancat. I, bueno, trobaré a faltar la gent, i el... però, clar, toca això i és una nova etapa i ja està, disfrutar el que puguem. I...
10: És, diu, una feina molt sacrificada. La jornada comença de matinada i només hi ha 3 dies de festa a l'any. Per això la família tampoc ha volgut agafar el relleu. Lourdes Carxat és la filla de la propietària.
12: Som 3 germans, tots tenim la nostra feina, tots tenim la nostra estabilitat i que és una feina complicada de trobar algú que vulgui continuar-la. Són molts dies, són 362 dies a l'any. I són molts dies. I sí, sap greu, fa pena, és l'únic que queda bé a la Seu i ara ja ens quedem sense quiosc.
10: Amb la caiguda de vendes de la premsa en paper, els quioscos estan desapareixent dels carrers. L'altre que hi havia a la Seu va tancar fa 2 anys perquè els números no sortien i a tota la demarcació de Lleida només en quedaran una a Lleida i una altra a les Borges Blanques.
0: I ara anem cap a la Vall d'Avui, que vol convertir la floració dels camps d'àrnica i de flor de neu en un reclam turístic. L'empresa Taüll Orgànics, que gestiona la principal plantació comercial d'àrnica de Catalunya, començarà aquest cap de setmana les primeres visites guiades Taüll Pau Rovira.
13: La iniciativa vol afegir un nou atractiu al territori coincidint amb l'època de màxima floració. Taüll Orgànics cultiva actualment unes 2,5 hectàrees d'àrnica montana entre Taüll, Durro i Malpàs. Es tracta d'una planta molt apreciada per cosmètica i productes antiinflamatoris, que l'empresa exporta a mercats internacionals com els Estats Units, Alemanya i Itàlia. El responsable de l'empresa, Joan Domínguez, destaca que la qualitat del producte s'aconsegueix gràcies a una recol·lecció molt acurada i totalment manual i que aprofita la tradició remeiera de la zona.
14: Aprofitant també tota la tradició remeiera que autòctona que tenim, no? Doncs trobem que és important agafar plantes que s'han utilitzat tota la vida per fer remeis naturals, doncs amb una base una mica més científica, no? I explicar a persones que hi tenen interès com treballem perquè s'utilitzi.
13: L'àrnica i la flor de neu són espècies protegides i està prohibit recollir-les a la muntanya perquè es troben en regressió. Per això, les visites guiades també volen explicar la importància del seu cultiu per evitar l'espoliació del medi natural. I a més de passejar pels camps florits, els visitants poden conèixer les propietats medicinals, el seu cicle de creixement i el procés artesanal, tal com explica Anna Sirvent, fundadora de Taüll Orgànics.
15: La gent pensa que potser, com són herbes, no se sap d'on venen. No, ara sabran d'on venen, per això volem que vinguin a fer aquestes visites, coneixen la planta, coneixen quan floreixa, coneixen els principis actius que serveixen per la cura de la persona, com les antiinflamatòries. Tenim altres que són digestives.
13: L'empresa estudia ara incorporant nous cultius de plantes remeieres adaptades a l'alta muntanya.
4: Esports.
0: Arribarem a les 9 amb tota l'actualitat esportiva. Montse Raya, molt bon dia.
16: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet posa l'1-0 al seu favor a play-off de quarts de final de la Lliga després de guanyar ahir a la pista de l'UCAMP Murcia per 68-91. L'equip blaugrana recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra el València. El jugador del Barça, Juani Marcos, creu que l'equip ha de continuar en aquesta línia.
17: Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau no va a ser posible, entonces tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy, y así van a llegar las victorias.
16: Demà el Barça tindrà al Palau Blaugrana l'oportunitat de passar a semifinals. Pel que fa al Madrid, van perdre d'un punt ahir amb el Tenerife per 97-98. Avui és el torn del Joventut, sisè classificat, que juga a les 9 del vespre a la pista del Baskonia, tercer. El partit en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Com el Barça, la penya també té el factor pista en contra. Dani Miret, l'entrenador dels verdinegres, explica com ho afronta.
18: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza.
16: També en bàsquet, l'Andorra pensa en Jordi Ardèvol com a nou director esportiu. Abans ho ha sigut del Manresa i del planter del Barça, i durant 10 anys també ha sigut vistaire d'equips de l'NBA. El Mataró es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, després de guanyar ahir 9-10 davant el Sant Andreu. Mariona Tarré, portera de les maresmenques.
19: Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment, a mi el partit d'avui podria haver sigut per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
16: I Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, reconeix la superioritat del centre de natació Mataró.
20: Hem començat bé, però després ens han entrat una mica les dubtes i jo crec que emocionalment no hem estat bé, perquè el partit jo crec que s'ha tornat molt boig per part nostra quan no calia, no?
16: Avui hi ha la final catalana de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya a la tornada d'aquesta final amb 5 gols de renda de l'anada per a les gracienques. Cris Nogué, jugadora de l'equip mariner.
21: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlava a veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
16: L'Atlètic Barceloneta Catalunya, tornada de la final de l'Eurocup femenina a 7:45.
4: 3CAT Info.
16: En futbol, Mitchell firma com a entrenador de l'Ajax. El madrileny, que ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys, signa per l'equip d'Amsterdam per a les dues pròximes temporades. Un Ajax que té l'exblaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu i que va acabar entre els cues de la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. Mitchell parla d'un pas endavant en la seva carrera.
22: For me is a great moment in my career.
16: Mentrestant, Enrique Riquelme avisa que Madrid estarà en venda si Florentino Pérez surt reelegit com a president blanc. Declaracions que fa en la seva visita ahir a Barcelona per reunir-se amb socis i penyistes de Madrid, on confirma Raúl González com a director esportiu si ell surt elegit.
23: Jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también, donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco.
16: La Junta Electoral de Madrid diu que no ha donat el cens del club a cap de les candidatures a les eleccions d'aquest diumenge, això després que Riquelme posés en dubte el vot per correu. El govern català destaca l'impacte econòmic del Gran Premi de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya, que es disputarà la setmana que ve. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, també destaca el fet que la cursa tingui continuïtat.
24: Hi ha els Gran Premis que hi ha, no en poden haver-hi el doble, i en canvi sí que hi ha el doble o el triple d'aspirants a organitzar un Gran Premi. Per tant, deixar molt clar que tenir aquesta continuïtat post 26, 28, 30 i 32 és un èxit i com a tal l'hem de tenir.
16: El Giro d'Itàlia femení avui, cinquena etapa, molt exigent pels Dolomites, amb tres ports de muntanya de primera, segona i tercera categoria. L'etapa és de 138 quilòmetres entre Longarone i Santo Stefano di Cadore. Anna van der Breggen és la nova líder després de guanyar la cronoescalada ahir. I acabem dient que el Vilassana d'hoquei patins jugarà la final de l'hoquei lliga femenina contra Fraga. Les aragoneses van guanyar el Gijón 2-1.
4: 3CAT Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Txell Garriga, bon dia.
1: Molt bon dia. Per un robatori de coure entre Mollet i Granollers, demores d'uns 30 minuts a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 interrompuda, també l'R8, i per un altre robatori entre Montcada i Fabra i Puig, demores d'uns 15 minuts a l'R4. A les carreteres destaca la congestió a dins les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: Diversos ferits i el trànsit aeri suspès a l'aeroport de Kuwait per un atac amb drons iranians. Bahrain també ha interceptat drons del règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores. El preu del petroli torna a pujar i no hi ha progressos en les negociacions. 7 morts en un atac amb drons d'Ucraïna contra un autobús a Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha bombardejat Sant Petersburg, a Moscou, on se celebra un fòrum econòmic i altres punts de la regió. Són accions en resposta a l'atac massiu d'ahir del Kremlin, que va fer més de 20 morts. El papalló 14 podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arquebisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic no fos totalment en castellà. Alberto Núñez Feijóo rebutja la proposta de Junts de buscar amb una reunió a Waterloo suport a la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez. I amb aquesta informació ens n'anem cap al Parlament de Catalunya. Comença la sessió de control al president Salvador Illa.
2: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral. Catalunya necessita i mereix explicacions. I vostè calla, una vegada més. Junts fa dies que exigim que comparega al Parlament, però vostè s'hi nega, amb la complicitat d'Esquerra Republicana i dels Comuns, com va passar ahir a la Junta de Portaveus. I ens preguntem per què. Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? És urgent que doni la cara aquí. Fins quan estarà instal·lat en el silenci i en la propaganda? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
3: Sí, president, des dels companys de la mesa em fan avinent que el cronòmetre no surt a les pantalles. Ara sí? Perfecte. Doncs ja ho tenim controlat. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
4: Moltes gràcies, senyor president. Senyora Mònica Saves, i qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política. El conseller Dalmau ha donat explicacions en aquesta cambra sobre el contracte que ha fet el govern de Catalunya per extendre, per ampliar la xarxa de fibra òptica, que connecta tots els centres de la Generalitat. S'hi han presentat 4 empreses. Tres d'elles amb tecnologia Huawei. Respectant, fio per randa, les normatives europees en matèria de seguretat. Una d'elles, l'adjudicatària, és una empresa catalana, CIRT, una UTE liderada per una empresa catalana. Quines explicacions més vol? Quines explicacions més necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit. Què més vol que faci? Què més vol que digui? Quines explicacions més necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes. El país va endavant, sisplau, siguem seriosos i anem per feina.
3: Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
2: President, nosaltres som seriosos i per això li exigim explicacions a vostè aquí en seu parlamentària, perquè no parlem de fake news. Almenys 10 jutges investiguen la presumpta corrupció del PSOE i, per tant, deixa d'intentar vendre el que no és i aparca el victimisme. Expliques aquí d'una vegada, perquè són necessàries les seves explicacions en seu parlamentària per la intensa activitat que vostè té a la Xina i per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. I què té a dir en seu parlamentària sobre la petició judicial de documentació sobre la campanya que a vostè el va portar a ser president de la Generalitat? Pot garantir aquí avui que van actuar sense cap pràctica irregular? Quantes preguntes sense resposta? Quants silencis eixordadors? Quantes ombres al seu voltant, president? I el pitjor de tot és que vostè actua com si no passés res, com si no anés amb vostè. Transparència, president, i comparega, comparega al Parlament, ja.
3: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
4: Actuo amb la tranquil·litat de qui s'ha comportat correctament en tot moment i circumstància. Actuo amb tota transparència, dono totes les explicacions. Si algú no les vol escoltar, tenim un problema. Però sobretot el que no vol escoltar no és jo, que dono totes les explicacions en seu parlamentària i on convingui.
3: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
5: Moltes gràcies, president. President Illa, recorda quan deia tot el respecte pel poder judicial i no hi ha molt més a dir? Perquè fa pocs dies vostè es declarava respecto la justícia, però no sóc ingenu. Sé distingir entre el que és una coincidència i una casualitat del que no ho és. Poden semblar dues frases iguals, però hi ha matisos importants. A la primera es referia al nostre company Ruben Wagensberg, quan no podia ocupar el seu escó perquè estava acusat de terrorisme. En la segona, reaccionava al degoteig de causes judicials que estan acorralant el Partit Socialista. Curiosa manera de valorar la justícia i la presumpció d'innocència en funció de qui siguin els afectats, no troba? Nosaltres coneixem massa bé la manera d'actuar d'una part de la judicatura com per confiar-hi. Però al mateix temps sempre denunciarem i aïllarem els corruptes, perquè la corrupció és una línia vermella. Per cert, recorden amb qui es manifestaven vostès el 2017? Com van donar suport al 155? Com duien al Tribunal Constitucional acords de la mesa del Parlament? O com ens miraven quan denunciàvem una causa general o investigacions prospectives? Vostès, presidents, sabien aleshores que tot responia a una persecució política, però van triar girar-nos l'esquena. Nosaltres no ho farem. Denunciarem sempre aquest tipus d'atacs i muntatges, quan es donin. Però els exigim dues coses. La primera, cau i net amb la corrupció. Apartin les pomes podrides, totes. Perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès? I la segona, si realment creuen que pateixen lawfare i que s'estan utilitzant mètodes no democràtics per fer caure un govern, siguin valents i actuïn, perquè si juguen amb les regles del règim del 78 acabaran malament. Ja ho estan veient. Impulsin les mesures de democratització reals del sistema. Si ho fan, nosaltres hi serem. Però tinguin clar que el principal dèficit democràtic continua sent el no reconeixement del dret a autodeterminació i l'existència d'un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. I justament ara, president, que fa 2 anys de l'aprovació de la llei d'amnistia, que la mateixa judicatura prevaricadora té bloquejada, el commino no només a exigir la seva plena aplicació, sinó a anar més enllà. President, miri'ns als ulls i digui'ns si la causa general que ens ha perseguit els independentistes l'última dècada és deguda a les nostres posicions polítiques sense cap mena de dubte, com va dir vostè fa dies referint-se als seus companys de partit. Ho pot reconèixer, president? Moltes gràcies.

0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. Senyor Jové, mirant-li els ulls, la corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant des de la meva formació política i jo mateix. Respecte a les altres qüestions que vostè ha mencionat, efectivament, jo demano respecte pel poder judicial i per la justícia. També he demanat respecte pels altres poders, en particular pel poder legislatiu. I també ha demanat la publicació d'allò que ha acordat el poder legislatiu, en particular la llei d'amnistia, des del primer dia, i ho segueixo fent, i ho seguiré fent fins que no sigui plenament efectiva. I també demano, i he demanat, respecte per la presumpció d'innocència. Sempre i en tot moment. Sempre i en tot moment, perquè és una conquesta de l'estat de dret bàsica i crec que alguns corren massa a fer certes afirmacions quan encara estem a l'inici de processos judicials. Gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
2: Gràcies, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
2: Gracias, presidente. De todas las informaciones que han ido apareciendo en los últimos tiempos, sorprende especialmente comprobar lo mucho que se parecen Salvador Illa y José Luis Rodríguez Zapatero. Un Zapatero al que el señor Illa continúa defendiendo con ahínco, a pesar de que el más elemental sentido común invitaría como mínimo a la prudencia. Tanto se parecen ustedes dos que podríamos aplicarles aquello de Zapatero y Illa separados al nacer. Ambos se presentan ante la sociedad mansos, llenos de buenismo, pura perversidad de terciopelo. Cuando alguien les acusa de algo, activan la cursilería a todo gas. Frente a la extrema derecha, extrema esperanza, soltó el otro día el señor Illa. Aunque cabe decir que aún le queda mucho para igualar a su amigo Zapatero y su legendario La tierra le pertenece al viento. Pero le guste o no, señor Illa, empieza a quedar claro que ni Zapatero era Bambi, ni usted es el yerno ideal. Ya puede usted amenazarme todo lo que quiera cuando explico estas cosas, mire cómo tiemblo. Pero mi obligación es decirle la verdad. No me corresponde a mí decidir si usted es o no cómplice de esas corruptelas. Eso solo un juez lo puede dictaminar. Pero sí es mi deber, mi obligación decirle claramente que es usted políticamente responsable, repito, políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con El Chili, con Salazar y ahora... Vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene. Que cada palo aguante su vela, lo decimos muchas veces aquí, pero en este caso, señorilla, es su palo y es su vela. Muchas gracias.

0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Senyor president, no pateixi per les veus que ha d'aguantar el meu Pau, que les aguanta i les aguantarà bé. Vostè n'ha d'aguantar bastantes, bastantes més que les meves. No sé si m'assemblo o no, no he tingut mai aquesta pretensió, encara tinc un punt d'humilitat, al president Zapatero. En tot cas, no em molesta que m'hi compari. Em preocuparia molt més que em comparés amb el senyor Aznar, amb qui vostè té bastantes semblances. Jo, de totes formes, avui, per no perdre la cortesia, anava a felicitar, perquè després de 8 anys, vaya rècord, el Partit Popular de Catalunya celebrarà un congrés. 8 anys, no és poc temps sense celebrar un congrés. I vostè en serà el màxim responsable perquè és l'únic candidat. Enhorabona. Vostè va dir que amb Junts n'hi ha cobrar una herència. Alguns del seu partit volen fer més coses amb Junts. Houston, tenemos un problema.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de Vox en Catalunya té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga Abad de Concicao.
2: Señoría, a raíz de la publicación de las cloacas socialistas, usted ha dicho en numerosas ocasiones que sabe distinguir lo que es una casualidad de lo que no lo es. Pues bien, yo le voy a dar 4 hechos y usted me dice si es una casualidad o es una coincidencia. Puente China Hispana Comercio SL es una empresa que se dedicaba a vender mecheros, relojes, monopatines y que de la noche a la mañana se convirtió en proveedor de material sanitario. En el momento en que estalló la pandemia, el ministerio que usted dirigía le adjudicó hasta 21 millones de euros con contratos a dedo. Hecho 2. La propietaria de esa empresa, la señora Lilin Chi, es la que impulsó un proyecto de viviendas de lujo, la Roca Golf Resort, en la Roca del Vallés, cuando usted estaba liderando ese municipio. Un proyecto, por cierto, que fue paralizado por la concesión de permisos de manera ilegal, que curiosamente fue desbloqueado en las últimas elecciones municipales tras un acuerdo entre el PSC y Junts. 3. La señora Lilin Chi constituyó la Cámara de Comercio de la área china Shenzhen, no en Barcelona o en el consulado chino, no, no, lo hizo también en la Roca del Vallés. Y esta señora, Lilin Chi, creó un lobby empresarial conocido como Puente China, por cierto, a unos eventos a los que ustedes, todos los socialistas, acuden como invitados de honor cada año. Una sola casualidad, señorilla, puede ser posible, pero 4 juntas constituye un patrón. Por eso quiero que me responda 3 cosas. 1. ¿Qué relación tiene usted con esta empresaria china? 2. ¿A cambio de qué tanto trato de favor? Y 3. ¿Esta señora Lilin Chi es la que Koldo llamaba Chili?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: No hi ha hagut cap relació ni cap tracte de favor amb cap empresa, en particular amb la que vostè menciona. He assistit, com molts altres representants polítics, a l'any nou xinès, quan ha celebrat aquesta empresa, i el meu partit no s'ha finançat irregularment amb préstecs d'Hongria. Gràcies.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga Abad de Concicao.
2: Usted contesta con mentiras para no responder sus verdades, pero ya le anuncio que como usted no quiere contestar en sede parlamentaria, hoy mismo vamos a registrar la solicitud de su testifical en el caso de corrupción del Partido Socialista y de financiación ilegal. Porque sí, los catalanes, como el resto de españoles, señoría, queremos saber por qué privilegian a ciertas empresas, por qué privilegian a ciertos lobbies, a cambio de qué y por cuánto dinero, señoría. ¿Sabe qué pasa? Que como usted decía en Tarragona, al final la verdad siempre acaba saliendo a la luz, ¿verdad? Si no, que se lo pregunten a Santos Cerdán, a Zapatero, a Ábalos o a Koldo. Y sí, al final, la única casualidad, señoría, ¿sabe cuál será? Encontrar a un solo líder socialista que no mienta o que no robe.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Parlo amb la tranquil·litat del que diu la veritat i no té res que amagar. Faig la política al Parlament i al carrer, no jutjats com fan vostè, el seu camí no porta enlloc. El meu, a bastant lluny. Gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Comuns té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach Torres.
3: Sí, gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. President, Catalunya per fi tindrà pressupostos i això implica que el govern ha de fer bàsicament dues coses. La primera és complir amb els acords i la segona és deixar de decebre a la ciutadania perquè tenim molts problemes en habitatge, en rodalies, en servei públic, també en desigualtat perquè generem molta riquesa, és cert, però cada vegada està concentrada en més poques mans i, per tant, el govern s'ha de plantar i ser valent davant d'aquells que s'estan forrant a costa de tots. Mire, a Catalunya n'hi ha 1,5 milió de persones que viuen en situació de pobresa energètica. Fins ara a Catalunya teníem un escut, que era la llei 24-2015, una llei que va ser impulsada pels moviments socials i que ha evitat fins a 200,000 talls de subministrament, però la setmana passada el Tribunal Constitucional va decidir tombar dos articles que eren els que obligaven a les energètiques a consultar a serveis socials abans de tallar l'aigua, el gas o la llum. Avui, a les 11:30, tenen vostès una reunió a la taula de la pobresa energètica. I li diem, primer, l'única proposta del govern no pot ser senzillament dir que la gent s'apanye i que tramite el bo social elèctric, perquè el govern ha d'acompanyar, ja que el 87% dels possibles beneficiaris ni tan sols han començat els tràmits. Segon, la Generalitat ha de designar amb urgència l'òrgan que ha de recollir les notificacions de talls de subministrament perquè és la millor manera d'evitar-los. I tercer, president, a l'acord de pressupostos nosaltres teníem, entre l'acord que té el govern i els comuns, que el govern català impulsarà el Fons d'Atenció Solidària per rescatar a les famílies en situació de pobresa energètica i que ho farà abans de l'estiu. Per tant, ara el que toca és que el govern obligui a les energètiques a posar també milions, els que calguin, en aquest fons, perquè el que no pot ser és que mentre la gent s'està congelant a l'hivern i ofegant a l'estiu, Endesa estiga fent 2.200 milions d'euros de benefici i Iberdrola 6.000. I un últim apunt d'actualitat. Mire, president, Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya, perquè estem d'acord en que n'hi ha lawfare, però no tot és lawfare. Per tant, li demanem que els insti a donar explicacions com més aviat millor. Gràcies.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: En pau final, tant de bo totes les formacions polítiques que ens troben en situacions com les que ens trobem nosaltres donessin explicacions amb la rapidesa i la transparència en què ho està fent i reaccionessin com està reaccionant el Partit Socialista. El president Sánchez donarà explicacions i el president Zapatero donarà explicacions. En segon lloc, estic d'acord amb vostè que el pressupost és una bona notícia, proporciona estabilitat a Catalunya i, naturalment, com sempre hem fet i seguirem fent, els acords als que arribem els complirem. Jo mateix m'he reunit, no la setmana passada, ni fa dues setmanes, fa gairebé un mes, amb les empreses energètiques. Jo mateix ho he fet, quan va començar el conflicte d'Urmuz. I els hi he demanat que reactivem i impulsem i dediquem més recursos a combatre la pobresa energètica. I he de dir que he trobat una bona receptivitat. A la reunió que hi haurà, el govern posarà damunt de la taula les opcions que hi ha. El bo social és una opció. No dic que no haguem d'anar més enllà, és una opció. I té recorregut per endavant. Per tant, en aquest sentit, el compromís del govern de treballar per posar les eines damunt de la taula necessàries per combatre la pobresa energètica. I última reflexió. El preu de l'energia, de l'electricitat, a casa nostra és una tercera part del preu de l'energia de l'electricitat a Itàlia i la meitat d'Alemanya. Qui ho diria? Qui ho hagués dit fa 20 anys? No sap per què és una qüestió que em sembla que estem d'acord amb la seva formació política i amb les energies renovables. Impulsem-les, impulsem-les, impulsem-les, perquè al final és el que ens proporciona un preu de l'energia més econòmic i en matèria tant de combatre la pobresa energètica com de competitivitat és una bona notícia per Catalunya.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la, en nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra, té la paraula el diputat senyor Dani Cornellà i de Trell.
4: President, quina valoració en fa de les polítiques per lluitar contra els delictes d'odi, el racisme i el feixisme a Catalunya?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Que cal impulsar-les i cal fer tot el que es pugui fer en aquest àmbit perquè és una xacra per a la nostra societat. les expressions d'odi, els delictes d'odi i aquelles persones, formacions, organitzacions que les promouen i les defensen. Em trobarà sempre al seu costat per combatre-les.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Dani Cornellà i de Trell.
4: Miri, li dic perquè sembla que s'apliqui una doble vara a l'hora de mesurar. Veiem com sistemàticament s'aplica la llei Mordassa, la qual vostès van prometre derogar, posant centenars de multes a les persones que defensen drets, sigui l'habitatge, la pagesia, els docents, els independentistes, els sindicalistes, i alhora, per altre costat, veiem com per quart any consecutiu celebrem a Catalunya i es converteix en el centre del neonazisme. Concretament, un festival de grups internacionals d'aquesta ideologia que s'han trobat a Santa Susanna amb total impunitat i permissivitat. Sembla increïble, però ben cert, cap administració ha gosat actuar. Ens preguntem si per complaure el sector turístic de la zona, que estava encantat amb l'assistència de centenars de neonazis als seus hotels i a l'oci nocturn, o senzillament perquè vostès són incapaços d'actuar. Sorprenent que no hagin aplicat

0: país. Mirin, per aturar el feixisme cal polítiques valentes que garanteixin drets. Per exemple, els drets dels veïns i de les veïnes del Maresme a anar tranquils pels seus carrers. I aquest cap de setmana no ha estat així. Quan es permeten actes il·legals, discursos d'odi i racisme, ells avancen i es creuen impunes. President, fets i no paraules. Garanteixi ara i aquí que aquest serà el darrer cop que Catalunya serà la vergonya d'Europa permetent un concert internacional neonazi.
1: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: El govern no actua en cap cas, tampoc en aquest, amb una doble vara de mesurar. El govern té posició clara respecte als discursos que generen odi a Catalunya i actua sempre i ho seguirà fent en el marc de la llei. Potser que posem el focus i l'atenció en aquells que permeten que es faci aquest concert. Tenim la responsabilitat com a administració municipal d'evitar-ho.
1: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la, en nom del grup parlamentari mixt, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
3: L'única resposta que han tingut les esquerres cada cop que es plantejava un repte era la immigració. Manca de treballadors? Immigració. Manca de cotitzants? Immigració. Baixa natalitat autòctona? Immigració. Problemes per pagar les pensions? Immigració. Han percebut i venut la immigració com la solució màgica a tots els mals que ens afligien i no s'han estat d'assenyalar i criminalitzar a qui en la seva recepta arbitrària hi albirava un seriós problema. Avui sabem, gràcies a l'informe sobre integració laboral de les persones migrades elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya i gràcies a l'informe Fènix, elaborat per economistes de prestigi, que els treballadors estrangers que vostès alegrement han importat a cabassos tenen salaris inferiors als dels treballadors autòctons, una temporalitat molt més elevada, més precarietat, més atur i feines menys qualificades i més mal retribuïdes. A les dades purament econòmiques cal afegir-hi altres dinàmiques vinculades a la immigració massiva i invasiva que patim, el creixement desmesurat de robatoris, violacions i assassinats, l'avenç descontrolat de la misogínia i l'homofòbia i la proliferació de contracomunitats hermètiques que qüestionen les nostres lleis mentre cerquen escletxes legals per enjuncar-nos tribunals religiosos. En poques paraules, no han importat talent ni riquesa com prometien, han importat pobresa, violència i costums retrògrads i medievals que posen en risc la nostra civilització i el nostre model de vida. Avui l'estat del benestar que els nostres avantpassats van garantir amb dos jornals a la fàbrica Trontolla, assetjat per centenars de milers d'immigrants que no produeixen el mateix ritme que gasten i que suposen una càrrega social i criminal inassumible per a la societat catalana. Però vostès s'entesten a capbussar-se més i més en la tragèdia. La pregunta és, saben alguna cosa que la resta desconeguem? Tenen informació privilegiada que els permeti ser optimistes davant aquest caos en el que vivim immersos? O tanta frivolitat i tranquil·litat es deuen només a l'enriquiment personal ja consolidat i als quatre escortes que els esperen a baix la porta? Es pot dirigir un país sent aliè a la realitat?
1: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
2: Gràcies, senyor president. La resposta que des de posicions progressistes i les polítiques que impulsem per donar resposta a les necessitats de la gent consisteixen en apujar salaris, en fer polítiques d'habitatge perquè tothom pugui tenir accés a una vivenda digna, en garantir poder adquisitiu de les pensions, en donar permisos de paternitat, perquè per tenir fills i per formar una família s'ha de tenir un sostre on viure, s'ha de tenir garantida una sanitat pública, s'ha de tenir un permís de paternitat i s'ha de tenir la garantia que quan un acabi la seva vida laboral tindrà una pensió digna. Això és el que fem des de l'esquerra. Coses que vostè, per cert, discuteix o hi és completament a Viena. I la informació privilegiada que jo tinc consisteix i prové d'un lloc molt senzill a l'abast de tothom, de trepitjar el país. I em trobo amb energia, amb ganes de tirar el país endavant, amb projectes vius, i per això dic que Catalunya sortirà endavant malgrat vostè.
1: Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
3: Vostès no han calculat quina aportació genera la immigració i quin cost ocasiona el nostre estat del benestar. Si ho haguessin fet, serien d'Aliança Catalana.
1: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: Ho hem fet ho hem caut.

0: covat, els números surten i per això no som cap altre partit que del nostre. Confondre l'estat del benestar amb un salari subvencionat és un greu, greu, greu error.
1: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar té la paraula el diputat senyor Ferran Pedret i Santos.
2: Gràcies.
1: Senyor diputat, si li sembla, utilitzi el micro, si pot, de la seva... I endavant.
2: Molt bé. Ara se sent millor?
1: Sí.
2: Sí, molt bé. Gràcies. Apaguem aquest.
3: Ja està.
2: Molt bé. Amb algunes dificultats tècniques, però farem la pregunta. Gràcies, president. Bon dia a tothom. Ens trobem en un context internacional certament complex, amb moltes dificultats des de molts punts de vista, que afecta greument els drets de milions de persones que es veuen immersos en conflictes armats de llarga durada en molts casos, que genera una enorme inestabilitat econòmica, a més agreujat per lideratges en països molt poderosos que tenen aquesta tendència a generar el caos amb cada decisió que prenen, i malgrat això l'economia catalana, l'economia del conjunt d'Espanya avança fermament, sòlidament, amb la creació de noves oportunitats, nous llocs de treball, i certament és un context en el que es requereix un punt de rigor amb l'anàlisi, de seriositat. Avui hem après en aquesta sessió de control que ser seriós i angular la veu no és exactament el mateix, i requereix, per tant, del govern de la Generalitat de Catalunya l'adopció de decisions, com s'està fent en molts àmbits que són estratègics pel país, en el futur més immediat i també en el mig i al llarg termini. Des d'aquest punt de vista, els acords, i tant sigui en l'àmbit pressupostari com en altres àmbits, amb diferents sectors socials, sectors professionals, són imprescindibles per aportar l'estabilitat institucional que fa possible la generació d'oportunitats, també laborals, la creació de llocs de treball, amb atenció a aquest canvi del model productiu que s'està produint arreu d'Europa. Des d'aquest punt de vista, nosaltres celebrem que amb els anuncis que han formulat diferents grups parlamentaris respecte a la seva posició al projecte de pressupostos, celebrem que, com és previsible, demà pugui avançar en el tràmit el pressupost de la Generalitat de Catalunya, i li volem preguntar quina visió té vostè sobre la necessitat de crear un marc d'estabilitat política institucional a fi d'afavorir el progrés i la prosperitat compartida a Catalunya. Gràcies.
1: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
0: Gràcies, senyor Pedret. A mi em sembla que és una bona notícia que puguem generar un marc d'estabilitat a Catalunya, efectivament, en un context internacional molt canviant i en algunes qüestions molt preocupants. No? L'estabilitat és necessària per poder desplegar les polítiques públiques que necessita el país. Permetin posar dos exemples concrets arran també de notícies recents que hem tingut, no? D'un informe que va aparèixer ahir en un mitjà de comunicació sobre ciutats, un conjunt de ciutats espanyoles analitzades, només dues de les ciutats analitzades hi ha un descens del preu de l'habitatge, Barcelona i Tarragona, fruit de les polítiques d'habitatge que hem pactat en aquesta cambra i que amb un horitzó d'estabilitat podrem seguir desplegant, no? En un context internacional com el que estem vivint, passa sovint massa desapercebut, per exemple, tot el patiment a l'IBAN, no? Va reunir-se ahir en el marc de l'Agència Catalana de Cooperació, el grup de seguiment, per poder reforçar les polítiques d'ajut al que està sent, un cop més, una realitat que ens avergonyeix. I que, més allà d'avergonyir-nos, ens hauria d'interpel·lar. En un marc d'estabilitat pressupostària podrem seguir aportant part de la prosperitat que generem a Catalunya a tenir unes polítiques de solidaritat i de respecte, en aquest cas, als drets humans en una zona com va de viure. No? Per tant, un marc d'estabilitat ens ajuda a desplegar polítiques. És un acord que s'ha arribat en part de les formacions polítiques que hi donen suport i que jo agraeixo, i que és, sens dubte, un estímul perquè el govern desplegui aquests acords i treballi pel bé del país. Gràcies.
1: Obrim ara el capítol...
4: Doncs ho deixem aquí, són 2:15 i 5 minuts. Salvador Illa, que ha estat preguntat per diversos partits sobre els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE, i Illa el que s'ha limitat a dir és que el seu partit, el PSC, està lliure de corrupció. Tresca Info.
3: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Ep, et prepares per l'ESPAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'ESPAU en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Tresca Info. 2:15, diversos ferits a l'aeroport de Kuwait per un atac amb drons iranians. Ha fet també importants destrosses materials i s'ha suspès el trànsit aeri que es desvia cap a altres aeroports. A Bahrain, l'exèrcit assegura que ha interceptat també drons i míssils de l'Iran. La tensió augmenta a la regió del Golf, cosa que fa tornar a pujar per tercer dia consecutiu el preu del petroli, avui més d'un 1% fins als 95 dòlars al barril de Brent. L'intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran continua. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat una base terrestre iraniana. No hi ha hagut progressos recents en les negociacions d'una guerra que dura des de fa més de 3 mesos, però el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio assegura que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
8: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
4: Al front de l'Iban, mentrestant, Israel ha continuat bombardejant el sud del país. Avui l'exèrcit israelià ha instat a evacuar 3 localitats més abans de fer nous atacs contra la milícia de Hezbollah. El ministre de Defensa israelià ha insistit que, després dels retrets de trema Netanyahu per l'amenaça de bombardejar Beirut, els plans de guerra israelians continuen com estaven i no hi ha cap variació. I en una acció altament simbòlica, Ucraïna ha atacat de matinada la terminal d'exportació de petroli de la ciutat russa de Sant Petersburg, una de les principals al Mar Bàltic. Ho ha fet coincidint amb l'inici, avui a la ciutat, del Fòrum Econòmic, on s'espera que Vladimir Putin parli sobre els èxits econòmics del seu país. L'ofensiva ucraïnesa s'ha marcat en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons. A Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Moscou, l'atac contra un autobús ha fet 7 morts i 11 ferits, i a la capital Moscou els aeroports han hagut d'aturar l'activitat durant un parell d'hores. L'atac s'ha produït 24 hores després de l'ofensiva russa contra empreses del complex militar industrial i ucraïnès i infraestructura civil a la capital, a Kiev, i altres 6 regions ucraïneses. Un atac en què Moscou va utilitzar més de 600 drons i 73 míssils i que va fer una vintena de morts. I aquí a casa nostra, la indústria química avalua de l'Estat, avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'Estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial en el que és el segon sector productiu de Catalunya es debat aquesta setmana al Saló Expo Químia, Fira de Gran Via a l'Hospitalet, Joan Garcia.
9: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions d'euros.
10: Equivale a un 9% del producte interior brut. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran, que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
11: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros. Bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
10: Des del Gros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Isserte, director comercial de Plàstics.
12: Si ho analitzem des del punt de vista de manufactura, els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
10: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina a través d'aranzels per mantenir la indústria de base i també obrir nous mercats. Carlos Molina, de Moeve, es fixa en el mercat europeu.
13: Ser productor europeu tiene más sentido que nunca porque ahora está la logística totalmente alterada, por tanto el consumo europeo que depende en estos momentos cada vez más de la producción europea y es donde más valor hay.
10: Passejant pel Saló també hem vist empreses de serveis a la indústria química, com la catalana Meteosim, una consultora que a través de models numèrics aporta la previsió del temps a les indústries químiques perquè gestionin l'impacte que generen a l'atmosfera. El seu director general, Oriol de Tera, explica com els arriba a ells la situació d'incertesa.
14: Que les empreses vigilen molt la despesa. O sigui, veiem que s'ha ralentitzat molt la presa de decisions.
10: Expoquímia i Equiplast, el sector del plàstic i el cautxú, esperen rebre fins divendres 21.000 visitants professionals.
15: 3CAT Info.
4: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al Matí de Catalunya Ràdio que està ben encarrilat que el català tingui presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot i que l'última paraula la tindrà el Vàtic, Espadaler assegura que les gestions fetes s'han entès en l'entorn del Papa Lleó XIV.
16: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància, creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
4: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Ahir va ser el torn de Barcelona, on el seguiment va ser del 12%. Segons dades del govern, els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Universitat. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Fins al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i, de moment, hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. I els metges també tornen a la vaga. Segons us pot avançar 3CAT Info, s'aturaran el dimecres 17 de juny. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Aquesta serà, de fet, la 12a jornada de vaga i s'emmarcaran una setmana de mobilitzacions dels principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari. Justament ahir el Consell de Ministres va aprovar el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonard, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya.
17: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
4: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. Prop de 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. Els transplantaments han crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent elevades. Entre el gener i l'abril d'aquest any, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors claus del sistema és la negativa familiar a la donació, com us dèiem, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%, però segons Salut continua estant per sobre de la mitjana històrica.
18: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
15: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
18: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: 3:45 del matí, temps per el trànsit i la previsió meteorològica. Connexem al nostre equip viari per saber com estan les coses a aquesta hora a Rodalies i al trànsit en general. Txell Garriga, bon dia.
19: Molt bon dia. Doncs a Rodalies precisament hi tenim encara dues incidències, les dues per robatoris de coure. Una entre Mollet, Sant Fost i Granollers Centres. Tenim demores de més de 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 i continua interrompuda la circulació ferroviària de l'R8. En aquest cas, segons informa Rodalies, s'estableix servei alternatiu per carretera per cobrir el servei de l'R8. I també tenim demores a l'R4 per un altre robatori de coure, com deia, mentre Montcada bifurcació en aquest cas i Fabra i Puig, els trens amb destinació Manresa o Terrassa, tenen demores d'uns 15 minuts de mitjana. I a les carreteres, ara mateix sense incidències en cap punt, però encara amb circulació molt intensa, sobretot a l'AP7, entre Mollet i Santa Perpètua en sentit sud, també a les vies cap a la capital, tot i que en tots els casos veiem que la circulació ha millorat força. Queden algunes aturades, però són bastant puntuals, des del Llobregat cap a Barcelona per l'A2 i la B23 arribant ja a Sant Joan Despí, des del costat Besòs d'entrada al nus de la Trinitat. Avui ha sigut un matí força complicat, sobretot a les rondes de Barcelona, circulació que també ja millora encara, però bastant dens en sentit Llobregat a la ronda de dalt, ben bé fins a Horta, i a la ronda litoral entre Bonpastor i la Barceloneta. De moment, això és tot.
4: El temps. Amb l'Enric Agut.
20: Matí de dimecres, molt estable, amb sol, amb alguns núvols locals. A primera hora hem tingut algun ruixadet aïllat a comarques de Barcelona, molt poca cosa, que ha deixat dècimes, per exemple, al Maresme, algun ruixat molt puntual hem tingut, però al matí serà tranquil. També durant la tarda, estabilitat amb alguns intervals de núvols que podem tenir a comarques de Girona o al Pirineu Oriental, o també cap al Berguedà, Lluçanès, Osona, al Vallès Oriental, Maresme, però sense més conseqüències. Dia tranquil, amb vent de tramuntana, també mestral, a Terres de l'Ebre, cap al nord de l'Empordà, uns vents que aniran afluixant i desapareixent, perquè al migdia bufarà més aviat el vent de marinada en general. El cop més fort que hem tingut a tramuntana ha estat a Portbou, al Coll dels Belitres, per damunt del poble, 94 km per hora, o també al Parc Natural dels Ports Mestral, amb una ratxa propera als 65 km per hora. Avui la temperatura diurna es queda una mica més curta, igualment s'arribarà als 27, 28, 29 graus en molts indrets, les més altes, 32, per exemple, es poden assolir cap al Segrià o a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: Més coses, sindicats i empreses han arribat a un preacord per reduir l'afectació de l'ERO a Ficosa. Després d'hores de negociació aquesta matinada, han acordat reduir de 172 a 105 el nombre d'acomiadaments i introduir mesures no traumàtiques per minimitzar l'impacte de l'ERO. Ara els treballadors hauran de validar el preacord amb un referèndum. Les sortides es faran amb baixes voluntàries, de manera que un cop ratificat el preacord s'obrirà un termini perquè els treballadors i treballadores interessats s'hi puguin acollir. Els acomiadaments es faran de forma progressiva en quatre grans blocs, entre aquest juliol i el març de l'any que ve. Les indemnitzacions tindran un topall màxim de 100.000 euros. L'empresa catalana Ficosa fabrica, sobretot, components per l'automòbil. La xavissada del mes de març a la carretera N260 a Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès, provoca cues cada vegada que hi ha visitants. Ministeri i Servei Català de Trànsit treballen per trobar-hi solució perquè les obres no està previst que s'acabin fins després de l'estiu. Sant Joan de les Abadeses, Laia Claret.
21: Es dona pas alternatiu a la zona de la cinglera de Ribamala i quan hi ha més vehicles s'hi fan cues de fins a 4 quilòmetres. L'alcalde Ramon Roquer especifica que estan converses tant amb el Ministeri com amb el Servei Català de Trànsit, que hi posaran mitjans, assegura.
22: El Ministeri ha intentat atendre aquest trànsit a través dels seus propis treballadors de manteniment. El que passa que és veritat que s'ha estat molt pendent d'aquests fluxos de trànsit i no sempre coincideixen amb aquells que teòricament havien de ser. També el Servei Català de Trànsit les últimes setmanes ha dit doncs, també nosaltres col·laborarem.
21: La pròxima prova de foc per comprovar si hi ha prou efectius serà, per tant, la setmana de Sant Joan.
4: Anem ara a Tarragona per una qüestió però ben diferent. La poesia torna a sortir al carrer. Arrenca la cinquena edició del Festival Transvers que reivindica la defensa de la llengua catalana. Clara Chavarría Domingo.
23: El festival defensa una poesia viva, oberta i contemporània, però sobretot que el català sigui present al carrer, als escenaris i entre els joves. Anna Gispert és la codirectora del festival.
24: Podríem dir transvers tarragoninament, però també podríem dir transvers amb una poesia que aplega tothom, transvers que té en compte països catalans, transvers que té en compte tots els aniversaris.
23: Enguany, el certamen posa la mirada en la poeta tarragonina Olga Xirinacs, coincidint amb el seu 90 aniversari. De fet, un vers seu titula el cartell d'aquesta edició, un mapa fet de versos. Recitals, música i activitats inclusives omplen des d'avui fins dissabte diferents espais patrimonials de Tarragona amb l'objectiu de mostrar que la poesia és per a tothom.

0: Berga Jafaulo de Patum, després d'una emocionant Patum inclusiva. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana de Corpus. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa. Berga, Nati Adell.
1: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que dona el tret de sortida 5 dies de festa. El tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, que acompanyat dels quatre gegants recorrerà places i carrers convidant a la població a participar a una festa que té més de 600 anys d'història, amb tradicions de fa molts i molts anys i d'altres de més noves que han arrelat amb força, com les trenes boxejadores que triomfen entre les joves, que ja s'han convertit en tot un símbol de la festa.
2: És una mica d'identitat, no?, per aquestes festes i tal, i pues mira, és com típic.
3: Per no cremar-te, perquè portes el cabell recollit, perquè no te'l tibin quan estàs allà tots apretats, i s'ha posat com molt de moda, no? És l'últim crit.
4: Queden molt bé, per Patum és algo maco per portar.
1: Al vespre hi haurà un nou passacarrers amb el tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. A vegades hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Ahir al vespre va ser el quart any que celebrava la plaça Sant Pere, la Patum de la Fundació La Llar, la Patum més inclusiva, amb una 60ena de persones amb discapacitat com l'Anna i la Ruth, que tot i l'amenaça de pluja van viure amb molta il·lusió els salts.
5: M'ha tocat fer de ple i estem supercontents.
6: Que m'agrada molt perquè la Patum de la Llar és companyerisme, saps? I és ajudar a qui necessita i passar-t'ho bé al mateix temps.
1: Al darrere de cadascun d'aquests salts hi ha mesos de preparació.
0: Ha mort als 75 anys. Peebo Bryson, veu de clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladdin.
1: Tot a punt, a veure...

Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regina Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va patir un vessament cerebral. Blame it.

0: El cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com el de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queens. Brooks, de 62 anys, és dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes digitals com ara Spotify, cosa que fa més atractiu encara el seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni. Garth Brooks ha venut 200 milions de discos als Estats Units i és autor d'èxits com Friends, In Love Flies o The Dance. I també us hem d'explicar que The Cure, The XX, King Cap o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Quineta i Art H, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet guanya el primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga en superar ahir l'UCAM Múrcia per 68-91. L'equip blaugrana recupera el nivell de joc després de l'última derrota contundent a casa contra València. Xavi Pasqual, tècnic del Barça.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
2: El jugador del Barça, Juan y Marcos, creo que el equipo ha de continuar en esta línea.
4: Ojalá, tenemos que trabajar muy fuerte otra vez porque son un gran rival, ponen juego muy físico y tenemos que tratar de sentenciarlo el jueves, así podemos tratar de ganar y cerrar la eliminatoria y poder descansar para lo que serían una semi en el hipotético caso de la victoria.
2: Demà el Barça tindrà al Palau Blaugrana l'oportunitat de passar a semifinals. Pel que fa al Madrid, va perdre ahir d'un punt amb el Tenerife per 97-98. Avui és el torn del Joventut 6è classificat de la Lliga, que juga a les 9 del vespre a la pista del Baskonia, 3er. El partit és en directe, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Com el Barça, la penya també té el factor pista en contra. Dani Miret, l'entrenador dels verd i negres, explica com ho afronten.
5: Hem fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
2: El Mataró es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, després de guanyar ahir 9-10 davant el Sant Andreu. Dani Ballar, tècnic de les Maresmenques.
6: Independent del resultat d'avui, jo ahir els hi vaig comentar que nosaltres ja havíem guanyat. O sigui, la victòria era nostra, independentment de si podíem aixecar el trofeu o no, perquè la temporada ha sigut meteòrica, d'un creixement extraordinari, no només d'aquesta, sinó de l'anterior. I això és el que més m'enorgulleix.
2: I ara sentim Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu.
7: La meva enhorabona, perquè realment són les campiones amb tot el dret del món, perquè ho han fet millor que nosaltres. Ens ha faltat una mica de trobar les nostres jugadores i que les nostres jugadores de més nivell es fiquessin en el partit. Les seves jugadores top han estat més ficades.
2: I avui hi ha la tornada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea. És una final catalana. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya amb 5 gols de renda de l'anada per a les gracienques. Javi Belmonte, entrenador del Catalunya.
8: Molta importància. Al final tindre la grada animant-te i donant-te força, pues, sempre és un factor que, bueno, que, com jo dic, comença a 0-0. El que vol dir que el Barceloneta comença a 0-0 a la seva piscina i que la renda és de 4, no de 5.
2: L'Atlètic Barceloneta Catalunya, tornada de la final de l'Eurocup femenina, és a 8:15.
1: 3CAT Info.
2: En futbol, Mitchell firma com a entrenador de l'Ajax. El madrileny, que ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys, s'incorpora a l'equip d'Amsterdam per a les dues pròximes temporades. Un Ajax que ha acabat entre els cuers de la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga i que té l'exblaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu. Mitchell parla d'un pas endavant en la seva carrera.
1: Jordi know me for me.
9: Jordi em coneix. Coneix el que he fet a Espanya. Coneix el meu estil. Amb ell parlem de la filosofia de l'Ajax. De la nova filosofia que pot seguir l'equip, del meu estil, i de com pot funcionar aquí.
2: Mentrestant, Enrique Riquelme avisa que Madrid estarà en venda si Florentino Pérez surt reelegit com a president blanc. Declaracions que fan la seva visita a Barcelona per reunir-se ahir amb socis i penyistes de Madrid, on confirmava Raúl González com a director esportiu si ell surt elegit.
10: 3CAT Info.
2: El govern català destaca l'impacte econòmic del Gran Premi de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya que es disputarà la setmana que ve. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
11: 318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
2: El torneig de Roland Garros de tennis avui es completa en els quarts de final. El canadenc Auger Aliassime s'enfrontarà a l'italià Coboli i hi haurà duel italià entre els dos Mateos, Berrettini i Arnaldi. Zverev i Mensik ja són a les semifinals. El quadre femení avui la número 1 mundial, la bielorussa Arina Sabalenka, s'enfrontarà a la russa Diana Schneider. La també russa Anna Kalisnaya jugarà contra la polonesa Maja Balinska. Andrieva i Kostiuk també són ja a la semifinals. I el Giro d'Itàlia femení avui cinquena etapa, molt exigent pels Dolomites amb tres ports de muntanya, 138 quilòmetres entre Longarone i Santo Stefano di Cadore. Anna van der Breggen és la nova líder.
10: Trescat Info.

0: Kuwait ha suspès el trànsit aeri a l'aeroport del país després d'un atac amb drons iranians amb diversos ferits. Bahrein també assegura haver interceptat drons del règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs a les últimes hores. El preu del petroli torna a pujar i no hi ha progressos a les negociacions. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el fòrum econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que ha provocat la mort de 7 persones a Donetsk. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions fetes des del govern. Tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà, Espadaler assegura que l'entorn del Papa Lleó XIV ha entès les peticions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a Catalunya. Són xifres del primer quadrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també han augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels familiars morts. Tret de sortir d'avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la liturgia de la festa. I jornada inaugural al Parc del Fòrum del Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg fins dissabte pel Parc del Fòrum i desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Nicap, Gorillaz o Doja Cat.
1: Esports. El Barça posa l'1-0 als quarts de final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar a Múrcia per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui, final tornada de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo. Atlètic Barceloneta, Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera, fitxar per a l'Ajax d'Amsterdam. Firma per 2 temporades.
0: I avui temps estable, cel blau i bona visibilitat. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan de cara a aquest migdia.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Diversos ferits a l'aeroport de Kuwait per un atac amb drons iranians. Ha fet també importants destrosses materials i s'ha suspès el trànsit aeri, que es desvia ara cap a altres aeroports. A Bahrein, l'exèrcit assegura que ha interceptat també drons i míssils de l'Iran. La tensió augmenta a la regió del Golf, cosa que fa tornar a pujar per tercer dia consecutiu el preu del petroli, avui més d'un 1%, fins als $95 al barril de Brent. L'intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran continua. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat una base terrestre iraniana. No hi ha hagut progressos recents, tampoc en les negociacions d'una guerra que ja dura des de fa més de 3 mesos, però el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
3: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Al front del Líban, mentrestant, Israel ha continuat bombardejant el sud del país. Avui l'exèrcit israelià ha instat a evacuar 3 localitats més abans de fer nous atacs contra la milícia de Hezbollah. El ministre de Defensa israelià ha insistit que després dels retrets de Trump a Netanyahu per l'amenaça de bombardejar Beirut, els plans de guerra israelians no han variat. I una altra guerra. En una acció altament simbòlica, Ucraïna ha atacat de matinada la terminal d'exportació de petroli de la ciutat russa de Sant Petersburg, una de les principals al Mar Bàltic. Ho ha fet coincidint amb l'inici, avui, a la ciutat, del Fòrum Econòmic, on s'espera que Vladimir Putin parli sobre els èxits econòmics del seu país. L'ofensiva ucraïnesa s'ha emmarcat en un atac conjunt a 15 regions russes, amb l'ús de més de 350 drons. A Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Moscou, l'atac contra un autobús ha fet 7 morts i 11 ferits. I a la capital, Moscou, els aeroports han hagut d'aturar l'activitat durant un parell d'hores. L'atac s'ha produït 24 hores després de l'ofensiva russa contra empreses del complex militar industrial ucraïnès i infraestructura civil a la capital, a Kiev, i 6 regions ucraïneses més, un atac en què Moscou va fer servir més de 600 drons i 73 míssils i que va causar una vintena de morts. Moscou, Cristina Solies.
4: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
5: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
4: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquí a casa nostra, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al matí de Catalunya Ràdio que està ben encarrilat que el català tingui presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà, Espadaler assegura que les gestions fetes s'han entès en l'entorn del Papa Lleó XIV.
6: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
0: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i també culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, també l'ANC, Òmnium i el Consell de la República han anunciat avui que entregaran una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al Papa, en què li demanen que prioritzi el català en aquesta visita, especialment en la benedicció de la Torre. Destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, amb la cultura i la nació catalanes i recorden que Catalunya continua reclamant el reconeixement del dret a l'autodeterminació. Ara marxem cap al Parlament. El president de la Generalitat ha defensat que el PSC està lliure de corrupció, però evita posar la mà al foc pel PSOE. A la Cambra Catalana, Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per a les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez i ha fet una crida a la presumpció d'innocència. Ampliem-ho amb el nostre company Albert Prat. Albert, molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, el cap de l'executiu i líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, s'ha limitat a defensar el seu partit i ha extremat la prudència quan l'oposició li ha preguntat per les investigacions a la cúpula del PSOE.
8: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
7: El president ha negat rotundament que el PSC estigui involucrat en qualsevol trama corrupte, encara que l'Audiència Nacional hagi demanat al seu partit les factures de la darrera campanya electoral de fa 2 anys. Des de Junts, la portaveu Mònica Sales no se'n refia.
9: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
8: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
7: I el líder del PP català, Alejandro Fernández, creu que més enllà del que acabi dient la justícia...
10: Que és usted políticamente responsable, repito, políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
7: Per part d'Esquerra, el diputat Josep Maria Jové li ha exigit que sigui implacable.
11: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
8: També demano, i he demanat, respecte per la presumpció d'innocència. I crec que alguns corren massa a fer certes afirmacions quan encara estem a l'inici de processos judicials.
7: Sigui com sigui, per ara Esquerra i els Comuns han evitat forçar una compareixença del president al Parlament justament per aquestes investigacions judicials. Igualment, Junts ha demanat al govern que aturi el contracte de la Generalitat amb la tecnològica Huawei per desplegar la fibra òptica, pels suposats vincles creuen des de Junts amb l'expresident Zapatero, però a l'executiu ja han deixat clar que no ho pensen fer.
0: Albert Prat, gràcies, bon dia.
7: Que vagi bé, bon dia.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió. Avui també hem sentit el lehendakari basc, Imanol Pradales, que creu que la proposta de Núñez Feijóo d'una moció de censura instrumental no té cap recorregut perquè la relació entre PP i Vox és una línia vermella que el PNB no traspassarà. Ho ha explicat a TV3.
12: El recorrido no lo veo, sinceramente. Porque el planteamiento parte de una ecuación en la que se incorpora a un actor que es Vox y, por lo tanto, no hay recorrido.
0: I la legislatura de Sánchez pot tenir recorregut, segons Pradales, si el president del govern espanyol dona explicacions sobre els casos judicials que envolten el seu partit i millora les relacions amb els que li han donat suport.
12: Vamos a estar en momentos críticos para la legislatura española y dependerá del propio presidente Sánchez cómo se pueda resolver que el presidente del gobierno español dé explicaciones, sea transparente, dé la cara, tener una relación fluida con los partidos que han permitido que Pedro Sánchez fuera presidente.
0: Les relacions entre el PNB i Pedro Sánchez s'han tensat en les últimes setmanes i els nacionalistes bascos han advertit que mantenir la legislatura sense una majoria estable ni pressupostos és irresponsable.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En economia, sindicats i empresa han arribat a un preacord per reduir l'afectació de l'ERO a Ficosa. Després d'hores de negociació, aquesta matinada han acordat reduir de 172 a 105 el nombre d'acomiadaments i introduir mesures no traumàtiques per minimitzar l'impacte de l'ERO. Ara els treballadors hauran de validar el preacord en un referèndum. Les sortides es faran amb baixes voluntàries, de manera que un cop ratificat el preacord s'obrirà un termini perquè els treballadors i treballadores interessats puguin acollir-s'hi. Els acomiadaments es faran progressivament en 4 grans blocs entre aquest juliol i el març de l'any que ve. Les indemnitzacions tindran un topall màxim de 100.000 euros i l'empresa catalana Ficosa fabrica, sobretot, components per a l'automòbil. I l'expresident de CaixaBank, José Ignacio Gorigoizarri, serà conseller d'Inditex. El Consell d'Administració de la companyia de moda ha decidit nomenar-lo per al càrrec en substitució de Rodrigo Echenique, executiu del Banc Santander. Els accionistes d'Inditex hi hauran però de donar el vistiplau a la Junta que celebraran a principis de juliol. L'empresa de Mancio Ortega, a més, ha fet públics els resultats del primer trimestre d'aquest 2026. Ha obtingut uns beneficis de 1.375 milions d'euros. És un 5,4% més que en el mateix període de l'any passat, gràcies sobretot a l'impuls de les vendes. Entre gener i març, Inditex ha venut productes per valor de 8.750 milions d'euros. Recordem, els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I va ser el torn de Tarragona, on el seguiment va ser del 12%, segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló, també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a plaça Urquinaona, segons la Guàrdia Urbana, hi van participar fins a un miler de persones. Ingrid Chavarri és una de les portaveus de la CGT.
13: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: Fins demà al migdia estarà oberta aquesta consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. De moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. Per cert, que la visita del Papa també afecta els estudiants que faran la selectivitat, a qui el govern ha demanat que mirin d'arribar el més aviat possible als centres on han de fer els exàmens. Així ho ha aconsellat el Departament de Recerca i Universitats als alumnes que s'examinin a Barcelona o al voltant de Montserrat. La nova responsable de les proves, Rosa Pàmies Vilà, assegurava al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los que la mobilitat els pot jugar una mala passada.
14: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar el recurs. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
0: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi haurà detectors de dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. A les proves s'hi presenten prop de 46.000 estudiants de Catalunya. I encara una darrera qüestió. Abans d'obrir àrea de serveis, prop de 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. Els transplantaments han crescut un 4% a casa nostra durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril d'aquest any, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans, s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors clau del sistema és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%, però, segons Salut, continua estant encara per sobre de la mitjana històrica. Passa gairebé un minut d'un quart d'onze a connexió amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
15: Bon dia. Avui matí complicat sobretot el transport públic a Rodalies. Hi ha dues incidències per robatoris de cable, un entre Montmeló i Granollers Centre. Tenim demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, també l'R11, i continua interrompuda la circulació ferroviària de l'R8. Segons informa Rodalies, en aquest cas, en el cas de l'R8, s'ha establert servei alternatiu per carretera per cobrir el servei. I també hi ha demores a l'R4 per un altre robatori de coure, en aquest cas entre Montcada, Bifurcació i Fabra i Puig. Els trens amb destinació Manresa o Terrassa tenen demores d'uns 15 minuts de mitjana. I a les carreteres tenim dues incidències destacables a l'AP7. Un accident entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, en sentit sud, cap a Tarragona. Està tallant un carril i té més o menys un quilòmetre de cua, i un vehicle variat a Barberà del Vallès també està tallant un carril en sentit sud, i en aquest cas sí que provoca molta intensitat i algun punt de congestió. Són uns 6 quilòmetres de cua des de Mollet. Pel que fa a les retencions de primera hora, sobretot cap a Barcelona, cues que comencen ja a millorar bastant. Queda intensitat sobretot des del Nus de la Trinitat cap a les dues rondes i per la B23 des del Llobregat. I a dins les dues rondes, circulació que també comença a millorar, encara però amb intensitat fins a Horta, a la ronda de dalt, i a la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat. De moment, això és tot.
2: El temps.
0: Enric Agut.
16: El dia ha arrencat amb temperatures més fresques i han baixat sobretot cap a l'àrea de la Noguera, Solsonès, també en alguns punts del Pirineu, en alguns punts 7, 8 o gairebé 9 graus. Oliol ha marcat una mínima de 7 graus a la Noguera tan sols. El Pirineu Sareja, 5 graus. Barruera, 4. Això és fred directament. I hem tingut alguna glaçada d'alta muntanya, com és el cas del Cap de Becaire, amb 1 sota 0. També han baixat les temperatures a la costa, Barcelona dels 22 als 20 al centre de la ciutat, i només han pujat una mica per l'efecte del vent a l'Alt Empordà i també cap al Montsià, 1 o 2 graus a tot estirar. Bé, un matí tranquil, la primera hora hem tingut algun ruixat molt discret cap al Maresme i al Vallès, tot això ha marxat, i la tarda també el temps aguantarà sol, algun interval de núvol cap al Pirineu Oriental, al nord-est del país, núvols que no tindran pas energia per créixer, i la temperatura màxima, avui les més elevades, no passaran dels 31 o 32 graus. El tramuntana i el mestral desapareixeran i bufaran marinades al centre del dia i durant la tarda.
2: Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
18: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
17: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
18: Que bé!
17: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
19: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
21: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: 3GAT.info.
0: Passen 5 minuts d'un quart d'onze. En marxa un operatiu policial dels Mossos d'Esquadra i Policia Nacional a Cabra del Camp, a l'Alt Camp, contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. L'actuació ha començat cap a les 6 del matí. S'hi han desplegat més de 300 efectius dels dos cossos policials amb unitats d'ordre públic, la canina i també la del grup especial d'intervencions, entre d'altres, a més de mitjans aeris. De moment ja s'ha fet una quinzena d'entrades i escorcolls i encara no ha transcendit si s'han fet detencions. Es dona el cas que el mes de febrer passat la Guàrdia Civil ja va actuar contra un grup organitzat dedicat al conreu intensiu i distribució de marihuana ubicat en diferents poblacions del Camp de Tarragona, com ara Cabra del Camp, a més de municipis del Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona. I els Mossos han detingut diverses persones a Mataró arran dels aldarulls que ha desencadenat un desnonament al barri de Cerdanyola amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons ha informat la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones es concentressin per evitar el desnonament i es llancessin objectes contra els agents, moment en què una unitat del Zarro ha acabat dispersant els concentrats i s'han arribat a fer 3 detencions. L'Observatori de l'Ebre, al Baix Ebre, es prepara ja per ser un dels llocs de referència des d'on millor es veurà l'eclipsi solar total. El centre, inaugurat fa 120 anys amb l'últim eclipsi semblant a aquest, prepara tallers i xerrades divulgatives. Acollirà també trobades d'experts d'arreu del món. Anem cap a Roquetes, Jordi Barrancà.
1: Es va posar en marxa en 1904, però la inauguració oficial va coincidir amb l'últim eclipsi total que es va viure al país el 30 d'agost del 1905. 120 anys després tornarà a ser un dels epicentres des d'on es veurà l'eclipsi del 12 d'agost. Santi Marçal, investigador especialista en geomagnetisme.
3: No esperem fer cap descobriment, però tot i així farem el seguiment. Sabem que, per exemple, en el moment en què hi ha l'eclipsi, lògicament disminueix la quantitat de radiació. El que farem és observar aquesta radiació com va disminuint, tindrem registre de tot això. També s'espera i se sap que hi haurà una davallada de la temperatura i s'espera que observem una davallada també de la ionització de les capes altes de l'atmosfera.
1: Estan ultimant també activitats i tallers per tots els públics on, entre altres aspectes, es resoldran dubtes i qüestions essencials com ara què cal fer per observar-lo. Juan José Subirats, investigador de l'Observatori.
22: En la parcial, el sol queda només parcialment tapat. Vol dir que encara els rajos solars impacten fortament. No es pot mirar el sol directament. Aquelles receptes que es donen a la gent dient així, doncs no, doncs mira una radiografia o una careta de soldador, en absolut, són desaconsellables perquè no acaben de tapar tota la radiació.
1: Aprofitant la seva història, una part del recinte s'ha museïtzat, entre d'altres s'hi conserven peces històriques com ara el telescopi original del centre o documents de principis del segle XX.
0: I ara anem cap a Berga. On ja hi fa olor de Patum, després d'una emocionant Patum inclusiva, aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana de Corpus. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa. Berga, Nàtia Dell.
23: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que dona el tret de sortir de 5 dies de festa. El tabal sempre present marcarà el punt d'inici de la passada, que acompanyat dels 4 gegants recorrerà plaça i carrers convidant a la població a participar a una festa que té més de 600 anys d'història, amb tradicions de fa molts i molts anys i d'altres de més noves, que han arrelat amb força, com les trenes boxejadores que triomfen entre les joves, que ja s'han convertit en tot un símbol de la festa.
24: Bé, és una mica d'identitat, no?, per aquestes festes i tal, i, doncs mira, és com típic.
25: Per no cremar-te, perquè portes el cabell recollit perquè no te'l tibin quan estàs allà tots apretats, i s'ha posat com molt de...
26: Senyores i senyors diputats, comencem.
27: Queden molt bé, per Patum és algo maco per portar.
23: Al vespre hi haurà un nou passacarrers amb el tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. A vegades hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Ahir al vespre va ser el quart any que celebrava la plaça Sant Pere, la Patum de la Fundació La Llar, la Patum més inclusiva, amb una 60 de persones amb discapacitat com l'Anna i la Ruth, que tot i l'amenaça de pluja van viure amb molta il·lusió als salts.
28: M'ha tocat fer de ple i estem supercontents.
29: Que m'agrada molt perquè la Patum de la Llar és companyerisme, saps? I és ajudar a qui necessita i passar-t'ho bé al mateix temps.
23: Al darrere de cadascun d'aquests salts hi ha mesos de preparació.
2: Esports.
0: Ja arribarem a 2:15 amb tota l'actualitat esportiva. Montse Raya, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet guanya primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga en superar el Camp Múrcia per 68-91. L'equip blaugrana recupera el nivell de joc després de l'última derrota contundent a casa contra València. Xavi Pasqual, tècnic del Barça.
5: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
4: Y así valora el triunfo al jugador del Barça, Juan y Marcos.
6: Al final necesitábamos cambiar la imagen de la última derrota y de esta manera al final en el primer partido la pudimos cambiar, pero tenemos que volver a casa y con nuestra gente hacernos igual de fuertes que fuimos aquí.
4: Demà el Barça tindrà al Palau Blaugrana l'oportunitat de passar a semifinals. Pel que fa al Madrid, va perdre ahir d'un punt amb el Tenerife per 90.

0: ha sigut del Manresa i del planter del Barça i durant 10 anys ha vist aire d'equips de l'NBA. El Mataró es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, després de guanyar 9 a 10 davant el Sant Andreu. Mariona Terré, portera de les Maresmenques.
1: I evidentment és una emoció molt gran, perquè al final aquesta parada pues, podria haver sigut a penaltis, com podria haver sigut guanyar el títol, que és el que hem fet. Però no crec que sigui el que demostra tot aquest partit. Crec que hem jugat molt bé totes i que és el que hem demostrat avui.
0: Terré, que parlava d'aquesta aturada al final del partit que va protagonitzar. I ara sentim Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu.
2: Hem començat bé, però després ens han entrat una mica les dubtes i jo crec que emocionalment no hem estat bé, perquè el partit jo crec que s'ha tornat molt boig per part nostra quan no calia, no?
0: Avui a la final tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea, una final catalana. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. Cris Noguer, jugadora marinera.
3: Hem vingut aquest any, també estem notant aquest recolzament, que evidentment volem que vagi a més, no? Que el projecte no és només aquest any, tot és anar creixent a poc a poc, però és això, a poc anar treballant i amb petites incorporacions doncs anar fent créixer el projecte i a veure fins on arriba.
0: L'Atlètic Barcelona de Catalunya, tornada de la final de l'Eurocup femenina, és a 7:45.
4: 3Cat Info.
0: En futbol, Mitchell firma com a entrenador de l'Ajax. El madrileny, que ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys, s'incorpora a l'equip d'Amsterdam per a les dues pròximes temporades. Un Ajax que va acabar entre els cuers a la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga, a l'equip neerlandès i a l'exblaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu.
5: I think that the best...
6: El millor de Jordi... És que
5: Jordi,
6: confia
5: for me is,
6: en el meu discurs.
5: A people that he transmit during this speech.
0: Mitchell parlava d'un pas endavant en la seva carrera. Mentrestant, Florentino Pérez respon a Enrique Riquelme, que havia advertit que el Madrid estarà en venda si el president madrileny surt reelegit. Sentim Pérez.
7: El club va seguir siendo siempre un club con su presidente, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada a una cosa simbólica a alguien que nos la valore.
0: Florentino Pérez assegura avui en una entrevista al diari L'Espanyol que Riquelme no té fitxat Rodri i que demà anunciarà alguns dels fitxatges que hi haurà si ell es manté com a president de Madrid. Diu que ben aviat donarà també el nom del nou entrenador. A les portes del Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, sisena cita de la temporada, Ferrari ha anunciat la renovació del monegasc Charles Leclerc, en el que s'ha posat de moda que siguin contractes multianuals, que vol dir almenys dos, però sense més concrecions. Leclerc, de 28 anys, és a la Fórmula 1 des del 2018 i a Ferrari des del 2019. Va ser subcampió del món l'any 2022. Al torneig de Roland Garros, avui es completen els quarts de final, el canadenc Auger Aliassime s'enfrontarà a l'italià Cavoli, hi haurà duel italià entre Berrettini i Arnaldi. Al quadre femení, la número 1 mundial, Sabalenka, s'enfrontarà a Schneider i Kalisnaya a Balinska.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'11, fins ara us hem explicat que Kuwait ha suspès el trànsit aeri a l'aeroport del país després d'un atac amb drons iranians amb diversos ferits. Bahrein també assegura haver interceptat drons del règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs a les últimes hores. El preu del petroli torna a pujar i no hi ha progressos en les negociacions. I 7 morts en un atac amb drons d'Ucraïna contra un autobús a Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha bombardejat Sant Petersburg, on Moscou celebra un fòrum econòmic i altres punts de la regió. Són accions en resposta a l'atac massiu d'ahir del Kremlin, que va fer més de 20 morts. I hem sentit el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions fetes des del govern. El primer que farem després d'aquest

0: Resum, però, serà connectar amb les protestes de docents que avui es fan al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, convocades pels sindicats minoritaris, mentre continua la consulta als mestres sobre el preacord aconseguit amb el govern. Sentirem veus de la indústria química de l'Estat que avaluen 55 milions mensuals la despesa extra en gas i electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. L'impacte que el conflicte bèl·lic té en el que és el segon sector productiu de Catalunya es debat avui al Saló Expo Químia. I encara en economia, l'OCDE retalla les previsions econòmiques globals per la guerra, però en canvi augmenta els pronòstics per a Espanya. De seguida us ho ampliem. En esports, Montse Raya, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què ens destaques a aquesta hora?
1: El Barça, que pot passar a semifinals de la Lliga de Bàsquet si demà guanya el Múrcia al Palau. Ahir van superar l'UCAM per 68 a 91. Avui, Baskonia Joventut, a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: I el temps avui estable, cel blau, bona visibilitat. A la tarda no plourà al lloc del país i farà calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. Passen 2 minuts i mig de 2:15. Nova jornada avui de vagues a l'educació. En la jornada d'avui els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre es mobilitzen, convocats pels sindicats minoritaris. La concentració ha començat davant els serveis territorials d'ensenyament. Marxem-hi. Manel Sastre, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Sí, ha començat davant dels serveis territorials d'ensenyament una jornada de protestes que a aquesta hora ja concentra més de 200 mestres i professors aquí a la plaça Imperial Tarragona. Ha de començar una mobilització pels carrers del centre fins als ponts del Francolí. Abans, però, aquesta acció que s'ha fet davant d'ensenyament per protestar, per cridar consignes contra el preacord amb ensenyament del sindicat USTEC i altres sindicats també que s'hi han mostrat a favor. Aquí els sindicats minoritaris, la CGT, la CNT, la Intersindical i COS, es neguen a acceptar les engrunes, segons explicaven ells, i alguns dels professors, en aquest acte davant dels serveis territorials d'ensenyament, explicaven els motius pels quals no estan d'acord.
3: La educació pública està infrafinanciada des de fa molts anys. Això que estan oferint no aconsegueix revertir totes aquestes retallades o aquesta falta d'inversió estructural.
4: Tenim clar que el mes de setembre ens trobarem la mateixa realitat a les aules.
5: Hi ha centres que tenen moltíssimes necessitats, per tant cal veure la realitat de cada centre i la realitat és que no hi ha prou recursos i que hem de votar no al preacord.
2: En aquest acte s'han convocat un prop d'un centenar de mestres, però a aquesta hora ja s'ha anat ampliant el seguiment d'aquestes accions de protesta. Ara mateix s'estan concentrant aquí a la plaça Imperial Tarragona, on està tallat el trànsit als vehicles, a punt de començar aquesta mobilització que anirà recorrent alguns dels carrers del centre de la ciutat per arribar als ponts del Francolí, on s'hi estaran fins al migdia. Moltes samarretes grogues, molts crits contra Niubó, reclamant la seva dimissió, i també s'han fet actes de protesta, s'està fent en aquesta hora, de fet, a Tortosa, una manifestació entre la plaça 1 d'octubre i l'oficina dels serveis territorials d'ensenyament a les Terres de l'Ebre.
0: Perfecte, doncs ho anirem seguint. Manel Sastre, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: Seguim. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al matí de Catalunya Ràdio que està ben encarrilat que el català tingui presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà, Espadaler assegura que les gestions fetes s'han entès en l'entorn del Papa Lleu XIV.
6: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància, creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
0: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, també l'ANC Òmnium i el Consell de la República han anunciat avui que entregaran una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al Papa, en què li demanen que prioritzi el català en la visita, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús. Destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua i cultura i nacions catalanes i recorden que Catalunya continua reclamant el reconeixement del dret a l'autodeterminació. Per cert, que Catalunya pagarà almenys 1,5 milions d'euros per la visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol, que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries aportaran 3 milions i la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. La major part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, ho explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
7: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos han demanat reunir-se amb el papa. Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
8: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
0: La conferència episcopal diu que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir. En economia, us avançàvem en el sumari, l'OCDE retalla les previsions econòmiques globals per la guerra, però en canvi augmenta els pronòstics per a Espanya. Segons l'Organització per al Creixement i el Desenvolupament Econòmic, el PIB espanyol augmentarà aquest any un 2,2%, és una dècima més del que va preveure fa uns mesos. L'impulsarà, diu, la forta demanda interna, sobretot el consum privat, afavorit per un bon comportament de l'ocupació i també les inversions en projectes finançats per la Unió Europea. Amb tot, l'OCDE adverteix d'una inflació elevada del 3,3% aquest any i del 2,9 al que ve. Admet que les mesures del govern, com la rebaixa d'impostos als carburants, mitiguen l'alça de preus, però adverteix que han de ser temporals i que s'han d'orientar millor perquè beneficin els grups socials més vulnerables. El creixement previst per Espanya la situa per sobre de la mitjana europea, que és de l'1,2%, i de països com Alemanya o França, i a un nivell similar al dels Estats Units, amb una previsió de creixement del 2%. Doncs bé, parlem ara de la indústria química a l'Estat, que avalua en 55 milions mensuals la despesa extra de gas i electricitat que ha d'afrontar per aquesta guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'Estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. Aquest impacte geopolític mundial en el que és el segon sector productiu a Catalunya es debat aquesta setmana al Saló Expo Química. Anem fins a Gran Via, fins a l'Hospitalet Joan Garcia.
9: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions d'euros. Equivale a un 9% del producte interior brut. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran, que fa que reclami el suport de l'administració. Mara Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
10: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
9: Des del Gros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de Plàstics.
11: Si ho analitzem des del punt de vista de manufactura, els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics i de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
9: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina a través d'aranzels per mantenir la indústria de base i també obrir nous mercats. Carlos Molina, de Moeve, es fixa en el mercat europeu.
12: Ser productor europeu tiene más sentido que nunca porque ahora está la logística totalmente alterada, por tanto el consumo europeo que depende en estos momentos cada vez más de la producción europea y es donde más valor hay.
9: Passejant pel Saló també hem vist empreses de serveis a la indústria química, com la catalana Meteosim, una consultora que a través de models numèrics aporta la previsió del temps a les indústries químiques perquè gestionin l'impacte que generen a l'atmosfera. El seu director general, Oriol de Tera, explica com els arriba a ells la situació d'incertesa.
13: Que les empreses vigilen molt la despesa. O sigui, veiem que s'ha ralentitzat molt la presa de decisions.
9: Expo Química i Equiplast, el sector del plàstic i el cautxú, esperen rebre fins divendres 21.000 visitants professionals.
0: Doncs bé, parlant dels efectes de la guerra, parlem ara de la guerra. Diversos ferits a l'aeroport de Kuwait per un atac amb drons iranians. Ha fet també importants destrosses materials i s'ha suspès el trànsit aeri que es desvia cap a altres aeroports. A Bahrein, l'exèrcit assegura que ha interceptat també drons i míssils de l'Iran. La tensió augmenta a la regió del Golf, cosa que ha fet tornar a pujar per tercer dia consecutiu el preu del petroli, avui més d'un 1%, i arriba ja fins als $95 al barril de Brent. L'intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, per tant, continua l'exèrcit nord-americà. Ha bombardejat una base terrestre iraniana i no hi ha hagut progressos recents en les negociacions d'una guerra que ja dura des de fa més de 3 mesos. Ara bé, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
14: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Al front del Líban, mentrestant Israel ha continuat bombardejant el sud del país. Avui l'exèrcit israelià ha instat a evacuar 3 localitats més abans de fer nous atacs contra la milícia de Hezbollah. El ministre de Defensa israelià ha insistit que després dels retrets de Trump a Netanyahu per l'amenaça de bombardejar Beirut, els plans de guerra israelians no han variat. I en una acció altament simbòlica, Ucraïna ha atacat de matinada la terminal d'exportació de petroli de la ciutat russa de Sant Petersburg, una de les principals al mar Bàltic. Ho ha fet coincidint amb l'inici avui a la ciutat del Fòrum Econòmic, on s'espera que Vladimir Putin parli sobre els èxits econòmics del seu país. L'ofensiva ucraïnesa s'ha emmarcat en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons. A Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Moscou, l'atac contra un autobús ha fet 7 morts, 11 ferits, i a la capital Moscou, els aeroports han hagut d'aturar l'activitat durant un parell d'hores. L'atac s'ha produït 24 hores després de l'ofensiva russa contra empreses del complex militar industrial ucraïnès i infraestructures civils de la capital, Kiev, també contra 6 regions ucraïneses més. Un atac en què Moscou va fer servir més de 600 drons i 73 míssils i que va causar una 20ena de morts. Ara saltem als Estats Units. Primer revés de Donald Trump en el procés de primàries del Partit Republicà. Després que el suport del president acabés fa poc amb les carreres polítiques de 2 senadors històrics a Texas i a Louisiana, aquesta matinada l'aspirant a governador d'Iowa, impulsat pel magnat, ha perdut la contesa contra el seu rival, un revés inusual en la formació conservadora fortament alineada darrere de Trump. A Califòrnia, en canvi, la tria de Trump a governador, un expresentador de la Fox d'origen britànic, competirà al novembre pel càrrec amb Xavier Becerra, que es perfila com a guanyador de les primàries demòcrates. A Los Angeles, l'alcaldessa demòcrata, Karen Bass, aspirarà de nou al càrrec malgrat ser acusada d'inacció davant l'onada de delinqüència que afecta la ciutat. En paral·lel a tot això, l'administració Trump ha contractat un manifestant que va ser condemnat per l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021 per gestionar operacions militars altament classificades al Pentàgon. Elias Izarri tenia 19 anys en el moment d'aquells disturbis i ara comandarà una unitat de 40 persones que inclou operacions com ara la seguretat d'ambaixades i el rescat d'hostatges. Això hores després que la Casa Blanca anunciés que abandonarà la idea de crear un fons de 1.800 milions de dòlars per indemnitzar aliats de Donald Trump investigats durant el mandat del seu predecessor Joe Biden, com ara els que van assaltar el Capitoli. I dels Estats Units al Regne Unit, tancarem aquest bloc d'internacional explicant-vos que hi va haver enfrontaments ahir amb la policia davant la comissaria de Southampton, al sud del Regne Unit. Centenars de persones van protestar per la resposta policial durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint. El noi havia rebut múltiples punyalades d'un jove sikh que l'havia acusat falsament d'un atac racista. A Londres, Quim Olivares.
15: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
16: What's happened to you, right?
17: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
15: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial.
0: Tres quarts d'11, ara moment de parlar de mobilitat. Dia complicat avui a Rodalies. Sapiguem com tenim tant transports públics com carreteres. Txell Garriga, molt bon dia.
18: Molt bon dia. Doncs sí, matí complicat i de moment la fotografia continua sent la mateixa pel que fa a Rodalies. Tenim 2 incidències per robatoris de cable, un entre Montmeló i Granollers Centre. Tenim demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 i continua interrompuda la circulació ferroviària a l'R8. Segons informa Rodalies, s'ha establert servei alternatiu per carretera per cobrir el servei de l'R8 i també tenim demores a l'R4 per un altre robatori de coure entre Montcada Bifurcació i Fabra i Puig. En aquest cas serien d'uns 15 minuts. I a les carreteres destaquem tres accidents. Una a l'AP7 entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en sentit sud, direcció doncs Tarragona. Ara permet la circulació només un carril i la cua ha crescut una mica. Són 3 quilòmetres ara de retenció. Un altre accident que està ocupant el voral a la C31 a Badalona, direcció Barcelona, ara només provoca intensitat. I el tercer accident també ocupa el voral, en aquest cas a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat. També provoca intensitat a la Ronda de Dalt, volem dir, provoca intensitat fins a Horta amb algunes aturades a la pota nord de la Ronda a Santa Coloma. De moment, això és tot.
0: El temps. Crònica de l'Enric Agut.
19: El dia ha arrencat amb molta més fresca, la temperatura ha baixat arreu, excepte en algun indret de l'Alt Empordà o també del Montsià, per l'efecte del vent que ha generat turbulència, la temperatura no ha baixat tant, però en alguns casos les mínimes, per exemple, cap a la Noguera, han baixat 8 o 9 graus. Oliola ha marcat una mínima de 7 graus tan sols, Sareja 5 graus, o Barruera, a l'Alta Ribagorça, una mínima de 4, un grau negatiu al Cap de Becaire i les més altes, Barcelona al centre, de la ciutat al Raval 20 de mínima o Amposta 20 graus. Un matí tranquil, el cel ha quedat clar, net, blau, per l'entrada de la tramuntana i el vent de mestral, els vents que han fet baixar la temperatura, però també s'han endut doncs, els núvols i la contaminació. El cel és més net. A primera hora hem tingut algunes nublades cap al Maresme, al Vallès, amb algun petit ruixat a primera hora, poca cosa. La tarda també el temps aguanta, no ha de ploure, i la temperatura màxima avui, moltes màximes entre els 26 i els 29 graus. Algunes xifres poden arribar als 31-32, les més elevades, per exemple, a Lleida, ciutat. Demà el temps s'embolica, a partir del migdia, durant la tarda, sobretot, amb ruixats i tempestes, que seran més probables a comarques de Girona, Barcelona, centre del país, Pirineu i Prepirineu.
20: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
21: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
20: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
22: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
20: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de 3:15. Continuem amb més notícies. Els veïns dels barris del nord de Tarragona demanen explicacions a la multinacional química Dow per les fortes vibracions i sorolls intensos que han patit els seus habitatges arran de l'activació de la torxa de seguretat de l'empresa. Diuen que la magnitud de l'incident del cap de setmana, que ha provocat l'angoixa de molta gent, va més enllà de les molèsties que han de suportar habitualment. Ricard Boigas.
23: Els veïns de Sant Salvador i Sant Ramon, una àrea que reuneix uns 7.000 habitants de Tarragona, diuen que l'incident de la química d'ou va fer tremolar finestres, persianes i les portes de casa seva. El portaveu de l'associació de veïns, Manel Castanyó, apunta que ja s'han acostumat a conviure amb les petroquímiques al costat i les aturades puntuals de les plantes que fan activar la torxa de seguretat. Tot i això, el que va passar el cap de setmana no ho havien vist mai. Castanyó viu al barri des dels anys 80.
24: Que ens expliquin què ha passat, perquè això sigui tan greu i tanta vibració i tant de soroll. Per què? Perquè això ha sigut una incidència o un episodi, com diuen ells, eufemísticament, un accident, pensem que des del punt de vista químic ha estat important. Per a que ens expliquin les causes.
23: Diuen que l'empresa es va limitar a enviar un SMS a l'associació de veïns informant de l'activació de la torxa que provocaria flama i fums negres fins al dia 1. El mateix que els va dir, segons explica en Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va registrar prop d'un centenar de trucades per l'incident, 23 de les quals eren per tremolors. Castanyo diu que l'Ajuntament de Tarragona els ha comunicat que també demanarà explicacions a l'empresa. Dau s'ha compromès a mantenir una reunió amb els veïns la setmana que ve.
0: Avui taca l'últim quiosc que quedava a la Seu d'Urgell. La seva propietària es jubila i abaixarà la persiana perquè no ha trobat ningú que li agafi el relleu. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
25: La Lourdes Ubiols fa 21 anys, cobra cada matí el quiosc de l'Avinguda Pau Claris. És l'únic que queda a la ciutat i avui tanca per jubilació. Tot i que la intenció era traspassar-lo, finalment ningú ha volgut mantenir-lo obert.
26: Tinc ganes de plegar, però també et fa pena. També és una llàstima perquè no hi ha continuïtat, queda tancat. I, bueno, trobaré a faltar la gent, però, clar, toca això i és una nova etapa i ja està, disfrutar el que puguem. I...
25: És, diu, una feina molt sacrificada. La jornada comença de matinada i només hi ha 3 dies de festa a l'any. Per això la família tampoc ha volgut agafar el relleu. Lourdes Carxat és la filla de la propietària.
1: Som 3 germans, tots tenim la nostra feina, tots tenim la nostra estabilitat i que és una feina complicada de trobar algú que vulgui continuar-la. Són molts dies, són 362 dies a l'any i són molts dies. I sí, sap greu, fa pena, és l'únic que queda bé a la seu i ara ja ens quedem sense quiosc.
25: Amb la caiguda de vendes de la premsa en paper, els quioscos estan desapareixent dels carrers. L'altre que hi havia a la seu va tancar fa 2 anys perquè els números no sortien i a tota la demarcació de Lleida només en quedaran una a Lleida i una altra a les Borges Blanques.
0: Tornem a la capital catalana. The Cure, The XX, Nicap o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fundi i també Wet Leg. Marc Ruiz.
2: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Wineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yardak, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batguial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Father John Misty, Mark DiMarco, Panda Bear, Fuckers, Aiko el Grupo o Lucrecia d'Alt. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Caldrà esperar un espectacle de 3 hores, que no dedicaran específicament a l'últim disc, Songs of a Lost World, sinó que, com és habitual, rescataran cançons per a tots els gustos populars, com Friday I'm in Love, algunes de les favorites dels fans de discos com Wish, Disintegration o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i altres de fosques i amagades a la cara B d'algun single dels 80. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex, Pink Panthers, el madrileny Ralphie Chu o els històrics del so industrial Einstürzen de Neubauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Nicap, la banda irlandesa de rap en gaèlic que ha dedicat el seu darrer disc a la llibertat d'expressió i a Palestina, després que els jutgessin per terrorisme, acusats d'haver mostrat una bandera de Hezbollah en un concert. Little Sims, Big Thief i Peggy Goo són alguns dels altres noms principals de la jornada. Un gran festival també serveix per descobrir artistes més petits, com el grup madrileny de shoegazing BD, Men I Trust, que fan un pop elegant amb un punt folk, la banda de punk Lambrini Girls, el pop tropical dels porto-ricanys Buscabulla, apadrinats per Bad Bunny, de DJ d'origen palestí Sama Abdullahi, o els catalans en res, que van sorprendre el mercat de música viva de Vic amb un espectacle d'electrònica, poesia i llum. I que et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, The XX, Wineta o Yardak, entre d'altres.
0: I a Tarragona la poesia torna a sortir al carrer. Arrenca la 5a edició del Festival Transvers, que reivindica la defensa de la llengua catalana. Clara Chavarría Domingo.
3: El festival defensa una poesia viva, oberta i contemporània, però sobretot que el català sigui present al carrer, als escenaris i entre els joves. Anna Gispert és la codirectora del festival.
4: Podríem dir transvers, tarragoninament, però també podríem dir transvers amb una poesia que aplega tothom, transvers que té en compte Països Catalans, transvers que té en compte tots els aniversaris.
3: Enguany el certamen posa la mirada en la poeta tarragonina Olga Xirinacs, coincidint amb el seu 90 aniversari. De fet, un vers seu titula el cartell d'aquesta edició, un mapa fet de versos. Recitals, música i activitats inclusives omplen des d'avui fins dissabte diferents espais patrimonials de Tarragona amb l'objectiu de mostrar que la poesia és per a tothom.
5: Esports.
0: Molt bon dia, Montse Raya.
5: Hola, bon dia. Comencem amb una última hora de ciclisme. La catalana Paula Blasi disputarà el pròxim Tour de França, segons pot avançar 3CAT Info. La recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE ADQ per al Tour, però la baixa per maternitat de Paulina Roijackers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa. El seu conjunt encara no ho ha fet oficial, però la ciclista d'Esplugues, de 23 anys, s'estrenarà al Tour de França a partir del pròxim 1 d'agost. I encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení, avui cinquena etapa molt exigent per les Dolomites, amb tres ports de muntanya. És una etapa de 138 quilòmetres entre Longarone i Santo Stefano di Cadore. Anna van der Breggen és la nova líder després de guanyar la cronoescalada d'ahir. A la general, la corredora de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, va 18a a 3 minuts 22 de la primera. El Barça de bàsquet guanya el primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga en superar ahir l'UCAM Múrcia per 68 a 91. L'equip blaugrana recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa, una derrota contundent contra el València. El jugador del Barça, Juan Marcos, parla del valor del triomf i que cal continuar en aquesta línia.
6: Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau no va a ser posible, entonces tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy, y así van a llegar las victorias.
5: Demà el Barça tindrà al Palau Blaugrana l'oportunitat de passar semifinals. Pel que fa al Madrid, va perdre ahir d'un punt amb el Tenerife 97-98. Avui és el torn del Joventut, sisè classificat, que juga a les 9 del vespre a la pista del Baskonia, tercer. Com el Barça, la penya també té el factor pista en contra. Dani Miret, l'entrenador dels verdinegres, explica que Ricky Rubio arriba bé a la cita.
7: I arriba fresc i arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
5: El partit Baskonia Joventut, en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya, Ràdio i a 3CAT.
20: 3CAT Info.
5: En waterpolo, tercera lliga femenina per al Mataró, que hi va guanyar 9-10 al Sant Andreu, el tercer i últim partit de la final. El tècnic de les maresmenques, Dani Ballart, destaca el valor de la mentalitat guanyadora de l'equip.
8: Aquesta mentalitat, d'aquest sacrifici, d'aquest treball, d'aquest desig que tenen per poder fer grans coses, tal com ha succeït avui.
5: Avui a la final tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea, una final catalana. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. Javi Belmonte, entrenador de l'equip gracien.
10: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem, sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats, elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
5: L'Atlètic Barceloneta Catalunya, tornada a la final de l'Eurocup femenina, és a 8:15. En futbol, destaquem que Mitchell firma com a entrenador de l'Ajax per a les dues pròximes temporades. El madrileny ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys. Arriba l'Ajax, que ha acabat entre els cuers de la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. A l'equip neerlandès hi ha l'ex-blaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu.
11: Jordi know me for me.
12: Jordi em coneix. Coneix el que he fet a Espanya. Coneix el meu estil. Amb ell parlem de la filosofia de l'Ajax, de la nova filosofia que pot seguir l'equip, del meu estil i de com pot funcionar aquí.
5: Mentrestant, Florentino Pérez respon a Enrique Riquelme, que havia advertit que Madrid estarà en venda si el president madrileny s'ho reelegit. Sentim Pérez.
27: El club va seguir siendo siempre un club con su presidente, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada a una cosa simbólica a alguien que nos la valore.
5: Florentino Pérez assegura avui en una entrevista al diari L'Espanyol que Riquelme no té fitxat Rodri, que demà anunciarà alguns dels seus fitxatges si es manté com a president de Madrid. Diu que ben aviat donarà també el nom del nou entrenador. A les portes del Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, sisena cita de la temporada, Ferrari anuncia la renovació del monegasc Charles Leclerc. de 28 anys, el que s'ha posat de moda que siguin contractes multianuals, que vol dir almenys dos, però sense més concrecions. El torneig de Roland Garros avui es completa en els quarts de final. El canadenc Auger Aliassime s'enfrontarà a l'italià Cavoli. Hi ha duel català entre Berrettini i Arnaldi.
20: Trescat Info.

0: Amb les 11 del matí. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrain també ha interceptat drons iranians. Als Estats Units han atacat en les últimes hores objectius del règim de Teheran. Les converses de pau estan estancades i el preu del petroli torna a pujar. Ucraïna, mentrestant, ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica perquè avui comença a la ciutat el Fòrum Econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i ha provocat la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra de l'Orient Mitjà. Tot i això, millora una dècima les previsions de creixement del PIB espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny, la citació de Begoña Gómez al jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça amb enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins al jutjat. Els docents de Tarragona i Terres de l'Ebre es mobilitzen aquest matí convocats pels sindicats minoritaris per protestar contra el preacord pactat amb el departament. Les protestes continuen en paral·lel a la consulta que es fa fins demà per validar o rebutjar les millores pactades. El conseller de Justícia diu al matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família perquè hi ha hagut receptivitat en les gestions que ha fet el govern. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. Tres hospitals de la Regió Sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional del guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. En marxa a Cabra del Camp, a l'Alt Camp, un ampli operatiu policial dels Mossos d'Esquadra i la policia espanyola contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. Hi participen uns 300 agents i s'han fet una quinzena d'escorcolls sense que hagi transcendit la xifra de detinguts.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar el Lucan per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui final tornada a l'Eurocopa Femenina, Atlètic Barceloneta Catalunya 8:15 i amb 5 gols a favor de les gassienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Àjax. Firma per a dues temporades.
0: Temps estable, cel blau i bona visibilitat. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor moderada. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan al migdia.
1: Trescat Info.
0: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Nous atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf que mantenen tancat l'aeroport internacional de Kuwait i han fet un mort al país. L'Iran denuncia que l'exèrcit nord-americà ha violat l'alt el foc amb un atac contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iraniana en una illa del país. El ministre iranià d'Afers Estrangers assegura que reserva el dret de defensar-se. En paral·lel, un atac amb drons iranians ha fet diversos ferits i destrosses materials a l'aeroport de Kuwait, cosa que ha obligat a suspendre el trànsit aeri que es desvia cap a altres aeroports. A Bahrain, les autoritats del país asseguren que han interceptat també drons i míssils de l'Iran. La tensió augmenta, cosa que fa tornar a pujar per tercer dia consecutiu el preu del petroli avui, més d'un 2% fins als $98 al barril de Brent. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran estan estancades per una guerra que dura ja des de fa més de 3 mesos. Al front del Líban, mentrestant, Israel ha continuat bombardejant al sud del país i ha fet almenys 6 morts a prop de la localitat de Tir. L'exèrcit israelià ha instat aquest matí a evacuar noves localitats de la zona amb l'advertiment que continuarà amb els atacs contra objectius de la milícia de Hezbollah. En una acció altament simbòlica, Ucraïna ha atacat de matinada la terminal d'exportació de petroli de la ciutat russa de Sant Petersburg, una de les principals del Mar Bàltic. Ho ha fet coincidint amb l'inici, avui a la ciutat, del Fòrum Econòmic, on s'espera que Vladimir Putin parli sobre els èxits econòmics del seu país. L'ofensiva ucraïnesa s'ha marcat en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons. A Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Moscou, l'atac contra un autobús ha fet 7 morts i 11 ferits. I a la capital, a Moscou, els aeroports han hagut d'aturar l'activitat durant un parell d'hores. L'atac s'ha produït 24 hores després de l'ofensiva russa contra empreses del complex militar industrial ucraïnès i també infraestructura civil a la capital, a Kiev, i 6 regions ucraïneses més. Un atac en què Moscou va fer servir més de 600 drons i una 70 de míssils i que va fer una 20 de morts. Moscou, Cristina Solías.
1: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
3: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
1: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes.
0: En aquest context, l'OCDE retalla les previsions econòmiques globals per la guerra, però en canvi augmenta els pronòstics per a Espanya. Segons l'Organització pel Creixement i el Desenvolupament Econòmic, el PIB espanyol augmentarà aquest any un 2,2%, una dècima més del que va preveure fa uns mesos. L'impulsarà, assegura, la forta demanda interna, sobre tot el consum privat, afavorit per un bon comportament de l'ocupació i també les inversions en projectes finançats per la Unió Europea. Amb tot, l'OCDE adverteix d'una inflació elevada del 3,3% aquest any i del 2,9% l'any que ve. Admet que les mesures del govern, com la rebaixa d'impostos als carburants, mitiguen l'alça dels preus. Això sí, adverteix que han de ser temporals i que s'han d'orientar millor perquè beneficiïn els grups socials vulnerables per limitar el cost que tenen per les arques públiques. El creixement previst per a Espanya la situa per sobre de la mitjana europea, que és de l'1,2%, i de països com Alemanya o França. Hi ha un nivell similar als Estats Units, amb una previsió de creixement del 2%.
4: 3Cat Info.
0: A poc més de 24 hores perquè s'acabi la consulta sobre el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris, han votat menys del 40% dels docents. Mentrestant, a Tarragona i les Terres de l'Ebre hi ha una nova jornada de protestes. Prop de 300 mestres i professors s'han mobilitzat pels carrers de la ciutat per demanar millores pel sector. Unitat Mòbil a Tarragona, Albert Cots i Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, la mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tarraco i s'està dirigint cap a la zona dels ponts del riu Francolí. Ara ja s'hi ha ajuntat una mica més de gent, ara són entre 300 i 400 els professors que estan participant en aquesta acció de protesta. Una acció que ha començat a primera hora del matí davant dels serveis territorials d'educació i que encapçalen els sindicats minoritaris CGT, CNT, Intersindical i COS i que es manifesten en contra del preacord amb educació. A primera hora del matí s'ha fet un acte davant d'aquests serveis territorials on s'ha reclamat votar no al preacord i s'han exposat els diferents motius pels quals es feia aquesta crida. Carlos Alcalde, que és portaveu de les assemblees de docents, reclamava més dotacions de personal, més atenció a la diversitat, menys alumnes per aula i titllava d'engrunes el compromís amb el departament.
6: Això que estan oferint no aconsegueix revertir totes aquestes retallades o aquesta falta d'inversió estructural i hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
5: Ara la mobilització està avançant per l'avinguda de Roma, com dèiem, fins a la zona del Francolí, on tenen previst fer un acte i un vermut col·lectiu a la una del migdia. A Tortosa també s'ha fet una mobilització similar, que ha sortit des de la plaça de l'1 d'octubre fins a arribar als serveis territorials d'educació.
0: Manel, gràcies, bon dia.
5: Bon dia.
0: Anem ara cap a Madrid. El jutge Peinado ajorna el 15 de juny la citació a Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici. El jutge insisteix que la dona de Pedro Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i, si no, enviarà la policia per portar-li a la força. Comet està investigada per malversació, tràfic d'influències i tres delictes més pels seus negocis privats, Paula Brujats.
7: Begoña Gómez guanya uns dies més. Peinado l'havia citat per dimarts que ve i ara ho ajorna una setmana i haurà d'anar el dilluns 15 de juny i serà 48 hores abans que declari José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional com a imputat pel seu cas. Peinado cita la dona de Pedro Sánchez per comunicar-li que la vol enviar a judici per jurat popular. Ja és la fase final d'aquest cas, que investiga els seus negocis amb la càtedra de la Complutense i el jutge decidirà si imposa mesures cautelars a la dona del president espanyol. Begoña Gómez hi ha d'anar en persona, no n'hi ha prou amb que hi vagi el seu advocat, recorda el jutge, i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la a la força al jutge.
0: A casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el PSC està lliure de corrupció, però evita posar la mà al foc pel PSOE. Al Parlament, Illa s'ha mostrat convençut que ja dona totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen al nucli de Pedro Sánchez i ha fet una crida a la presumpció d'innocència. Anem a la Cambra Catalana, Albert Prat.
8: El cap de l'executiu i líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, s'ha limitat a defensar el seu partit i ha extremat la prudència quan l'oposició li ha preguntat per les investigacions a la cúpula del PSOE.
9: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
8: El president ha negat rotundament que el PSC estigui involucrat en qualsevol trama corrupte, encara que l'Audiència Nacional hagi demanat al seu partit les factures de la darrera campanya electoral de fa 2 anys. Des de Junts, la portaveu Mònica Sales no se'n refia.
10: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
9: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
8: I el líder del PP català, Alejandro Fernández, creu que més enllà del que acabi dient la justícia...
11: Que és usted políticamente responsable, repito, políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
8: Per part d'Esquerra, el diputat Josep Maria Jové li ha exigit que sigui implacable.
12: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
9: També demano i he demanat respecte per la presumpció d'innocència. I crec que alguns corren massa a fer certes afirmacions quan encara estem a l'inici de processos judicials.
8: Sigui com sigui, per ara, Esquerra i els comuns han evitat forçar una compareixença del president al Parlament justament per aquestes investigacions judicials. Igualment, Junts ha demanat al govern que aturi el contracte de la Generalitat amb la tecnològica Huawei per desplegar la fibra òptica, pels suposats vincles creuen des de Junts amb l'expresident Zapatero, però a l'executiu ja han deixat clar que no ho pensen fer.
0: Per cert, que el PP forçarà la compareixença del president Illa al Senat a la Comissió d'Investigació del cas Coldo per donar explicacions sobre les investigacions judicials sobre el nucli de Pedro Sánchez. Mentrestant, a l'endecari basc, Imanol Pradales creu que la proposta de Núñez Feijóo d'una moció de censura instrumental no té cap recorregut perquè la relació entre el PP i Vox és una línia vermella que el PNB no pensa traspassar. Són declaracions a TV3.
13: El recorrido no lo veo, sinceramente, porque el planteamiento parte de una ecuación en la que se incorpora a un actor que es Vox. Y por lo tanto no hay recorrido.
0: I la legislatura de Sánchez sí que pot tenir recorregut, segons Pradales, si el president del govern espanyol dona explicacions sobre els casos judicials que envolten el PSOE i millora les relacions amb els partits que li han donat suport.
13: Vamos a estar en momentos críticos para la legislatura española y dependerá del propio presidente Sánchez cómo se pueda resolver que el presidente del gobierno español dé explicaciones, sea transparente, dé la cara. Tener una relación fluida con los partidos que han permitido que Pedro Sánchez fuera presidente.
0: Les relacions entre el PNB i Pedro Sánchez s'han tensat les últimes setmanes i els nacionalistes bascos han advertit que mantenir la legislatura sense una majoria estable ni pressupostos és irresponsable. I el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al Matí de Catalunya Ràdio que està ben encarrilat que el català tingui presència en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà, Espadaler assegura que les gestions fetes s'han entès a l'entorn del Papa Lleó XIV.
14: I sí, hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
0: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Un quart de 12 del migdia. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
15: Bon dia. Doncs aquest matí estem molt pendents, sobretot del transport públic. Hi ha dues incidències a Rodalies per robatoris de cable. Recordem, un entre Montmeló i Granollers Centre. Hi ha demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, R2 Nord, també a l'R11, i continua a aquesta hora interrompuda la circulació ferroviària de l'R8. En aquest cas, Rodalies informa que s'ha establert servei alternatiu per carretera per cobrir aquest servei. I també hi ha demores a l'R4 pel mateix motiu, un robatori de coure, en aquest cas entre Montcada, Bifurcació i Fabra i Puig, genera demores d'uns 15 minuts de mitjana. I a les carreteres destaquem encara tres accidents, una a la P7 entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, en sentit sud, cap a Tarragona, permet circular només un carril i són uns 3 quilòmetres de retenció. Un altre accident ocupa el voral de la C31 a Badalona direcció Barcelona i un tercer accident que ocupa el voral a la Ronda Dalt en sentit Llobregat, també provoca intensitat fins a Horta. Més enllà d'aquestes cues, destacar que per un despreniment se circula en pas alternatiu a la C16Z a Porreig. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
16: El dia ha arrencat amb temperatures més fresques i han baixat sobretot cap a l'àrea de la Noguera, Solsonès, també en alguns punts del Pirineu, en alguns punts 7, 8 o gairebé 9 graus. Oliol ha marcat una mínima de 7 graus a la Noguera tan sols. El Pirineu Sareja, 5 graus. Barruera, 4. Això és fred directament. I hem tingut alguna glaçada d'alta muntanya, com és el cas del Cap de Becaïra, amb sota 0. També han baixat les temperatures a la costa, Barcelona dels 22 als 20 al centre de la ciutat, i només han pujat una mica per l'efecte del vent a l'Alt Empordà i també cap al Montsià, 1 o 2 graus a tot estirar. Bé, un matí tranquil, la primera hora hem tingut algun ruixat molt discret cap al Maresme i al Vallès, tot això ha marxat, i la tarda també el temps aguantarà sol, algun interval de núvol cap al Pirineu Oriental, al nord-est del país, núvols que no tindran pas energia per créixer, i la temperatura màxima, a les més elevades, no passaran dels 31 o 32 graus. La tramuntana i el mestral desapareixeran i bufaran marinades al centre del dia i durant la tarda.
17: Info. Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
18: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: 3cat.info. Un quart de 12 i 3 minuts, prop de 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. Els trasplantaments han crescut un 4% al país durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent elevades. Entre el gener i l'abril d'aquest any, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors clau del sistema, com dèiem, és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%, però segons Salut continua estant per sobre de la mitjana històrica. Passa endavant en la millora del tractament de fractures de canell. En 3 hospitals de la regió sanitària de Girona s'han provat amb èxit unes fèrules impreses en 3D que tenen avantatges en relació a l'ús tradicional del guix a la immobilització d'aquest tipus de lesions. Girona, Maria Rovira.
21: La prova pilot s'ha fet a una trentena de pacients atesos a les urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol. S'ha demostrat que aquestes fèrules en 3D són una alternativa útil en aquest tipus de fractures perquè ajuden a prevenir complicacions secundàries ho explicava l'investigador principal de l'estudi, el doctor Manel Vancells.
2: Són confort, disminuir complicacions dels embenats de guix i després disminuir també el consum d'aigua, disminuir els residus que generen els guixos. Jo diria que augmentar el confort, sobretot del pacient, que seria l'objectiu principal.
21: Pels usuaris suposa més confort, amb una peça més lleugera que el guix convencional i amb més mobilitat als dits, entre altres beneficis.
0: En marxa un operatiu policial de Mossos d'Esquadra i policia espanyola Cabra del Camp a l'Alt Camp contra una organització dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. L'actuació ha començat cap a les 6 del matí. S'hi han desplegat més de 300 efectius dels dos cossos policials amb unitats d'ordre públic, la Canina i la del Grup Especial d'Intervencions, entre d'altres, a més de mitjans aeris. De moment ja s'han fet una quinzena d'entrates i escorcolls i encara no se sap si hi ha detencions. Es dona el cas que el mes de febrer passat la Guàrdia Civil va actuar contra un grup organitzat dedicat al conreu intensiu i distribució de la marihuana ubicat en diferents poblacions del Camp de Tarragona, com ara Cabra del Camp, a més de municipis del Penedès i també de l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: 3CAT Info.
0: Avui tanque l'últim quiosc que quedava a la Seu d'Urgell, la seva propietària jubile i abaixarà la persiana perquè no ha trobat ningú que li agafi el relleu. La Seu d'Urgell, Joaquim Malbalate.
3: La Lourdes Obiols fa 21 anys cobra cada matí al quiosc de l'avinguda Pau Claris. És l'únic que queda a la ciutat i avui tanca per jubilació. Tot i que la intenció era traspassar-lo, finalment ningú ha volgut mantenir-lo obert.
22: Tinc ganes de plegar, però també et fa pena. També és una llàstima perquè no hi ha continuïtat, queda tancat i, bueno, trobaré a faltar la gent i el... Però, clar, toca això i és una nova etapa i ja està, disfrutar el que puguem i...
3: És, diu, una feina molt sacrificada. La jornada comença de matinada i només hi ha 3 dies de festa a l'any. Per això la família tampoc ha volgut agafar el relleu. Lourdes Carxat és la filla de la propietària.
23: Som 3 germans, tots tenim la nostra feina, tots tenim la nostra estabilitat i, clar, és una feina complicada de trobar algú que vulgui continuar-la. Són molts dies, són 362 dies a l'any i són molts dies. I sí, sap greu, fa pena, és l'únic que queda bé a la Seu i ara ja ens quedem sense quiosc.
3: Amb la caiguda de vendes de la premsa en paper, els quioscos estan desapareixent dels carrers. L'altre que hi havia a la Seu va tancar fa 2 anys perquè els números no sortien i a tota la demarcació de Lleida només en quedaran un a Lleida i un altre a les Borges Blanques.
0: Berga ja fa olor de patum. Després d'una emocionant patum inclusiva, aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana de Corpus. Aquest any es reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa. Berga, Nati i Adell.
24: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que dona el tret de sortida 5 dies de festa. El tabal sempre present marcarà el punt d'inici de la passada, que acompanyat dels 4 gegants recorrerà places i carrers convidant a la població a participar a una festa que té més de 600 anys d'història, amb tradicions de fa molts i molts anys i d'altres de més noves, que han arrelat amb força, com les trenes boxejadores que triomfen entre les joves, que ja s'han convertit en tot un símbol de la festa.
25: Bé, és una mica d'identitat, no?, per aquestes festes i tal, i, doncs mira, és com típic.
26: Per no cremar-te, perquè portes el cabell recollit, perquè no te'l tibin quan estàs allà tots apretats, i s'ha posat com molt de moda, no? És l'últim que
27: es queden molt bé, per patum és algo maco per portar.
24: Al vespre hi haurà un nou passacarrers amb el tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. A vegades hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Ahir al vespre va ser el 4th any que celebrava la plaça Sant Pere, la patum de la Fundació La Llar, la patum més inclusiva, amb una 60 de persones amb discapacitat com l'Anna i la Ruth, que tot i l'amenaça de pluja van viure amb molta il·lusió els salts.
28: M'ha tocat fer de ple i estem supercontents.
29: Que m'agrada molt perquè la patum de la llar és companyerisme, saps? I és ajudar a qui ho necessita i passar-t'ho bé al mateix temps.
24: Al darrere de cadascun d'aquests salts hi ha mesos de preparació.
0: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya. Cadena va ser crític d'Ari, un dels impulsors del diari Ara, on va arribar a ser subdirector. Coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys a la capçalera de l'Avui, aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
30: Jo vaig demanar el que m'autoritzi,
1: el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
0: Cadena, col·laborador també de Catalunya Ràdio, va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant el franquisme i va fundar el clandestí Grup Democràtic de Periodistes. També va destacar per la seva feina al Periòdico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres. Va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: Espo. Montse Raya, bon dia.
11: Hola, bon dia. Comencem amb ciclisme. La catalana Paula Blasi disputarà el pròxim Tour de França, segons pot avançar 3CAT Info. La recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE ADECU per al Tour, però la baixa per maternitat de Paulina Roijackers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa. El seu conjunt encara no ho ha fet oficial, però la ciclista d'Esplugues de 23 anys s'estrenarà al Tour de França a partir del pròxim 1 d'agost. Encara en ciclisme, el Giro d'Itàlia femení, avui cinquena etapa, molt

0: després de l'última derrota contundent a casa contra València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
1: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
0: El jugador del Barça, Juan y Marcos, creu que els cal continuïtat.
2: Ojalá, tenemos que trabajar muy fuerte otra vez porque son un gran rival, ponen el juego muy físico y tenemos que tratar de sentenciarlo el jueves, así podemos tratar de ganar y cerrar la eliminatoria y poder descansar para lo que sería en una semi en el hipotético caso de la victoria.
0: Pel que fa al Madrid, va perdre ahir d'un punt amb el Tenerife, 97-98. Avui és el torn del Joventut, sisè classificat de Lliga, que juga a les 9 del vespre a la pista del Baskonia, tercer. Com el Barça, la penya també té el factor pista en contra. Dani Miret, entrenador dels verdinegres.
3: Hem fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
0: A partit Baskonia Joventut en directe, en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3cat. En waterpolo, tercera lliga femenina per al Mataró, que hi va guanyar 9-10 al Sant Andreu al tercer i últim partit de la final. La portera de les maresmenques és Mariona Tarré.
4: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que ha sigut guanyar els dos partits següents. I durant el partit avui, sincerament, jo no tenia clar que anàvem a guanyar.
0: Avui hi ha la final tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea. Una final catalana. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. Sentim Cris Noguer, jugadora marinera.
5: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlàvem veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
0: Avui hi ha aquesta final tornada a l'Eurocup femenina a 8:15, Atlètic Barceloneta Catalunya.
6: 3cat Info.
0: En futbol, Mitchell firma com a entrenador de l'Ajax per a les dues pròximes temporades. El madrileny ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys i arriba a l'equip neerlandès, que ha acabat entre els cuers de la Champions a 28 punts del líder de la Lliga. A l'Ajax i a l'ex blaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu.
7: I think that the best,
8: el millor de Jordi és que Jordi confia is, en el meu discurs.
7: A people that he transmit and during this speech.
0: I en hoquei patins a Vilassana ha fet oficial el fitxatge de Noa González de cara a la pròxima temporada. González, de 18 anys, arriba procedent del Cerdanyola, on ja ha jugat les dues últimes temporades. Aquest és el segon fitxatge de l'equip del Pla d'Urgell, després que hi anunciés la incorporació de Sara Roces del Benfica, un Vilassana que jugarà la final de l'hoquei Lliga contra el Fraga.
9: Dos quarts de 12 del migdia, un mort a Cubaia en els atacs atribuïts a l'Iran. L'aeroport del país, afectat per l'impacte de drons, ha començat a reprendre les operacions. L'atenció puja al Golf, on els Estats Units també han atacat objectius del règim de Teheran. Amb l'escalada i les converses de pau estancades, el preu del petroli torna a pujar. Mentrestant, Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el Fòrum Econòmic on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. I aquí a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC està lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Tot això us ho hem explicat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que sindicats i empreses han arribat a un preacord per reduir l'afectació de l'ERO a Ficosa. Després d'hores de negociació aquesta matinada, han acordat reduir de 172 a 105 el nombre d'acomiadaments i introduir mesures no traumàtiques per minimitzar l'impacte de l'ERO. Jornada inaugural al Parc del Fòrum del Primavera Sound amb les actuacions de Quineta i Art H, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg fins dissabte al Parc del Fòrum i desfilar gran caps de cartell i grans noms, com per exemple de queer. En esports, que destaque Montse.
0: Que el Barça pot passar a semifinals de la Lliga de Bàsquet si demà guanya el Murcia al Palau. Ahir van superar l'UCAM 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
9: Temps estable, cel blau i bona visibilitat a la tarda.

0: Dos quarts de 12 i dos minuts, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf que han fet un mort i diversos ferits a Kuwait. L'aeroport del país afectat per l'impacte de drons ha començat a reprendre les operacions. A Bahrain, les autoritats del país asseguren que han interceptat també drons i míssils de l'Iran. L'Iran denuncia al seu torn que l'exèrcit nord-americà ha violat l'alto el foc amb un atac contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iraniana en una illa del país. El ministre iranià d'Afers Estrangers assegura que reserva el dret de defensar-se. La tensió augmenta, cosa que fa que torni a pujar per tercer dia consecutiu el preu del petroli, avui més un 2%, fins als $98 al barril de Brent. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran estan estancades per una guerra que dura ja des de fa més de 3 mesos. Al front de l'Iban, mentrestant, Israel ha continuat bombardejant al sud del país i ha fet almenys 6 morts a prop de la localitat de Tir. L'exèrcit israelià ha instat aquest matí a evacuar noves localitats de la zona amb l'advertiment que continuarà amb els atacs contra objectius de la milícia de Hezbollah i denuncia que ha interceptat un dron hostil a la frontera nord d'Israel sense acusar directament a Hezbollah. I d'aquest conflicte passem a un altre, el que afecta Ucraïna i Rússia. En una acció altament simbòlica, Ucraïna ha atacat de matinada la terminal d'exportació de petroli a la ciutat de Sant Petersburg, una de les principals del mar Bàltic. Ho ha fet coincidint amb l'inici avui a la ciutat del Fòrum Econòmic, on s'espera que Vladimir Putin parli sobre els èxits econòmics del seu país. L'ofensiva ucraïnesa s'ha marcat en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons. A Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Moscou, l'atac contra un autobús ha fet 7 morts i 11 ferits. I a la capital, Moscou, els aeroports han hagut d'aturar l'activitat durant un parell d'hores. L'atac s'ha produït 24 hores després de l'ofensiva russa contra empreses del complex militar, industrial i ucraïnès i també infraestructura civil a la capital, a Kiev, i a 6 regions ucraïneses més. Un atac en què Moscou va fer servir més de 600 drons i una setantena de míssils i que va fer una vintena de morts. Moscou, Cristina Solías.
1: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
2: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
1: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes.
3: Tresca Info.
4: Dimecres, quanta guerra. L'àvia de Nando Jubany.
5: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
6: No en sabem gaire res, eh?
7: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front...
6: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
4: Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el PSC està lliure de corrupció però evita posar la mà al foc pel PSOE. El Parlament Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez i ha fet una crida a la presumpció d'innocència. Parlament, Albert Prat.
8: El cap de l'executiu i líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, s'ha limitat a defensar el seu partit i ha extremat la prudència quan l'oposició li ha preguntat per les investigacions a la cúpula del PSOE.
9: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
8: El president ha negat rotundament que el PSC estigui involucrat en qualsevol trama corrupta, encara que l'Audiència Nacional hagi demanat al seu partit les factures de la darrera campanya electoral de fa 2 anys. Des de Junts, la portaveu Mònica Sales no se'n refia.
10: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
9: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
8: I el líder del PP català, Alejandro Fernández, creu que més enllà del que acabi dient la justícia...
11: Que és vostè políticamente responsable, repito, políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora... Vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
8: Per part d'Esquerra, el diputat Josep Maria Jové li ha exigit que sigui implacable.
12: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
9: També demano, i he demanat, respecte per la presumpció d'innocència. I crec que alguns corren massa a fer certes afirmacions quan encara estem a l'inici de processos judicials.
8: Sigui com sigui, per ara, Esquerra i els comuns han evitat forçar una compareixença del president al Parlament justament per aquestes investigacions judicials. Igualment, Junts ha demanat al govern que aturi el contracte de la Generalitat amb la tecnològica Huawei per desplegar la fibra òptica. Pels suposats vincles creuen des de Junts amb l'expresident Zapatero, però l'executiu ja han deixat clar que no ho pensen fer.
0: Estem pendents de meter els 200, quan falta poc més de 24 hores perquè acabi la consulta sobre el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris. Han votat menys del 40% dels mestres i professors. Mentrestant, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre hi ha una nova jornada de protestes. Prop de 400 mestres i professors s'han mobilitzat pels carrers de la ciutat per demanar millores al sector. Unitat Mòbil a Tarragona, Albert Cots i Manel Sastre.
13: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tarraco i s'està dirigint cap a la zona dels ponts del riu Francolí. Ara ja s'hi ha ajuntat una mica més de gènere, són entre 300 i 400 els professors que estan participant en aquesta acció de protesta, una acció que ha començat a primera hora del matí davant dels serveis territorials d'educació i que encapçalen els sindicats minoritaris CGT, CNT, Intersindical i COS i que es manifesten en contra del preacord amb educació. A primera hora del matí s'ha fet un acte davant d'aquests serveis territorials on s'ha reclamat votar no al preacord i s'han exposat els diferents motius pels quals es feia aquesta crida. Carlos Alcalde, que és portaveu de les assemblees de docents, reclamava més dotació de personal, més atenció a la diversitat, menys alumnes per aula i titllava d'engrunes el compromís amb el departament.
14: Això que estan oferint no aconsegueix revertir totes aquestes retallades o aquesta falta d'inversió estructural i hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
13: Ara la mobilització està avançant per l'Avinguda de Roma, com dèiem, fins a la zona del Francolí, on tenen previst fer un acte i un vermut col·lectiu a la una del migdia. A Tortosa també s'ha fet una mobilització similar, que ha sortit des de la plaça de l'1 d'octubre fins a arribar als serveis territorials d'educació.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Primer revés a Donald Trump en el procés de primàries del Partit Republicà després que el suport del president acabés fa poc amb les carreres polítiques de dos senadors històrics a Texas i a Louisiana. Aquesta matinada l'aspirant a governador d'Iowa, impulsat pel magnat, ha perdut la contesa contra el seu rival. Un revés inusual en la formació conservadora, fortament alineada darrere de Trump. A Califòrnia, en canvi, la triada de Trump a governador, un expresentador de la Fox d'origen britànic, competirà el novembre pel càrrec amb Xavier Becerra, que es perfila com a guanyador de les primàries demòcrates. A Los Angeles, l'alcaldessa demòcrata Karen Bass aspira de nou al càrrec malgrat ser acusada d'inacció davant l'onada de delinqüència que afecta la ciutat. En paral·lel, l'administració Trump ha contractat un manifestant que va ser condemnat per l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021 per gestionar operacions militars altament classificades al Pentàgon. La cadena hotelera Meliá ha deixat d'operar una quinzena d'hotels a Cuba i segueix els passos d'Iberostar, que va deixar de fer-ho dilluns. La decisió té a veure amb l'ultimàtum del govern nord-americà a les empreses estrangeres perquè abandonin els negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. L'administració Trump va fixar el 5 de juny com a data límit a partir de la qual s'aplicaran sancions. L'empresa mallorquina Meliá opera bé a Cuba des dels anys 90 i és la cadena espanyola amb més presència a l'illa. La companyia ha afirmat que l'impacte de la decisió de sortir de Cuba és limitat perquè la majoria d'hotels ja estaven tancats com a conseqüència dels problemes energètics i la caiguda de la demanda. La falta de combustible pels avions ha limitat molt l'oferta de vols directes i ha reduït l'arribada de turistes, fins i tot des del Canadà, que és el principal mercat emissor. Iberostar, que operava a Cuba des del 1993, també va anunciar dilluns que tancava una dotzena d'hotels a l'illa caribenya. Sindicats i empreses han arribat a un preacord per reduir l'afectació de l'ERO a Ficosa. Després d'hores de negociació, aquesta matinada han acordat reduir de 172 a 105 el nombre d'acomiadaments i introduir mesures no traumàtiques per minimitzar l'impacte de l'ERO. Ara els treballadors hauran de validar el preacord amb un referèndum. Les sortides es faran amb baixes voluntàries, de manera que un cop ratificat el preacord s'obrirà un termini perquè els treballadors i treballadores interessats s'hi puguin acollir. Els acomiadaments es faran progressivament progressivament en 4 grans blocs entre aquest juliol i el març de l'any que ve. Les indemnitzacions tindran un topall màxim de 100.000 euros. L'empresa catalana Ficosa fabrica, sobretot, components per l'automòbil. Els vins als barris del nord de Tarragona demanen explicacions a la multinacional química Dow per les fortes vibracions i sorolls intensos que han patit els seus habitatges arran de l'activació de la torxa de seguretat a l'empresa. Diuen que la magnitud de l'incident del cap de setmana, que ha provocat l'angoixa de molta gent, va més enllà de les molèsties que han de suportar habitualment. Tarragona, Ricard Buigues.
15: Els veïns de Sant Salvador i Sant Ramon, una àrea que reuneix uns 7.000 habitants de Tarragona, diuen que l'incident de la química Dow va fer tremolar finestres, persianes i les portes de casa seva. El portaveu de l'associació de veïns, Manel Castanyó, apunta que ja s'han acostumat a conviure amb les petroquímiques al costat i les aturades puntuals de les plantes que fan activar la torxa de seguretat. Tot i això, el que va passar el cap de setmana no ho havien vist mai. Castanyó viu al barri des dels anys 80.
16: Que ens expliquin què ha passat, perquè això sigui tan greu i tanta vibració i tant de soroll. Per què? Perquè això ha sigut una incidència o un episodi, com diuen ells, eufemísticament, un accident, pensem que des del punt de vista químic ha estat important. Per a que ens expliquin les causes.
15: Diuen que l'empresa es va limitar a enviar un SMS a l'associació de veïns informant de l'activació de la torxa que provocaria flama i fums negres fins al dia 1. El mateix que els va dir, segons expliquen Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va registrar prop d'un centenar de trucades per l'incident, 23 de les quals eren per tremolors. Castanyo diu que l'Ajuntament de Tarragona els ha comunicat que també demanarà explicacions a l'empresa. Dau s'ha compromès a mantenir una reunió amb els veïns la setmana que ve.
0: Continuem a Tarragona per una altra qüestió ben diferent, i és que la poesia torna a sortir al carrer. Arrenca la 5a edició del Festival Transvers, que reivindica la defensa de la llengua catalana. Clara Chavarria Domingo.
17: El festival defensa una poesia viva, oberta i contemporània, però sobretot que el català sigui present al carrer, als escenaris i entre els joves. Anna Gispert és la codirectora del festival.
18: Podríem dir transvers, tarragoninament, però també podríem dir transvers amb una poesia que aplega tothom, transvers que té en compte països catalans, transvers que té en compte tots els aniversaris.
17: Enguany, el certamen posa la mirada en la poeta tarragonina Olga Xirinacs, coincidint amb el seu 90 aniversari. De fet, un vers seu titula el cartell d'aquesta edició, un mapa fet de versos. Recitals, música i activitats inclusives omplen des d'avui fins dissabte diferents espais patrimonials de Tarragona amb l'objectiu de mostrar que la poesia és per a tothom.
0: 3:45 del migdia, ens aturem ara per fer un repàs al trànsit i al temps. Cop d'ull a carreteres i autopistes i sobretot al transport públic. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
19: Bon dia. Doncs sí, perquè és un matí força complicat, sobretot a Rodalies, per dues incidències de primera hora, per robatoris de cable, un entre Montmeló i Granollers Centre, hi ha demores encara d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, també l'R11, i continua aquesta hora interromput el servei de l'R8. En aquest cas, segons Rodalies, s'ha establert servei alternatiu per carretera per cobrir el servei d'aquesta línia, que de moment no està circulant. I també hi ha demores a l'R4 per un altre robatori de coure, en aquest cas entre Montcada, Bifurcació i Fabra i Puig. Les demores són d'uns 15 minuts. I destaquem a les carreteres dos accidents a la P7 a poca distància entre si i en el mateix sentit cap a Tarragona, una a Olèrdola i l'altra entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos. De fet, ara s'ha tallat la P7 a Olèrdola, però la cua que hi ha entre els dos accidents de moment és d'uns 3 quilòmetres. I més enllà d'aquestes cues, destacar també que per un despreniment se circula en pas alternatiu per la C16Z a Porreig. De moment, això és tot.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
20: El dia arrencat amb molta més fresca, la temperatura ha baixat arreu, excepte en algun indret de l'Alt Empordà o també del Montsià, per l'efecte del vent que ha generat turbulència, la temperatura no ha baixat tant, però en alguns casos les mínimes, per exemple, cap a la Noguera, han baixat 8 o 9 graus. Oliola ha marcat una mínima de 7 graus tan sols, Sareja 5 graus, o Berruguera, a l'Alta Ribagorça, una mínima de 4, un grau negatiu al Catabaqueira i les més altes, Barcelona al centre, de la ciutat al Raval, de mínima o Amposta, 20 graus. Un matí tranquil, el cel ha quedat clar, net, blau, per l'entrada de la tramuntana i el vent de mestral, els vents que han fet baixar la temperatura, però també s'han endut doncs, els núvols i la contaminació. El cel és més net. A primera hora hem tingut algunes nublades cap al Maresme, al Vallès, amb algun petit ruixat a primera hora, poca cosa. La tarda també el temps aguanta, no ha de ploure, i la temperatura màxima avui, moltes màximes entre els 26 i els 29 graus, Algunes xifres poden arribar als 31-32, les més elevades, per exemple, a Lleida, ciutat. Demà el temps s'embolica, a partir del migdia, durant la tarda, sobretot, amb ruixats i tempestes que seran més probables a comarques de Girona, Barcelona, centre del país, Pirineu i Prepirineu.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona anuncia que destinarà un 40% més de recursos per a la neteja aquest estiu. El govern municipal també ha decidit instal·lar 11 càmeres al litoral per controlar la delinqüència a les platges. Barcelona, Toni Fortesa.
21: L'augment de la neteja a tota la ciutat és una de les mesures del dispositiu d'estiu que desplegarà l'Ajuntament de Barcelona. Entre els mesos de juny a octubre, l'alcalde Jaume Collboni defineix aquest augment.
22: Reforcem en 134 equips i 295 persones més que se sumen als operatius habituals i, per tant, l'increment respecte a l'any passat pel que fa a equips és d'un 40% i pel que fa a operaris i operàries un 26%.
21: Una altra de les novetats és la posada en marxa les properes setmanes d'11 càmeres de videovigilància al litoral barceloní. Sentim Collboni.
22: Les càmeres, com sabeu, tenen una tasca eminentment preventiva, però també probatòria, si fos el cas, i per tant ens han d'ajudar a fer aquesta feina de dissuasió i de donar la sensació de seguretat.
21: El dispositiu de seguretat d'enguany comptarà amb dos nous marcs regulatoris, la llei contra la multireincidència i el pla d'ordenança de la ciutat. Collboni ha admès que la ciutat es tensionarà amb la visita del Papa i la sortida del tour, però ha assegurat que els serveis municipals estan preparats.
0: L'Observatori de l'Ebre al Baix Ebre es prepara per ser un dels llocs de referència des d'on millor es veurà l'eclipsi solar total. El centre, inaugurat fa 120 anys amb l'últim eclipsi semblant, prepara tallers i xerrades divulgatives i acollirà trobades d'experts d'arreu del món. Roquetes, Jordi Barranca.
23: Es va posar en marxa en 1904, però la inauguració oficial va coincidir amb l'últim eclipsi total que es va viure al país el 30 d'agost del 1905. 120 anys després tornarà a ser un dels epicentres des d'on es veurà l'eclipsi del 12 d'agost. Santi Marçal, investigador especialista en geomagnetisme.
24: No esperem fer cap descobriment, però tot i així farem el seguiment. Sabem que, per exemple, en el moment en què hi ha l'eclipsi, lògicament disminueix la quantitat de radiació. El que farem és observar aquesta radiació com va disminuint, tindrem registre de tot això. També s'espera i se sap que hi haurà una davallada de la temperatura i s'espera que observem una davallada també de la ionització de les capes altes de l'atmosfera.
23: Estan ultimant també activitats i tallers per tots els públics on, entre altres aspectes, es resoldran dubtes i qüestions essencials com ara què cal fer per observar-lo. Juan José Subirats, investigador de l'Observatori.
25: En la parcial, el sol queda només parcialment tapat. Vol dir que encara els rajos solars impacten fortament. No es pot mirar el sol directament. Aquelles receptes que es donen a la gent dient així, doncs no, doncs mira una radiografia o una careta de soldador, en absolut, són desaconsellables perquè no acaben de tapar tota la radiació.
23: Aprofitant la seva història, una part del recinte s'ha museïtzat, entre d'altres s'hi conserven peces històriques, com ara el telescopi original del centre o documents de principis del segle XX.
0: The Cure, The XX, Kinap o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i durarà fins dissabte, Mar Ruiz.
26: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Bat Gyal, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Father John Misty, Marc Di Marco, Panda Bear, Fuckers, Aiko el Grupo o Lucrecia d'Alt. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Caldrà esperar un espectacle de 3 hores, que no dedicaran específicament a l'últim disc, Songs of a Lost World, sinó que, com és habitual, rescataran cançons per a tots els gustos populars, com Friday I'm in Love, algunes de les favorites dels fans de discos com Wish, Disintegration o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i altres de fosques i amagades a la cara B d'algun single dels 80. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex, Pink Panthers, el madrileny Ralphie Chu o els històrics del so industrial Einsturzende Neubauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Nikab, la banda irlandesa de rap en gaèlic que ha dedicat el seu darrer disc a la llibertat d'expressió i a Palestina, després que els jutgessin per terrorisme, acusats d'haver mostrat una bandera de Hezbollah en un concert. Little Sims, Big Thief i Peggy Goo són alguns dels altres noms principals de la jornada. Un gran festival també serveix per descobrir artistes més petits, com el grup madrileny de shoegazing BD, Men I Trust, que fan un pop elegant amb un punt folk, la banda de punk Lambrini Girls, el pop tropical dels porto-ricanys Buscabulla, apadrinats per Bad Bunny, de DJ d'origen palestí Sama Abdullahi, o els catalans Res, que van sorprendre el mercat de música viva de Vic amb un espectacle d'electrònica, poesia i llum. I que et farà una programació especial els 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, DXX, Winetta o Yard Act, entre d'altres.
0: Fem un canvi radical de música.

0: El mític violoncel que poc se'ls va tocar durant més de 60 anys tindrà ara una segona vida. La seva fundació l'ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i de retruc mantenir viu el llegat de Casals. Li han entregat l'instrument en un acte a Bèlgica que ha seguit el Bruno Forteamiras.
1: Gent dempeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació per rebre el cello més icònic de Pau Casals. Durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
2: I really feel the weight and the responsibility.
3: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
2: Of course, lighter and lighter.
3: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
1: Aquest estiu el podrem sentir en concert a Catalunya. Ettore Pagano tocarà amb el cello de Casals, al Vendrell i al Palau de la Música.
2: Of course, the encore I will play, maybe a Casals encore.
3: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
1: El vicepresident de la Fundació Pau Casals, Narcís Serra, diu que aquest violoncel conserva una sonoritat única, tot i que es va fabricar ara fa 300 anys.
4: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals. Li va treure tot el seu suc o potencial de so.
1: I el director general de la Fundació, Jordi Pardo, vol que aquest mateix suc el treguin ara joves promeses del violoncel.
5: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part dels seus desitjos.
1: Creu que un cello tan emblemàtic no es podia quedar guardat en una vitrina.
6: Esport.
0: Montse, Raia, bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet pot classificar-se demà per a les semifinals de la Lliga si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar ahir l'UCAM per 68-91. L'equip de Xavi Pascual recupera el nivell de joc després de l'última derrota contundent a casa contra el València.
8: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
7: El jugador del Barça, Juani Marcos, creu que els cal continuar en aquesta línia.
9: Ojalá, tenemos que trabajar muy fuerte otra vez porque son un gran rival, ponen juego muy físico y tenemos que tratar de sentenciarlo el jueves, así podemos tratar de ganar y cerrar la eliminatoria y poder descansar para lo que serían una semi en el hipotético caso de la victoria.
7: Pel que fa al Madrid, va perdre ahir d'un punt amb el Tenerife, 97-98. Avui és el torn del Joventut, la sisa Joventut, sisè classificat, que juga a la pista del Baskonia, tercer. Com el Barça, la penya també té el factor pista en contra. Dani Miret, entrenador dels verdinegres.
10: Hem fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
7: El Baskonia i Joventut és a les 9 del vespre i en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya, Ràdio i a 3CAT. En waterpolo, tercera lliga femenina per al Mataró, que hi va guanyar 9-10 al Sant Andreu al tercer i últim partit de la final. La portera de les maresmenques és Mariona Tarré.
11: O sigui, jo crec que tot ha començat quan vam tenir la derrota aquí, que allà vam veure que, hòstia, que ho fem molt bé i que aquella derrota no va significar res per nosaltres, a part de créixer conjuntament i veure que som capaces de fer el que hem fet, que és així, guanyar els dos partits següents. I durant el partit d'avui, sincerament, jo no tenia clar que anava a guanyar.
7: Avui a la final tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea, una final catalana. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. Sentim Cris Noguer, jugadora marinera.
12: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em paria de veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
7: L'Atlètic Barceloneta Catalunya, tornada de la final de l'Eurocup femenina a 8:15.
6: 3CAT Info.
7: En futbol, a l'entrenament de la selecció espanyola, Lamine Yamal continua al marge fent recuperació. La resta de blaugranes i catalans s'entrenen amb normalitat. Demà a la Corunya, Espanya-Iraq, i divendres ja volen cap als Estats Units per al Mundial. Aquest migdia parla el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, mentre l'equip iraquià ha anul·lat la roda de premsa que tenien previst fer avui a Galícia. El tècnic Michel Sánchez firma com a entrenador de l'Ajax per a les dues pròximes temporades. Ha estat els últims 5 anys com a tècnic del Girona i arriba l'Ajax, que ha acabat entre els cuers a la Champions i a 28 punts del líder a la Lliga. a l'equip neerlandès i a l'explaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu.
13: I think that the best,
14: el millor de Jordi és que Jordi confia is, en el meu discurs.
13: A people that he transmit during this speech.
7: Mentrestant, Florentino Pérez nega que vulgui vendre el Madrid si segueix com a president. Enrique Riquelme l'acusava de pensar en venda al club i Pérez li respon.
15: El club va seguir siendo siempre un club con su presidente, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto.
7: A quatre dies de les eleccions, Pérez i el seu rival a la presidència, Enrique Riquelme, avancen que aquests dies anunciaran fitxatges i qui serà el seu entrenador en cas de guanyar les eleccions. En ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà proper Tour de França, segons pot avançar 3CAT Info. La recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE per al Tour, però la baixa per maternitat de Paulina Roigjakers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa. En hoquei patins, a Vilassana ha fet oficial el fitxatge de Noah González de cara a la pròxima temporada. Lluís Rodero, entrenador del Vilassana.
16: Una gran incorporació igualment. Crec que també hem de pensar en futur i hem de pensar en gent jove. La Noah ha fet una gran temporada aquest any i ja la va fer la temporada passada. Jugadora molt treballadora, jugadora amb gol...
6: Trescat Info.

0: Nou mínim històric de consumidors de tabac amb el 20,6% de la població. El Departament de Salut alerta que, malgrat això, a Catalunya cada hora hi ha una defunció a causa del tabac i adverteix que una quarta part dels joves de 14 a 18 anys vapegen. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al Matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència en la benedicció papal de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Mentrestant, les entitats laiques convoquen una concentració al Born el dia 9 per reclamar la neutralitat de les institucions i que no s'assumeixin les despeses vinculades a una visita com aquesta. Un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran, que mantenen tancat l'aeroport del país. Bahrein també ha interceptat drons iranians. Els Estats Units han atacat a les últimes hores objectius del règim de Teheran. Amb la tensió a l'alça i les converses de pau estancades, el preu del petroli torna a pujar. I Ucraïna ataca la terminal d'exportació de petroli de Sant Petersburg en una acció altament simbòlica, perquè avui comença a la ciutat el Fòrum Econòmic, on Vladimir Putin presumirà dels seus èxits. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons i que provoca la mort de 7 persones a Donetsk. L'OCDE pronostica una desacceleració de l'economia mundial per la guerra a l'Orient Mitjà. Tot i això, millora una dècima les previsions de creixement del producte interior brut espanyol, però alerta de l'augment de la inflació fins al 3,3% aquest any. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma al Parlament que el PSC ha estat lliure de corrupció davant els retrets de l'oposició i dels socis d'investidura que li reclamen explicacions. Ajornada fins al 15 de juny, la citació de Begoña Gómez, el jutge ha aprofitat per insistir que la parella de Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la fins als tribunals. Les fèrules impreses en 3D milloren el tractament de fractures de canell. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit els avantatges que comporten respecte a l'ús tradicional de guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. La Patum de Berga comença aquest migdia amb el primer passar carrer amb el tabaler i els quatre gegants i sense foc. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. L'alcalde ha demanat que se la reconegui com la creu amb la creu de Sant Jordi.
1: Esports. El Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar l'Ilocamp per 68-91. Avui Baskònia, Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Tercera Lliga Femenina de Waterpolo per al Mataró, que s'imposa al Sant Andreu per 9-10. Avui final tornada de l'Eurocopa Femenina. Atlètic Barceloneta Catalunya, 8:15 i amb 5 gols a favor de les gracienques. I en futbol, Mitchell diu que és un pas important en la seva carrera. Fitxa per a l'Ajax. Firma per a 2 temporades.
0: I el temps tarda de sol amb alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus, però en general la sensació de menys afogó serà evident respecte. I marxen la tramuntana i el mestral. Demà a la tarda, una línia de tempestes travessarà el país, sobretot al centre i al nord.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Mínim històric de fumadors a Catalunya. Per primer cop aquesta xifra se situa en el 20,6% de la població. Malgrat això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Barcelona, Mònica Mas.
3: Són el 25% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys els que asseguren que han utilitzat cigarretes electròniques els últims 30 dies. Per tant, es consideren fumadors habituals. Malgrat que la xifra de joves fumadors de tabac convencional ha baixat els últims 10 anys, no ha passat el mateix amb els vapers. Albert Moncada és subdirector de promoció de la salut del departament.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
3: Per fer-hi front, el Departament de Salut assegura que incrementarà els inspectors, sobretot per informar i sensibilitzar els punts de venda, que està prohibit vendre vapers i altres tipus de tabac als menors d'edat. Salut també engega una campanya de sensibilització als fumadors sota el lema «Fumar és una merda». Pel que fa a les embarassades, també destaca que un 50% deixa el tabac mentre està gestant, una xifra que preocupa perquè es manté estable els últims anys. Cada hora a Catalunya mor una persona a causa del tabac, 10.000 morts anuals.
0: I ara parlem de la visita al Papa a Catalunya. Les entitats laiques convoquen una concentració el pròxim 9 de juny a la tarda al Passeig del Born de Barcelona en contra d'aquesta visita i els privilegis que dona un estat confessional a l'Església. Insisteixen que no és una protesta contra els creients o el Papa, sinó contra les administracions públiques que cedeixin espais o paguin actes d'un líder religiós. Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
5: No és una campanya contra les persones creients. Volem que tothom s'assumi a les nostres reivindicacions, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
0: Demanen que es respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions. Per això critica l'anunci de la Generalitat, on es diu que tots els catalans l'esperen i que el pontífex sigui rebut al Congrés, com denuncia Albert Riba, director d'Ateneus de Catalunya.
6: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que s'agregués a la zona, que no tingués més els acords de drets humans. Seria absolutament absurd. No el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats, el que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia, a una persona que no respecta la democràcia?
0: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Això en el dia que hem sentit el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirmant al matí de Catalunya Ràdio que està ben encarrilat que el català tingui presència a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà. Espadaler assegura que les gestions fetes s'han entès en l'entorn del Papa Lleó XIV.
7: I sí, hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
0: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en un moment simbòlic de la benedicció de la torre.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Passen 8 minuts de les 12, aquesta hora marxem cap a Berga perquè comença el primer passacarrer de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que s'allargarà fins diumenge. L'alcalde ha demanat que reconegui la festa amb la Creu de Sant Jordi. Allà a Berga hi tenim la Nàtia Dell. Nati, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, ja està en marxa aquest primer passacarrer. Centenars de persones amb febre de Patum omplen els carrers de Berga amb els quatre gegants, com la Fina, que és una veïna amb qui hem parlat, que afegeix també aquest missatge.
9: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
8: Per l'alcalde Ivan Sánchez, que demana també mantenir l'esperit de convivència en aquesta línia, creu que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
10: Ahir se li va traslladar al president del Parlament, des d'alguna de les comparses de la Patum de la Llar, doncs evidentment com a ajuntament ens hi sumem, però jo crec que la crida és que la Patum sigui Creu de Sant Jordi.
8: Xavier Prat, que fa de tabaler des del 2016, emocionat com el primer dia, està content, especialment aquest any, perquè estrena vestit.
11: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc, diguéssim que no passo tanta calor.
8: El nou vestit, però, no es farà servir quan hi hagi comparses de foc, és a dir, aquesta nit no tornarà a utilitzar-lo, es tornarà el de sempre, el de vellut.
0: Perfecte, doncs una Patum que comença, toca dosificar energies. Nati Adell, gràcies, fins ara, que vagi molt bé.
8: A vosaltres, estem en contacte.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Canviem radicalment de qüestió, us ho dèiem en titulars, us ho portem explicant des de primera hora del matí. Nous atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf que han fet un mort i diversos ferits a Kuwait. L'aeroport del país, afectat per l'impacte dels drons, ha començat a reprendre les operacions. A Bahrein, les autoritats del país asseguren que han interceptat també drons i míssils de l'Iran, un Iran que denuncia al seu torn que l'exèrcit nord-americà ha violat l'alto al foc amb un atac contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iranianes en una illa enllà del país. El ministre iranià d'Afers Estrangers assegura que reserva el dret de defensar-se. La tensió augmenta, cosa que fa tornar a pujar per tercer dia consecutiu el preu del petroli, avui més d'un 2%, fins als 98 dòlars al barril de Brent. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran estan estancades per una guerra que dura ja des de fa més de 3 mesos. Al front del Líban, mentrestant, Israel ha continuat bombardejant el sud del país, ha fet almenys 6 morts a prop de la localitat de Tir. L'exèrcit israelià ha instat aquest matí a evacuar noves localitats de la zona amb l'advertiment que continuarà amb els atacs contra objectius de la milícia de Hezbollah. Denuncia que ha interceptat un dron hostil a la frontera nord d'Israel sense acusar però directament a Hezbollah. I en una acció altament simbòlica, Ucraïna ha atacat de matinada la terminal d'exportació de petroli de la ciutat russa de Sant Petersburg, una de les principals del mar Bàltic. Ho ha fet coincidint amb l'inici, avui a la ciutat, del Fòrum Econòmic, on s'espera que Vladimir Putin parli sobre els èxits econòmics del seu país. L'ofensiva ucraïnesa s'ha emmarcat en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de més de 350 drons. A Donetsk, una regió ucraïnesa sota control de Moscou, l'atac contra un autobús ha fet 7 morts i 11 ferits. A la capital, Moscou, els aeroports han hagut d'aturar l'activitat durant un parell d'hores. Un atac que s'ha produït 24 hores després de l'ofensiva russa contra empreses del complex militar de la capital a Kiev i també a 6 regions ucraïneses més. Situació derivades econòmics d'aquestes situacions bèl·liques. L'OCDE retalla les previsions econòmiques globals, però en canvi augmenta els pronòstics per a Espanya. Segons l'Organització per al Creixement i el Desenvolupament Econòmic, el Producte Interior Brut espanyol augmentarà aquest any un 2,2%, és una dècima més del que va preveure fa uns mesos. L'impulsarà, diu, la forta demanda interna, sobretot el consum privat, afavorit per un bon acompanyament de l'ocupació i també de les inversions en projectes finançats per la Unió Europea. Amb tot, l'OCDE adverteix d'una inflació elevada del 3,3% aquest any, del 2,9% per al que ve, admet que les mesures del govern, com ara rebaixar impostos als carburants, mitiguen l'alça de preus, però adverteix que han de ser temporals i que s'han d'orientar millor perquè beneficin els grups socials vulnerables per limitar el cost que tenen per a les arques públiques. El creixement previst per a Espanya la situa per sobre de la mitjana europea, que és de l'1,2%, i de països com Alemanya o França. També un nivell similar al dels Estats Units, amb una previsió de creixement del 2%. Un parell de minuts mal comptats i arribarem a un quart d'una. En política, marxem ara cap al Parlament. El president de la Generalitat ha defensat que el PSC està lliure de corrupció, però evita posar la mà al foc pel PSOE. A la Cambra Catalana, ja s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez i ha fet una crida a la presumpció d'innocència. Albert Prat.
12: El cap de l'executiu i líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, s'ha limitat a defensar el seu partit i ha extremat la prudència quan l'oposició li ha preguntat per les investigacions a la cúpula del PSOE.
13: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
12: El president ha negat rotundament que el PSC estigui involucrat en qualsevol trama corrupta, encara que l'Audiència Nacional hagi demanat al seu partit les factures de la darrera campanya electoral de fa 2 anys. Des de Junts, la portaveu Mònica Sales no se'n refia.
14: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
13: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
12: I el líder del PP català, Alejandro Fernández, creu que més enllà del que acabi dient la justícia...
15: Que és vostè políticament responsable, repito, políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
12: Per part d'Esquerra, el diputat Josep Maria Jovell li ha exigit que sigui implacable.
16: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
13: També demano, i he demanat, respecte per la presumpció d'innocència. I crec que alguns corren massa a fer certes afirmacions quan encara estem a l'inici de processos judicials.
12: Sigui com sigui, per ara, Esquerra i els comuns han evitat forçar una compareixença del president al Parlament justament per aquestes investigacions judicials. Igualment, Junts ha demanat al govern que aturi el contracte de la Generalitat amb la tecnològica Huawei per desplegar la fibra òptica, pels suposats vincles creuen des de Junts amb l'expresident Zapatero, però l'executiu ja han deixat clar que no ho pensen fer.
0: I ara anem cap a Madrid. El jutge Peinado ajorna el 15 de juny la citació Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici. el jutge insisteix que la dona de Pedro Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i, si no, enviarà la policia per portar-li a la força. Paula Brujats.
17: Begoña Gómez guanya uns dies més. Peinado l'havia citat per dimarts que ve i ara ho ajorna una setmana i haurà d'anar el dilluns 15 de juny i serà 48 hores abans que declari José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional com a imputat pel seu cas. Peinado cita la dona de Pedro Sánchez per comunicar-li que la vol enviar a judici per jurat popular. Ja és la fase final d'aquest cas, que investiga els seus negocis amb la càtedra de la Complutense i el jutge decidirà si imposa mesures cautelars a la dona del president espanyol. Begoña Gómez hi ha d'anar en persona, no n'hi ha prou amb que hi vagi el seu advocat, recorda el jutge, i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la a la força al jutjat.
0: Hem arribat en quart d'una, connexió amb el nostre equip Viari. Txell Garriga, molt bon dia.
18: Bon dia. Doncs a les carreteres ara destaquem dos accidents a l'AP7, a poca distància entre si i en el mateix sentit. Un el trobem a Olèrdola i l'altre entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos. Ara, el d'Olèrdola ja s'estaria retirant cap al Voral i el de Santa Margarida i els Monjos talla un carril. Això provoca uns 2 quilòmetres d'intensitat. Més enllà, però, d'aquestes cues, de moment només ens queda ara intensitat a la ronda litoral de Barcelona, entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, matí força complicat a Rodalies per dues incidències, en els dos casos robatoris de cable, un entre Montmeló i Granollers, hi ha demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11, i continua interrompuda des de primera hora la circulació ferroviària de l'R8, en aquest cas s'ha establert servei alternatiu per carretera, i també hi ha demores a l'R4, en aquest cas per un robatori entre Montcada, Bifurcació i Fabra i Puig. Els trens amb destinació Manresa o Terrassa circulen amb demores i ho fan a uns 15 minuts de mitjana. De moment, això és tot.
2: El temps.
0: Aquesta hora la crònica és del Francesc Mauri.
19: La previsió avui és plàcida, tarda de sol a tot Catalunya, només alguns núvols al nord-est i poca cosa més. De fet, amb una temperatura que comparada amb dies passats és i serà més baixa, tret d'alguns indrets de ponent i del sud, però en general també amb una sensació de confort més gran per la baixada de la humitat. I tot això a l'espera d'una línia de tempestes que demà al matí encara no arribarà, sol i núvols, però que demà a la tarda podria deixar precipitacions localment fortes a molts punts de la meitat nord de Catalunya. De fet, hi pot haver ruixats a qualsevol àrea del país, però ponent i al sud serien molt menys probables i al nord i nord-est més probables i més intensos.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart d'una, continuem amb més notícies. La jutge de Martorell, que porta el cas d'Isaac Andic, investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons avança El País, la instructora del cas ha demanat indagar el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill, Jonathan Andic. En concret, investiga, segons el rotatiu, si hauria influït suposadament a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. Els delictes d'odi registrats a Espanya han augmentat un 23% l'any 2025 respecte de l'any anterior. Ho revela l'informe que ha presentat aquest matí el Ministeri de l'Interior i que ha afegit que és la xifra més alta des que es va comptabilitzar fa 10 anys. En total, l'any passat es van registrar 2.400 infraccions penals per delictes d'odi. Dins d'aquest bloc, prop d'un miler fan referència a incidents de racisme i xenofòbia i mig miler a delictes relacionats amb l'orientació sexual. Us ho destacàvem en titulars, pas endavant en la millora del tractament de fractures de canell. En 3 hospitals de la Regió Sanitària de Girona s'han provat amb èxit unes fèrules impreses en 3D que tenen avantatges en relació a l'ús tradicional del guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. Girona, Maria Rovira.
20: La prova pilot s'ha fet a una trentena de pacients atesos a les urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol. S'ha demostrat que aquestes fèrules en 3D són una alternativa útil en aquest tipus de fractures perquè ajuden a prevenir complicacions secundàries, ho explicava l'investigador principal de l'estudi, el doctor Manel Vancells.
21: Són confort, disminuir complicacions dels embenats de guix i després disminuir també el consum d'aigua, disminuir els residus que generen els guixos. Jo diria que augmentar el confort, sobretot del pacient, que seria l'objectiu principal.
20: Pels usuaris suposa més confort, amb una peça més lleugera que el guix convencional i amb més mobilitat als dits, entre altres beneficis.
0: L'Ajuntament de Barcelona anuncia que destinarà un 40% més de recursos per a la neteja aquest estiu. El govern municipal també ha decidit instal·lar 11 càmeres al litoral per controlar la delinqüència a les platges. Toni Fortesa.
1: L'augment de la neteja a tota la ciutat és una de les mesures del dispositiu d'estiu que desplegarà l'Ajuntament de Barcelona. Entre els mesos de juny a octubre, l'alcalde Jaume Collboni defineix aquest augment.
4: Reforcem en 134 equips i 295 persones més que se sumen als operatius habituals i, per tant, l'increment respecte a l'any passat pel que fa a equips és d'un 40% i pel que fa a operaris i operàries un 26%.
1: Una altra de les novetats és la posada en marxa les properes setmanes d'11 càmeres de videovigilància al litoral barceloní. Sentim Collboni.
4: Les càmeres, com sabeu, tenen una tasca eminentment preventiva, però també probatòria, si fos el cas, i per tant ens han d'ajudar a fer aquesta feina de dissuasió i de donar la sensació de seguretat.
1: El dispositiu de seguretat d'enguany comptarà amb dos nous marcs regulatoris, la llei contra la multireincidència i el pla d'ordenança de la ciutat. Collboni ha admès que la ciutat es tensionarà amb la visita del Papa i la sortida del tour, però ha assegurat que els serveis municipals estan preparats.
0: L'esllavissada del mes de març a la carretera nacional 260 Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, provoca cues a cada vegada que hi ha visitants. Ministeri Servei Català de Trànsit treballen per trobar-hi solució perquè les obres no està previst que s'acabin fins passat l'estiu. Sant Joan de les Abadesses, Laia Claret.
22: Es dona pas alternatiu a la zona de la cinglera de Ribamala i quan hi ha més vehicles s'hi fan cues de fins a 4 quilòmetres. L'alcalde Ramon Roquer especifica que estan converses tant amb el Ministeri com amb el Servei Català de Trànsit, que hi posaran mitjans, assegura.
23: El Ministeri ha intentat atendre aquest trànsit a través dels seus propis treballadors de manteniment, el que passa que és veritat que s'ha estat molt pendent d'aquests fluxos de trànsit i no sempre coincideixen amb aquells que teòricament havien de ser. També el Servei Català de Trànsit les últimes setmanes ha dit doncs, també nosaltres col·laborarem.
22: La pròxima prova de foc per comprovar si hi ha prou efectius serà, per tant, la setmana de Sant Joan.
0: I ara anem cap a la Vall de Boí, que vol convertir la floració dels camps d'àrnica i de flor de neu en un nou reclam turístic. L'empresa Taüll Orgànics, que gestiona la principal plantació comercial d'àrnica de Catalunya, començarà aquest cap de setmana les primeres visites. Taüll, Pau Rovira.
24: La iniciativa vol afegir un nou atractiu al territori coincidint amb l'època de màxima floració. Taüll Orgànics cultiva actualment unes 2,5 hectàrees d'àrnica montana entre Taüll, Durro i Malpàs. Es tracta d'una planta molt apreciada per cosmètica i productes antiinflamatoris, que l'empresa exporta a mercats internacionals com els Estats Units, Alemanya i Itàlia. El responsable de l'empresa, Joan Domínguez, destaca que la qualitat del producte s'aconsegueix gràcies a una recol·lecció molt acurada i totalment manual i que aprofita la tradició remeiera de la zona.
25: Aprofitant també tota la tradició remeiera que autòctona que tenim, no? Doncs trobem que és important agafar plantes que s'han utilitzat tota la vida per fer remeis naturals, doncs amb una base una mica més científica, no? I explicar a persones que hi tenen interès com treballem perquè s'utilitza.
24: L'àrnica i la flor de neu són espècies protegides i està prohibit recollir-les a la muntanya perquè es troben en regressió. Per això, les visites guiades també volen explicar la importància del seu cultiu per evitar l'espoliació del medi natural. I a més de passejar pels camps florits, els visitants poden conèixer les propietats medicinals, el seu cicle de creixement i el procés artesanal, tal com explica Anna Sirvent, fundadora de Taüll Orgànics.
26: La gent pensa que potser, com són herbes, no se sap d'on venen. No, no, ara sabran d'on venen, per això volem que vinguin a fer aquestes visites, coneixen la planta, coneixen quan floreixa, coneixen els principis actius que serveixen per la cura de la persona, com les antiinflamatòries. Tenim altres que són digestives.
24: L'empresa estudia ara incorporant nous cultius de plantes remeieres adaptades a l'alta muntanya.
0: I ara cap a Tarragona, la poesia torna a sortir al carrer. Arrenca la cinquena edició del Festival Transvers, que reivindica la defensa de la llengua catalana. Clara Chavarría Domingo.
27: El festival defensa una poesia viva, oberta i contemporània, però sobretot que el català sigui present al carrer, als escenaris i entre els joves. Anna Gispert és la codirectora del festival.
28: Podríem dir transvers, tarragoninament, però també podríem dir transvers amb una poesia que aplega tothom, transvers que té en compte països catalans, transvers que té en compte tots els aniversaris.
27: Enguany el certamen posa la mirada en la poeta tarragonina Olga Xirinacs, coincidint amb el seu 90 aniversari. De fet, un vers seu titula el cartell d'aquesta edició, un mapa fet de versos. Recitals, música i activitats inclusives omplen des d'avui fins dissabte diferents espais patrimonials de Tarragona amb l'objectiu de mostrar que la poesia és per a tothom.
0: Montserrat Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, segons ha anunciat fa uns minuts l'entitat organitzadora dels premis. El jurat considera que Messi és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, i ha tingut un impacte esportiu excepcional. L'argentí també representa, segons el jurat del Premi Princesa d'Astúries, un model de superació, perquè va patir a la infantesa un problema de creixement i el consideren un referent global de l'esport per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. També destaquen la tasca solidària que ha fet a través de la Fundació Leo Messi. Cada Premi Princesa d'Astúries està dotat amb una escultura de Joan Miró, símbol representatiu del guardó, i un premi metàl·lic de 50.000 euros. El lliurament dels Premis Princesa d'Astúries se celebrarà el pròxim mes d'octubre. El Barça de bàsquet pot classificar-se demà per a les semifinals de la Lliga si guanya el Murcia al Palau. Els blaugranes van superar ahir l'UCAM per 68 a 91. L'equip de Xavi Pasqual recupera el nivell de joc després de l'última derrota contundent a casa contra València. El jugador blaugrana, Juani Marcos, creu que els cal continuar en aquesta línia.
5: Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau no va a ser posible, entonces tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy, y así van a llegar las victorias.
3: Avui és el torn de l'Aziza Joventut, sisè classificat que juga a la pista del Baskonia, tercer com el Barça. La penya té també el factor pista en contra. Dani Miret, entrenador dels Bertiners.

0: Que emocionalment no m'ha estat bé, perquè el partit jo crec que s'ha tornat molt boig per part nostra quan no calia, no?
1: Avui hi ha la final tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea, una final catalana. L'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. Sentim Javi Belmonte, l'entrenador de les gracienques.
2: Molta importància. Al final tindrà la grada animant-te i donant-te força, pues, sempre és un factor que, bueno, que, com jo dic, comença a 0. El que vol dir que el Barceloneta comença a 0 a la seva piscina i que la renda és de 4, no de 5.
1: L'Atlètic Barceloneta Catalunya, tornada de la final de l'Eurocup femenina, és a 8:15. En futbol, a l'entrenament de la selecció espanyola avui, Lamine Yamal ha continuat al marge fent recuperació. La resta de blaugranes i catalans s'han entrenat amb normalitat. Demà la Corunya, Espanya i Iraq, i divendres ja volen cap als Estats Units per al Mundial. Aquest migdia parla el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, mentre l'equip iraquià ha anul·lat la roda de premsa que tenien previst fer avui a Galícia. I el tècnic Michel Sánchez firma com a entrenador de l'Àjax per a les dues pròximes temporades. El madrileny ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys i arriba l'Àjax, que ha acabat entre els cuers a la Champions i a 28 punts del líder a la Lliga. A l'equip neerlandès i a l'exblaugrana, Jordi Cruyff com a director esportiu.
3: I think that the best,
4: el millor de Jordi és que Jordi confia en el meu discurs.
3: A people that he transmit and during this speech.
1: En ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França, segons pot avançar 3Cat Info. La recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE per al Tour, però la baixa per maternitat de Paulina Roy-Jackers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa el proper 1 d'agost. En hoquei patins, a Vilassana ha fet oficial el fitxatge de Noa González de cara a la pròxima temporada. Té 18 anys i arriba procedent del Cerdanyola, on hi ha jugat les dues últimes temporades. Un Vilassana que jugarà la final de l'hoquei Lliga contra Fraga el millor de 3 partits. Les aragoneses van guanyar ahir el Gijón 2-1. A partir de dissabte jugarà aquesta final Vilassana-Fraga amb el primer partit a Pla d'Urgell.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una, repàs del més destacat. Nou mínim històric de consumidors de tabac amb el 20,6% de la població. El Departament de Salut alerta que, malgrat això, a Catalunya cada hora hi ha una defunció a causa del tabac i adverteix que una quarta part dels joves de 14 a 18 anys vapegen. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu al matí de Catalunya Ràdio que el català tindrà presència a la benedicció papal de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Mentrestant, les entitats laiques convoquen una concentració al Born el dia 9 per reclamar la neutralitat de les institucions i que no s'assumeixin les despeses vinculades a una visita com aquesta. Avui també és notícia que hi ha hagut un mort a Kuwait en els atacs atribuïts a l'Iran. L'aeroport del país afectat per l'impacte de drons ha començat a reprendre ja les operacions. La tensió puja al Golf, on els Estats Units també han atacat objectius del règim de Teheran. Amb l'escalada i les converses de pau estancades, el preu del petroli torna a pujar. Avui també és notícia que la cadena hotelera Malià segueix els passos d'Iberostar i deixa d'operar una quinzena d'hotels a Cuba. Sucumbeix, per tant, a les pressions de Donald Trump, que va donar de data límit el 5 de juny perquè les empreses estrangeres abandonin els negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. I fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a Catalunya. Són xifres del primer quadrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també ha augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels seus familiars morts. I en cultura, la coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà aquesta tarda el tret de sortida al Primavera Sound, que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics de Cure fins a The XX, Nicap o Doja Cat. Quan faltin 5 minuts per la 1 arribaran els esports. Montserrat Raya, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: I a aquesta hora quin és el titular?
2: Leo Messi guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'exjugador del Barça és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, i ha tingut un impacte esportiu excepcional. Avui Baskonia, Joventut, primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet, 9 del vespre, i transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: I tarda de sol, amb alguns intervals de núvols a les comarques del nord.

0: estès. Les màximes més altes només rondaran els 32 graus avui, però en general la sensació de menys afogor serà evident respecte ahir. Marxa la tramuntana i el mestral i demà a la tarda una línia de tempestes travessarà el país. Passen 3 minuts de 1:15, mínim històric de fumadors a Catalunya. Per primer cop, aquesta xifra se situa en el 20,6% de la població. Malgrat això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora encara, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Barcelona, Mònica Mas.
1: Són el 25% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys els que asseguren que han utilitzat cigarretes electròniques els últims 30 dies. Per tant, es consideren fumadors habituals. Malgrat que la xifra de joves fumadors de tabac convencional ha baixat els últims 10 anys, no ha passat el mateix amb els vapers. Albert Moncada és subdirector de promoció de la salut del departament.
2: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
1: Per fer-hi front, el Departament de Salut assegura que incrementarà els inspectors, sobretot per informar i sensibilitzar els punts de venda que està prohibit vendre vapers i altres tipus de tabac als menors d'edat. Salut també engega una campanya de sensibilització als fumadors sota el lema «Fumar és una merda». Pel que fa a les embarassades, també destaca que un 50% deixa el tabac mentre està gestant, una xifra que preocupa perquè es manté estable els últims anys. Cada hora a Catalunya mor una persona a causa del tabac, 10.000 morts anuals.
0: I prop de 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya. Els trasplantaments han crescut un 4% a casa nostra durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes. Entre el gener i l'abril d'aquest any, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors clau del sistema, però, és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%, però, segons Salut, continua estant encara per sobre de la mitjana històrica. Les entitats laiques convoquen una concentració pròxim 9 de juny a la tarda al Passeig del Born de Barcelona en contra de la visita del Papa i els privilegis que dona un estat confessional a l'Església. Insisteixen que no és una protesta contra els creients o el Papa, sinó contra les administracions públiques que cedeixen espais o paguen actes d'un líder religiós. Hongria Panaderos, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
3: No és una campanya contra les persones creients. Volem que tothom s'assumi a les nostres reivindicacions, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
0: Demanen que es respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions. Per això critica l'anunci de la Generalitat, on diu que tots els catalans l'esperen i que el pontífex sigui rebut al Congrés, com denuncia Albert Riba, director d'Ateneus de Catalunya.
4: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que s'agregués a les dones, que no tingués més els acords de drets humans. Seria absolutament absurd, no el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats, el que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia, a una persona que no respecta la democràcia?
0: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. I avui hem sentit el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirmant al Matí de Catalunya Ràdio que està ben encarrilat que el català tingui presència en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Tot i que l'última paraula la té el Vaticà, Espadaler assegura que les gestions fetes s'han entès en l'entorn del Papa Lleu XIV.
5: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptiu i creiem que això serà atès i podrem doncs normalitzar, per dir-ho així també, doncs el que és un acte molt central de la visita, no?
0: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Un mort i diversos ferits a Kuwait en els últims atacs atribuïts a l'Iran, que han causat també destrosses a l'aeroport internacional del país, que ja ha pogut reprendre parcialment l'activitat. Bahrain també ha interceptat drons iranians. La tensió ha pujat a les últimes hores al Golf, on l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius del règim de Teheran. Per tercer dia consecutiu, el preu del petroli puja, avui més d'un 2%. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, mentrestant, estan estancades. Doncs bé, parlant del preu del petroli, la indústria química, l'Estat avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial en el que és el segon sector productiu a Catalunya es debat aquesta setmana al Saló Expo Química. Anem fins a Fira Gran Via, a l'Hospitalet. Joan Garcia.
6: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions d'euros.
7: Equival a un 9% del producte interior brut. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran, que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
8: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
7: Des del Gros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de Plàstics.
9: Si ho analitzem des del punt de vista de manufactura, els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics i de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
7: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina a través d'aranzels per mantenir la indústria de base i també obrir nous mercats. Carlos Molina, de Moeve, es fixa en el mercat europeu.
10: Ser productor europeu tiene más sentido que nunca, porque ahora está la logística totalmente alterada, por tanto, el consumo europeo que depende en estos momentos cada vez más de la producción europea y es donde más valor hay.
7: Passejant pel Saló també hem vist empreses de serveis a la indústria química, com la catalana Meteosim, una consultora que a través de models numèrics aporta la previsió del temps a les indústries químiques perquè gestionin l'impacte que generen a l'atmosfera. El seu director general, Oriol de Tera, explica com els arriba a ells la situació d'incertesa.
11: Que les empreses vigilen molt la despesa. O sigui, veiem que s'ha ralentitzat molt la presa de decisions.
7: Expo Química i Equiplast, el sector del plàstic i el cautxú, esperen rebre fins divendres 21.000 visitants professionals.
0: Aquesta notícia us l'avançàvem en el sumari. La pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí Malià s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba. Tot en resposta a l'ultimàtum de Washington, que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, 5 de juny, facin negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà, qualificava Gaesa com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana, que desvia actius ilícits a l'estranger.
12: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
0: Una acusació rebatuda amb duresa a les últimes hores al noticiari oficial cubà.
13: El GAE no es una estructura opaca ni paralela al estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
0: No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per Gaesa. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana. I ara cap al Regne Unit, enfrontaments ahir amb la policia davant la comissaria de Southampton, al sud del país, centenars de persones van protestar per la resposta policial durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint. El noi havia rebut múltiples punyalades d'un jove sikh que l'havia acusat falsament d'un atac racista. Londres, Quim Olivares.
14: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
15: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
14: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial.
0: En marxa un operatiu policial dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional a Cabra del Camp, a l'Alt Camp, contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. L'actuació ha començat cap a les 6 del matí. S'hi han desplegat més de 300 efectius dels dos cossos policials amb unitats d'ordre públic, també la canina i del grup especial d'intervencions, entre d'altres, a més de mitjans aeris. De moment ja s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls i encara no ha transcendit si s'han fet detencions. Es dona el cas que el mes de febrer passat la Guàrdia Civil va actuar contra un grup organitzat dedicat al conreu intensiu i a la distribució de marihuana, ubicat en diferents poblacions del Camp de Tarragona, com ara Cabra del Camp, a més de municipis del Penedès també i de l'àrea metropolitana de Barcelona. I 5 agents de la Policia Foral de Navarra han mort en un accident de trànsit aquest matí a l'autopista AP8 a Aylgoibar, a Guipúscoa. Totes les víctimes anaven en una furgoneta que ha xocat amb un camió cisterna. El conductor del camió l'han traslladat en un centre hospitalari amb ferides greus. En economia, avui hem conegut que sindicats i empreses han arribat a un preacord per reduir l'afectació de l'ERO a Ficosa. Després d'hores de negociació, aquesta matinada, han acordat reduir de 172 a 105 el nombre d'acomiadaments i introduir mesures no traumàtiques per minimitzar l'impacte de l'ERO. Ara, els treballadors hauran de validar el preacord en un referèndum. Les sortides es faran amb baixes voluntàries, de manera que un cop ratificat el preacord, s'obrirà un termini perquè els treballadors i treballadores interessats puguin acollir-s'hi. Els acomiadaments es faran progressivament en 4 grans blocs entre aquest juliol i el març de l'any que ve i les indemnitzacions tindran un topall màxim de 100.000 euros. L'empresa catalana Ficosa fabrica sobretot components per a l'automòbil.
16: Entén el món que t'envolta en profunditat. El radar de 3CAT Info. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: Avui tanca l'últim quiosc que quedava a la Seu d'Urgell. La seva propietària jubila i abaixarà la persiana perquè no ha trobat ningú que li agafi el relleu. Anem cap a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
17: La Lourdes Obiol fa 21 anys, cobra cada matí al quiosc de l'Avinguda Pau Claris. És l'únic que queda a la ciutat i avui tanca per jubilació. Tot i que la intenció era traspassar-lo, finalment ningú ha volgut mantenir-lo obert.
18: Tinc ganes de plegar, però també et fa pena. També és una llàstima perquè no hi ha continuïtat, queda tancat. I, bueno, trobaré a faltar la gent, i el... però, clar, toca això i és una nova etapa i ja està, disfrutar el que puguem. I...
17: És, diu, una feina molt sacrificada. La jornada comença de matinada i només hi ha 3 dies de festa a l'any. Per això la família tampoc ha volgut agafar el relleu. Lourdes Carxat és la filla de la propietària.
19: Som 3 germans, tots tenim la nostra feina, tots tenim la nostra estabilitat i, clar, és una feina complicada de trobar algú que vulgui continuar-la. Són molts dies, són 362 dies a l'any i són molts dies. I sí, sap greu, fa pena, és l'únic que queda bé a la Seu i ara ja ens quedem sense quiosc.
17: Amb la caiguda de vendes de la premsa en paper, els quioscos estan desapareixent dels carrers. L'altre que hi havia a la Seu va tancar fa 2 anys perquè els números no sortien i a tota la demarcació de Lleida només en quedaran un a Lleida i un altre a les Borges Blanques.
0: Passa gairebé un minut de 3:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari i sapiguem com van les incidències que hi havia obertes fa tot just mitja hora. Txell Garriga, molt bon dia.
20: Molt bon dia. Doncs sí, un matí bastant pendent, sobretot del servei de Rodalies. Tenim 2 incidències encara actives per robatoris de cables. Una la recordem entre Montmeló i Granollers Centre. Genera demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord i l'R11. I continua interrompuda també la circulació ferroviària de l'R8, ara entre Martorell i Granollers. Segons informa Rodalies, s'ha establert transport alternatiu per carretera en parades intermèdies entre les estacions de Martorell i Mollet-Sant Fost. També, però, hi ha demores a l'R4 per un altre robatori de coure, en aquest cas entre Montcada Bifurcació i Fabra i Puig. Genera demores de mitjana d'uns 15 minuts, ara. I a les carreteres, circulació que s'està complicant força a l'AP7 per 2 accidents, un sobretot a Barberà del Vallès en sentit sud, cap a Martorell, i treballen encara els equips d'emergències, i en aquest accident permet la circulació en un sol carril. Això està generant cua ara d'uns 5 quilòmetres que s'està compactant. I l'altre ha estat un camió accidentat, té lloc en el mateix sentit, direcció Tarragona, a Santa Margarida i els Monjos. En aquest cas es talla però només ja un carril i la cua en aquest cas és d'un quilòmetre ara. Recordem però que en aquest punt, pocs quilòmetres de fet abans, també hi ha hagut un xoc múltiple que s'ha retirat ràpidament al voral i en aquest cas la cua ja ha desaparegut. De moment això és tot.
16: El temps.
0: Francesc Mauri.
2: El temps ha de ser tranquil en les pròximes hores. Tarda de sol, tarda de temperatura semblant a la d'ahir o una mica més baixa en alguns punts del nord i nord-est. En canvi, bastant estable a ponent i al sud, però amb menys sensació de xafogor fruit del descens de la humitat. Només esperem alguns núvols a punts del nord-est. De cara a demà al matí, situació d'espera, sol i núvols alternant i a la tarda arribada de ruixats i tempestes a qualsevol punt de Catalunya. Molt menys probables i disperses a ponent i al sud, molt més freqüents a la meitat nord de Catalunya, on podrien ser més fortes i fins i tot amb calamar-se. Divendres tindrem un transitori i clar descens de la temperatura a l'espera d'un augment més notable en dies posteriors.
16: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de 3 quarts d'una, en cultura, The Cure, The XX, Nika, Podo, Jacat són algunes de les principals atraccions de Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Uineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i també Wetlek, que ens ho explica Marc Ruiz.
21: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yardak, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wetlek. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Father John Misty, Mark DiMarco, Pandebear, Fuckers, Aiko el Grupo o Lucrecia Dalt. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Caldrà esperar un espectacle de 3 hores, que no dedicaran específicament a l'últim disc, Songs of a Lost World, sinó que, com és habitual, rescataran cançons per a tots els gustos populars, com Friday I'm in Love, algunes de les favorites dels fans de discos com Wish, Disintegration o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i altres de fosques i amagades a la cara B d'algun single dels 80. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex, Pink Panthers, el madrileny Ralphie Chu o els històrics del so industrial Einsturzendeno i Bauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Nikab, la banda irlandesa de rap en gaèlic que ha dedicat el seu darrer disc a la llibertat d'expressió i a Palestina, després que els jutgessin per terrorisme, acusats d'haver mostrat una bandera de Hezbollah en un concert. Little Sims, Big Thief i Peggy Goo són alguns dels altres noms principals de la jornada. El gran festival també serveix per descobrir artistes més petits, com el grup madrileny de shoegazing BD, Men I Trust, que fan un pop elegant amb un punt folk, la banda de punk Lambrini Girls, el pop tropical dels porto-riquenys Buscabulla, apadrinats per Bad Bunny, de DJ d'origen palestí Sama Abdullahi, o els catalans en res, que van sorprendre el mercat de música viva de Vic amb un espectacle d'electrònica, poesia i llum. I que et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wetlek, Father John Misty, The XX, Uineta o Yardak, entre d'altres.
0: El mític violoncel de Pau Casals, el que va tocar durant més de 60 anys, tindrà ara una segona vida. La seva fundació l'ha cedit a un jove italià, que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i, de retruc, mantenir viu el llegat de Casals. Li han entregat l'instrument en un acte a Bèlgica, a Waterloo. Bruno Fortea, Miras.
22: Gent d'empeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació.
1: per rebre el cello més icònic de Pau Casals. Durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
3: I really feel the weight and the responsibility.
22: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
3: Of course, lighter and lighter.
22: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
1: Aquest estiu el podrem sentir en concert a Catalunya. Ettore Pagano tocarà amb el cello de Casals, al Vendrell i al Palau de la Música.
3: Of course, the encore I will play, maybe a Casals encore.
22: Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
1: El vicepresident de la Fundació Pau Casals, Narcís Serra, diu que aquest violoncel conserva una sonoritat única, tot i que es va fabricar ara fa 300 anys.
23: Ha estat molt cuidat pel Pau Casals. Li va treure tot el seu suc o potencial de so.
1: I el director general de la Fundació, Jordi Pardo, vol que aquest mateix suc el treguin ara joves promeses del violoncel.
24: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part dels seus desitjos.
1: Creu que un cello tan emblemàtic no es podia quedar guardat en una vitrina.
25: Blame it all on my roots. I showed up in boots.
0: I ara us parlem del cantant de música country Garth Brooks, que estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. Aquesta operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony ja va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes digitals com Spotify, cosa que encara fa més atractiu el seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o d'assegurar el patrimoni. Garth Brooks ha venut 200 milions de discos als Estats Units i és autor d'èxits com Friends in Low Places o The Dance.

0: I ha mort als 75 anys Pivo Bryson, veu de clàssics de Disney com estem escoltant de fons, La Bella i la Bèstia o Aladí. Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a aquestes dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia, l'estem sentint. Després amb Regina Bell va cantar Un món ideal i també Aladí. La mort del cantant l'ha confirmada la seva família en un comunicat on ha explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral. Esports. Arribarem amb la... fins la una amb la Montse Raya. Molt bon dia, Montse.
1: Hola, bon dia. Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, segons ha anunciat aquest migdia l'entitat organitzadora dels premis. El jurat considera que Messi és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols al seu palmarès, i ha tingut un impacte esportiu excepcional. L'exjugador del Barça representa per al jurat un model de superació perquè va patir un problema de creixement a la infantesa i també el veuen com un referent global de l'esport per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. També destaquen la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi. Cada Premi Princesa d'Astúries està dotat amb una escultura Joan Miró, símbol representatiu del guardó, i un premi metàl·lic de 50.000 euros. El lliurament dels Premis Princesa d'Astúries es farà el mes d'octubre. Entre els membres del jurat del premi hi ha Andrea Fuentes i Jennifer Pareja. L'última guanyadora de Princesa d'Astúries l'any passat va ser la tenista Serena Williams, i entre els guardonats també hi ha els germans Gasol, l'exfutbolista Xavi Hernández i l'exbaterpolista Manel Estiarte, entre altres. El Barça Bàsquet pot classificar-se demà per a les semifinals de la Lliga si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van sobre ahir l'UCAM, 61-91. L'equip de Xavi Pascual recupera el nivell de joc després de l'última derrota contundent a casa contra el València.
2: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Avui és el torn de la sisa Joventut, sisè classificat de la Lliga, que juga a la pista del Baskonia, tercer. Com el Barça, la penya té el factor pista també en contra. Dani Miret, entrenador dels verdinegres, destaca que Ricky Rubio hi arriba bé.
3: Hi arriba fresc, hi arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
1: A partit Baskonia Joventut és a les 9 del vespre i en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
1: En waterpolo, tercera lliga femenina per a Mataró, que ahir va guanyar 9-10 al Sant Andreu al tercer i últim partit de la final. Mariona Tarré, portera del Mataró.
5: Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment a mi el partit d'avui podria haver sigut per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
1: Avui hi ha la final tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea, una final catalana. L'Atlètic Barceloneta rep a 2:15 al Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. Cris Noguer, jugadora del Barceloneta.
6: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlàvem veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
4: 3CAT Info.
1: En futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente assegura que la recuperació dels jugadors lesionats va pel bon camí. Entre aquests jugadors hi ha el blaugrana Lamine Yamal. Un Lamine Yamal que encara s'ha entrenat avui al marge fent recuperació amb la resta de blaugranes i catalans s'han entrenat amb normalitat amb l'equip espanyol.
7: Estamos perfectamente coordinados con los clubes, estamos dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida de hace tiempo y la verdad que la respuesta de los jugadores cada día es mejor. Y tomaremos la decisión definitiva pues realmente la víspera de este primer partido. Creo que la buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero también la noticia sería que veremos si creemos oportuno que participen o no.
1: Demà, A la Corunya, la selecció espanyola s'enfronta a l'Iraq i divendres ja volaran cap als Estats Units per al Mundial de Futbol. El tècnic Michel Sánchez ha fitxat com a entrenador de l'Àjax per a les dues pròximes temporades. A madrileny ha estat tècnic del Girona els últims 5 anys i arriba l'Àjax, que ha acabat entre els cuers de la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. La catalana Paula Blasi disputarà el Tour de França. Segons pot avançar 3CAT Info, la recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE al Tour, però la baixa per maternitat de Paulina Roy-Jackers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa a partir de l'1 d'agost. I en hoquei patins a Vilassana ha fet oficial el fitxatge de Noa González, de 18 anys, de cara a la pròxima temporada.
4: Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
0: El govern està convençut que la presència del català durant la visita de Lleó 14 la setmana que ve a Catalunya estarà a l'altura que es mereix. Això després de les queixes a diversos àmbits, socials, religiosos i polítics, pel menysteniment a la nostra llengua en l'acte central de la visita del Papa a la Sagrada Família. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, feia aquest pronòstic en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
8: Hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès.
0: La religió, igual que la política, és feta de símbols. Si el Papa viatja a Espanya la setmana que ve és per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, cosa que farà el 10 de juny i no perquè sigui una data qualsevol, sinó perquè serà el dia que farà exactament 100 anys que va morir Antoni Gaudí i Cornet. Aquest és el leitmotiv de la visita del Papa i a partir d'aquí s'ha farcit la resta de la seva agenda, que porta també el pontífex a Madrid i a les Canàries. Parlar en català, més de dues frases, en el moment culminant de l'acte, és una deferència a la terra que t'ha convidat, al país d'un geni que va ser capaç de projectar aquesta obra d'amor a Déu i que, a més, és ben sabut que era conegut per la seva fervorosa defensa del català. I si, a més, aquest papa se suposa que és sensible a les llengües minoritàries i, a més, ja domina el castellà, és qüestió només d'un petit esforç per ser coherent amb els símbols que el representen.
4: Catalunya al dia.
0: I avui també sentirem a tot això les entitats pro-laïcisme. Quim Balaguer, bon dia.
9: Bon dia, Estel.
0: Dimarts, quan el papa arribi a Catalunya, faran una concentració amb el lema Jo no t'espero.
9: Es queixen, per exemple, de l'anunci de la Generalitat per promocionar la visita de Lleó 14.
10: La Generalitat li ha fet un anunci preciós a Catalunya. Només un 45% ja diem que no som catòlics. Però llavors la Generalitat ja ha pres partit.
0: Papa, a banda, avui també han anunciat noves dades sobre tabac. Mínim històric de fumadors a Catalunya per primera vegada representen només, i aquest només amb totes les comunitats del món, un de cada 5.
9: Són unes dades, però, que tenen una cara B, i és el consum de cigarretes electròniques entre els joves. Un de cada 4 vapeja.
11: Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional.
0: Barcelona aquest estiu invertirà més en neteja i en càmeres de vigilància.
9: Sí, amb un reforç de 300 persones més al dispositiu habitual de neteja i 11 càmeres més a les platges per evitar robatoris.
12: Les càmeres, com sabeu, tenen una tasca eminentment preventiva i, per tant, ens han d'ajudar a donar la sensació de seguretat.
0: I avui, sí o sí, hem de passar per Berga, que ja viu plenament l'ambient de Patum. El Passacarrers ha començat a les 12 del migdia, dona el tret de sortida 5 dies de música, de foc, de bestiari. És una festa que és patrimoni de la humanitat, que té més de 600 anys d'història, però que sempre acaba tenint alguna novetat.
9: I la d'aquest any, les anomenades trenes boxejadores, que causen furor entre les noies.
13: Per no cremar-te, perquè portes el cabell recollit, perquè no te'l tibin quan estàs allà tots apretat. És l'últim crit.
0: A tot això hem tingut un matí complicat a Renfe. Comprovem com ho tenim a aquesta hora als trens i també a les carreteres. Equip viari, Txell Garriga.
14: Molt bon dia, Estel. Doncs sí, a Rodalies per dues incidències. Són dos robatoris de cable, un entre Montmeló i Granollers, que tot just s'acaba de resoldre. Ara tot just es comença a recuperar ja el servei a l'R8, que havia quedat interromput, i provoca, això sí, demores encara que poden superar els 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, també l'R11. I l'altre afecta l'R4, amb demores d'uns 15 minuts per un robatori entre Montcada i Fabra i Puig. I a les carreteres, destacar dos accidents a l'AP7, els dos en sentit sentit Tarragona, una Barberà del Vallès, segons primeres informacions, entre un turisme, una furgoneta i un camió, i treballen encara els equips d'emergència, i veiem que la cua va creixent ràpidament, ara són uns 5 quilòmetres amb un sol carril obert, i l'altre és un camió accidentat a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. En aquest cas, talla només un carril i té un quilòmetre de cua.
15: I pel que fa al temps, Francesc Maurí, un dia més tenies raó, avui fa menys calor.
16: Bé, bon dia. Alguns dies no tinc raó amb les previsions.
15: Home, també faltaria més, no?
16: Modestament. Sí, clar.
15: Però
16: clar,
15: quan sí, s'ha de reconèixer, també.
16: Doncs t'ho agraeixo molt. En aquest sentit, efectivament, avui, a més de la temperatura al matí, que per cert ha baixat dels 0 graus en algun raconet del Pirineu, doncs s'ha baixat la humitat ambiental. Per tant, la sensació d'aire fresc, gens aixafogós, ha augmentat. I la següent promesa, doncs, va en el sentit d'una tarda avui tranquil·la, demà una tarda moguda, ruixats i tempestes a molts indrets, els més freqüents i forts centre i nord de Catalunya, sobretot nord-est, i la darrera promesa és un nou descens de la temperatura, encara una mica més destacat, demà a la nit i divendres. En dies posteriors, tot el contrari, tornaria la calor, sobretot diumenge i dilluns.
15: Doncs ja cal que aprofitem aquesta petita treva. Gràcies, Francesc, bon dia.
16: Bon dia.
15: I en esports, Montse Raya, quins titulars avui?
1: Doncs mira, l'exjugador de Barça, Leo Messi, guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que és el futbolista més exitós de tots els temps, 47 títols, i ha tingut un impacte esportiu excepcional. A la Lliga de Bàsquet, avui, Baskonia, Joventut, primer partit de quarts de final a les 9 del vespre. L'exentrenador del Girona, Mitchell, és ja el nou tècnic de l'Ajax d'Amsterdam, amb qui ha firmat per dues temporades. Arriba l'equip irlandès, on hi ha l'ex-blaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu. A Força Lleida tanca un acord per renovar el nord-americà James Bateman per a les dues properes temporades. Bateman ha estat un dels jugadors més destacats de l'equip lleidatà aquesta temporada a l'ACB. I el Reus Deportiu tanca la temporada amb un èxit total pel que fa a l'aposta per la formació i joves jugadors. A més del bon paper dels joves al primer equip, el club roig i negre manté el segon equip a l'hoquei Lliga Plata i aquesta setmana ha guanyat el Campionat d'Espanya Júnior.
15: Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:06. Comencem.
4: Catalunya al Dia.
15: Conseller de Justícia, Ramon Espadaler, dona per fet que el català estarà present en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio. Ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua. I sembla que hi ha bona sintonia amb l'entorn del papa Lleó XIV. Doncs en aquest capítol que barreja política, religió i símbols, Marc Riera, bon dia.
17: Molt bon dia, tot i que qui tindrà l'última paraula serà el Vaticà, diu Espadaler, la situació sembla que està molt pròxima. Ha explicat que hi ha predisposició perquè el papa acabi utilitzant el català durant la benedicció.
8: I sí, hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
17: Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba aquesta presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família, que es farà dimecres que ve, segons ens informen des de fonts eclesiàstiques.
15: Són declaracions de Ramon Espadaler, del conseller de Justícia, del programa especial que el Matí de Catalunya Ràdio ha fet i que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el Pontífex d'aquí a una setmana.
17: Sí, Ricard Ostell ha conversat amb entitats del Raval, on Lleó XIV visitarà l'església de Sant Agustí, també coneguda com la Catedral dels Pobles i després anar també a Brians, on el pontífex es reunirà amb la comunitat catòlica. Ho ha explicat Jordi Pons, director del centre penitenciari.
18: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs, ja sortia a fer la missa.
17: Pel que fa a l'acte de l'Estadi Olímpic, a més de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, avui hem sabut també que entre els artistes convidats hi haurà Alfred García.

0: Doncs justament poc abans que comenci aquest acte de l'Estadi Olímpic, les entitats laiques han convocat una concentració al Born, a Barcelona, en contra d'aquesta visita del Papa. Critiquen el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'Estat, que recordem-ho que és a confessional, a l'Església.
1: Les entitats convocants, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya insisteixen que no és una protesta contra els creients, demanen que respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions i per això critiquen l'anunci de la Generalitat, on es diu que tots els catalans estan esperant el Papa i que el pontífex, sobretot això ho critiquen, sigui rebut al Congrés. Sentim Albert Riba, director d'Ateneu d'Ateus de Catalunya.
2: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que segregués a les dones, que no tingués els acords de drets humans. Seria absolutament absurd. No el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats, el que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia, a una persona que no respecta la democràcia?
1: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
0: Gràcies, Marriera. Bon dia.
1: Bon dia.
0: 4 minuts i un quart de dues.

0: Doncs tota la mar de fons que comporta la visita del Papa Lleó XIV la setmana que ve a Catalunya, que competeix en l'actualitat amb el conflicte dels docents que segueix obert amb el Departament d'Educació. A menys de 24 hores per saber si mestres i professors aproven o no el preacord signat entre els sindicats majoritaris i el govern, això va passar divendres a la nit, recordem-ho, continuen les protestes a diversos punts del país.
1: Recursos públics per l'escola pública! Els recursos públics per l'escola pública!
0: I avui tocava mobilitzacions de mestres i professors a Tarragona, també a les Terres de l'Ebre, rebutgen el preacord amb el govern, demanen més recursos, ara ho sentíem, per al sector educatiu. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, prop de mig miler de docents s'han manifestat pel centre de Tarragona en el marc de la vaga educativa territorial d'aquestes últimes setmanes, convocats pels sindicats minoritaris que estan en contra de l'acord amb el Departament d'Educació, la CGT, la Intersindical, COS i CNT. Els mestres i professors s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació, on han explicat les raons de la seva negativa per evitar que el setembre vinent estiguin igual que ara.
3: Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més. Que això que estan oferint no aconsegueix revertir totes aquestes retallades o aquesta falta d'inversió estructural.
4: El mes de setembre ens trobarem la mateixa realitat a les aules.
5: Hi ha centres que tenen moltíssimes necessitats i la realitat és que no hi ha prou recursos.
2: Volen més professors, millor atenció a la diversitat, menys alumnes a les aules. Posteriorment també han fet una manifestació des de la plaça Imperial Tarracó fins a la riba del Francolí. A les Terres de l'Ebre, uns 200 mestres s'han manifestat a Tortosa per reclamar la dimissió de la consellera Niubó i contra els termes del preacord que s'està votant aquests dies i que consideren del tot insuficient.
0: Doncs aquests són els ànims en una nova mobilització dels docents avui a Tarragona i Terres de l'Ebre. Gràcies, Manel. Bon dia.
2: Bon dia.

0: L'Ajuntament de Barcelona reforça tots els serveis municipals de cara a l'estiu. La mirada està posada principalment en la neteja d'una banda i en la seguretat de l'altra. Toni Fortesa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quines novetats s'han presentat pel que fa, primer de tot, a seguretat?
1: Doncs Barcelona comptarà amb 11 càmeres que vigilaran els accessos a les platges. En cap cas, enfocaran la sorra. L'alcalde Jaume Collboni n'explica els motius.
2: Les càmeres, com sabeu, tenen una tasca eminentment preventiva, però també probatòria, si fos el cas, i per tant ens han d'ajudar a fer aquesta feina de dissuasió i de donar la sensació de seguretat.
0: I també hi ha novetats, Toni, en el servei de neteja.
1: En aquesta àrea s'augmentarà el personal respecte a l'any passat. Escoltem l'alcalde Collboni.
2: Reforcem en 134 equips i 295 persones més que se sumen als operatius habituals i, per tant, l'increment respecte a l'any passat pel que fa a equips és d'un 40% i pel que fa a operaris i operàries, un 26%.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que els serveis municipals estan preparats per afrontar la pressió que significarà la visita del Papa o la sortida del Tour de França.
0: I el 17 de juny comença la campanya d'estiu del Pla de Vigilància Forestal de la Diputació de Barcelona, amb el desplegament de 89 agents cívics per dissuadir de conductes que suposin un risc d'incendi al bosc. La proximitat de les urbanitzacions a grans masses forestals i l'augment constant de abocadors incontrolats són les realitats que ara mateix més preocupen els responsables d'evitar els incendis forestals. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba, bon dia.
3: Hola, Estel, bon dia.
0: I quines són les novetats d'aquesta campanya?
3: Mira, aquest any els agents vigilaran les hores de més afluència al bosc entre la 1 de la tarda i les 8 del vespre, dividits en 3 sectors. Al nord, amb els Vallesos, el Maresme i parts del Barcelonès i la Selva. Al centre, amb el Berguedà, Bages, Moianès, Osona i Lluçanès. I al sud, l'Anoia, el Penedès, Garraf i Baix Llobregat. La gestió del bosc ha permès fer 365 hectàrees de franges perimetrals en 41 municipis. Ha permès també arreglar camins perquè hi puguin passar els bombers i tallar arbres per aclarir el bosc. Una de les coses que preocupen més és que en els últims 4 anys s'ha triplicat la presència humana al bosc i això vol dir més abocaments, com ha explicat Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
4: Què ha comportat? Ha comportat un efecte immediat, que és que, mireu, només els nostres vigilants l'any passat, l'any 2025, van detectar més de 2.500 abocadors a tot l'entorn metropolità, abocaments incontrolats a l'entorn natural. I com a Diputació de Barcelona hem obert una línia d'ajuts perquè els ajuntaments s'hi han acollit, puguin no només treure aquests abocaments, sinó que puguin tractar els residus d'aquests abocaments incontrolats.
3: Ell explica com es preveu el risc d'incendis d'aquesta temporada que ha estat especialment plujosa.
4: És sempre perillós. Per quin motiu? Perquè el que estem trobant amb el canvi climàtic els últims anys és aquest comportament climàtic que t'està plovent molt i en 15 dies te puja la temperatura molt forta, el fanal i el sotabosc de seguida queda sec i allò és un combustible que és un polvorí.
3: Aquest any, per primera vegada, es fa un pla pilot al Bages i al Moianès perquè les màquines recol·lectores dels pagesos portin incorporades unes cisternes per poder apagar el foc immediatament en els primers moments en què es declara.

0: Catalunya al dia.
1: Ara marxem cap a Mataró. Allà l'alcalde de la ciutat, David Boté, condemna la violència que va haver-hi en els aldarulls ahir a la nit al barri de Cerdanyola. De resultes dels enfrontaments amb la policia i la crema de contenidors, la policia ha fet 8 detencions, 7 dels quals de menors. Els fets van passar després del desnonament d'una família amb 4 filles, també menors d'edat, per impagament de la hipoteca. Avui, finalment, s'ha anul·lat un altre desnonament que hi havia previst en aquest mateix barri, el barri de Cerdanyola, de la capital del Maresme. Des de Mataró, Marta Vallès, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quin ambient es respira ara mateix aquí al barri de Cerdanyola?
2: Doncs a aquesta hora hi ha tranquil·litat després d'una nit molt complicada, amb crema de contenidors i amb enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra i la policia. Hi ha preocupació també entre els veïns, però perquè Cerdanyola és un barri amb molts problemes, entre els quals l'habitatge és un dels principals. Ara s'hi suma que entre els detinguts, com deies, de 8 persones, 7 d'ells són menors d'edat. Aquest matí l'alcalde de Mataró, David Boté, deia això respecte als incidents d'aquesta passada nit.
3: Una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. De fet, ahir mateix es van produir una sèrie de detencions, en total 8, i per tant doncs, agrair i felicitar la resposta que ha tingut la policia. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació. La violència mai té justificació.
2: Per cert, que l'alcalde és veí d'aquest barri i afegia també que està tot preparat per si aquesta nit es pogués produir algun altre incident. Pel que fa a la família desnonada ahir al matí, és una família que treballa, que té els papers en regla i que podria pagar un lloguer, però es troben en la situació que no poden accedir a un pis perquè no tenen aquesta possibilitat, ens ho deia la Pilar Sánchez des del Sindicat d'Habitatge.
4: Per molt que estiguis treballant i per molt que tinguis un sou, al final els preus que et demanen són inassumibles, també suma el factor, no?, el racisme immobiliari, no?, que és persones d'origen migrant o racialitzades simplement ho tenen molt més complicat perquè les immobiliàries posen moltes més traves i de cop i volta el pis que estava disponible ja no ho està o de cop i volta t'han pujat moltíssim més el preu.
2: Doncs ara mateix aquesta és la situació. Aquí al barri de Cerdanyola de la ciutat avui s'ha aturat el desnonament que estava previst per aquest matí, però per demà també n'hi ha un altre en principi que està programat.
1: Entesos, doncs, gràcies Marta Vallès des de Mataró. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Poc més de 10 minuts i 2:15. I tenim en marxa un operatiu policial de Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional a Cabra del Camp, a la comarca de l'Alt Camp, contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. En l'actuació hi participen uns 300 efectius. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, què més se'n sap?
5: Hola, bon dia. Doncs que l'actuació de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha començat cap a les 6 del matí a la urbanització Mas del Plata. Allà, com deia, s'hi han desplegat més de 300 efectius dels dos cossos policials, amb unitats d'ordre públic, la unitat canina i la del grup especial d'intervencions, entre d'altres, a més de mitjans aeris. De moment, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls i encara no ha transcendit si s'han fet detencions. Es dona el cas que el mes de febrer passat la Guàrdia Civil va actuar contra un grup organitzat dedicat al conreu intensiu i distribució de marihuana ubicat en diferents poblacions del Camp de Tarragona, com ara Cabra del Camp, a més de municipis del Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I la jutge de Martorell, que porta el cas d'Isaac Andic, investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons avança el diari El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill, Jonathan Andic. Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Per tant, la investigació ja no estaria únicament centrada en el fill del fundador de Mango.
6: Això sembla la jutge Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut la psicòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria, recordem-ho, on la jutge justificava la presó, que finalment no el va enviar perquè va pagar 1 milió d'euros preventiva per Jonathan Andic, a la qual vam tenir accés a 3catinfo, la jutge ja expressava que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons el jutge, el pare, de fet, accepta fer aquella excursió mortal a Montserrat com a acte de reconciliació.
0: Catalunya al dia.

0: Mínim històric de fumadors a Catalunya. Per primer cop representen el 20,6% de la població, segons dades del 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora, sobretot pel que fa als joves, que comencen a fumar a tabac a través de les cigarretes electròniques. Mònica Mas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Es tracta, per tant, d'un gran descens, però en els fumadors, eh?
1: Sí, és un gran descens, tot i que és el percentatge més baix, com dius, respecte als últims anys, aquest descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones de rendes més baixes tenen més addicció al tabac. Tot i que el tabaquisme entre els joves ha baixat a la meitat els últims anys, preocupa el Departament de Salut els joves de 14 a 18 anys i l'ús dels vapers. I és que molts d'ells s'inicien al tabac només a través d'aquestes cigarretes electròniques. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut.
2: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
1: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. Durant el 2025 s'han sancionat 139 establiments per tot tipus d'infraccions de la legislació actual del tabac. D'altra banda, Estela, ens crida l'atenció que durant els últims 5 anys es manté per al 50% de les dones que, malgrat estar embarassades, segueixen fumant.
0: O sigui, això s'ha mantingut inalterable, aquest percentatge.
1: Exacte.
0: Gràcies, Mònica. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I ara us parlem de trasplantaments, i és que avui és el dia del donant d'òrgans i teixits. Doncs bé, a Catalunya prop de 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan. Els trasplantaments han crescut un 4% al país durant els primers 4 mesos de l'any, tot i les negatives familiars a la donació, que continuen sent altes, Quim.
3: Entre el gener i l'abril d'aquest any, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i s'han fet 465 intervencions amb èxit. Tot i això, la negativa familiar a la donació és d'un 23%. El director de l'Organització Catalana de Transplantaments, Jaume Tort, assegura que respecte a fa una dècada aquest percentatge ha augmentat. Una de les causes, apunta, podria ser l'augment de població al país que no té cultura de la donació.
4: La societat ha crescut molt de pressa els últims anys, amb gent procedent de països on no hi ha cultura de donació, que inclús ni coneixen el trasplantament com a teràpia. Per tant, aquesta gent, a l'hora d'afrontar un final de vida, una entrevista de donació, és molt complicat.
0: Avui, precisament, es fa una jornada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per conscienciar la societat sobre la importància de donar òrgans. Pere Joan Álvarez, bon dia.
5: Bon dia, Estel.
0: Un hospital, l'Arnau de Vilanova, que l'any passat va assolir una xifra rècord de donants.
5: Sí, en concret, 18. Això són 5 més que l'any anterior. La coordinadora de trasplantaments de l'hospital, Mariona Badia, no atribueix aquest lleuger increment a cap causa en concret. Badia ha aprofitat per fer una crida a donar ronyons en vida.
6: És un tipus de donació que cal potenciar. La donació de viu és molt important perquè l'estem fent amb unes condicions ideals.
5: També hem parlat amb el Christian, de 43 anys, al qual li han trasplantat un tendó d'un dit. Això, diu, l'ajuda a poder manipular eines a la feina on treballa d'electromecànic.
7: Coges cada herramienta, cada pieza, esto necesitas el tacto, la movilidad de los dedos, y esto que si un dedo no te funciona bien en este dominio que estoy trabajando, pues te puedes hacer daño.
5: I també hem conegut el cas del Josep Maria Mort, de 74 anys, pagès del Llardecans. A ell li van trasplantar el cor fa 12 anys.
8: Costa una mica recuperat, però bueno, si va ingressar el dia 12 del 12, el dia 8 de gener ja estava a casa, voltant pel poble. Vull dir que va anar perfecte.
5: L'any passat, a Catalunya, 1.351 persones van poder rebre l'òrgan que necessitaven, gràcies, això sí, a la generositat i l'altruisme de 370 donants i dels seus familiars.
0: Doncs enhorabona a tots ells avui, que és el dia del donant. Gràcies, Pere Joan, bon dia.
5: Bon dia.
0: I ara us parlem del nou espai Àgora de l'Hospital del Mar de Barcelona, que dona suport a pacients amb patologies mentals greus, que aconsegueix reduir les urgències i els ingressos psiquiàtrics gràcies al vincle que s'estableix amb tot l'equip de professionals que hi treballa. David, Àngela, aquest servei fa 3 anys que funciona, però ara disposa d'un equipament nou de trinca a Santa Coloma de Gramenet.
9: Hola, bon dia. Efectivament, es tracta d'un projecte pilot que pretén acompanyar pacients amb un trastorn mental greu, amb addiccions afegides o patologies duals que utilitzen el servei durant 2 anys de mitjana. Maria Rubiralta, coordinadora d'aquesta unitat funcional, ja veu beneficis en aquest espai de vincle, de trobada i de baixa exigència pels pacients.
10: Sí que s'està veient que es redueixen les urgències psiquiàtriques, que es redueixen els ingressos, inclús si la persona ingressa es redueix la durada de l'ingrés. Es fan molts més ingressos voluntaris que involuntaris. De fet, si alguna vegada la persona ho necessita i s'ha de fer un ingrés, acostuma a ser un ingrés voluntari. Amb això ja té un impacte.
9: L'equip està integrat per un psiquiatre, una treballadora social, una infermera, un terapeuta ocupacional, 4 integradors socials i també

0: el seu procés emocional.
1: I pas endavant en la millora, en aquest cas, del tractament de fractures de canell. En tres hospitals de la Regió Sanitària de Girona s'han provat unes fèrules dissenyades i impreses en tecnologia 3D. Tenen avantatges en relació amb l'ús tradicional del guix en la immobilització d'aquest tipus d'afectacions, sobretot pel que fa al confort, a la comoditat d'aquests pacients. Maria Rovira, com s'ha fet aquest estudi?
2: Sí, es tracta d'una prova pilot que s'ha fet a una trentena de pacients atesos a les urgències dels hospitals d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el de Blanes-Calella i el de Campdevànol, que tenien una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comú del canell. Ho explicava l'investigador principal de l'estudi i cap de traumatologia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Manel Vancells.
3: Els resultats d'això han estat positius per al tractament que hem aplicat amb les fèrules 3D, sobretot pel confort dels pacients, i els residus que es generen són francament mínims.
2: S'ha demostrat, segons el doctor, que aquestes fèrules en 3D són una alternativa útil en aquest tipus de fractures perquè ajuden a prevenir complicacions secundàries. A més, obre la porta a altres usos.
3: Però amb un percentatge alt en fractures de desplaçaments mínims o fractures sense gens de desplaçament, inclús es pot aplicar com a tractament definitiu o ajudant-nos després de fer la cirurgia de fractura de ràdio a quiròfan, doncs la immobilització podríem utilitzar perfectament aquesta fèrula preformada en lloc de fèrules de guix que estem aplicant actualment.
2: Pels usuaris suposa més confort amb una peça més lleugera que el guix convencional i amb més mobilitat als dits, per exemple, entre altres beneficis.
4: Catalunya al dia.

0: Senyals horaris de 2:15, els treballadors de Nissan insten les institucions catalanes a actuar per evitar l'expedient de regulació d'ocupació en aquesta multinacional japonesa. Afectaria 211 treballadors dels 3 centres que té aquesta companyia a Catalunya. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Doncs sí, des del Parlament de Catalunya, el comitè d'empresa ha insistit que les plantes de Nissan a la Zona Franca i al Prat de Llobregat són rendibles i denuncia que l'empresa nipona vol deslocalitzar la producció a Catalunya per traslladar-la als Països Baixos. Raúl Ocón és el seu portaveu.
2: El que Nissan està fent és terrorisme empresarial per emportar-se el negoci de recanvis als Països Baixos. Per això som avui al Parlament. Hem vingut a exigir la implicació política directa i urgent. Instem al Govern de la Generalitat, Departament d'Empresa i Treball, Inspecció de Treball, que actuïn en la mateixa, a la màxima duresa legal.
1: Els treballadors de Nissan han convocat 3 manifestacions aquesta setmana per protestar contra l'ERO, que amenaça 211 dels 596 empleats que la multinacional japonesa manté a Catalunya, un 37% de la plantilla. I, mentrestant, la companyia catalana de components d'automòbil Ficosa ha pactat un ERO de 105 acomiadaments voluntaris. Sindicats i empresa han arribat a un preacord per reduir l'ERO inicial de 172 treballadors a un màxim de 105 i que tothom que surti de l'empresa ho faci voluntàriament. Ara els treballadors hauran de validar aquest preacord amb un referèndum.
0: I avui dues grans empreses catalanes engeguen mentrestant nous projectes. La companyia Grífols ha posat la primera pedra d'una nova planta allistada a Vall i SEAT comença oficialment la fabricació a Martorell del seu primer cotxe 100% elèctric. Grífols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte. És una gran planta de tractament de plasma per fraccionar-lo. Donarà feina a més de 400 treballadors i es preveu que entri en funcionament el 2030. Mentrestant, SEAT engega aquesta tarda la producció d'aquesta sèrie de vehicles elèctrics a Catalunya. És el model Cupra Raval. Es va presentar fa unes setmanes. I també aquí s'hi fabricarà un altre cotxe elèctric del grup Volkswagen. És l'ID Polo. SEAT ha invertit 3.000 milions per electrificar la planta de Martorell.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Doncs vinga, ara ens ocupem de l'app i del web del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Per on comencem avui?
1: Doncs mira, recomanacions i notícies interessants. Una que ha aixecat molta expectació, aquesta que diu que es compren llibres de vell per entrenar la intel·ligència artificial i després es destrueixen, no? Es parla d'un espoli cultural. És una alerta que fan els llibreters catalans, per aquestes comandes sospitoses. De cop, doncs, reben comandes molt estranyes a hores molt altes de la matinada, per exemple.
0: D'un proveïdor del Canadà,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, amb imports que l'enviament supera el preu del llibre, etcètera, etcètera. En fi, hi ha tota una història al darrere d'aquest article. Us recomano que el llegiu perquè, efectivament, sembla que sí, que hi ha llibres de vell, fins i tot llibres de vell també en català, antics, no?, que es fan servir per

0: entrenar la intel·ligència artificial doncs en camps tan diversos com la gastronomia, la història...
1: Sí,
0: sí. En fi, una cosa apassionant.
1: Què més, Marc?
0: Mira, i també, atenció a aquesta notícia, no? Aquesta alerta que fa Nacions Unides, que diu que l'inici del fenomen El Niño és imminent i urgeix a preparar-se per un clima extrem. És aquest fenomen que porta, no? Doncs això, riuades, calamarsades, etcètera, etcètera.
1: El que ve a ser habitual, diguéssim,
0: sí,
1: els últims
0: també
1: temps.
0: És un article que ha despertat molta expectació també a la web del 3CAT Info, per tant, aquest any molt alerta en què aquests pròxims dos mesos, fins al novembre, hi pot haver aquests fenòmens extrems meteorològics.
1: Doncs sempre tindrem Francesc Mauri per posar-nos al dia de l'última hora.
0: En el curt termini.
1: Molt bé. Gràcies, Marc. Fins demà.
2: Catalunya al dia.
1: 2:15. Potser recordareu que divendres us explicàvem que el govern havia anunciat que hi havia hagut un acord amb els regants del canal d'Urgell que permetia desencallar les obres de modernització d'aquesta infraestructura, la més gran del país pel que fa a gestió de l'aigua. Doncs bé, aquest acord ara queda en entredit. El va presentar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, el sentíem aquí divendres, i el president de la comunitat de regants. Però avui, un grup de representants d'aquests regants, de base, han carregat contra aquest anunci. Si diuen que no és ben bé així com ha anat. Lleida, Estela Busoms, asseguren que no hi ha cap acord consensuat.
3: Bon dia, exacte, i han escenificat el seu malestar en una compareixença conjunta als presidents de 9 de les 21 col·lectivitats en què es divideix el canal. Han parlat d'un acord unilateral que no va ser debatut ni votat pels òrgans interns de representació dels regants, tot plegat perquè encara hi ha aspectes com les ajudes públiques que haurien de rebre els pagesos que no estan tancats. Jaume Perera és portaveu dels regants crítics.
4: El que pensem és que la proposta hauria de sortir consensuada des d'allí, i això és el que ens vam comprometre tots. El que ningú sabia és que el dia 29 es faria públic un acord amb l'administració que cap dels que estem aquí coneixíem.
3: El mateix president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, que divendres va compareixer amb el conseller, ja ha matisat que no hi haurà acord sense més finançament perquè tots els propietaris, també jubilats i arrendataris, puguin pagar la instal·lació d'espersors i sistemes gota a gota a les finques.
1: Gràcies, Estela. I acostar la feina dels agricultors als més petits i conscienciar ja des de l'escola dels beneficis de comprar als pagesos locals directament és l'objectiu del projecte que tira endavant l'escola Cònsol Ferrer d'Amposta, Consol Ferrer d'Amposta, al Montsià. A la iniciativa titulada L'arròs i el producte de proximitat també hi col·labora Revolta Pagesa. Des d'Amposta, Jordi Barranca.
5: Hola, Estel, bon dia.
1: Com han rebut el projecte els escolars?
5: Doncs mira, motivats és poc, millor que els sentim.
6: Hem estat investigant els productes de proximitat que no s'han donat compte els pagesos que estan manifestant-se i ens estan ajudant.
7: Hem après de que els pagesos es paguen molt poc i que haurien d'ajudar-los més.
5: Són la Clara i l'Ona, dues de les 50 alumnes de tercer de primària que han participat en el projecte, que està més que consolidat al curs de tercer d'aquesta escola, la Consol Ferrer d'Amposta. Cada any, però, té una particularitat. Enguany, la participació directa del gremi de la pagesia. Ariadna Gil, tutora de tercer, destaca les preguntes que s'han fet.
8: Si només hi ha res al Delta, quins productes de proximitat tenim a prop nostre. També el camí que segueixen els productes que venen de tan lluny. Hem estat també investigant la plataforma de comerç just i tot el que comporta comprar productes de tan lluny, no? Els sous poc dignes que tenen, que a vegades hi ha infants treballant, la contaminació que comporta, no?
5: Pels pagesos és un gust participar i la traga final ha estat una marxa pels carrers de la ciutat fins a arribar al mercat municipal.
1: L'esllavissada del mes de març a la carretera N260, Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès, provoca cues cada vegada que hi ha visitants. Les administracions busquen una solució perquè les obres per reparar-la, Laia Claret, no acabaran fins passat l'estiu. Què passa aquí exactament?
9: Doncs mira, hola, bon dia, que l'esllavissada d'inicis del mes de març, aquesta carretera, la Nacional 260, segueix provocant problemes i és que s'estan fent les feines per arreglar la zona i es dona pas alternatiu, la qual cosa provoca cues quan hi ha més vehicles del que és habitual, cues de fins a 4 quilòmetres. L'alcalde especifica que està en converses tant amb el Ministeri com amb el Servei Català de Trànsit i assegura, Ramon Roquer, que hi posaran mitjans.
10: El el Ministeri ha intentat atendre aquest trànsit a través dels seus propis treballadors de manteniment. El que passa que és veritat que s'ha estat molt pendent d'aquests fluxos de trànsit i no sempre coincideixen amb aquells que teòricament havien de ser. A partir d'aquí, també el Servei Català de Trànsit, també doncs, les últimes setmanes, ha dit doncs, també nosaltres col·laborarem.
9: La pròxima prova de foc per comprovar si hi ha prou efectius del Ministeri o del Servei Català de Trànsit serà, per tant, la setmana de Sant Joan.
1: I ara parlem de les agrupacions de Càritas de Lleida, l'Urgell i Solsona, que alerten d'un augment de persones que pateixen pobresa severa. Asseguren que cada cop hi ha més casos en l'àmbit rural que afecten sobretot persones d'edat avançada. Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
11: El que sí que denotem i que volem posar de relleu és de que cada cop...
1: Noelia, bon dia.
12: Bon dia, Estel.
1: Ara sí que et sentim. Ho vinculen, dèiem, aquestes entitats, Càritas de Lleida, Urgell i Solsona, vinculen aquest fenomen a l'habitatge,
12: Sí, exacte. En concret, a la falta d'habitatge, que cada cop és més evident, també als pobles. Fins ara es notava molt més a les ciutats i no tant a l'àmbit rural. Marta Fortuny és presidenta de Càritas Urgell.
11: El que sí que denotem i que volem posar de relleu és de que cada cop des de Càritas estem atenent a més persones que viuen en habitacions de relloguer. Això vol dir que han de compartir habitacions, famílies, amb d'altres famílies i no tenen un pis propi, no? I tot el que comporta això. No poder construir una vida familiar, no poder tenir un espai on poder fer els deures, no poder viure amb tranquil·litat...
12: L'any passat, les tres Càritas de Lleida, Urgell i Solsona van haver d'augmentar el pressupost per atendre persones amb necessitats severes. Per tant, amb privacions en molts àmbits de la vida. Ens diuen que arriben amb la motxilla realment molt carregada. I aquesta vulnerabilitat reclamen que no es lligui a relats polítics. Rafaela Llapuz, de Càritas Lleida.
13: Ens preocupen molt les narratives sobre la població més vulnerable. No podem normalitzar la violació dels drets humans, ni el racisme, ni molts eslògans i discursos que circulen, sobretot per les xarxes, que responsabilitzen i culpabilitzen a la població més vulnerable dels problemes econòmics, socials i, sobretot, de seguretat de la nostra societat.
12: Asseguren que la resposta ha de ser un canvi de sistema i que no es pot carregar tota la feina a les entitats socials.
1: Entesos, doncs. Gràcies, Noelia Casellas, des de Lleida. Bon dia.
12: Bon dia.
1: 4 minuts, haurem arribat a 1:45 del migdia. Centenars de persones amb febre patumaire omplen els carrers del barri vell de Berga amb el primer passacarrer de la Patum, la festa amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat, es mereix, segons l'Ajuntament de Berga, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Des d'allà mateix, des de Berga, Nati Adell, bon dia.
14: Bon dia, Estel, bon dia.
1: Tenim en marxa aquesta hora encara el passacarrers, convidant tothom a sumar-se a aquests 5 dies intensos, intensos de festa.
14: Exacte, exacte. Una festa que dura fins diumenge. Hem parlat amb diferents patumaires, el Marcel i l'Isaac, que són amics, i que no es volen perdre res d'aquesta festa.
15: La intenció és sortir, formar part de la festa.
16: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els 4 salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
14: Per la fina una veïna, ganes n'hi ha moltes, però controlant.
17: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
14: En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara està emocionat perquè porta per primer cop la seva filla, l'Abril, de només 2 mesos i mig amb cotxet, per anar-la introduint a la festa.
18: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
14: I entre les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler.
19: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc, diguéssim que no passo tanta calor.
14: Per l'alcalde Ivan Sánchez, la festa es mereix la Creu de Sant Jordi, com dèiem, però el darrer missatge que ha volgut llançar té a veure amb la convivència.
20: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
14: Aquest any es reforça la informació sobre les normes a seguir per entendre i respectar la litúrgia pròpia de la festa.
1: Molt bé, doncs, Nàtia Dell, moltes gràcies. Ens quedem també amb aquesta novetat que recollíem a portada de les trenes boxejadores, eh?
14: Sí, també, també. La veritat és que s'ha convertit en tot un símbol i les noies jovenetes realment totes van pentinades igual. És, per tant, també un nou tret identitari que s'assuma a la festa.
1: Doncs vinga, bona Patum, Nati, si et quedes.
14: Gràcies, fins ara.

0: Catalunya al dia.
1: Amb la caiguda de vendes de la premsa en paper, dels diaris, cada cop queden menys quioscos als carrers. Avui tanca l'últim que quedava a la Seu d'Urgell. La seva propietària es jubila i no ha trobat ningú que li agafi el relleu. En Joaquim Albalat és amb ella. Joaquim, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Doncs sí, després de 21 anys obrint cada dia, avui la Lourdes Obiols abaixa la persiana d'aquest quiosc, l'últim que queda aquí a la Seu d'Urgell. És un dia amb moltíssima feina perquè desenes de clientes i clients, des de que som aquí, han vingut a acomiadar-se, li han portat flors. Un dia amb moltes emocions, li podrem robar un minutet. Lourdes, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com esteu vivint aquest últim dia?
3: Sí, sap molt greu. Bueno, i et dones compte de que la gent t'aprecia i, bueno, sí, molta emoció. Suposo que ho anirem arreglant, això, però avui és un dia trist.
2: Volíeu traspassar aquest quiosc, que, com diguem, és l'últim, però al final no heu trobat ningú que agafi el relleu, no?
3: No, la gent no té... No hi ha ganes de treballar tants dies, tots els dies de l'any. I no, de moment, res.
2: Perquè és el que dèiem, és una feina molt sacrificada,
3: eh? És molt sacrificada, sí. És el que té aquesta feina, però bueno, totes les feines tenen lo seu. Sí, no n'hi ha cap de feina perfecta.
2: A partir d'avui, nova etapa que s'obre, suposo que amb ganes.
3: Nova etapa, farem un estiu diferent i espero que bé, que ens acompanyi la salut i res més, no necessitem res més.
2: Lourdes, doncs moltíssimes gràcies i moltíssima sort en aquesta nova etapa que obriu avui.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs ja ho sentiu, de quioscos com aquest que tanca avui aquí a la Seu d'Urgell ja en queden ben pocs i, de fet, a tota la demarcació de Lleida només en quedaran un altre a les Borges Blanques i un a Lleida mateix.
1: Doncs gràcies, Lourdes, i que pugui gaudir d'aquest descans tan merescut, i gràcies també, Joaquim.
2: Adéu, bon dia.

0: Ahir us parlàvem del turisme de la flor d'olivera. Avui us expliquem que la Vall de Boí vol convertir la floració dels camps d'àrnica, en aquest cas i de flor de neu, en un nou reclam turístic. L'empresa Taüll Orgànics, que gestiona la principal plantació comercial d'àrnica de Catalunya, començarà aquest cap de setmana les primeres visites guiades als cultius. Des de Taüll, Pau Rovira, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia. Sí, la iniciativa vol afegir un nou atractiu al territori coincidint amb l'època de màxima floració. Taüll Orgànics cultiva actualment unes 2,5 hectàrees d'àrnica montana entre Taüll, Durro i Malpàs. Es tracta d'una planta molt apreciada per cosmètica i productes antiinflamatoris que l'empresa exporta a mercats internacionals com els Estats Units, Alemanya i Itàlia. És el responsable de l'empresa, Joan Domínguez.
2: Aprofitant també tota la tradició remeiera que autòctona que tenim, no? Doncs trobem que és important agafar plantes que s'han utilitzat tota la vida per fer remeis naturals, doncs amb una base una mica més científica, no? I explicar a persones que hi tenen interès, com treballem perquè s'utilitzi.
1: L'àrnica i la flor de neu són espècies protegides i està prohibit recollir-les a la muntanya perquè es troben en regressió. Per això, les visites guiades també volen explicar la importància del seu cultiu per evitar l'espoliació del medi natural.
3: La gent pensa que potser, com són herbes, no se sap d'on venen. No, no, ara sabran d'on venen, per això volem que vinguin a fer aquestes visites, coneixen la planta, coneixen quan floreixa, coneixen els principis actius que serveixen per la cura de la persona, com les antiinflamatòries. Tenim altres que són digestives.
1: L'empresa estudia ara incorporant nous cultius de plantes remeieres adaptades a l'alta muntanya.
0: I vinculat encara amb el turisme i amb aquest gran fenomen que podrem veure, si més no alguns, aquest estiu, el 12 d'agost, l'Observatori de l'Ebre, el Baix Ebre, es prepara per ser un dels llocs de referència des d'on es verà millor l'eclipsi solar total. El centre, que es va inaugurar fa 120 anys, amb l'últim eclipsi que va haver-hi similar, prepara ara tallers i xerrades divulgatives i acollirà trobades d'experts d'arreu del món. Des de Roqueta, Jordi Barranca, tallers divulgatius per resoldre qüestions ben bàsiques, oi?
4: Sí, essencials com ara què cal fer per observar l'eclipsi. Juan José Subirats, investigador de l'Observatori.
5: En la parcial, el sol queda només parcialment tapat. Vol dir que encara els rajos solars impacten fortament. No es pot mirar el sol directament. Aquelles receptes que es donen la gent dient així, doncs no, doncs mira una radiografia o un soldador, un això de soldador, una careta de soldador, en absolut, són desaconsellables perquè no acaben de tapar tota la radiació.
4: El centre es va posar en marxa en 1904, però la inauguració oficial va ser el 30 d'agost del 1905, coincidint amb l'últim eclipsi total. Santi Marçal, investigador també del centre, especialista en aquest cas en geomagnetisme, destaca què hem d'esperar d'aquest proper eclipsi.
6: No esperem fer cap descobriment, però tot i així farem el seguiment. Sabem que, per exemple, en el moment en què hi ha l'eclipsi, lògicament disminueix la quantitat de radiació. El que farem és observar aquesta radiació com va disminuint, prendrem registre de tot això. També s'espera i se sap que hi haurà una davallada de la temperatura i s'espera que observem una davallada també de la ionització de les capes altes de l'atmosfera.
4: Amb tanta història, una part del recinte s'ha museïtzat, s'hi poden observar documents de principis del segle XX i també el telescopi original, entre d'altres. El dia que et vaig conèixer, ja vaig fer les maletes,
0: vam anar a una illa deserta, em vas I aquesta és la coreògrafa i cantant catalana Wineta, que donarà aquesta tarda el tret de sortida del Primavera Sound. Es fa, com sabeu, al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts, molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Nicap o Doja Cat. En fem un breu repàs amb la Montse Camps.
7: A més de Wineta, la jornada inaugural també hi actuaran el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents del moment, Yaract i Wet Leg. L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. A partir de demà ja hi haurà els 17 escenaris en marxa. Hi actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Bat Guial, que és una de les caps de cartell al costat de Massive Attack o Doja Cat. ICAT farà un programa especial els 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els The Cure, Bat Leg, Father John Misty, The XX, Wineta o Yaract, entre d'altres.

0: Doncs quedem encara a la ciutat de Barcelona, que tornarà a ser un escenari d'excepció en la cinquantena edició del Festival Grec. Patrimoni, arquitectura i arts vives dialogaran en un festival que vol arribar a tots els racons de la ciutat. Barcelona, Marta Vives.
1: El Grec tornarà a ser un festival expandit per tota la ciutat més enllà de Montjuïc i activant teatres, museus i espais patrimonials. Letícia Martín és la directora del Grec.
2: Aliances i de les distintes accions que són possibles només per la col·laboració del festival, a l'ICUP, a l'Ajuntament, en altres institucions de la ciutat.
1: Així, per exemple, el Paral·lel 62 acollirà els concerts de Carlos de Jacoba i Júlia Colom. El Museu Tàpia serà l'escenari de l'artista Dora García, que convidarà a trencar la jerarquia de públic amb Bitxó, i l'Auditori rebrà l'última peça d'Aurora Bausà i Pere Jou.
0: I entre altres propostes destaca també un concert, Marta, un concert de clàssica molt especial.
1: El Palau de la Música oferirà el concert Human Requiem, basat en el Requiem de Brahms, interpretat a la plaça del Rei i al Saló del Tinell per uns solistes que es barrejaran entre el públic. Maria Ibars és la gerent dels cors.
3: El Requiem alemany de Brahms és un Requiem que no és una missa de difunts, el va fer per donar consol i per ajudar a la gent que ha patit una pèrdua a superar el dol.
1: El Festival Grec s'inaugurarà a finals d'aquest mes de juny.
0: I trencar l'elitisme de la música clàssica i acostar-la a tota mena de públic és l'objectiu de la nova edició de La Clàssica a la Platja. És un festival gratuït que porten les orquestres del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música, déu-n'hi-do, a peu de sorra, la platja de Sant Sebastià de Barcelona. I això serà els pròxims 8 i 9 de juliol, Estel Coletas.
4: Les grans orquestres del país surten dels escenaris per instal·lar-se a línia de mar amb un repertori que viatjarà pels clàssics amb obres de Brahms, Tchaikovsky o Ravel, entre d'altres. Un projecte estratègic per obrir la cultura a tota la ciutadania, tal com destaca el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè.
5: És cert que tenim tres temples magnífics de música, però també és cert que molta gent de la ciutat li costa anar a aquests llocs. Tiene una significació una miqueta classista, per tant, que hagi decidit trencar els seus murs, sortir al carrer i fer activitats populars, però fer-les amb la màxima qualitat i amb el màxim rigor, crec que és molt d'agrair.
4: El festival també fa un salt inclusiu oferint motxilles vibratòries per a persones sordes. La cita gratuïta es completarà amb actuacions dels cors del Palau, hospitals i residències.
0: I a Tarragona la poesia torna a sortir al carrer. El Festival Transvers celebra la cinquena edició reivindicant la cultura i també la llengua catalana. Aquest any posa la mirada en la poeta tarragonina Olga Xirinacs, coincidint amb el seu 90 aniversari. Un vers seu, de fet, titula el cartell d'aquesta edició. Es diu Un mapa fet de versos. Recitals, música i activitats inclusives ompliran espais patrimonials a Tarragona del 3 al 6 de juny, amb una idea clara: que la poesia és per tothom. Thank you.

0: Esports.
1: Sis minuts i seran les dues del migdia. En dediquem cinc a parlar d'esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Amb un nom avui, Leo Messi, que ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, segons ha anunciat aquest migdia l'entitat organitzadora d'aquests premis.
3: El jurat considera que Messi és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, que té un impacte esportiu excepcional i el veuen com un referent global de l'esport per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. L'exjugador del Barça representa per al jurat un model de superació perquè va tenir un problema de creixement a la infantesa i també destaca en la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi. El lliurament dels Premis Princesa d'Astúries es farà mes d'octubre. L'última guanyadora del Princesa d'Astúries l'any passat va ser la tenista Serena Williams.
1: El Barça de bàsquet pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga després de guanyar ahir Lucan Murcia per 68-91.
3: L'equip de Xavi Pascual recupera el nivell de joc després de l'última derrota contundent a casa contra València.
4: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
3: Avui és el torn de la sisa Joventut, sisè classificat, que juga a la pista del Baskonia, tercer. Com el Barça, la penya també té el factor pista en contra. Riqui Rubio arriba bé a la cita. Dani Miret, entrenador dels verdinegres.
5: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on, tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza, els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
3: El Baskonia Joventut és a les 9 del vespre i en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: En waterpolo, tercera lliga femenina per al Mataró, que hi va guanyar 9-10 al Sant Andreu.
3: El tercer i últim partit de la final de la Lliga, el tècnic de les maresmenques, Dani Ballart, destaca el valor de la mentalitat guanyadora de l'equip.
6: Independent del resultat d'avui, jo ahir els hi vaig comentar que nosaltres ja havíem guanyat. O sigui, la victòria era nostra, independentment de si podíem aixecar el trofeu o no, perquè la temporada ha sigut meteòrica, d'un creixement extraordinari, no només d'aquesta, sinó de l'anterior. I això és el que més m'enorgulleix.
3: Avui, a la final tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo, la segona competició europea, una final catalana, l'Atlètic Barceloneta rep a 7:45 al Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. Javi Belmonte, entrenador de l'equip graciank.
7: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
1: En futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt pel debut de l'equip al Mundial el 15 de juny.
3: L'extrem mataroní encara s'ha entrenat avui al marge fent recuperació i de la Fuente el veu així.
8: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones. ¿Eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podria llegar per empezar el dia 15.
3: La resta de blaugranes i catalans s'han entrenat avui amb l'equip espanyol amb normalitat. Demà la Corunya, Espanya, Iraq i divendres ja volen cap als Estats Units per a Mundial.
1: Vinga, i ara parlem de motor, Montse.
3: El 39 cops campió del món de trial, Toni Bou, avui ha aconseguit un nou rècord que és especial, Jan Ortuzar, perquè l'ha fet a la seva localitat natal, Piera.
9: Toni Bou ha aconseguit el seu tercer rècord mundial en saltar 53 bidons amb la moto utilitzant només la roda del darrere. Ho ha aconseguit en el seu tercer intent, encara que amb el primer ja havia superat el mínim per endur-se la fita, que era de 36 salts. El 39 cops campió del món, Toni Bou, ho ha aconseguit a la seva localitat natal, a Piera. El sentim.
10: Bueno, pues amb l'afició de Piera sempre és superespecial. Com he dit, fa que siguin uns nervis diferents, no? Perquè menys gent, però més nervis perquè són la meva gent. Així que, com he dit, no? Un dia a les 12 del migdia, molta calor, que hi hagi tanta gent, superagraït.
9: Després d'aquest rècord, el millor pilot de trial de la història buscarà la consecució del seu 40è títol mundial de trial. Ja va aconseguir la victòria fa dues setmanes al Japó i ara la buscarà el Gran Premi d'Andorra.
3: I Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení de futbol per dues temporades més.
11: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
0: Catalunya al dia amb Estel Batet.
12: Wolfgang Abadan?
0: Endavant.
1: Si encara no l'heu vista, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt projecta demà passat la pel·lícula Wolfgang, dirigida per Javier Ruiz Caldera, a partir del llibre de Laia Aguilar, i amb Miqui Esparvé i Jordi Catalán com a protagonistes. En Wolfgang és un nen de 10 anys amb un elevat coeficient intel·lectual i té trastorn d'espectre autista. La seva mare mor sobtadament i per això en Wolfgang es veu obligat a anar a viure amb el seu pare, a qui no ha vist mai abans. Ara hauran d'aprendre a conviure, un renunciant a assolir nivells tan elevats de perfeccionisme, l'altre a fer de pare d'un nano com en Wolfgang. Gràcies per escoltar-nos. El Catalunya al dia torna demà a partir de la una del migdia.
2: Si vols te represento. El portem a Factor X o un talent d'aquests i ho petem.
12: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
13: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
12: Fa tot just una hora hem tingut accés a part del sumari del cas Leire, que investiga la suposada trama al PSOE per boicotejar les causes judicials contra Pedro Sánchez i el seu entorn, Joan Bota.
14: Són vora 700 pàgines que revelen, per exemple, que la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. La investigació sosté que l'advocat de l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, hauria facilitat l'organització d'algunes reunions d'aquesta suposada trama.
12: En té més detalls des de Madrid, la Paula Brujats.
15: Sí, la policia diu que la trama va arrencar el 2024, tenia per objectiu protegir Pedro Sánchez i per això s'intentava desactivar totes les causes judicials obertes contra ell i contra el partit. Se va intentar a través de suborns a fiscals, policies i jutges, diu la policia, que la dirigia a Cerdán, que encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díez, que hauria cobrat almenys 21.000 euros del Partit Socialista a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, a qui la policia va trobar a casa seva més de 19.000 euros en efectiu la setmana passada, diners que per ara no se'n sap la procedència.
12: Tot plegat ha agafat Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Raúl Flores.
16: Sánchez arriba a Barcelona enmig de les investigacions judicials contra el nucli del PSOE. El president espanyol ha reivindicat aquí a les jornades del Cercle d'Economia els acords amb Esquerra i Junts i ha volgut demostrar als empresaris catalans que queda govern espanyol fins al final de la legislatura. Per això, aquesta mateixa setmana, ha anunciat Sánchez, activarà la presentació dels pressupostos generals de l'Estat.
17: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
12: I mentrestant, al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa ha evitat posar la mà al foc pel PSOE, tot i defensant la presumpció d'innocència.
14: En canvi, ha assegurat que el PSC està lliure de corrupció.
12: Parlament, Albert Prat.
18: A primera hora i abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha marcat distàncies amb el PSOE. Salvador Illa s'ha defensat d'una part de l'oposició, que manté la sospita sobre ell i l'acusa de no donar explicacions.
19: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
12: I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta a mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, gairebé un 40% dels docents ja ha votat.
14: Mentrestant, els sindicats minoritaris mantenen les vagues territorials avui al sud del país i moltes assemblees pressionen pel no.
12: Tarragona, Manel Sastre.
20: Sí, aquí 600 mestres i professors s'han manifestat en actes a Tarragona i Tortosa contra aquest preacord amb educació convocats pels sindicats minoritaris. Creuen que al setembre no canviarà res i ho consideren engrunes. Per això han fet una crida a votar no a la consulta.
12: I les queixes pel poc protagonisme del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve donen fruit i finalment hi haurà més equilibri en l'ús de català i castellà.
14: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha confirmat les gestions fetes perquè part de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família sigui en català i ha assegurat.
21: I sí, hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
12: Per cert, sobre aquesta visita papal, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem també a les protestes que entitats laiques preparen en contra dels privilegis que un estat aconfessional, com és Espanya, dona a l'Església, sota el lema Jo no t'espero. I en temps de cultura... a punt perquè aquesta tarda arrenqui el Primavera Sound.
14: Amb qui sentiu The Cure, però també The XX, Nick Up o Doja Cat com a principals atraccions fins dissabte al Parc del Fòrum.
12: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
0: Bon dia.
12: Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no descarta que Lamine Yamal pugui jugar el primer partit d'Espanya al Mundial.
0: Que no era la previsió que tenia el Barça. El davanter blaugrana segueix entrenant-se al marge, però tot i així, el seleccionador espanyol diu que podria arribar per aquest partit que jugarà el 15 de juny. Seguint en futbol, Leo Messi rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. L'espanyol ha renovat l'entrenadora Sara Monforte per dues temporades i en bàsquet la penya debuta avui als play-off pel títol de la Lliga ACB. Ho fa davant el Baskonia a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
12: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
4: Molt bon dia, doncs. Complicada avui a l'AP7 per un accident entre un autocar sense passatgers, dos camions i una furgoneta a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. S'està tot just acabant ara de retirar i només talla un carril, però s'hi han acumulat uns 9 quilòmetres de retenció que comencen ja a avançar. I en sentit Girona també veiem cua d'uns 8 quilòmetres de congestió per l'efecte Badoc. I avui destaquem també demores a Rodalies per dos robatoris diferents de coure, que ja s'han resolt els dos. Queden demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i l'R8 i d'uns 25 minuts a l'R4.
12: I ens falta el temps.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
12: Francesc Mauri, bon dia.
23: Bon dia.
12: Pot ser que avui hagi baixat una mica la calor?
23: Sí, ha baixat una miqueta i sobretot també és una sensació perquè ha baixat la humitat ambiental, els vents són més eixuts i, en definitiva, menys sensació d'aixafogor, de basca. En definitiva, temps més confortable, tot i que es poden fregar i es freguen els 30 graus en alguns punts de ponent i al sud, tarda tranquil·la. Atenció, demà a la tarda, tempestes fortes, algunes especialment fortes al centre i nord-est del país. Es comencen a emetre per part de Meteocat alguns avisos. És una línia de tempestes, creuarà ràpid i ens donarà una refrescada. Sembla que la més important de la setmana, divendres que ve, però esperant un augment de la temperatura avançat al cap de setmana.
12: Gràcies, Francesc. Bon dia.
23: Bon dia.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Les dues i gairebé 7 minuts. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'acaba de fer públic sobre la suposada trama del PSOE per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
24: Què tal? Molt bon dia.
12: Segons el sumari, Paula, quin era l'objectiu d'aquesta trama?
24: Doncs la policia diu que va arrencar el 2024 just després de l'imputació de la parella de Pedro Sánchez i que tenia per objectiu protegir els interessos del president espanyol i que per això s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el partit o contra el seu entorn. Els informes de la policia apunten que la suposada trama la dirigia Santos Cerdán des del partit i encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díaz, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges que investigaven el Partit Socialista o familiars de Pedro Sánchez. Per aquestes feines, la policia apunta que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros del Partit Socialista. Diuen que ho hauria fet a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista, l'andalús Gaspar Zarrías. En el seu cas, la policia recull en el sumari que la setmana passada, durant els registres a casa seva, van trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i de 50 euros amagats al seu menjador. Per ara, però, no se'n sap la procedència d'aquests diners.
12: Això és el que es va trobar en un dels registres. La policia també va ser a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, on va requerir informació. Què hi va trobar en aquest?
24: Sí, doncs allà va ser un registre de més de 15 hores. La policia diu que es van portar llibretes de Santos Cerdán, l'ex número 3 del partit, a qui ara mateix el PSOE descarrega tota la responsabilitat d'aquesta suposada trama. La policia també es va emportar disc durs i va clonar el telèfon de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que també està imputada imputada per aquest cas per haver firmat suposadament factures falses per pagar aquestes feines a l'Eire Díaz. Ara, la policia el que ha de fer és analitzar tota aquesta documentació que diuen que van recollir, enviar-la al jutge, que a partir d'aquí haurà de sostenir la tesi, perquè per ara només té indicis sobre que aquesta trama la pagava el Partit Socialista a través de factures falses o d'empreses pantalla.
12: I també sobre aquest sumari que, insistim, hem conegut fa tot just una hora i que encara estem llegint i analitzant, alguns dels testimonis, els que la Guàrdia Civil ja ha interrogat, han aportat algunes novetats rellevants.
24: Sí, la policia recull, per exemple, el testimoni de persones que la trama hauria intentat subornar, com l'empresària Carmen Pano, la recordareu, està esquitxada pel cas Coldo, i el que diu la policia és que Pano li ha explicat que la trama li va oferir més de 20.000 euros si canviava de versió i negava haver portat bosses de diners en efectiu a la seu del PSOE. Diu l'empresària que li van oferir, per exemple, pagar el lloguer o el casament de la seva filla a canvi de canviar de versió i això és literal, a canvi de salvar el cul a Coldo García i a l'exministre socialista José Luis Ábalos. En tot cas, com tu deies, això és una part del sumari, són milers de pàgines que ara estem tot just desgranant i faltarà també que la Guàrdia Civil buidi doncs, tot això que es van emportar dels registres que van fer la setmana passada i que el jutge, si ho considera així, ordeni interrogatoris i citi a declarar els investigats en aquest cas que dirigeix l'Audiència Nacional.
12: Doncs seguirem aquí a Catalunya Ràdio llegint i analitzant aquest sumari i, òbviament, a la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem per si tenim alguna informació més i, si no, les pròximes hores, perquè, insistim, són milers de pàgines que ara mateix estem llegint i analitzant. Ara, passant gairebé 11 minuts de les dues, òbviament, el coneixement d'aquest sumari ha impactat sobre l'actualitat del dia. Encara més quan aquestes primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del segle d'economia. Davant de l'empresariat català, Sánchez ha volgut demostrar que vol exaurir la legislatura, tot i les investigacions judicials, i per això ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027. Palau de Congressos, Unitat Mòbil, David Mendoza i Raúl Flores, bon dia.
5: Bon dia. Sí, Sánchez intenta remar contracorrent de les investigacions judicials que té obertes i el missatge que volia llançar davant de l'empresariat català és que queda legislatura, que vol recompondre les relacions amb els seus socis i que vol passar l'acció ara amb l'anunci de l'elaboració dels pressupostos, perquè recordem que no n'ha pogut aprovar cap durant els 3 anys que porta de legislatura.
17: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
5: Uns pressupostos, deia Sánchez, que incorporaran el finançament i que anunciava tindran una inversió rècord en habitatge. La prova de foc, però, la tindrà quan arribin al Congrés, si és que hi acaben arribant, on toparà amb els socis, com per exemple amb Junts, i veurem si també amb el PNB, que donen ja per l'acabar d'aquesta legislatura. Conscient de passar per un dels moments amb més debilitat, Sánchez ha reivindicat també els acords amb Esquerra Republicana i amb Junts.
17: Entendimiento entre diferentes, porque lo ha habido, porque ha habido acuerdos y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
5: Sánchez ha reivindicat també l'amnistia i el nou model de finançament en un intent de demostrar davant dels empresaris que ell pot connectar millor amb ells que no pas el seu rival, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez continua ara la conversa aquí al Cercle amb la presidenta de l'entitat, amb Teresa García Milà, escoltant-lo a primera fila el president de la Generalitat, Salvador Illa, i després del Cercle Sánchez visitarà aquesta tarda la planta de SEAT.
12: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el PSC està lliure de corrupció, però ha evitat posar la mà al foc pel PSOE. Al Parlament de Catalunya, l'oposició ha sortit a l'atac i Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez. Això sí, ha demanat que es tingui en compte la presumpció d'innocència. Parlament, Albert Prat, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Sí, de fet, abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha extremat la prudència i ha calculat així les paraules.
19: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
18: Salvador Illa ha marcat distàncies amb el PSOE, però Junts ha seguit estirant l'ombra de sospita per la documentació que l'Audiència Nacional també ha demanat al PSC i pels contractes de la Generalitat amb Huawei. Mònica Sales, portaveu.
6: Per què s'amaga? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
19: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa
3: fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
18: Esquerra i els comuns han salvat el president de comparèixer al Parlament. Josep Maria Jové i Jéssica Albiach, això sí, li han demanat que s'esvaeixin totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
7: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
8: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions.
18: En canvi, a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge de les suposades corrupteles.
9: És vostè políticament responsable d'haver-se mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con Salazar i ara vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
18: Durant el matí, diversos consellers també han defensat els vincles del govern amb la tecnològica xinesa Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya. Diuen que s'està fent tot dins la normativa europea i al marge de la suposada influència de Zapatero que assenyala el partit de Puigdemont.
12: Pràcticament un quart de tres de la tarda, deixem tot l'embolic polític. A la segona hora de la Catalunya Migdia hi tornarem, però queden menys de 24 hores per saber si els docents donen llum verda o no al preacord pactat amb Educació. De moment, només han votat un 40% dels professors i mestres. De tota manera, des de Comissions Obreres, un dels sindicats signants, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Són prop de 700 milions d'euros que se sumen als 2.000 que es van acordar el mes de març amb Comissions Obreres i la UGT. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. En paral·lel, però, segueixen les mobilitzacions a diferents punts del país convocades pels sindicats contraris a l'acord. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre, prop de 600 docents s'han mobilitzat per demanar millores al sector. Segons la Generalitat, la vaga d'avui ha tingut un seguiment de l'11%, una xifra molt similar a la que es va registrar ahir a l'àrea de Barcelona. Tarragona, Manel Sastre.
20: A Tarragona han estat prop de mig miler de docents els que s'han manifestat pel centre de la ciutat en el marc d'aquesta vaga educativa territorial. Convocats pels sindicats minoritaris que estan en contra de l'acord amb el Departament d'Educació, la CGT, Intersindical, COS o CNT, els mestres i professors s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació on han explicat les raons de la seva negativa per evitar que al setembre, diuen, continuï tot igual.
10: Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
25: El mes de setembre ens trobarem la mateixa realitat a les aules.
26: Hi ha centres que tenen moltíssimes necessitats i la realitat és que no hi ha prou recursos.
20: Volen més professors, millor atenció a la diversitat, menys alumnes a les aules. Posteriorment s'ha fet també una manifestació des de la plaça Imperial Tarraco fins a la riba del Francolí. I a les Terres de l'Ebre uns 200 mestres s'han manifestat a Tortosa reclamant la dimissió de la consellera Niubó i contra els termes del preacord que s'està votant aquests dies.
12: Bé, doncs no deixem l'educació perquè una enquesta dels sindicats STEC i USTEC recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit escolar. A la presentació d'aquest informe que s'ha fet a Madrid, els docents han alertat que la IA està substituint processos propis de l'aprenentatge com ara el raonament, l'escriptura o la resolució de problemes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
27: Bon dia. Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resums, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada quatre accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'està estenent amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, com alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
28: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
27: Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
28: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
27: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
12: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, dona per fet que el català estarà present a la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua i sembla que hi ha bona sintonia amb l'entorn del papa Lleó XIV a Marriera.
0: Tot i que qui té l'última paraula és el Vaticà, Espadaler ha explicat que hi ha predisposició perquè el papa utilitzi el català durant la benedicció.
1: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
0: Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba la presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família. La xarxa d'entitats cristianes ha demanat avui més presència significativa i no testimonial del català, mentre de la seva banda Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han entregat també avui una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al papa o li demanen que prioritzi també el català i destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalana.
12: Aquestes declaracions que hem sentit del conseller Espadaler sobre l'ús del català per part del papa Lleó XIV han estat en el programa especial del matí de Catalunya Ràdio, que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el pontífex d'aquí a una setmana. Des de la presó de Brians, el director del centre, Jordi Pons, ha detallat l'acte.
2: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs, ja sortia a fer la missa.
12: Però a l'altra cara de la moneda, les entitats laiques faran dimarts que ve a la tarda una concentració al Born de Barcelona en contra de la visita del papa a la mateixa hora en què es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Critiquen el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat a confessional a l'Església.
0: Les entitats convocants, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya insisteixen que no és una protesta contra els creients, demanen que respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions i per això critiquen l'anunci de la Generalitat, on es diu que tots els catalans esperen el papa i, sobretot, critiquen que el pontífex sigui rebut al Congrés. Sentim Albert Riba, director d'Ateus de Catalunya.
11: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que s'agregués a la zona, que no estigués més als acords de drets humans. Seria absolutament absurd. No el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats? El que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia a una persona que no respecta la democràcia.
0: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
12: Més coses. La jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons que ha avançat el diari El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan Andic, Miquel Jarque.
13: Per tant, la investigació ja no estaria únicament centrada en el fill del fundador de Mango. La jutge Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut aquesta psicòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria on la jutge justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressava que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons la jutge, el pare, de fet, va acceptar fer l'excursió a Montserrat com a acte de reconciliació.
12: I una cosa més abans de la publicitat, perquè som en mínims històrics de fumadors a Catalunya. Per primera vegada representen el 20,6% de la població aquest any 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Mònica Mas, bon dia.
14: Bon dia. Tot i que és el percentatge més baix respecte als últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen una addicció més addictiva relació al tabac. Tot i que el tabaquisme entre els joves ha baixat, com deies, a la meitat dels últims anys, preocupa al Departament de Salut la franja de 14-18 i l'ús dels vapers, que s'ha disparat. Albert Moncada és subdirector de promoció de la salut del departament.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
14: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè formin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. També ha baixat els últims anys les dones que fumen durant l'embaràs, però crida l'atenció aquesta xifra.
4: Ens mantenim en que només la meitat de les dones que queden embarassades passen a deixar el consum de tabac, malgrat els esforços que es fan i tot el suport que es dona a aquest grup de persones.
14: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un d'hora.
12: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
5: Catalunya migdia.
15: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: Tota comunitat necessita un cor.
17: Un cor? Per què?
16: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
17: I reforçar la identitat?
16: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
17: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
21: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
22: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
23: Normal.
22: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
23: No pot ser.
22: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
24: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
29: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Catalunya migdia. D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Brussel·les recomana a Espanya limitar les deduccions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat. I la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants o hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que no contribueix prou a l'hora de redistribuir la riquesa. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
30: Hola, bon dia. Espanya deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total són uns 7.000 euros menys d'ingressos, 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, calculen els experts de la Comissió. Veuen Espanya com un cas excepcional dins del club comunitari pel que fa a l'aplicació de l'IVA. Consideren que Madrid treu poc suc a aquest impost que grava el consum. I, en canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada.
12: I per solucionar la crisi de l'habitatge, Bruno, la Comissió Europea també recomana a Espanya canviar les seves lleis.
30: Sí, amb l'objectiu d'agilitzar les llicències per construir, facilitar més terrenys i reutilitzar, diu Brussel·les, els pisos que ja existeixen, però que ara mateix estan desaprofitats. També insta a augmentar el parc d'habitatge protegit, sobretot de lloguer. I en aquest capítol més social, per combatre la pobresa infantil, Brussel·les també ha demanat a Espanya que reequilibri la despesa pública entre les diferents generacions.
12: Potser perquè no tot siguin males notícies pels estats, avui la Comissió Europea sí que ha permès que puguin gastar més diners per afrontar la crisi energètica sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit.
30: Podran gastar l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya, sense que això computi per al càlcul del dèficit. Però aquí el govern espanyol no es podrà deduir el cost dels descomptes de la benzina, el que això li ha costat a Madrid, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures que fomentin la transició ecològica.
12: Anem amb els conflictes oberts ara mateix. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat avui nous atacs enmig de l'estancament de les converses de pau. El règim de Teheran ha llançat drons contra l'aeroport internacional de Kuwait, que han fet un mort i una seixantena de ferits, i ha obligat a tancar durant hores les instal·lacions, Jordi Baró.
3: Més tensió al Golf amb els atacs de l'Iran a l'aeroport de Kuwait, cosa que ha obligat a suspendre vols comercials i també a Bahrain, i també amb el bombardeig per part dels Estats Units contra

0: Estigués enfadat, em va pertorbar una mica la seva constant batalla amb el Líban. En algun moment vaig dir, Bibi, hem d'aturar això, ho hem d'aturar. Però tinc una relació molt bona, ens ha anat bé, molt bé junts, hem treballat molt bé junts. Bibi m'agrada molt.
1: Israel ha continuat bombardejant avui al sud del Líban amb almenys 6 morts a la localitat de Tir.
2: I en l'altre conflicte, Ucraïna ha atacat Sant Petersburg, just el dia en què s'inaugurava allà el Fòrum Econòmic Internacional, el més important de Rússia per atreure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons en les últimes 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev. Putin no assistirà a l'esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat amb la ciutat plena de fum per les explosions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
3: Bon dia. Zelensky ha volgut esgarrar Putin, la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al Fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre, provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja ha promès represàlies.
4: Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general, puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
3: Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
2: Per cert, la indústria química a l'estat espanyol avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i en electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial, en el que és el segon sector productiu a Catalunya, es debat aquesta setmana al Saló Expo Química. Fira Gran Via a l'Hospitalet, Joan Garcia.
5: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions. euros. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
6: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
5: Des d'Ercros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de Plàstics.
7: Els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics i de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
5: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina, a través d'arancels. Expo Química espera rebre 21.000 visitants professionals.
2: I les empreses punteres en tecnologia a Catalunya reclamen aprofitar la inversió pública que s'està fent en defensa per impulsar també la indústria. En les jornades del Cercle d'Economia han reivindicat la importància de créixer en escala, de ser capaces d'augmentar la seva producció, per contrarrestar la dependència enorme de companyies nord-americanes com ara SpaceX. Sara Riera.
8: Al final, tot té a veure amb l'escala, ho han dit les empreses catalanes que treballen per la indústria de defensa, però també les de telecomunicacions o de biotecnologia que han participat en aquestes jornades del Cercle. Guanyar mida i al mateix temps funcionar en un veritable mercat únic, perquè Europa, han recordat, encara hi ha el problema de 27 països, 27 solucions. Roser Roca és vicepresidenta de l'empresa Airbus.
9: El primer que hem de fer és integrar aquestes capacitats, desenvolupar-les amb sinergies de manera conjunta i ser conscients de per què ho estem fent. I ho estem fent perquè volem que aquestes capacitats que ara mateix són tan importants per defensar la nostra població siguin fetes des d'aquí.
8: El govern espanyol va prometre una despesa en defensa del 2% del PIB, però aquestes empreses creuen que encara falta capital privat especialitzat que entengui la importància d'invertir en aquesta tecnologia dual que tant es pot destinar a un ús civil com militar.
2: Passant 3 minuts de 2:15, tornem a la informació internacional perquè la pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí Meliá s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba, Xavier Vilà.
0: Sí, tot en resposta a l'ultimàtum de Washington que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, 5 de juny, facin negoci

0: amb el conglomerat militar cubà GAES. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, qualificava GAES com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana que desvia, diu, actius il·lícits a l'estranger.
1: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por GAES, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
0: Una acusació rebatuda amb duresa les últimes hores al noticiari oficial cubà.
2: El GAE no es una estructura opaca ni paralela al Estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
0: No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per GAES. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana.
3: Passen pràcticament 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
5: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni...
3: Al matí de Catalunya Ràdio.
5: Amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
3: Passen 6 minuts de 2:15, comencem forts.
7: Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
3: The Cure, The XX, Niqab o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural. Allà hi actuaran Uineta, que són aquests que sentim, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg. Marc Ruiz.
8: La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex o els històrics del so industrial Heinz Turzendeno i Bauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Niqab i que et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, DXX, Uineta o Yard Act, entre d'altres.
3: Aquest Primavera Sound és sempre un dels plats forts de finals de primavera, però n'hi ha d'altres, com ara aquest. Centenes de persones amb febre patumaire omplen els carrers del barri vell de Berga amb el primer passar carrer de la Patum. La festa amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat es mereix, segons l'alcalde, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Berga, Nàtia Dell.
9: Moltes ganes de Patum, com el Marcel i l'Isaac, que són amics i no es volen perdre res de la festa.
10: La intenció és sortir, formar part de la festa.
11: Saltar tota l'estona, però passar carrer s'ha de cremar tot.
9: Parla fina una veïna, ganes sí, però controlant.
12: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va, i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
9: En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara, emocionat, porta per primer cop la seva filla de només 2 mesos i mig per anar-la introduint a la festa.
13: Que ho comenci a viure, encara és molt xica. En si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
9: Per l'alcalde Ivan Sánchez, la festa es mereix la Creu de Sant Jordi, però el darrer missatge que ha pogut llançar té a veure amb la convivència.
14: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
9: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
3: I encara una cosa més abans dels esports. La il·lustradora belga Clara Lodervik retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats quan arriben a Europa. És el còmic Mohib en el aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície sense res a fer, però sense poder marxar-ne, Valeria Obreda.
15: Sí, perquè està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals que apareixen al còmic com una obsessió de Mohib pels sons.
16: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
15: Tot plegat reflecteix, segons l'autora, que els menors que no són de casa no ens importen.
16: Ningú voldria que els seus fills passessin la nit amb desconeguts o que no sapiguéssim on estan. Per què s'accepta amb els nens que no són nostres?
15: Mohib en el aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbush Books.
3: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
3: Amb el debut de la penya als play-off de la Lliga CB de bàsquet.
17: Ahir va jugar i guanyar el primer partit de quarts al Barça i avui és el torn del Joventut.

0: Ahir a aquesta hora dèiem que el Barça debutava als play-offs enmig d'un context de crisi esportiva, després de la mala imatge que va tenir l'equip en l'últim partit de Lliga al Palau, i el Barça ahir com a mínim es va refer i va fer un pas important als play-offs de quarts de l'ACB amb la victòria, Ernest Macià, que va aconseguir a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: Sí, va ser una victòria que sorprèn per la contundència, perquè al final de la Lliga regular els dos equips van acabar amb només un partit de marge l'un respecte a l'altre, i l'equip que estava per sota, el Barça, va guanyar el Múrcia 68-91, és a dir, de 23 punts, que bé haurien pogut ser tranquil·lament 30 punts. Un joc d'equip amb molta participació dels jugadors de la banqueta, un bon percentatge de triples, i després de la pitjor versió del Barça aquesta temporada contra el València, 48 hores després, probablement la millor, i en part gràcies a jugadors secundaris com Juan i Marcos, que hi va fer un autèntic partidàs.
2: Necesitábamos cambiar la imagen de la última derrota. Y de esta manera, al final, en el primer partido, la pudimos cambiar. Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau, no va a ser posible. Entonces, tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy. Y así van a llegar las victorias.
0: Doncs ahir va jugar el Barça, va guanyar, i avui és el torn de la penya, que juga contra un rival complicat com és el Baskonia.
1: Sí, aquí l'eliminatòria està una mica més desequilibrada que el Múrcia-Barça. El Baskonia, doncs, té un parell de graons més, un parell, diguem-ne, de marxes més en l'aspecte físic. És un equip d'Eurolliga i el Joventut de Badalona, doncs, en teoria no és el favorit, però la temporada 22 el Joventut va ser capaç de capgirar la sèrie contra el Baskonia, va donar la sorpresa amb un Kyle Guy que va fer 9 triples, un jugador nord-americà que va passar per la penya, i la penya en aquell moment va aconseguir la classificació per les semifinals. Escoltem a Dan i Miret a la prèvia d'aquest partit.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé, i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Bé, aquest que hem sentit és el Xavi Pasqual, que per cert ahir estava molt satisfet perquè, a part de guanyar molt bé, va poder reservar Nicola Provítola, que això no ho hem dit, i també a Billy Hernán Gómez, que va jugar 0 minuts i, a més, va poder recuperar Yusuf Afol. El Joventut, pel partit d'avui, té la plantilla bastant més neta. Podrà, per tant, jugar amb Ricky Rubio tots els jugadors essencialment importants, llevat Dante Tomic, que aquest ja sabem que no jugarà, doncs, el que queda de temporada, i amb Jan Morín, el fitxatge que s'ha fet per reforçar, per apuntalar Laia aquest joc interior, i com us deia, doncs, un dels noms propis és el del seu entrenador, Dani Miret.
0: I una cosa més, Ernest, l'Eurocup podria tenir dos equips catalans la pròxima temporada.
1: Sí, sí, el Girona s'incorporaria. Ja vàrem parlar fa uns dies que el Baxi Manresa ha jugat aquest any l'Eurocup i que vol seguir a Europa. Ho ha aconseguit per mèrits esportius, ha acabat en la desena plaça, però l'Eurocup està molt interessada en incorporar equips de la Lliga CB. I aquí la bona temporada del bàsquet Girona no ha passat desapercebuda. L'Eurocup l'any que ve incrementarà el nombre d'equips i aquí entrarien Manresa i Girona. A més, també vàrem dir que hi ha l'opció de fer llicències de més d'un any, que el Manresa té tots els papers en regla per fer llicència de 3 anys, i s'està negociant també la possibilitat que el Bàsquet Girona, doncs, aconsegueixi no només una plaça per aquesta temporada, sinó també per les properes. L'objectiu de l'Eurolliga és fer créixer clubs en aquesta segona competició i augmentar en 10 el nombre de clubs de cara a la propera temporada.
0: 8 dies perquè comenci el Mundial de Futbol i a la selecció espanyola l'atenció la centra Lamine Yamal i el seu estat físic. Podrà jugar el primer partit que juga la selecció espanyola el 15 de juny, Roger Bosà?
4: A veure, ja hem anat explicant que evoluciona bé de la seva lesió. De fet, evoluciona molt bé. De moment continua entrenant-se al marge. Això sí, avui també ho ha fet. Aquest matí la idea inicial era que arribés al tercer partit de la fase de grups del Mundial, el 27 de juny contra l'Uruguai, però ja hem sentit a De La Fuente aquesta setmana i, a més, insisteix també avui que potser podrà ser-hi el primer partit, que és el dia 15 contra Cap Verd. Això sí, puntualitza De La Fuente que això no vol dir que jugui, que, per tant, aniran veient durant aquestes setmanes.
5: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero vuelvo, también les comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento
6: verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
4: Bé, el que segur és que Lamine demà no jugarà en aquest amistós contra l'Iraq a la Corunya, això segur. Sí que ho podria fer Joan Garcia i també Marc Bernal, que forma part d'aquest grup de jugadors de suport, de reforç, que completen aquests dies els entrenaments aquí a Las Rozas. Demà podria debutar Bernal amb l'absoluta i, de moment, De La Fuente molt content amb el rendiment i, sobretot, amb la projecció que li veu al jove migcampista del Barça.
6: Estamos muy contentos. Marc ha hecho una grandísima temporada. Tiene un futuro esplendoroso. Si sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera, si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que contentísimos.
4: Bernal, per cert, que no té cap intenció de marxar del Barça, eh? A diferència de l'hivern passat, que va poder sortir cedit, ara no, ara és diferent, la cosa ha canviat. Aquest estiu la seva idea és quedar-se i arribar a ser un jugador important per Hansi Flick.
0: I un altre blaugrana que aquests dies s'entrena amb Bernal, amb Lamine i la resta de blaugranes és Eric García. El jugador ja ha dit que és conscient que la seva polivalència l'ha ajudat, entre altres coses, a ser al Mundial. I la temporada que ve, Ramon Salmurri, quins són els plans que té Flick per a ell?
7: Doncs mira, ubicar-lo principalment com a lateral dret. Hansi Flick ha parlat amb Eric García i li ha traslladat aquesta idea que la temporada vinent serà lateral dret de l'equip juntament amb Jules Koundé. Ara bé, tot això a expenses del que pugui passar al mercat. Em refereixo que si Koundé rep alguna bona proposta, el Barça l'escoltaria tenint en compte que, a banda d'Eric, que és un futbolista el que es té en molta consideració, no només pel seu nivell esportiu, sinó també pel que implica per l'equip i pel vestidor, doncs és una posició en la que torna Héctor Fort després de la seva sessió, o en la que també s'ha comptat de manera recurrent amb Xavi Espart. Això al costat dret. Al costat esquerre, el Barça treballa en la incorporació de João Cancelo en una petició expressa de Hansi Flick. De moment, l'Al Hilal, el seu equip, en demana 15 milions d'euros, un preu que el Barça considera raonable. I a tot això, a expenses de si hi ha propostes o no per Alejandro Valde, un futbolista que el Barça podria intentar moure en aquest mercat. De fet, ja han sondejat alguns dels seus possibles substituts, com Alejandro Grimaldo o Marc Cucurella. A l'eix de la defensa tot queda com està, amb la renovació d'Andreas Christensen, això sí, a expenses sempre del que pugui passar en un mercat d'estiu, mercat també pel Mundial, i tenint en compte que Hansi Flick voldria reforçar aquest eix de la defensa, però a hores d'ara no és una de les carpetes prioritàries per Deco.
0: I un ex blaugrana, com Leo Messi, rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. A l'Espanyol, de moment, poc moviment a l'equip masculí, però el femení Sergi Andreu ja és oficial la renovació de l'entrenadora Sara Monforte.
8: Sí, l'entrenadora de Castelló que ha ampliat la seva vinculació amb el femení de l'Espanyol dues temporades més i dirigirà l'equip per tercera temporada consecutiva, sempre a la màxima categoria. Aquesta temporada passada va aconseguir la permanència sense patiments, amb moltes jornades de marge. Per això Monforte ha llançat un missatge d'ambició i de creixement de cara al futur.
9: La valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per nosaltres, per mi, és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
8: Trajectòries molt semblants, per cert, a les banquetes de l'Espanyol, tant a la masculina com a la femenina. Tant és així que, de fet, si Manolo González i Sara Monforte completen la temporada que ve, es convertiran en els tècnics pericos més longeus dels últims 15 anys. De fet, si ho ampliem a tot el segle XXI, només Pochettino en el masculí i Santi Fernández en el femení hauran dirigit més partits que Manolo i Monforte.
0: La setmana passada el Girona acomiadava Mitchell i ahir ja es feia oficial que Mitchell és el nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. S'ha mostrat il·lusionat del nou repte i ha parlat de quina és la filosofia que vol aplicar i ha recordat també els seus referents, Eduard Solà.
10: Parla de Cruyff, que sempre ha estat un dels seus referents, de l'estil de joc que li agrada, amb una filosofia d'atac, espera que els aficionats de l'Ajax gaudeixin amb l'equip i també espera que l'Ajax torni a lluitar per títols tant a Europa com a la seva lliga.
11: I want to continue with the Ajax philosophy.
12: Jo vull seguir amb la filosofia de l'Ajax. La meva mirada és el futbol d'atac. Estic segur que la gent a l'estadi estarà contenta amb el nostre estil de joc i filosofia. Per mi, Cruyff també ha estat sempre un referent. Junts podem portar l'Ajax de tornada a la lluita pels títols a Europa i als Països Baixos.
10: L'Ajax va anunciar oficialment ahir a la tarda el fitxatge de Mitchell, que ha signat per dues temporades, fins al 2028.
0: I mentrestant, el Girona segueix definint el nou equip de cara a la pròxima temporada, encara sense tècnic decidit per al projecte de la segona divisió, i el reservat d'avui, Eduard, amb dos punts de debat, les claus del descens i, precisament, qui ha de ser el nou entrenador del Girona.
10: És el primer Girona reservat que fem després del descens i, entre altres punts, analitzem per què el Girona ha acabat baixant a segona divisió, què ha faltat per haver aconseguit la permanència, tanquem definitivament el capítol Mitchell i debatem sobre qui hauria de ser el nou entrenador o què hauria de tenir el tècnic que haurà de liderar el nou projecte per intentar altre cop l'ascens a primera divisió. En parlem amb en Xevi Soler, l'Eloi Amagat i l'analista de les transmissions del Girona al Tot Gira, Francesc Aragó.
0: Dies de les eleccions a la presidència del Real Madrid, la campanya s'endureix entre els dos candidats. Florentino Pérez respon a les declaracions d'Enrique Riquelme, que ahir l'acusava de voler vendre el Madrid, i Florentino el que fa també és començar a parlar obertament ja, Marcos García, de fitxatges.
13: Sí, Florentino Pérez avisa que anunciarà demà el primer jugador que incorporarà el Madrid si diumenge és president, i avança que aviat anunciarà el nom del seu entrenador, que ja sabeu, és José Mourinho. Així ho ha dit en una entrevista a l'Espanyol, i si ahir Enrique Riquelme era el protagonista, avui Florentino passa a l'atac, ha fet un vídeo per negar que el Madrid estigui en venda.
14: El club va seguir siendo siempre un club con sus presidentes, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada a una cosa simbólica a alguien que nos la valore.
13: Enrique Riquelme ha deixat caure aquests dies que Rodri seria el seu primer fitxatge si és president, que li agradaria, i Florentino al seu torn diu que li consta que Riquelme no té tancat cap acord amb Rodri, l'internacional espanyol. A banda de Mourinho com a entrenador, Florentino té al cap un lateral dret amb Dumfries a la pole position, un central amb Konaté pràcticament tancat i també un migcentre organitzador estil Vitinha o Rodri. Riquelme ha anunciat fa només uns minuts un altre nom. Fernando Hierro és el nou director de la base si ell és el president. El director de la fàbrica, que en diuen al Madrid. Per cert, a les properes hores, la tensió entre Florentino i Riquelme pot incrementar-se. El diari Marca avança que un estudi forense digital detecta més de 300 comptes coordinats a X per donar suport a Florentino i atacar Riquelme.
0: Vuit, 6 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
15: Veníem convençudes de que això era possible després del gran partit que vàrem fer dissabte.
0: Ja hi ha noves campiones de Lliga de Waterpolo.
16: Catalunya migdia.
17: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
19: Hola.
20: Hola.
21: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, el Mataró guanya la Lliga Femenina de Waterpolo per davant del Sant Andreu de Bitobac.
24: Amb la deia, el Mataró va aixecar la seva segona Lliga en els últims 3 anys
2: i el tercer títol de Lliga en total del seu palmarès, afegint-hi la de l'any de la pandèmia. En canvi, el Sant Andreu va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra i té el compte pendent d'assolir el seu primer títol de Lliga, i això que les andreuenques ahir jugaven el tercer i definitiu partit de la final a casa, on van guanyar el primer, però amb el 9-10 final van veure com el Mataró, doncs, tot i els patiments finals, els remuntava l'eliminatòria en un partit en què les maresmenques es van arribar a situar fins a dues vegades amb tres gols d'avantatge, però que el Sant Andreu va aixugar fins a disposar d'un últim llançament que hauria forçat els penals. Mariona Tarré, una de les destacades, la portera del Mataró, assegura que mai ho va veure del tot clar.
19: Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment per mi, el partit d'avui podria haver sigut per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
0: I avui, a partir de 8:45, el que es decideix és el títol de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, i el campió, David, també serà català.
2: Que tal com va passar ja la Pere Serrat de Barcelona, tornem a veure un equip català aixecant una copa. Això aquest vespre està garantit, i és que la final tornada de l'Eurocup femenina s'hi enfronten l'Atlètic Barceloneta amb el Catalunya, i qui té més opcions d'acabar tocant aquesta copa és el Catalunya, ja que en l'anada jugada fa una setmana a la piscina Sant Jordi es va imposar d'un avantatge de 5 gols, els que tindrà avui de coixí en la seva visita a la Barceloneta. La jugadora de les Marineres, Cristina Noguer, no obstant, en declaracions del Tot Costa, afegia que aquest desavantatge el resta pressió per mirar de remuntar.
20: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlàvem veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
2: En canvi, pel que fa a les gracienques, el seu tècnic, Javi Belmonte, assegura que l'avantatge de 5 gols és tranquil·litzador, però no del tot definitiu.
22: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
0: El 39 cops campió del món de trial, Toni Bou, ha aconseguit avui un nou rècord. I aquest és especial, perquè l'ha fet a la seva localitat natal, a Piera, Jan Ortuzar.
24: Toni Bou ha aconseguit el seu tercer rècord mundial al saltar 53 bidons separats per 1,35 m en moto, utilitzant tan sols la roda del darrere. El mínim de bidons que havia de saltar Bou per aconseguir el rècord era de 36, xifra que ha esmiculat el pilot de Piera. En el seu primer intent ja ha aconseguit el rècord amb 52 bidons saltats, però en el seu tercer intent s'ha superat a ell mateix. Aquest es tracta del tercer Guinness World Record de Bou, que s'ha mostrat entusiasmat de fer-ho on va néixer, a Piera.
25: Ha sigut una mica més difícil, però bueno, més emocionant. També per als meus nervis, perquè doncs, amb tres intents es fa que qualsevol fallo ja et deixa la corda fluixa, però ha sigut divertit amb tota la gent de Piera, amb tots els meus amics. És un dia superespecial.
24: Després d'aquesta fita, Toni Bou seguirà en la recerca del seu 40è campionat mundial de trial. Fa dues setmanes ja va aconseguir guanyar el Gran Premi de Japó.
0: I amb aquesta informació acomiadarem el Jan Ortuzar, que és l'estudiant en pràctiques que ens ha estat acompanyant tots aquests últims mesos. Agraïm molt la seva feina i desitgem que li vagi molt bé. Marta, aprofitem per acabar amb altres informacions del dia en format més breu.
26: Mira, per exemple, el Vila-sana ja sap el seu rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina. Serà el Fraga, que ahir va superar el Gijón per 2-1 en el tercer i definitiu partit. La final comença dissabte, se disputa tres partits amb el factor pista a favor de les del Pla de l'Urgell, que precisament avui han anunciat un nou fitxatge. La jove de 18 anys, Noa González, que arriba procedent del Cerdanyola. I quarts de final de Roland Garros en joc ara mateix. Arina Sabalenka domina a Diana Schneider per un 7-0. Ja hi ha una altra tenista classificada per a les semifinals. És Maja Chaulinska, la polonesa, que ha superat la russa Anna Kalinskaya.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Ja us veu més esports a les 7 al Tot Costa. També avui transmissió a l'antena digital del partit de la penya amb el Baskonia dels play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
27: Són les 3.
23: Catalunya Migdia.
27: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat tot el que hem anat llegint del sumari del cas Leire, al qual hem tingut accés aquest migdia, i on la Guàrdia Civil conclou que aquesta suposada trama pretenia protegir els interessos del PSOE, el govern espanyol i Pedro Sánchez. De seguida us en donem més detalls. També hem connectat amb les jornades del Cercle d'Economia, que Pedro Sánchez ha tancat avui amb un missatge clar als empresaris catalans. El seu govern té corda per estona. Per demostrar-ho, Sánchez ha avançat que ja pensa en els pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, el 2027, una evidència que pretén esgotar la legislatura, cosa que ha anat dient últimament. I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta de mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, ens hem fixat en la nova jornada de vaga del sector, avui al sud del país, i en l'evolució de les votacions, on ja s'han produït el 40% de les votacions dels docents. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
10: Anem amb aquests detalls, amb més novetats del sumari del cas Leire, que continuem llegint i analitzant. La investigació de la Guàrdia Civil recull converses que demostrarien que la trama hauria actuat per desmuntar la tesi de la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, de David, que se l'està jutjant aquesta setmana precisament per presumpta prevaricació i tràfic d'influència en relació, ja ho sabeu, amb aquesta plaça que se li va adjudicar, de fet, a la Diputació de Badajoz. El que es jutja, el dubte és si va ser Adit o no. Anem a ampliar aquests detalls des de Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
1: Sí, bona tarda. Exacte, el sumari recull missatges de WhatsApp entre Leire Díaz i altres implicats a la suposada trama on es parla d'actuar contra la jutgessa que ha començat a investigar el germà de Sánchez. Sota un grup de WhatsApp que porta per títol Vacances i viatges, es coordina un contacte amb un exjutge que està en amistat amb aquesta jutgessa que investiga David Sánchez per coordinar operacions i intentar destruir el cas. Ja ho tenim tot coordinat i tot preparat, escriu Leire Díaz en aquests missatges, i afegeix que la seva prioritat en tot això és el president, en referència, sense dir-ho, a Pedro Sánchez. És només una de les converses que surt en aquest llarguíssim sumari que recull més operacions de la trama, com reunions de Leire Díaz a la seu de la Fiscalia General de l'Estat per activar una operació suposadament per treure draps bruts contra fiscals anticorrupció.
10: Connectarem amb la Paula de seguida, que tindrem més detalls, perquè és una feina d'aquestes que es van fent sobre la marxa. Continuem llegint. Quan sapiguem més coses, us les explicarem. Mentrestant, us expliquem també que Brussel·les vol que només empreses europees puguin ser les proveïdores de serveis d'intel·ligència artificial i d'emmagatzament de dades al núvol en contractes públics de sectors crítics. Aquesta decisió forma part d'un pla de la Comissió Europea sobre sobirania tecnològica. Europa vol reduir la dependència en aquests àmbits d'empreses estrangeres a l'actual context geopolític. La Comissió Europea assegura, però, que la majoria de contractes públics seguiran accessibles a empreses de fora de la Unió Europea. El mes de maig s'ha tancat amb 101 morts associats a la calor a Espanya. És una xifra rècord que converteix aquest mes en el més letal per altes temperatures dels últims 21 anys. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que avui ha presentat la ministra Mònica García.
3: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
10: Des d'ahir, tres agents de l'Ofici Nacional dels Boscos de l'Auda a Occitània són interrogats per determinar la seva implicació en l'origen del gran foc de Sant Laurenç de Cabrerissa l'estiu passat. Anem cap allà amb la Laura Bertran.
4: Gairebé 10 mesos després del gran incendi que l'agost passat va afectar el departament de l'Auda, tres agents de l'ONF, un cos encarregat de vigilar i preservar els boscos, es troben actualment detinguts al Tribunal de Montpeller. Estan investigats pel càrrec de destruccions involuntàries per incendi, és a dir, si una negligència seva hauria iniciat el foc. Diversos mitjans, entre els quals el diari Midi Libre, detallen que es vol aclarir si un cigarret tirat des d'un vehicle de l'ONF podria haver estat a l'origen d'aquest incendi. Recordem que el foc va cremar més de 16.000 hectàrees amb un balanç d'una persona morta, una vintena de ferides, entre les quals civils i bombers, a més de 36 cases destruïdes.
10: Pas endavant perquè els trens de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arribin als 350 km per hora i el temps de viatge s'escurci a menys de 2 hores. El Ministeri de Transports ha adjudicat 112 milions per subministrar les travesses d'altes prestacions, les anomenades aerotravesses, perquè permetin augmentar aquesta velocitat dels trens dels 300 als 350 km per hora sense que salti el balast de la via. Es començarà per renovar el tram entre Mejorada del Campo, la Comunitat de Madrid, i Calatayud. El Ministeri no ha concretat encara el calendari per
5: culminar aquesta actuació, que forma part d'un pla que també inclou un nou ramal directe de la via d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. I l'Audiència de València avala que Carlos Mazón sigui part en la causa que investiga les responsabilitats penals per la dana del 29 d'octubre, on van morir 230 persones. L'Audiència, en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, dona la raó a l'expresident i considera que, tot i que no està imputat, sí que pot personar-se. Ho ampliem des del País Valencià, Pepa Ferrer.
6: L'Audiència considera que la investigació continua oberta, es continuen practicant diligències i podrien donar lloc a una futura imputació. Negar-li la personació limitaria greument el dret de defensa a Carlos Mazón. Mazón no acudirà als jutjats com volia la jutgessa de Catarroja, sense advocat i obligat a dir la veritat, és a dir, com a testimoni. Anirà com a part en la causa, amb accés a totes les diligències i podent interposar recursos contra aquestes, com ja ha avançat el seu advocat.
27: Passant 6 minuts de les 3.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
27: I amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació, bona tarda.
7: Què tal? Molt bona tarda.
27: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, bona tarda.
26: Molt bona tarda.
27: I de seguida, Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu, que el tenim a Madrid i que el tenim ara mateix en un cotxe canvi de la delegació de Madrid, de Catalunya Ràdio Madrid, i va una mica tard. No sé si per culpa seva o per culpa del cotxe, li preguntarem quan puguem saludar-lo, a veure de qui és culpa, més que res per culpabilitzar algú, que és una cosa que ens agrada molt, i si és ell, doncs retreure-li de manera reiterada.
26: Molt bé, i pagar-li menys.
27: Carai, un dia... un dia t'has empaltat molt del sentiment de López Alegre, Alícia? Qui no falla la cita i és puntualíssim és el nostre següent convidat. Que és el Santi Villas, que ja riu. Per què rius?
8: Bueno, a la cita igual no fallo, però després el que seria l'evolució de la secció bastant.
27: Seriets,
8: qui ha estat aquí? El micro a la dreta, un ordinador
27: aquí obert. No et va bé,
8: bueno, està tot molt desmanegat. Això el puc tancar?
27: No tanquis, agafa el micro.
8: No puc tancar, però he d'agafar el micro amb la mà. Però què sóc, ara, jo, Lady Gaga?
27: És que tu em
8: veus
27: un cop d'aigua, ja està. Està tot canviat.
8: Trobo que us compren uns ordinadors molt grans aquí a Catalunya Ràdio.
27: O una taula molt petita.
8: No, això també, però jo, això ja vam parlar del disseny, jo, de tot això. Que,
27: sí, bueno, aquesta queixa... No
8: és que ara hi ha uns operaris que estan fent una altra cosa, encara els diria un poquito más clàssic.
27: No, això ja m'hi he posat poco... jo. No et cal patir, això ja m'hi
8: vaig
27: posar
8: fet,
27: jo.
8: No?
27: Vaig dir, escolta, la taula, llisa.
8: Sí. Clar. Però tanta vengar rotllos per aquí, mandangues, total, per posar, torno a dir, una gerra de l'Ikea. Vol dir-te que és que amb el tap de plàstic, si encara fos de suro, dius, bueno, he fet una cosa com de Catalunya.
27: Ja hi som.
8: Una mica de suro. No. Bueno, l'has vist al subdirector de La Nació? Què? Que va de traje avui?
27: Ah, no, va amb el pantaló de vestir.
8: Jo l'he preguntat, igual ves que ve de la Melero.
27: Ah,
8: i
27: no,
8: diu que no.
27: No.
8: Ve de veure Pedro Sánchez.
27: Sí. Ah, el Cercle d'Economia.
7: Ah, això mateix.
27: Amb Raül Flores. Ja
7: mira, el tenia assegut al costat.
27: Cada política de Catalunya Ràdio.
8: I també ens ha explicat una altra cosa, ho deixo així perquè vull dir, perquè jo crec...
27: Un moment. Es pot explicar el que has explicat?
7: Sí. Sí.
26: Ha donat permís.
8: Sí.
27: A veure.
8: Ell va estar als braços comanador, claro, de Marta Ferrusola.
27: Carai.
8: El cel sigui.
7: No, això forja el caràcter.
27: Perdó, un moment. Jo crec que cal un desenvolupament...
8: Perquè jo després la secció serà una merda, però com a periodista,
27: Exclusiva.
8: No sé com poses una alerta o una cosa d'aquesta, perquè això és una cosa que no tot Catalunya... Bueno.
27: No. Oriol Marc va estar en braços de Marta Ferrusola.
8: El subdirector de La Nació,
27: sí,
8: perquè ara ho canviarem i direm així, perquè total del Nació estàvem dient que tampoc va enlloc.
26: Perquè direm... Subdirector de La Nació. Per suposat que el Nació la gent sap què és, i potser Nació Digital, tal, però sí, queda bé, la subdirector de La Nació.
27: Sí. La Nació, clar.
8: Jo crec que és millor.
27: Molt bé.
8: I quan vingui el director, que sigui del Nació.
27: Demà ve el director.
8: Pues el director que sigui del Nació.
27: O sigui, el director del Nació, sí, però el subdirector de La Nació.
8: Jo crec que està millor.
7: Estic còmode.
27: Molt bé, perfecte.
7: No sé tan còmode com el dia que vaig estar en braços de Marta Ferrusola.
8: Exacte. No, és que... Com és
7: això,
8: ja?
7: No, això ve que el meu pare és de Premià de Dalt, la família Pujol té arrels a Premià de Dalt. El meu pare és amic d'algun dels fills de Jordi Pujol.
8: Sí, que, com no ha de ser el director de La Nació?
7: Home,
8: amb tots els contactes que té.
7: El poble algun dia et trobes, et veus, i un dia es va donar l'alegre coincidència que hi havia Marta Ferrusola, i els meus pares van decidir, amb molt bon criteri, que m'acotxés una mica.
9: Ah, molt bé.
8: Hi ha un arribat. Ha un arribat. Ell és fill del pujolista.
9: Tu creus que hi ha una relació directa entre el fet que estigués als braços de Marta Ferrusola uns segons amb el fet que hagi arribat a ser subdirector d'un diari?
8: Aquells segons?
9: L'han marcat.
8: L'han fet, el que és. Ja ho ha dit?
7: És que hi ha una mica d'això.
9: Jo no tinc res, jo, el meu currículum.
8: No, tu has arribat no, pels teus propis mitjans.
9: Sí.
8: Ja ho sabem.
9: L'Oriol no. L'Oriol ha arribat perquè el va cotxar un dia Marta Ferrusola.
8: L'Oriol ha arribat perquè és establishment, diguéssim, en certa manera.
9: Clarament.
8: D'aquí a Catalunya.
7: Bueno, i pensa, jo, Santi, soc d'una generació que durant un temps, jo, com a nen, i que llegia algun diari, mirava la tele amb atenció, sobretot TV3, patia pel dia que Catalunya no estigués presidida per Jordi Pujol i el dia que el Barça no estigués presidit per Josep Lluís Núñez.
8: Clar,
7: pensava,
8: ara ets un adult traumatitzat, diguéssim.
7: I ara, home, jo crec que al Barça hem anat millor i a Catalunya no. Però bueno, això ja... La història ja ho dirà.
9: A poc a poc va sortint de l'armari aquest convergent que hi ha dins d'Oriol Marc, eh?
8: Sí, no, però és una cosa...
26: Però de manera desvergonyida.
9: Sí, ja està.
26: A camisa descoberta.
9: Va desaforat ara mateix.
8: És que li és igual tot, ja. O sigui, ell està, ja... O sigui, és que va a saco.
7: Fins al punt que l'altre dia, en la convenció municipalista de Junts, un dirigent de Junts, del Baix Llobregat, em va dir, tu ets Oriol Marc, sí. Primer feia cara d'enfadat, vaig pensar, aquest tio li dec diners o alguna cosa, i resultava que no, que estava enfadat perquè no tractava prou bé Junts, i la meva resposta espontània va ser, clar, perquè no us assembleu prou a Convergència. I vam riure els dos, ella es va pensar que jo no ho deia en sèrio, i jo vaig pensar,
9: tio, estàs molt equivocat.
8: Jo crec que ara, després de que parli, heu de posar un jingle de Catalunya
9: Ràdio. Podem afegir...
8: Ai, calla, que m'han dit que ahir 20 me n'he d'anar, que era pànic, eh?
9: Un moment, no. Un moment que ha arribat Joan López Alegre a l'estudi de Catalunya Ràdio a Madrid. Joan, bona tarda.
11: Clar, i m'he pensat que havia viatjat en el temps, perquè depèn, l'Oriol era militant de Convergència, i més d'haver anat a Madrid, semblava que anava amb un DeLorean.
9: És que t'has perdut la confessió d'Oriol Marc, que va ser acotxat per Marta Ferrusola als seus braços quan era un bebè.
11: Pues per haver passat per aquest tràngol està prou bé, aquest noi.
7: Sort que estàs a Madrid, Joan, aquí sí que no ens trobaria.
9: Aquí sí que hi hauria discussió forta,
8: Ell també va a la seva. No hi ha tema que ell no estigui en contra. Ell ara tu li dius Maria Jiménez, pues també.
11: No, m'agrada molt Maria Jiménez. Se acabó.
9: M'has de fer un mapa de com has arribat de Marta Ferrusola a Maria Jiménez, però bé, ja m'ho faràs un altre dia. No, ja m'ho faràs un altre dia.
8: Pues també... Bueno, perquè no estic bé.
9: Molt bé.
8: Vull dir, jo...
9: Avui va de confessions. L'un confessa que és convergent i l'altre confessa que no està bé.
8: Bueno, i el que està a Madrid, per arribar tard, cobra menys, que ho estàvem parlant també.
9: Ah, és que tu has perdut també. Algú a la taula, no diré qui, ha defensat que si arribaves tard havíem de pagar menys.
8: Jo, que no sóc jo, que no sóc jo.
11: La diferència, truqueu a l'Òscar Puente i li cobreu.
26: Tot és culpa del sanchisme.
9: Sempre el sanchisme.
11: Sí, home, clar. A veure, el sanchisme és un drama en general, econòmic, moral, ètic, però a més em fa arribar 8 minuts tard.
8: Sí. Però el que t'anava a dir, a veure si serà lo del Papa. A Madrid ara hi ha molt lío, no?
26: No, de l'Església no és res culpa.
8: No, però vull dir, a Madrid ara hi ha molt lío. Tothom arriba tard perquè ve el Papa, estan muntant tot allò, les actuacions i tal. Ella és que ve de veure Pedro Sánchez, si el veiessis, va amb jaqueta i tot, li ha semblat.
9: Oriol Marc ha estat amb Pedro Sánchez, ha estat a les jornades del Segle d'Economia. Del Segle d'Economia, que avui, ahir va estar Núñez Feijóo i avui ha estat Pedro
8: Sánchez. Bueno, però li ha preguntat, tu eres el que acutxó Marta Ferrusola? És el primer que li ha preguntat, només veure ell. I a partir d'aquí ja som...
11: El titular, jo, no feia falta que anessis al Cercle. Tu em truques i el titular de Pedro Sánchez te'l dono jo.
8: I quin seria?
11: Està tot apagau.
8: Bueno, escolta, la meva pregunta és, jo per què me n'he d'anar i vin?
9: Avui hi ha molta teca, perquè estem coneixent el sumari del cas Leire. I diguem-ne que... No, i vin. 22, tampoc no és allò 20-20.
8: Escolta, vull dir-te, si és la Leire...
9: El dia que et marquem una hora de final, tu ho interpretes com que ve la consellera Paneque.
8: Bueno, jo és que és l'única persona que m'ha tret d'aquí.
11: Aleshores, cada vegada que em diuen l'hora, penso que ve la Paneque. L'únic important que tu has de saber del cas Leire és aquest senyor que presidia la CEPI i intentar esbrinar quina era la relació que tenia. Sembla que simultània amb la Leire i l'exvicepresidenta del govern.
8: A la vegada, ha dit simultània.
9: Sí, sí, ha dit simultània.
11: Sí,
9: no?
11: Sí, sí. Això, i dit bueno. Sembla.
9: Ara després entrarem al tema Leire, bueno, que a més a més ens ajudarà la Paula Brujats, que és una de les redactores de Catalunya Ràdio, que està bussejant en aquest sumari, que són centenars de pàgines i que estem llegint i analitzant per veure quines perles hi trobem.
8: Ah, perquè tu també fas com allà a Madrid, no? Tengo unos... Conectamos con la redacción. Que hay unos que se están leyendo el sumario.
9: És que ha sortit a la una i he fet el programa a les dues, clar.
8: I aquesta noia es fixa i tot, o què?
9: Qui, la Paula Brujats? Home, i tant.
8: Ah, vale, perquè ho dic...
9: Ha entrat moltes vegades a la tertúlia. Sí, sí, sí.
11: També vols que li paguin menys?
8: No, home, no, però a vegades quan de venga, que ja de llegir 100 fotos, folios, però foten a un becari. Tu no.
9: No, no.
8: Tu li dones a una persona, diguéssim, que és de la... De, o sigui, que
9: és de la... màxima confiança.
8: De guàrdia de cors d'aquí de la Catalunya Ràdio Teva, no?
9: Molt reputada.
8: Bueno, pues a veure, el meu tema.
9: A veure.
8: Jo volia parlar avui, perquè la veritat és que no en tenia, com sempre, però avui ja no és que no en tingués ahir. És que no en tenia avui, aquest matí. Que m'he aixecat a les 7 que havia d'anar al Barraquer. Perquè tinc els ulls secs des de que vinc aquí.
9: Culpa nostra?
8: Deu ser.
9: La LED.
8: Totes aquestes pantalles i tal, que al final tot això te sequen l'ull i a vegades la gent l'ànima. Però bueno, no és el meu cas de moment. Bueno, total. Aleshores, jo avui volia parlar perquè he pensat, bueno, la Alicia, com que li interessa el tema, me'l farà ella. Jo dic, bueno, vosotros con aquest tema l'arrenco i ella solda. Que era tot aquest conflicte que hi ha ara per la casita de Batman. I clar, com que jo sóc testimoni... Clar, però aquí tothom parla de la casita de Batman i no ha anat ningú. Venga de articles, venga de tertúlies, venga de tal... Qui ha anat a la casita de Batman? De Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
9: Tu.
8: Jo. Ningú més.
12: I tu què en penses d'aquest debat?
8: Pues jo tot això que trobo de que si no sé, de tot això que estan dient ara de que la gent no és normal, jo?
12: No, però acaba de dir, què diu la gent? Explica-ho.
8: Pues que la gent no és normativa, que la gent van buscant xiques molt guapes, que les posen de primer, amb pantalonet molt curtet.
12: O sigui, que la gent sí que és normativa, en plan que només hi ha coses normatius a la
8: casita. Exacte, exacte,
12: sí,
8: això, sí. Perdona, que no hi ha gent que no sigui normativa, que no sigui. Sí. Però jo, filla meva, quan jo hi vaig anar, primera jo ja no era normativa. El Marc tampoc era normatiu. Hi havia tres o quatre noies al davant amb un pantalonet curtet ballant i allà jo la gent no la vaig veure. Jo vaig veure unes que feien perreo. És que no ho diré, però tu imagina't que el que baixava i pujava era tres jo. M'explico?
12: Sí.
8: O sigui, jo tot això perfecte. No ho he vist, no ho he notat.
12: T'he de dir que els vídeos sí que es veien cossos com molt normal.
8: Home, clar, perquè la gent que vol sortir es posa al davant, vull dir, però, vull dir, jo allí estava mal, no ho sé.
12: Sembla que ara hi han canviat una mica el criteri, que ja
8: això
12: no estan posant
8: ara, que ara
12: només
8: ho han canviat,
12: com les models.
8: Ara hem vist una abuela, diu. Bé, pues ja estava amb nosaltres, David, diguéssim.
9: Però no estaves a primera fila, no estaves a primera fila.
8: Home, però a primera fila, si tu vols que
9: la setmana passada ens vas confessar que vau trobar un sofà i vau pensar que això és per nosaltres.
8: No, home, tu et pots posar a primera fila, però jo a primera fila.
9: Però
8: que... allà amb la gent al davant perquè em gravin i em vegin a tota la tele, que jo sembla, bueno, que jo vaig anar corrents perquè me'n vaig entrar aquella altra que havia d'anar, que hagués pogut anar jo o el que portava el cotxe de Regreso al Futuro, perquè fotíem jo i ell la mateixa cara. Ah,
9: però ara, o sigui, la polèmica,
8: barba horrible.
9: La polèmica ve també perquè, per exemple, moltes dones empoderades que han fet un discurs molt feminista en els últims mesos, fins i tot els últims anys, ara en les imatges, se'ls hi retreu de, un dia, tot aquest discurs feminista empoderat, ara de sobte, davant de Bad Bunny, doncs feu... el ball, l'aparentar...
8: No vaig veure jo que Marta Ortega Vallès va ballar com jo.
12: T'he de dir que aquest és un comentari molt reaccionari.
8: No?
12: Perquè és com per menys tenir dones que s'han posicionat, o sigui, la Maria León, l'Esther Expósito, dones que són d'esquerres, i ara és com, ai, però esteu ballant cançons de reggaeton que diu mueve el culo hasta abajo. Saps que és com, sí, ja està perfecta, ja està...
8: Però jo pensava que això ja estava superat, no?
12: Això ho superem.
8: O sigui, jo crec que està superadíssim.
12: El tema és que és
9: veritat. La prova que no és que torna a sortir, aquesta setmana hi ha hagut molt d'embolic amb això.
8: Bueno, però això és una cosa que només ha passat aquí. Vull dir, aquesta casita ja està, que està a punt de caure, de tant que ha voltat pel món, vull dir. Arriba't aquí, la casita és un problema. I que només vaig gent guapa. Doncs jo a la meva...
12: Sí, sí. Bueno, és el que tu dius.
8: El Marc, Gavi i jo.
12: Sí, sí. Jo crec que ara ja ho han canviat una mica.
13: Han canviat una mica el càsting. Perquè el tema està que també busquen noies durant el concert.
12: Exacte.
8: Sí, això sí. Vull dir, vaig buscant noies... I clar, jo no sé si buscant nois. Jo vaig veure... Al meu hi havia noies i nois hi havia nois també. Ara, clar, nois amb pantaló curt... clar, la gent va vestida molt de, com d'estiu, no? Vull dir, si això ho hagués fet al concert
13: i fos
8: gener, pues a lo millor anirien amb un polar. Vull dir, jo què sé.
12: Però era aquesta cosa de que en primeres files només hi havia noies joves, guapes, molt primes, i que, per tant, doncs ara ja ho han canviat una mica, jo crec, i estan intentant posar, pues, senyores de 60 anys que també es poden posar a primera fila a ballar, saps? o senyores que siguin més grasses, més tal, més pum, saps?
8: Sí,
12: no, més varietat.
8: Sí, sí, bueno, jo ja t'ho dic, jo no vaig veure, jo el que vaig veure tampoc em va semblar a mi un escàndol, diguéssim, no sé.
12: A veure, però hi havia jugadors del Barça i influencers.
8: Sí, hi havia jugadors del Barça, a la meva hi havia jugadors...
11: A mi això sí que em
8: del...
11: sembla un motiu de queixa.
8: A veure, per exemple, ell, Joan López Alegre, per què no està a casita? A primera fila.
7: Jo crec que el Bad Bunny no li agrada.
8: Ell i al costat Lola Lolita.
11: Jo crec que la gent que sobre temps el gat pentina i que tota aquesta polèmica sobre... Que, però, a veure, si això ho han de retransmetre per mig món i aquest senyor s'ha de fer propaganda a base de la gent que us convida a la casita, què preteneu que posi? Hi ha gent esgarrada? Doncs pues és normal. O sigui, jo no, és que no entenc el problema i crec que tota la gent que es queixa estan amargats.
8: Molt bé, molt bé. Bueno, i després ja trobo que també és una manera de continuar... És a dir, tu, vull dir, amb aquest sistema, és el mateix sistema que el confessionari de Rosalía. És a dir, acabes fas un sistema de màrqueting que és, jo del primer concert que faré a Europa faran una crítica del meu concert, que serà igual tots els dies, i ja s'ha acabat, i ara amb aquest sistema, cada concert que fan, fan una notícia sobre aquell tema. És una manera de fer publicitat. Jo
12: totalment,
8: tampoc trobo
12: sí, sí.
8: que sigui una cosa escandalosa. No sé, tu com a cap de Catalunya...
9: cap de Catalunya,
12: cap de Catalunya i el subdirector de la Nació.
9: Cap de Catalunya i subdirector de la Nació.
8: Estem
9: aquí a taula,
8: rodejats. Del cap, cuidado. Del cap de Catalunya... No, del cap de Catalunya,
7: sí.
8: del subdirector de la Nació, de l'única persona de Catalunya Ràdio, que quants empleats sou?
9: No sé, ara m'agafes, no sé.
8: Molts. Es queixen sempre els de Vox, de tota la gent que treballa aquí.
9: Molt bé.
8: L'única persona
9: que ha estat
8: a la casita.
9: Clar.
8: I de tu que has fet unes obres a Parla. No era Parla? Era Parla? No estava a Parla, ella
9: sí,
8: fent obres?
9: Sí, també
8: estava.
9: Sí, estava
8: fent algun camí o alguna cosa.
9: Un camí.
8: Un centre de salut. Què has fet? Una vorera o què?
12: És molt greu, Santi.
8: Bueno,
12: el cap de la Nació, subdirectora, i tu que has fet un caminet a part.
8: No,
9: de tu encara ha dit alguna cosa, de López Alegre no ha dit res del Joan.
11: Jo no soc absolutament ningú.
8: És que no, clar, com que no el veig, no me recorda que estava.
11: Jo no soc
8: tu
11: ningú.
8: No, però tu, bueno, tu què has fet?
11: Jo, mira,
8: és que no
11: soc,
8: sé què dir-te.
12: Ell ha sigut diputat de la Nació.
11: Jo, no, jo he sigut diputat autonòmic. De la Nació hagués sigut, si hagués sigut diputat aquí a Madrid.
7: Home.
12: Ai, fa.
7: Sí, sí. Epa. Important el matís.
8: Va, que ràpid,
11: no
8: és
11: matís,
8: a més,
11: és
8: que va ràpid. És que ho té, ho té.
7: És molt ràpid.
8: O sigui, és com R2-D2, ho té tot
7: sí,
8: el tal.
7: Sí, sí.
12: Hauríem de saber qui el va cotxar ell de petit, eh? Potser ens en portaríem sorpreses.
8: Tu voldries anar a la casita? Jo t'ho gestiono, això, eh? Perquè, a més, ara que ja no...
12: Avui hi ha concert.
8: Avui hi ha concert, però jo li vaig fer un altre dia, que jo ara tinc mà. Què vull dir-te? Ell és normatiu o no? Perquè, clar, també compta el que ell fa.
12: No, ell sortiria com a...
7: No és normatiu.
9: No, normatiu.
12: Quota. Quota de senyor heterosexual de més de 50. No és molt comú a la casita.
11: No, jo estic a punt de tenir la targeta ora aquesta.
9: La targeta rosa que hi ha de TMB, la targeta rosa. Que...
8: Bueno, si vols, jo, ara que estàs
11: no
8: a Madrid,
11: útil,
8: jo t'ho pregunto. Si vols,
11: jo hi aniria,
8: jo no tinc cap problema. Puc dir, mira, Benito, tal com està tot.
9: Ah, perquè tu, sí, tu a Bad Bunny li dius Benito.
8: Sí,
9: eh?
8: Benito.
9: Ah,
8: Benito.
12: I de tant en tant Benny.
8: Sí, hi ha gent que li diu Antonio, jo Benito.
11: Ah,
8: I li puc dir, jo crec que en la casita, per el tema de la diversitat, Benito, necessites... un professor de l'abat... Com
9: és que has dit? Estava pendent de si li deies el nom per ofendre'm, perquè el meu nom no te l'aprens mai.
8: Que
9: dic, com ara digui, tienes que tener a Joan López Alegre.
8: No, és que no me'n sé cap, eh? M'han enviat, i ho pot dir la gent que treballa aquí, m'han enviat whatsapps amb els noms dels quatre, però vamos, però cada setmana. I ell me'n recordo, ara ja ni me'n recordo. Octavi anava a dir-li.
9: Octavi.
8: Jo és que me'n sé amb els cognoms. A veure, si m'aconsegueixo aprendre el cognom, aleshores ho sé dir. I jo li dic, vull dir, tu imagina't ara, un professor de la Universitat Seu, aquesta que fa, com es diu?
9: Seu.
8: Però com es diu?
9: Abat Oliva Seu.
8: A la casita.
12: Totalment.
8: Un professor universitari. Tu ara això ho fas, i això es titularà demà.
12: Totalment.
8: Per primera vegada, los Javis i un professor universitari.
12: I per primera vegada...
8: I la Lolita.
12: Per primera vegada, la quota és un home heterosexual de més de 50.
8: I professor universitari.
12: Increïble.
11: De molts més de 50.
8: Que va i viene cada setmana de València.
12: I de Madrid. Molt
8: bé. I de Madrid, també.
9: La informació que has tret, venint a les tertúlies, que quin retrat robot has fet del Joan, eh?
8: D'ell menys, eh? Aquest és que et diu més coses.
9: Sí, l'Oriol diu moltes coses.
8: L'Oriol, aquest.
9: L'Octavi és l'hòstia, l'Octavi.
8: Oriol, ha dit més coses. És que no, és que t'ho juro, eh?
9: No, no, ja veig que els noms, fatal.
8: Soc una, pel nom i per les dèries, una merda.
9: No, no, ja ho veig. Sóc que t'hem jugat per les dèries, vull dir que molt bé.
11: Santi, no, hauries de veure la que tu acabes d'anomenar becària, tot el que està fent aquí i treballant. I la...
9: No,
8: és... Ah, però que està a Madrid, aquesta noia.
9: Home, clar, Paula Brujans, home, és la sotsdelegada.
26: Que gairebé l'he expulsat de la taula.
11: M'ha fet fora de la taula.
9: Perquè té feina, la Paula té feina i té papers a mirar i rellegir.
26: No caben els papers a la taula. Però escolta,
8: que és que jo m'he d'anar, perquè has d'entrar tu. Digue'm alguna cosa que hagis llegit que t'hagi impactat.
26: Doncs que sota un chat de WhatsApp que es diu, deixa-m'ho buscar, vacances i viatges, es coordinava una operació, suposadament, amb un exmagistrat per destruir la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez.
8: Jo de Pedro Sánchez, el germà de Pedro Sánchez també tinc...
11: No preocupis, l'Aleixa dirà que és l'Ofer.
26: No. No.
9: No, doncs mira, ara anirem al tema de tertúlia.
26: Però sí que diré que els informes de la UCO amb pinces s'han d'agafar.
9: A veure, que acomiadem el Santi i entrem en matèria.
8: Sí, ara jo me'n vaig amb aquesta dada. Com ha dit que era? Que era que una magistrada, no sé què, no? Bueno, ara m'ho torno.
9: O sigui, el resum que has fet, el resum que has fet de tot el que deia la Paula és una magistrada que no sé què.
8: Que feia vacaciones i viatges.
26: No, que el xat es deia vacances i viatges, un xat de WhatsApp, on, suposadament, es maniobrava per atacar aquesta jutgessa.
8: Val.
26: Per desprestigiar-la, per treure-li de draps bruts, per desacreditar-la i a la vegada doncs destruir aquesta causa que havia impulsat per jutjar el germà de Pedro Sánchez.
8: Aquí a Catalunya Ràdio, perdona, és que estem sentint un soroll. Hi ha una radial?
9: Estan fent obres, en aquell estudi que estàs fent, a l'estudi. No sé si
8: jo estic sentint una radial.
9: Home, sí, perquè ho sentim nosaltres, no sempre se senten a casa.
8: Però
9: no
8: tu saps el que els hi hauran
11: nosaltres
8: cobrat?
11: Nosaltres no estàvem sentint, nosaltres
9: sí,
11: dos.
9: Sí. Ho sentíeu, sí.
8: Home, però tu saps el que li hauran cobrat a Catalunya Ràdio d'insonoritzar l'estudi? Home, per favor, que us tornin els diners. Ja me'n vaig, no?
9: Santi Villa, si són i 26. Gràcies i bona tarda. 4 minuts i seran 2 quarts, una pausa i entrem en matèria amb aquest sumari que Paula Brugets i altres redactors de Catalunya Ràdio s'estan llegint intentant treure l'entrellat de tot plegat.
26: Fins aquí. Catalunya migdia.
2: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
14: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 €, ja ets allà amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
17: Catalunya migdia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio.
19: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
18: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: Ets una genocida del temps.
20: La millor hora del dia.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
9: Falta un minut per arribar a 3:45. Som al Catalunya migdia amb el Joan López.

0: conclogués el que ja sabíem en el moment en què es va fer pública la interlocutòria, i és que acusen a un entramat al voltant de Sant Osterdan de buscar draps bruts, informació per desestabilitzar tots aquells que estaven fent mal, entre cometes, a Pedro Sánchez, al PSOE o a l'entorn del president espanyol. I el que tenim avui és aquests detalls, aquestes concrecions, podríem dir, que van portar la Guàrdia Civil a tenir aquella conclusió, no?, que vam explicar en el seu moment. Paula i Raül.
1: Sí, bàsicament el que tenim en aquest sumari, que és molt i molt extens i que n'hem llegit una part petitona per ara, però sí que hi ha un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, que és el més rellevant, que recull converses, bàsicament, d'aquest exmilitant socialista Leire Díaz, que el jutge situa com l'epicentre d'aquesta trama, i que són converses que revelen, doncs, les operacions que suposadament Leire Díaz, seguint ordres de Sant Osterdan, que era era el número 3 del Partit Socialista, doncs van muntar, insisteixo, suposadament, perquè això és el relat de la UCO, de la policia, i doncs s'haurà d'anar desgranant i veient si hi ha proves clares sobre això. Però vaja, recull aquest sumari moltes d'aquestes converses, si vols després en expliquem algunes, i això és el que la policia va presentar al jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional la setmana passada perquè fes tots aquells registres que vam estar explicant des de la seu de Ferraz, des de casa de Sant Osterdan o en altres domicilis d'aquests 8 implicats suposadament en aquesta trama, i la conclusió és una mica la que ja sabíem, és que suposadament es va crear aquesta trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del Partit Socialista, que l'objectiu era torpedinar totes les causes judicials que hi havia obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez, que la trama la dirigia suposadament Sant Osterdan, que ara ja no és del Partit Socialista, però llavors era el número 3, home de la màxima confiança de Pedro Sánchez, i que ell encarregava a Leire Díaz executar aquestes operacions. Operacions que feia suposadament amb ajuda d'empresaris, com per exemple Pérez Dolcet, i les operacions passaven per intentar subornar doncs fiscals, per desacreditar policies, i aquí el més rellevant, que és suposadament on hi ha el delicte, és que suposadament el Partit Socialista li va pagar a Leire Díaz per fer aquestes feines, com a mínim, diuen els investigadors, 21.000 euros a través de factures falses i de suposades empreses pantalla.
2: Clar, no? I a partir d'aquí també el que ja coneixíem també de detalls de la setmana passada, que és quan es va activar això, no? Que és el moment de la imputació de la parella de
0: Aquells
2: Pedro Sánchez.
0: Aquells 5 dies que es va agafar Pedro Exacte. Sánchez de rumiar si valia la pena o no continuar el càrrec.
2: I que hauria sigut just després. Per tant, també en una situació temporal on començaria a operar aquesta trama que està ara sota la lupa de la justícia.
0: Per exemple, alguns dels titulars que més criden l'atenció. La Guàrdia Civil hauria trobat al voltant de 20.000 euros en metàl·lic a casa d'un dels investigats. Per què són rellevants aquests 20.000 euros en metàl·lic, Paula?
1: Sí, en concret, a casa del socialista Gaspar Zarrías, andalús, exdirigent del partit, van anar-hi la setmana passada també en tots aquests registres que es van fer en paral·lel, i la Guàrdia Civil diu que a casa seva va trobar més de 19.000 euros en efectiu, gairebé 20.000, en bitllets de 20 i de 50, que estaven amagats al menjador de casa seva. És veritat que no se'n sap la procedència d'aquests diners, però sí que la Guàrdia Civil els aporta a la causa com una prova més per sostenir la seva tesi, i és que a través de la consultora de Gaspar Zarrías s'hauria fet des del Partit Socialista factures falses que en realitat eren diners que anaven a parar a Leire Díaz per fer a totes aquestes feines. Insisteixo, això és el que van trobar a casa seva. De moment no hi ha cap vincle que això estigui relacionat o no amb aquesta trama, però que sí que la policia ho aporta al jutge com a prova. I també, doncs, tot el que es van emportar de la seu dels socialistes al carrer Ferraz, que recordareu hi van estar gairebé més de 15 hores, si no em descompto ara, i d'allà es van emportar moltíssima informació, com totes les llibretes de Sant Osterdan, van clonar molts i molts correus electrònics per intentar doncs buscar més pistes que apuntalin que la trama es dirigia des de la seu dels socialistes, i també doncs van clonar, per exemple, el telèfon mòbil de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que està imputada en aquest cas perquè suposadament és doncs qui va fer factures falses per ordre de Sant Osterdan.
0: Tot això que s'explica, com se sustenta? Quins indicis s'aporten en aquest sumari?
1: Bàsicament, el que hi ha al sumari és... hi ha un llistat de totes les reunions que s'han pogut reportar que va fer Leire Díaz i Sant Osterdan i altres implicats en el cas, com Pérez Dolcet i altres empresaris. La policia parla de 20 reunions a la seu dels socialistes i després altres reunions fora. Per exemple, i ara aquí començo a remenar papers perquè vaig a buscar...

0: per cas, no? Per exemple, els investigadors aporten converses de WhatsApp del febrer del 2025 en què Leire Díez parla amb Jacobo Tejeiro, que recordareu és l'advocat de Santos Cerdán a la causa de les obres públiques, de suposada corrupció, on concerten una cita amb la Fiscalia General de l'Estat. Val? Aquí hi ha diverses converses on parlen de quedarem a partir de demà, ja en rebran, la Leire diu en un dels missatges la reunió és per, entre d'altres coses, començar a activar el tema contra els fiscals anticorrupció. Val? I aquí d'aquesta conversa se'n deriven diversos objectius. Per una banda, doncs, el que es volia des de la trama suposadament era desacreditar l'actual fiscal anticorrupció que estava dirigint diverses investigacions. Aquí també hi apareix un document que parla d'Accions Catalunya, on hi llegim que hi havia objectius per poder activar l'amnistia al Tribunal Suprem, que s'estava bloquejant, val? I llavors aquí es diu que a ells se'l rebrà a la Fiscalia General de l'Estat. En el telèfon intervingut a l'Aire Díaz se la situa al març del 2025 a la seu de la Fiscalia General de l'Estat. El que diuen els investigadors és que no poden concloure ni qui la va rebre ni amb qui es va reunir per intentar fer tot això. Per tant, és un exemple, n'hi ha moltíssims d'altres reunions. Això evidencia que sí, que hi havia unes maniobres o unes operacions per intentar, en aquest cas, desacreditar a fiscals que estaven portant causes importants, però falta veure com es va concretar tot això, si és que es va arribar a concretar d'alguna manera.
1: No sé com ho veieu, Oriol, Alícia, Joan, tot plegat, i això que vam coneixent. Insisteixo que estem llegint el sumari encara, que queden moltes pàgines i que encara et queden parts per conèixer.
2: Home, són detalls que van, perdoneu, concordant amb les hores que hi va haver de requeriment d'informació / escorcoll de fa uns dies. Crec que s'estén una mica la percepció que es va posar en marxa, o que presumptament el PSOE va voler posar en marxa una operació per intentar defensar Pedro Sánchez de les investigacions judicials que ja s'estaven conduint en aquell moment només contra la seva dona. Queda clar que el PSOE ha intentat, d'alguna manera o d'una altra, crear les seves pròpies clavegueres, en el millor sentit de la paraula, o operacions encobertes, tot i que operacions encobertes és molt pel·liculero, i segurament això té més a veure amb Torrente que amb els Navy Seals, però de moment sí que sembla clar que el paper de Leire Díez, podríem dir que comença a ser fosc, que Santos Cerdán apareix a tots els plats combinats que hi ha hagut al PSOE en els últims anys, i que això és molt personal i potser no hi esteu d'acord, però jo crec que a la vida es pot ser moltes coses. Tu pots ser alt, guapo, pobre, ric, lleig, però el que no pot ser és cutre, és un pecat mortal. I crec que el que és profundament cutre és com es produeix la gènesi, en cas que això hagi passat, d'intentar, amb una sabata i una espardenya, intentar laminar el prestigi d'uns jutges, pensant que amb Leire Díez i amb Santos Cerdán tu podies enderrocar el sistema judicial que presumptament vol perseguir Pedro Sánchez. Crec que segurament s'haurien d'haver comprat tancs i no anar amb 20.000 euros per la vida en metàl·lic.
3: Jo crec que és evident que és cutre. El que jo em pregunto és què és delictiu? Perquè si s'acaba demostrant que aquest informe de la UCO, jo no me l'he llegit, vull dir que els que us heu llegit més, però els resums que he anat veient, demostren que hi ha hagut algun pagament de suborns, això és delictiu. Si tu has pagat a un fiscal, perquè, per exemple, si tu has pagat a un jutge perquè acceleri la sentència de l'amnistia, això és delictiu. Que tu facis investigacions sobre draps bruts, intencions, coses de jutges i fiscals que tenim a l'Estat, això és delictiu? No, no ho és. Delictiu és pagar suborns per fer que aquesta gent canviï el seu parer i faciliti coses. Ens pot semblar cutre, ens poden semblar pseudo-clavegueres, jo potser el concepte de clavegueres en aquest cas no són treballadors de l'Estat utilitzats per fer feines de, bueno, no sé com dir-ho, fosques, en viatge polític fosc, sinó que tens gent investigant draps bruts de jutges. Jo em pregunto, això més enllà de que ens sembla fort, ostres, sí, mira, van demanar i es van demanar reunir i tal, jo no ho sé on veig el delicte. I després, jo per això deia que els informes de la UCO els agafo amb pinces. O sigui, que trobis com a gran indici que un consultor tenia 20.000 euros en efectiu a casa seva, no sé, el cap de la Policia Nacional tenia 20 milions d'euros forrats a les parets per tema de narcotràfic. Tenir 20.000 euros en efectiu, que d'aquí denotis que tens una trama darrere, jo això ho trobo just i crec que això després ho hauran de demostrar en proves i els links. Però m'agradaria saber què hi ha de delictiu de poder buscar informació sobre certs jutges i les seves intencions.
4: Amb tot el meu respecte, no és un consultor, és un senyor que havia sigut conseller de la Junta de Andalucía en el govern que va ser condemnat per el cas de corrupció més bèstia en volum econòmic de la història de la democràcia espanyola, que és el cas dels ERE, que per cert Sánchez els va indultar, vale? I que emetia factures falses per poder encobrir els diners que feia anar aquesta senyora. Aquesta senyora, per tant, i això, fer una factura falsa, que un senyor que ha sigut un alt càrrec del PSOE i ha condemnat per un altre cas de corrupció, li dongui diners a una senyora per intentar trobar informació d'una jutgessa, a veure si així aquesta persona la podem xantajear perquè deixi d'investigar com se li munta un lloc de treball fictici en el germà del president del govern, només perquè és el germà del president del govern i que tots plegats ho pagarem amb els nostres impostos, algú pot intentar fer veure que això no té cap mena d'importància. Però si tu dones una mica, aquesta persona, la Leire, que treballava a les ordres del que va ser secretari d'organització del PSOE i per tant mà dreta de Pedro Sánchez, que està actualment a la presó per un cas de corrupció i que va ocupar aquest lloc perquè el seu antecessor està també a la presó per diversos casos de corrupció, és una persona que no és una persona, i perdona també Oriol, cutre, que ens hem trobat pel carrer i que hem tret d'una cantonada sòrdida. No, no. És una persona que abans el PSOE havia col·locat en un camp un alt càrrec a l'Empresa Nacional de l'Urani, que després va ocupar un alt càrrec a Correus, tot empreses públiques, i que per tant el PSOE va tenir tot l'interès del món en que tingués un càrrec públic per viure d'això. Tot això, per cert, amb un currículum que tots els que esteu en aquesta tertúlia, no jo, li multipliqueu per 50.000. I a partir d'aquí hi ha la qüestió rellevant. Quan hi ha la imputació de la dona del president del govern i el Sánchez fa aquesta història, jo crec que inqualificable, entre nyonya i sense nom, de dir, ara em vaig a pensar perquè estic molt enamorat si jo realment us tinc que seguir presidint o no, és quan s'aprofita aquests dies de foscor informativa per muntar tota una trama que té per objectiu anar a buscar jutges, anar a buscar policies, destruir proves, canviar la voluntat d'investigació de casos de presumpta corrupció que afecten no ja només al partit del govern i a l'Estat, sinó directament a la família del president del govern. Tot això ens pot semblar poc greu, però és la Kitchen i el Watergate tot junt a la vegada.
0: I jo crec que la gran pregunta és, si Santos Cerdán i Leire Díaz anaven per lliure, en el sentit del cara...
1: Des que es va conèixer el cas, els esforços del PSOE ha estat de fer com una mena de tallafocs, de dir, no, això eren coses de Santos.
0: Ells ho encapsulen, el Santos i a la Leire. Tots dos, recordeu, fora del partit des de fa més d'un any ja ara. No? Llavors el partit diu, nosaltres no sabíem res, això d'existir ho va fer tot. Santos Cerdán amb Leire Díaz, i si la gerent del partit va pagar factures falses per sostenir la trama, ho va fer perquè el Santos Cerdán li deia que ho fes. I és veritat que aquí anem llegint converses, i hi ha converses on Leire Díaz com a mínim es presenta o reconeix en algunes de les converses que tot ho fa per protegir a Pedro Sánchez, entre cometes, perquè, per exemple, aquí llegeixo, si aconseguim aquesta reunió amb la Fiscalia General de l'Estat, això farà que el president directament m'adori. Tot això ho faig per interessos de Pedro Sánchez. Això, com a mínim, és el que diu Leire Díaz en els whatsapps que la policia ha intervingut en el seu mòbil després de detenir-la el desembre passat. I que en reunions, per exemple, una que va tenir amb el fiscal Estampa, que era un dels que suposadament es va intentar subornar per intentar anar contra fiscals anticorrupció, ella se li presentava com la mà dreta de de Santos Cerdán, però li deia, sí, sóc una mà dreta que mai... sortiré en cap lloc com a tal. És a dir, que hi ha converses on almenys Leire Díaz deia que feia això per interessos de Pedro Sánchez. Falta veure si realment anava de farol i ho deia per dir-ho, per donar-se una notorietat que potser no tenia o no. I és veritat que recordeu que Leire Díaz fins ara, fins que hem conegut tot això la setmana passada, havia dit que aquestes maniobres suposadament les feia per escriure un llibre on investigava les clavegueres de l'Estat. El que ara és que el jutge i la policia donen un relat alternatiu, que és el que estem explicant avui.
4: Sí, però clar, quan ja se li va preguntar a la Comissió d'Investigació del Congrés quants llibres havia escrit d'investigació, la resposta va ser cap ni un. I clar, aquí algú fa, de fet, el PSOE el que intenta és dins la Leire és el nostre pequeño Nicolás. i és algú que apareix i desapareix per aquí, que entra i surt dels llocs i que nosaltres no tenim res a veure, però clar, és que el senyor Antolín, que era el director de comunicació del PSOE, està implicat en tota aquesta trama, la gerència del partit, que és la que controla els fons del partit, està implicat en tota aquesta trama, és que s'han pagat factures falses, és que hi ha una relació, sembla, sentimental de l'expresident de la CEPI, segons va dir la senyora Montero, este senyor del que vostè me habla, perquè ella conserva el xat, perquè com que ella creu que és parella, conserva el xat i en allà ells dos parlen de les feines que ella va fent. Clar, la CEPI és el conjunt d'empreses públiques participades per l'Estat. El que la gent vella com jo, si qui és el Santi, quan érem petits estudiàvem era Elini, perquè ens entenguem. Clar, o sigui, intentar fer creure algú que tot això és una fumada de dos senyors que es troben en un bar, Alonso Martínez, aquí a Madrid, i s'ho parlen, i de tot això no en sap prou el president del govern, i que ells són uns supermilitants implicats i que creuen que el pobre Pedro li estan fent la putada de la seva vida, home, és inversemblant.
1: Perquè em van arribant també més paràgrafs d'aquest sumari. Per exemple, hi ha un moment en què Leire Díez està parlant amb Francisco Martínez, que era secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, amb Jorge Fernández Díaz.
4: Està en aquests moments a la Kitchen.
1: Com que estava a la Kitchen, Leire li estava intentant oferir ajuda perquè sortís ben parat d'aquest cas Kitchen. Era allò, jo et trec de Kitchen si em dones informació. I llavors hi ha un moment, segons el sumari, insisteixo, en què Francisco Martínez li demana qui t'hi ha posat al capdavant d'això, per què estàs fent això. I Leire Díez, li diu: los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto están en la calle Ferraz, comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque, como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz. Això és el que Leire Díez li diu a Francisco Martínez del per què ella està al capdavant fent aquesta feina, oferint-li això, un sortir ben parat de tot el cas Kitchen a canvi que els hi donés informació. Clar, és la paraula de Leire Díez. Això s'ha de demostrar. Una cosa és el que diguin la gent i una altra cosa és si té alguna prova o no. La casualitat ha volgut que tot aquest coneixement del sumari coincidís amb la presència de Pedro Sánchez a Barcelona, com dèiem, fent la cloenda de les jornades del segle d'economia. Raül, se l'ha vist molt amoïnat per tot el que estava passant o no?
5: No se l'ha vist especialment amoïnat, se l'ha vist entrant amb naturalitat. L'Oriol també hi era, de fet estàvem de costat. Jo crec que podem fer una crònica gairebé conjunta. Sí. Ell ha arribat també és molt puntual, mitja hora abans de l'hora citada. S'ha reunit una estona amb el president de la Generalitat i també amb els directius del Cercle d'Economia. És veritat que hi havia un posat seriós i és veritat que al final la coincidència ha sigut pràcticament mil·limetrada. Al mateix moment que coneixíem, que es començaven a conèixer detalls dels sumaris, quan Sánchez entrava.
1: Val a dir que ja fa uns quants dies que estàvem esperant que es conegués aquest sumari, perquè sabíem que el jutge havia aixecat el secret de sumari, però passen uns dies des que s'aixeca el secret de sumari fins que aquest sumari s'eleva al núvol, per entendre, i després les parts poden baixar-lo d'aquest núvol. Per tant, sabíem que si no era avui, seria demà o ahir, però que seria per aquests dies. Per tant, que si Pedro Sánchez hagués estat molt nerviós o no hagués volgut que ahir coincidís amb dir al Cercle d'Economia, escolta, m'excuso, no hi vindré, vull dir que ell venia sabent que avui hi havia opcions que sortís al sumari.
5: Per entendre'ns, no ha passat el que va passar fa una setmana al Vaticà, que Sánchez estava reunit amb el Papa en el mateix moment en què hi havia aquest requeriment d'informació a la seu del PSOE, que va durar més de 12 hores, com explicava també la Paula. El missatge avui de Sánchez, clar, hi havia una certa expectació per la coincidència d'avui, però també per la seqüència de la setmana. Ahir, primer dilluns, amb Feijóo tornant a rescatar la idea d'aquesta moció de censura instrumental, ahir amb Jordi Turull al Matí de Catalunya a ràdio, dient, d'acord, parlem-ne, però vés a parlar-ne a Waterloo amb el president del partit, amb l'expresident Carles Puigdemont, i després Feijóo dient que això no era una qüestió seriosa. Avui Sánchez hi ha entrat molt poc amb Feijóo, hi ha entrat molt poc, zero pràcticament, amb la moció de censura, però sí que el missatge de Sánchez ha sigut un missatge davant de l'empresariat català de continuïtat i d'aparent normalitat institucional, fins al punt en què ha anunciat el que no ha passat amb els 3 anys de legislatura, que ara intentarà tirar endavant uns pressupostos que fins ara no ha aconseguit aprovar i que ho farà aquesta setmana mateix, ja s'hi posarà amb la intenció d'aprovar-los en els propers mesos.
1: Que a ningú se li escapa que l'aritmètica parlamentària és la mateixa que han tingut últimament, el que passa que el missatge que està donant és: jo vull governar el 2027, per tant, em plantejo aprovar pressupostos. Ara mateix no els té garantits ni de bon tros, però el que està dient és: jo el gener del 27 penso estar aquí a la Moncloa i per això vull aprovar uns pressupostos, és el que està dient.
0: I que fins ara, Sánchez, recordareu que amb la guerra de l'Iran sempre havia posat com a excusa de no els presentem ara perquè les circumstàncies econòmiques i la instabilitat han canviat, per tant, encara no podem fer un projecte, hem de revisar el quadre
1: però ara li interessa reforçar.
0: I a mi m'ha sorprès que avui sortís amb aquesta idea, no?, de dir, jo ho intentaré. És evident que, ara val que deia el Raül, el Pedro Sánchez també intenta, doncs, que tot això que està passant, tots aquests escàndols al voltant del partit i de la seva família, no li tapin el que és la seva agenda pròpiament com a president del govern espanyol, no? I l'exemple d'avui és això, no? Jo estic al Cercle d'Economia parlant de que tiraré endavant uns pressupostos que sé del cert que no podré aprovar, però mentre vosaltres esteu parlant del sumari que afecta suposadament el meu partit i em pot acabar esquitxant a mi, no?
1: Si tothom està esperant que jo convoqui eleccions, sapigueu que no només no convoco, sinó que m'estic plantejant, penso que el pressupostos,
4: sí,
1: no?
4: Sí. El plan de Sánchez és dos maretes, la que té aquestes vacances i les de l'estiu que ve, i no fer eleccions generals fins després de les vacances d'estiu de l'any que ve.
2: Tot i que també hi ha una possibilitat de calendari que, si fem una mica de mirada al passat, l'any 2019, si Pedro Sánchez arriba fa exactament 8 anys a la Moncloa, el 2019, el 14 de febrer, si no recordo malament, presenta pressupostos al Parlament, hi ha un debat de totalitat de pressupostos, coincideix amb el dia que arrenca el judici i el procés del Tribunal Suprem, l'endemà Esquerra i el, en aquest moment crec que encara era el PDeCAT, posa-li Junts, com li vulguis dir, li tomben també els pressupostos, i ell convoca eleccions anticipades, que és un escenari que en aquest moment ningú hi comptava del tot. Que no sigui que Pedro Sánchez el que vol és no tenir pressupostos per tenir un pretext per convocar les eleccions, no quan els altres l'hagin manat, però sí que jo he fet tot el que he pogut per allargar la legislatura, ja estàs tècnicament el 2027, convoques eleccions i que sigui el que tu vulgui.
4: Jo que sempre faig molt de cas als teus anàlisis, en aquest cas, i com a excepció, Oriol, discrepo, perquè jo crec que Sánchez sempre ha fet-ne un tallafoc que li ha servit per als seus resultats electorals, que són les seves pròpies bases, o sigui, els seus alcaldes i els pocs presidents que li queden de comunitat. I, per tant, si ell va amb unes eleccions anticipades abans de les municipals i autonòmiques del darrer diumenge de maig de l'any que ve, o sigui, d'aquí 11 mesos, ell es menja la patacada del PSOE, i amb ell el que li ve bé és fer el que va fer el 23, que hi hagi un altre delta baix, amb ell, que més li importa qui guanya parla, això li preocupa a l'Alícia, però al Sánchez no, perquè ens puguem entendre, o a Getafe, o a Astúries, i després diem, bueno, ja ens heu castigat, ja ens heu renyat, però ara ve el papus del PP en Vox i no teniu més remei que votar-me. I això ell ho pot fer,
2: sí,
4: no ho oblideu mai, que això ell ho pot fer-ho després de l'estiu, a la tardor, inclús a l'hivern, perquè els 4 anys compten a partir del moment de la publicació en el BOE de la presa de possessió del govern. I ell va prendre possessió com a president del govern, no recordo la data exacta, però era el novembre.
0: 13 de novembre? O...
4: Doncs aproximadament. Sí. Per tant, ell, per això us dic que a ell li queden dos maretes, perquè ell pot anar perfectament d'aquí més d'un any.
1: Això, Joan, o sigui, aquí hi ha diferents línies d'interpretació, Una és aquesta que tu dius, i és que es podrien allargar les eleccions fins després de l'estiu del 27. N'hi ha una altra que diu que no, que això va en 4 anys i que va just abans.
4: Ja, jo que et dic és gent de l'entorn del PSOE, ells en diuen el modelo Montilla, perquè es veu que el president Montilla en el seu moment va fer una allargada amb un informe que es veu que ell va demanar al Consell de Garanties i gent de la torre del Partit Socialista d'aquest allargament de calendari en diuen el modelo Montilla.
5: I es va fer l'any 2010 a Catalunya, que es va allargar tècnicament unes setmanes, però dins de la legalitat, perquè el punt de partida era justament la presa de possessió del president i no pas l'anterior data de les eleccions. Aquí també hi ha un altre factor i una doble picada d'ullet que avui volia fer també Sánchez de Barcelona i que com a mínim ho ha intentat. Una, a l'empresariat, que era bàsicament el públic que l'estava escoltant, dient jo us entenc millor que Feijó. I en Feijó, davant de l'empresariat, va haver-hi certes diferències, sobretot, per exemple, i aquestes van ser públiques, amb el tema del finançament. Avui Sánchez ha volgut defensar el model de finançament i ha volgut defensar també tota una sèrie de polítiques que, segons ells, el poden acostar també a la societat catalana. Ha parlat, per exemple, en més d'una ocasió, de l'aplicació i de la necessitat també d'aplicar una llei d'amnistia. Però és que l'altra picada d'ullet era pels socis. Mm-hmm. Pels socis, per Esquerra Republicana i també per Junts per Catalunya, els quals ha citat explícitament en més d'una ocasió, els ha demanat responsabilitat i els ha dit que ell segueix comptant amb ells. Per tant, la foto vull dir una mica com si tot això no tingués cap tipus d'influència, que veurem si és així en els propers mesos, en la política espanyola i amb la seva gestió a la Moncloa.
3: El que és evident és que fa un any tots discutíem a totes les tertúlies que hi havia, que això era qüestió de mesos, no? Que hi havia una impossibilitat d'arribar al 2026, no sé què, i ara sembla que ja tots estem instal·lats en que s'aguantarà fins al 2027, evidentment falta per veure exactament fins quan. Ara, és veritat que s'arribarà a una situació molt diferent que el 2023, no només per tots aquests casos de corrupció, que això és evident, sinó també per una legislatura superinfructífera en el qual és molt difícil defensar cap al teu votant d'esquerres que val la pena que et segueixi votant a tu i no només utilitzar la carta de que ve PP i Vox en el sentit de que no, hi ha hagut uns avenços socials molt limitats a aquest mandat en contraposició al mandat anterior on sí que el que podies lluir tu era molt, molt més ampli.
1: Bé, escolta, ens queden 6 minuts per arribar a les 4, tenim encara publicitat pendent, per tant en queda una mica més d'un minut i mentre estem fent tertúlia, la Paula Brujats al costat del Joan López Alegre va sentint el que diem, però amb els ulls va llegint i llegint documents i per tant vas trobant cosetes, no Paula?
0: Sí, més coses relacionades amb la causa del germà de Pedro Sánchez, per exemple un excap de la UCO que suposadament hauria ordenat canviar l'informe que havia fet la Guàrdia Civil per incriminar el germà de Pedro Sánchez. Recordeu que en aquesta suposada trama hi ha imputat un guàrdia civil, Rafael Yuste, perquè suposadament hauria col·laborat amb ell en aquestes suposades maniobres també dins el cos de la Guàrdia Civil, doncs, per intentar influir en desactivar aquest cas en concret del germà de Sánchez, que és una mica el que explicàvem abans de començar la tertúlia, no? que el sumari recull missatges de WhatsApp entre Leire Díez i alguns dels implicats en el cas on preveuen actuar contra la jutgessa que l'ha començat a investigar en un xat de WhatsApp que li han posat per títol Vacances i viatges, però el que fan és parlar de com poden torpedinar aquesta causa. També hi ha altres frases rellevants del sumari, per exemple una en què Leire Díaz en una d'aquestes reunions que tenia i converses aquesta suposadament amb l'expresident del Barça, Sandro Rossell, que sabeu que també volta per aquí el seu nom i que la Guàrdia Civil també vol saber si va anar o no a Ferraz, on Leire Díaz li diu a mi la fontaneria se me da muy bien.
1: Vaja. I van sortint més coses i també aquesta trama hauria també maniobrat...
4: Aquesta senyora s'agradava molt, si mateixa.
1: Dic que la trama també hauria maniobrat per pressionar el jutge Marchena perquè anés ràpid en l'aplicació de l'amnistia. I, per tant, també li buscaven draps bruts a Marchena per intentar pressionar-lo perquè anés ràpid amb l'amnistia. És a dir, que es van sabent coses a mesura que anem llegint documents. Joan López Alegre, Alícia Puig, Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins
4: us
1: la pròxima.
4: Us enyoro molt,
2: Gràcies a vosaltres.
1: També Paula Brujats i Raül Flores. Gràcies a tots dos. Fins la pròxima.
4: Adéu.
1: Una mica de publicitat i de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i els blocs informatius del 3cat.info. Tornem demà a partir de les 2, però ja sabeu que durant la tarda els butlletins horaris a 3cat.info i també avui al Catalunya Nit més informació sobre aquest sumari que continuem analitzant aquí a Catalunya Ràdio. Fins demà, bona tarda de dimecres a tothom.
6: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA. Ocasión
7: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònies. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
3: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
4: Fem possible un estiu per a tothom.
5: Junts ho farem possible.
6: Col·labora amb Fundesplai.
7: Benvinguts a la millora del dia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
7: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Perquè tu avui has volgut portar el berenar a un lloc en concret.
8: Per què els heu volgut obsequiar amb aquest berenar?
9: No hem cregut que s'ho mereixien després de la feina feta durant tot el curs.
10: Hi ha poc aquí.
11: Oh. Quin és el programa de ràdio que més us agrada?
7: Sí, és resposta molt sincera.
0: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
7: Anem a repartir berenar.
0: A la tarda de Catalunya Ràdio.
12: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
13: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials. Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
1: Catalunya migdia.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
16: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
16: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
17: Són les 4.
1: 3CAT Info.

0: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. Últimes hores per saber si els docents accepten o no el preacord pactat entre Educació i els sindicats majoritaris, i la majoria de professors i mestres encara no han votat. En paral·lel, les mobilitzacions continuen. Avui hi ha hagut vaga a Tarragona i les Terres de l'Ebre, on el seguiment ha estat de l'11%, segons dades del departament. L'Audiència de València dona la raó a l'expresident Carlos Mazón i permet que es personi en la causa per la Dana. La decisió tomba el criteri de la jutgessa que investiga el cas i que l'havia citat com a testimoni. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al matí de Catalunya Ràdio la predisposició del Vaticà per utilitzar el català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Els col·lectius laics contraris a la visita del Papa faran una concentració dimarts que ve al Born de Barcelona en contra dels privilegis que encara dona l'estat a confessional a l'Església. La coreògrafa i cantant catalana Uineta dona aquesta tarda el tret de sortida del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Nickap o Doja Cat.
1: Esports. El Joventut visita a les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de l'ACB. El Barça podria classificar-se demà per les semifinals si derrota el Lucam de Murcia al Palau Blaugrana. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verde el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi està triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
0: I pel que fa al temps, tarda molt estable arreu del país. El temps serà assolellat amb algunes teranyines de núvols prims. Al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona hi haurà alguns núvols del tot inofensius. L'ambient serà una mica càlid, però les màximes no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 4 de la tarda, és dimecres 3 de juny del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escura. Com dèiem, la Guàrdia Civil assenyala que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. En el sumari del cas, de més de 700 pàgines, apunta que Santos feia servir diners del PSOE. Anem fins a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, segons les conclusions de la Guàrdia Civil, la suposada trama la dirigia Santos Cerdán, l'ex número 3 del partit, i l'executava l'exmilitant socialista Leire Díaz. Va arrencar el 2024, diu la policia, després de la imputació de la dona de Pedro Sánchez, i l'objectiu de la trama era torpedinar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez i contra el Partit Socialista a partir d'intents de suborn a fiscals o jutges o de treure d'absoluts de la Guàrdia Civil. Aquest és el relat que fa la policia, que firma la UCO de la Guàrdia Civil i que han enviat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga aquest cas. La policia diu que Leire Díaz hauria cobrat almenys 21.000 euros del Partit Socialista a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista l'andalús Gaspar Cerrías. En el seu cas, revela el sumari que la policia va trobar la setmana passada en el registre que van fer casa seva més de 19.000 euros en efectiu, amb bitllets de 20 i 50 euros, ara per encara ara no se'n sap la procedència. Aquests són alguns dels fulls d'aquest sumari que recull diverses converses de WhatsApp entre Leire Díaz i els suposats implicats en aquesta trama. Converses, per exemple, per destruir, i això és literal, diu la policia, la causa contra el germà de Pedro Sánchez. L'objectiu de la trama va ser anar contra la jutgessa que l'havia començat a investigar, però també van intentar, diu la policia, subornar fiscals per intentar doncs, desacreditar altres causes que afectaven el Partit Socialista. Són més d'un miler de pàgines d'aquest sumari que estem encara desgranant i que van revelant com, suposadament, segons la policia, el Partit Socialista va dirigir aquesta trama a partir de la figura de Santos Cerdán i l'exmilitant Leire Díaz hauria cobrat per fer aquestes feines.
0: Gràcies, Paula. Bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
0: Seguim. Les primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb el president espanyol Pedro Sánchez de Barcelona en la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Davant l'empresariat català, Sánchez ha volgut demostrar que vol exhaurir la legislatura, tot i les investigacions judicials, i ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Palau de Congressos, Unitat Mòbil, amb David Mendoza i Raúl Flores.
4: Sánchez intenta remar contracorrent de les investigacions judicials obertes i ha volgut demostrar l'empresariat català que queda legislatura. Per això, aquesta mateixa setmana vol activar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat, que, si prosperen, serien els primers de la legislatura.
5: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
4: La prova de foc, però, la tindrà quan els comptes arribin al Congrés, on toparà amb socis com Junts i veurem si també el PNB, que donen la legislatura ja per acabada. Conscient de la seva debilitat, Sánchez ha reivindicat des del Cercle d'Economia els acords amb Esquerra i també amb Junts.
5: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas.
4: I mentre Feijó intenta arrossegar Junts i el PNB a una moció de censura, Sánchez li etziba que ha canviat de posició.
5: Aunque parezca que no, en el debate sobre la moción de censura, no sé si lo ha hecho premeditada o equivocadamente el señor Feijó, pero nos ha dado la razón. Cuando se dice hay que hablar de cosas serias, eso es serio, porque es un cambio. Y a mí me parece que es un cambio para bien.
4: Sánchez també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol en marxa ja l'any vinent en un intent de demostrar davant dels empresaris que pot connectar millor amb ells que no pas el PP.
0: Passen 8 minuts de les 4, a poc més de 24 hores perquè s'acabi la consulta sobre el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris, ja han votat gairebé el 40% dels docents que han de decidir si accepten l'acord o continuen les vagues. Avui, a Tarragona i les Terres de l'Ebre, hi ha una nova jornada de protestes, ja que sindicats com la CGT o la Intersindical de moment no les han desconvocat. Saludem la Maria Costa, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Perquè ens pugui ampliar aquesta informació.
6: Doncs si és un preacord, recordem que el que preveu és un increment del salari del voltant dels 600 euros mensuals d'aquí a 4 anys. Aquí inclouria aquest increment estatal. També la convocatòria de 5.000 càtedres per a professors de secundària en 2 anys i la contractació de poc més de 6.000 nous professionals vinculats a l'educació inclusiva, entre d'altres qüestions. Per tot plegat, el que fem és parlar amb Iolanda Segura, que és portaveu de la USTEC. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Iolanda, tenim la consulta en marxa fins al migdia. Havien votat el 42% del professorat. A vostès els sembla una participació més baixa de la que s'esperaven?
7: Home, sí, pensàvem que participaria molt més nombre de professorat. De fet, avui estem veient que hi ha molta gent que està votant, que és com, no?, que ho estan deixant pel darrer dia. Sí que és veritat que quan s'acumula un volum de gent molt gran, el codi de votació triga a arribar i això també està deixant a molta gent a l'espera. Però sí, la veritat és que amb tot el que hem arribat a fer i, no?, i l'expectació que ha tingut tot plegat i tota la mobilització i això, pensàvem, pues, que, bueno, que hi hauria a hores d'ara un percentatge de votació més gran. Però bé, això serà el que sigui i, per tant, amb aquesta, el resultat igualment serà vàlid.
6: Fa la sensació que el col·lectiu que rebutja de moment aquest preacord és un col·lectiu que està molt mobilitzat. L'hem vist principalment aquests darrers dies en les vagues que altres sindicats han mantingut. Els preocupa que el col·lectiu del sí o, per exemple, els indecisos no estiguin votant en aquests moments?
7: Sí, segurament els indecisos són els que s'ho estan deixant a darrera hora perquè també jo penso que amb molt de seny primer han volgut informar-se bé. No han fet un vot reactiu, sinó que s'han esperat primer a veure doncs, quin és el contingut de tot plegat, quines raons hi ha pel sí, quines pel no, i en tot cas doncs, valorar en quin sentit han de fer el seu vot. Això també està bé. Per això també, en el fons, vam deixar doncs, uns quants dies perquè la cosa és prou complexa com perquè obligar la gent a votar ràpid sense aquesta possibilitat. A més, també en molts centres s'han fet debats no? i han parlat dels pros i dels contres i això doncs, ha fet també decantar el sentit del vot de cadascú. Així que bueno, esperem que avui doncs, la cosa augmenti una mica més i tothom doncs, pugui votar, almenys els que tenen clar que han de votar i participar d'aquest procés d'elecció.
6: Uh-huh. Ho dèiem ara fa uns moments, fins ara al migdia havien votat un 42% dels poc més de 90.000 professionals que hi estan cridats. Vostès han establert algun mínim de participació perquè aquest resultat de la consulta sigui vinculant?
7: No hem establert un mínim, però, per exemple, si ara ja han participat unes 42.000 persones, ja és el mateix nombre de participació que hi va haver a la consulta de l'acord del mes de març. I pensem que augmentarà aquest nombre, no? Per tant, ja serà un nombre de persones que han votat superior al de les hores. La veritat és que a nivell de consultes, si mirem l'històric que tenim de les consultes que han fet aquest any, segurament avui serà la consulta amb més nombre de participants de les que han impulsat.
6: La USTEC va firmar el preacord amb el departament. Vostès han fet al llarg d'aquesta setmana campanya demanant el sí a la consulta. Si surt que no, que els docents rebutgen aquest preacord, què faran?
7: Bé, doncs posar-nos a disposició el col·lectiu i impulsar doncs, les mobilitzacions que facin falta per millorar aquest acord, perquè entenem que si surt que no és perquè el col·lectiu doncs, ens trasllada que no estan conformes i que necessiten doncs, anar més enllà i que, per tant, doncs, està disposat doncs, a participar en noves jornades de mobilització que haurien de ser doncs, molt més contundents que les que hem dut fins ara per poder anar més enllà no?, en aquest acord. I per tant nosaltres ja vam anunciar que per nosaltres la fórmula seria ja convocar la vaga indefinida perquè creiem que seria la traca final que podria doncs, possibilitar doncs, que l'administració reaccionés. Ens en podem anar a un escenari de que si no és així, doncs que això acabem el curs, ens n'anem al curs que ve i clar, tornar a mobilitzar, no? Ens n'anem a la casella zero, per dir-ho d'alguna manera, bueno, zero ben bé no, però allà on estàvem amb l'acord de març, i tornar a iniciar doncs, un nou procés mobilitzador per intentar anar més enllà dels marges d'aquest acord serà molt, molt complicat.
6: Mm-hmm. Abans de preguntar-li sobre això mateix que acaba de comentar, entenc que ja podem donar per fet aquesta qüestió, si vostès ho poguessin confirmar, que hi ha una possible... que la previsió que hi hagi una vaga indefinida, si demà surt que no aquest preacord, aquesta consulta, és una cosa ja que hem de donar per feta.
7: No, perquè nosaltres és la nostra proposta, no? El que creiem que seria més coherent, no? Si tu dius que no, doncs estàs disposat doncs ja anar a cremar-ho tot per intentar arrencar un millor acord abans que s'acabi el curs. I per tant, la nostra proposta és aquesta, però clar, l'haurem de consensuar les assemblees, el col·lectiu també ens ha de traslladar si està disposat a dur a terme, no? A participar en aquesta mesura contundent i també doncs, consensuarà amb la resta d'organitzacions sindicals.
6: Vostè deia que caldria veure què passa amb aquesta inversió que, com a mínim, s'ha pactat fins ara. Comissions Obreres aquest migdia demanava al govern que, independentment del resultat, no retirés la inversió pactada fins ara. Els fa patir que un no demà pugui fer que aquesta inversió quedi en entredit?
7: Home, si tu, després de tot un procés negociador de mobilitzacions, no, que és el que ha possibilitat, doncs, que arribem on estem, li dius que no a aquests guanys, no? Si col·lectivament es diu que no a aquests guanys que hem hagut d'arrencar de l'administració, doncs, bueno, amb totes aquestes mobilitzacions que portem des del mes de març, doncs clar, l'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, no? Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, pues, oita, te les estalvies. I pressupostàriament això, pues, no has de fer aquest esforç. La veritat, seria bastant lògic, no?, que això passés. No crec que, tot i que el col·lectiu digui que no, l'administració igualment ho implementi. Si el col·lectiu està dient que no ho vol, pues, dubtem que l'administració ho vulgui tirar endavant, la veritat.
6: I una última qüestió, senyora Segura. Si surt el no, la vostè que es plantejaria fer canvis de lideratge en tot el sindicat?
7: Home, quan va sortir el no a la consulta del mes de març, que és veritat que la vam impulsar nosaltres, però el col·lectiu va dir que no, jo no vaig veure que els líders de Comissions i UGT es proposessin dimitir, no? Llavors, doncs, bueno, nosaltres al final exercim unes responsabilitats en el sindicat i això va independentment d'uns resultats d'una consulta o no? Vull dir que al final nosaltres treballem pel sindicat i tenim moltes altres persones al sindicat responsables que no són persones visibles però que tenen el mateix grau d'importància que nosaltres dintre doncs, del sindicat. Nosaltres les decisions les prenem en uns òrgans de direcció, dels quals nosaltres en formem part. L'únic que, doncs, el meu company i jo som, jo sóc la veu, diguéssim, del sindicat que mediàtica i, per tant, doncs, sóc la veu més visible, la cara més visible, i els que m'han anat a negociar, doncs, també. Però no vol dir que siguem els responsables de res en aquest moment. Hem fet un treball col·lectiu conjunt i les decisions també les hem pres conjuntament.
6: Doncs hem parlat amb Iolanda Segura, que és portaveu del sindicat majoritari USTEC. Moltes gràcies per haver-nos atès aquí a 3CAT Info.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Moltes gràcies, Maria. Bona tarda.
6: Bona tarda.

0: És un quart i mig de 5 de la tarda. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, dona per fet que el català estarà present a la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua i sembla que hi ha una bona sintonia amb l'entorn del papa Lleó XIV, tot i que l'última paraula la tindrà el Vaticà.
1: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
0: Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba la presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, avui la xarxa d'entitats cristianes ha demanat més presència significativa i no testimonial del català. D'altra banda, Òmnium, l'Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han entregat una carta al pare abat de Montserrat perquè la faci arribar al papa, on li demanen que prioritzi el català. I destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalanes. Ramon Espadaler ho ha dit en el programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el pontífex d'aquí una setmana. Des de Brians, el director de la presó, Jordi Pons, detallava l'acte.
2: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs, ja sortia a fer la missa.
0: L'Audiència de València avala que Carlos Mazón sigui part en la causa que investiga les responsabilitats penals per la dana del 29 d'octubre, on van morir 230 persones. L'Audiència, en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, dona la raó a l'expresident i considera que, tot i que no està imputat, pot personar-se. País Valencià, Pepa Ferrer.
3: L'Audiència considera que la investigació continua oberta, es continuen practicant diligències i podrien donar lloc a una futura imputació. Negar-li la personació limitaria greument el dret de defensa a Carlos Mazón. Mazón no acudirà als jutjats com volia la jutgessa de Catarroja, sense advocat i obligat a dir la veritat, és a dir, com a testimoni. Anirà com a part en la causa, amb accés a totes les diligències i podent interposar recursos contra aquestes, com ja ha avançat el seu advocat.
0: I la jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons avança el País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill, Jonathan Andic. La jutge Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut la psicòloga en els fets. Es tractaria, segons el País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria, on la jutge justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressava que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons la jutge, el pare del fet va acceptar fer l'excursió com a acte de reconciliació. El mes de maig s'ha tancat amb 101 morts associades a la calor a Espanya, una xifra rècord que ha convertit aquest mes en el més letal per les altes temperatures dels últims 21 anys. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que avui ha presentat la ministra Mònica García.
4: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
0: El mes de maig els termòmetres s'han situat entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal. La majoria de morts per calor són dones grans de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals, és a dir, el País Basc, Astúries i Galícia. Seguim parlant de salut. Mínim històric de fumadors a Catalunya. Per primer cop representen el 20,6% de la població el 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millores, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Tot i que és el percentatge més baix respecte dels últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen més addiccions al tabac. Malgrat que el tabaquisme entre els joves ha baixat a la meitat els últims anys, preocupa el Departament de Salut la franja de 14 a 18 anys i l'ús de vapers que s'ha disparat. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
5: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
0: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. I en clau cultural, The Cure, The XXX, Niqab o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Ens ho explica en Marc Ruiz.
6: Amb les soles una mica i després m'agafes fort la cintura preferida o la nena del teu cor.
7: La coreògrafa i cantant catalana Wineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen Spoken Word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batguial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex o els històrics del so industrial Einsturzende Neubauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Niqab i que et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, DXX, Wineta o Yard Act, entre d'altres.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Anna. El Joventut visita a les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. El tècnic de la penya, Dani Miret, demana no perdre la identitat de l'equip.
9: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
8: Aquest duel entre el Baskonia i el Joventut el podreu seguir al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Barça pot aconseguir demà la classificació per la semifinal si derrota el Camp de Múrcia al segon partit de quarts de final.
10: 3CAT Info.
8: L'Eurocup masculina, també de bàsquet, podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. Les dues parts, club i Eurolliga, estan acostant posicions per participar en una segona competició europea que estarà reforçada amb llicències multianuals de 3 anys. En futbol, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós de demà passat a La Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial que comença dijous. Un d'aquests 9 catalans, el blaugrana Lamine Yamal, encara s'ha entrenat avui al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà llest per al debut del combinat espanyol al Mundial el dia 15 de juny contra Cap Verd a Atlanta.
11: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
8: Abans del debut al Mundial, la selecció espanyola jugarà un altre amistós. Serà a Mèxic i contra el Perú. Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat, format, entre d'altres, per Andrea Fuentes i Jennifer Pareja, considera que Messi és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, amb un impacte esportiu excepcional i sent un model de superació perquè va patir un problema de creixement a la infantesa. El jurat també el veu com un referent global per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu i també destaca en la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi. Cada Premi Princesa d'Astúries està dotat amb una escultura de Joan Miró, símbol representatiu del guardó, i un premi en metàl·lic de 50.000 euros. El lliurament dels Premis Princesa d'Astúries es farà el mes d'octubre. A tot això, l'exentrenador del Girona, Mitchell Sánchez, valora la seva incorporació com a tècnic de l'Ajax d'Amsterdam per les dues pròximes temporades.
12: I think that the best,
13: el millor de Jordi és que Jordi confia en el meu discurs.
12: A people that he transmit and during this speech.
8: A l'equip neerlandès hi ha l'ex blaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu. També en futbol, Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més. La tècnica de Castelló de la Plana començarà la seva tercera temporada dirigint l'equip blanquiblau a la Lliga F.
10: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: En waterpolo, avui hi ha el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina a la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep a 2:15 el Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. Cris Noguer és jugadora del Barceloneta.

0: quarts de cinc. Fins ara us hem destacat que la Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. I queden menys de 24 hores per saber si els docents donen llum verda al preacord pactat amb Educació o no. I de moment han votat menys de la meitat dels professors i mestres. A l'espera dels resultats, Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, avisa que si guanya el no es podran perdre els 700 milions d'euros aconseguits a les negociacions de les darreres setmanes i que s'han sumat els 2.000 que es van acordar al març amb Comissions Obreres i la UGT. N'acaba de parlar a 3Cat Info. I a partir d'ara també us explicarem que el judici del germà de Pedro Sánchez, Luco, sosté que se li va crear una plaça a mida com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. També assegura que va ser per una decisió política de Miguel Ángel Gallardo, l'exlíder socialista a Extremadura i en aquell moment president de la Diputació de Badajoz. Brussel·les recomana a Espanya limitar les exempcions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat i la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants i hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que contribueix poc a l'hora de redistribuir la riquesa. I un mort i una seixantena de ferits en un atac de l'Iran contra l'aeroport de Kuwait, que ha obligat a suspendre vols. Els Estats Units han bombardejat objectius de Teheran i la tensió puja al golf, mentre que Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears.
1: Esports.
2: El Joventut visita a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB. El Barça, per la seva banda, podria classificar-se demà per les semifinals si derrota el Lucan de Murcia al Palau Blaugrana. I el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra el Cap Verd el 15 de juny a Atlanta.
0: I pel que fa al temps, ens espera una tarda molt estable arreu del país. El temps serà assolellat amb algunes teranyines de núvols prims. Al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona hi haurà molts núvols, del tot inofensius. L'ambient serà una mica més càlid, però les màximes no passaran dels 32 graus. Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda. La Guàrdia Civil assegura que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Segons els investigadors, la trama la dirigia Santos Cerdán i l'executava Leire Díaz, que va cobrar del PSOE per les maniobres contra jutges, fiscals i policies. El sumari, al que ha tingut accés 3Cat, revela intents de maniobra contra el jutge Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia. Madrid. Paula Brujats.
3: Els informes policials aporten converses de WhatsApp entre Leire Díaz i altres implicats a la trama on coordinen maniobres per desacreditar, per exemple, la jutgessa que investiga el germà de Pedro Sánchez. Revelen també una suposada reunió de Leire Díaz a la Fiscalia General de l'Estat per buscar draps bruts de fiscals anticorrupció i per aconseguir un pacte amb l'excomissari Villarejo i l'ex número 2 d'Interior amb el PP per atacar el jutge Manuel Marchena i aconseguir que apliqués la llei d'amnistia. En algunes d'aquestes converses, Leire Díaz escriu que la seva prioritat en tot això és el president, en referència a Pedro Sánchez, i que ell l'adorarà si ho aconsegueix. La policia diu que era una organització criminal que es va crear l'abril del 2024 i l'objectiu de la trama era protegir els interessos de Pedro Sánchez. Situen Santos Cerdán com l'ideòleg de la trama, el que la dirigia, i les operacions per intentar subornar fiscals, policies o jutges les coordinava i les executava Leire Díaz amb l'ajuda d'empresaris com Pérez Dolcet o advocats com Jacobo Teijelo. Aquest és el relat que fa la Guàrdia Civil, que ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, i on afegeixen que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros per fer totes aquestes feines. La policia diu que els diners van sortir del Partit Socialista i que se li van pagar a Díaz a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, també imputat en aquest cas. A casa seva, la Guàrdia Civil hi va trobar la setmana passada 20.000 euros en efectiu, que de moment se'n desconeix l'origen.
0: Les primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb el president espanyol Pedro Sánchez de Barcelona en la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, Sánchez ha volgut

0: demostrar que vol exhaurir la legislatura tot i les investigacions judicials i ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Palau de Congressos, Raül Flores.
1: Sánchez intenta remar contracorrent de les investigacions judicials obertes i ha volgut demostrar a l'empresariat català que queda legislatura. Per això, aquesta mateixa setmana vol activar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat, que, si prosperen, serien els primers de la legislatura.
2: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: La prova de foc, però, la tindrà quan els comptes arribin al Congrés, on toparà amb socis com Junts i veurem si també el PNB, que donen la legislatura ja per acabada. Conscient de la seva debilitat, Sánchez ha reivindicat des del Cercle d'Economia els acords amb Esquerra i també amb Junts.
2: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas.
1: I mentre Feijóo intenta arrossegar Junts i el PNB a una moció de censura, Sánchez li etziba que ha canviat de posició.
2: Aunque parezca que no, en el debate sobre la moción de censura, no sé si lo ha hecho premeditada o equivocadamente el señor Feijóo, pero nos ha dado la razón. Cuando se dice hay que hablar de cosas serias, eso es serio, porque es un cambio. Y a mí me parece que es un cambio para bien.
1: Sánchez també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol en marxa ja l'any vinent en un intent de demostrar davant dels empresaris que pot connectar millor amb ells que no pas el PP.
0: I el judici del germà de Pedro Sánchez, Luco, sosté que se li va crear una plaça a mida com a coordinador dels conservatoris de Badajoz i assegura que va ser per una decisió política de Miguel Ángel Gallardo, l'exlíder socialista a Extremadura i que en aquell moment era el president de la Diputació de Badajoz. Des de Madrid, Tania Tàpia.
3: És la tesi que defensa el tinent coronel Antonio Bala, responsable de la UCO i que va fer els atestats principals de la causa. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça, diu, no n'és de l'àrea de cultura, de la que orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit des de més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat a la causa.
4: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
3: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procediment. El tinent coronel ha destacat un altre indici i és el fet que el germà de Pedro Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics. Els va dir que feia temps que buscava pis a Badajoz i no en trobava i que es traslladaria allà uns quants mesos. La consulta la va fer abans de l'entrevista, a través de la qual va aconseguir la plaça.
4: Esa seguridad que muestra tanto en la redacción como en el tema ya material de buscar alojamiento, pues también nos parece llamativo.
3: La jornada d'avui està destinada als últims testimonis. Està previst que demà arrenquin ja els interrogatoris dels 11 acusats. El primer serà Gallardo i seguidament el germà de Pedro Sánchez, que sempre ho ha negat tot. David Sánchez ha sostingut que va trobar la plaça per internet.
0: Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, avisa que si guanya el no es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits a les negociacions de les darreres setmanes i que s'han sumat els 2.000 que van acordar el març amb Comissions Obreres i la UGT. Són declaracions a 3Cat Info.
5: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, no? Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs pues, oita, te les estalvies.
0: La portaveu de l'USTEC ha reconegut que estan preocupats per la baixa participació de moment i han votat menys de la meitat dels docents i defensa que s'hauran d'impulsar mobilitzacions més contundents per intentar millorar la proposta del departament. Això sí, l'última paraula la tindrà el col·lectiu. Tot i això, descarta deixar el seu càrrec, sigui quin sigui el resultat de la consulta. Per la seva banda, un altre dels col·lectius signants del preacord, Comissions Obreres, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Esther Vilà és portaveu de Comissions Obreres.
6: Nosaltres, doncs, en la Comissió de Desplegament i Seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: També detallen que tant les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva en 4 anys com el retorn dels sexenis, l'endarreriment de sous que van deixar de cobrar durant la crisi del 2010 i que es van tancar en aquesta negociació, estan garantits tant si prospera l'acord com si no. Canviem de tema. Brussel·les recomana a Espanya limitar les exempcions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat, i la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants i hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que contribueix poc a l'hora de redistribuir la riquesa. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires.
7: L'Estat espanyol deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total, són uns 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, apunten els experts de la comissió. Consideren que Madrid treu poc suc a l'IVA i també als impostos mediambientals. En canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada. En matèria social, Brussel·les recomana a Espanya que reequilibri la despesa pública entre generacions per reorientar-la cap als més joves. Fonts comunitàries recorden que l'Estat gasta molt en pensions i que els jubilats acumulen el doble de renda que els joves. Amb tot, avui la Comissió Europea també ha donat una bona notícia als estats. Els ha permès gastar més diners del previst per afrontar la crisi energètica, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya. Això sí, aquí el govern espanyol no es podrà deduir el que li ha costat pagar els descomptes del preu de la benzina, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures verdes que fomentin la transició ecològica.
0: Poc més de 3 minuts i seran 4:45 de la tarda. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat avui nous atacs enmig de l'estancament de les converses de pau. El règim de Teheran ha llançat drons contra l'aeroport internacional de Kuwait, que han fet un mort i una seixantena de ferits, i ha obligat a tancar durant hores les instal·lacions. L'Iran també ha disparat drons contra Bahrain. La tensió puja al golf, que també amb el bombardeig per part dels Estats Units contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iraniana en una illa del país. No hi ha progressos en les negociacions entre Washington i Teheran, tot i que Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears. El president dels Estats Units també ha assegurat que li agradaria trobar-se amb el líder suprem de l'Iran. Trump també s'ha referit a la controvertida trucada d'ahir amb Netanyahu, ha admès que li va traslladar preocupació al primer ministre israelià, alias Bibi, per la seva ofensiva al Líban. Són declaracions en un podcast d'Alta tabloide conservador New York Post.
8: No vull dir que estigués enfadat. Em va pertorbar una mica la seva constant batalla amb el Líban. En algun moment vaig dir, Bibi, hem d'aturar això, ho hem d'aturar. Però tinc una relació molt bona, ens ha anat bé, molt bé junts. Hem treballat molt bé junts. Bibi m'agrada molt.
0: Israel ha continuat bombardejant avui el sud del Líban amb almenys 6 morts a la localitat de Tir. I Ucraïna ha atacat Sant Petersburg el dia en què s'inaugura el Fòrum Econòmic Internacional, el més important de Rússia, per atraure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons en les últimes 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev i que avui han tingut una rèplica amb 3 morts a l'est, i Putin no assistirà a l'esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat amb la ciutat plena de fum de les explosions. Des de Moscou, Cristina Solias.
9: Zelensky ha volgut esgarrar Putin la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al Fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja ha promès represàlies.
10: Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general, puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
9: Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
0: Arribem, doncs, a 4:45 de la tarda. Obrim l'àrea de servei explicant-vos que hi ha hagut un pas endavant perquè els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arribin als 350 km per hora i el temps de viatge s'escurci a menys de 2 hores. El Ministeri de Transports ha adjudicat per 112 milions subministrant les travesses d'aquestes prestacions, les anomenades aerotravesses, perquè permeten augmentar la velocitat dels trens dels 300 als 350 km per hora sense que salti el balast de la via. Sapiguem ara com està el trànsit. Saludem la Mariluz García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Una única incidència ara mateix, la G550 tallada a Arbúcies en tots dos sentits a causa d'un accident. S'hi fan desviaments senyalitzats. A l'àrea de Barcelona ja comencen les cues habituals d'hora punta. N'hi ha la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord, en direcció Girona. Compte, perquè aquí hi ha alguna possible incidència. I al lateral, la B-30 a Torans, a Barberà del Vallès, en sentit sud, a Bellaterra, direcció nord. Cues també a l'altre extrem de Barcelona, a l'autopista B23, entre Molins de Rei i el Papiol, en direcció a l'enllaç amb l'AP7. Autovia 2, a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida. La mateixa B23, entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. I a les rondes de Barcelona, cua a la ronda de dalt, entre Esplugues i Pedralbes, també de Sant Gervasi a Vallcarca, i d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i entre el Nus de Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat. Ronda litoral, amb aturades entre zona Franca i Montjuïc, a l'altura del port, a la Barceloneta de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. El transport públic, els trens de l'R8 a Rodalia, circulen amb retards per una incidència a l'infraestructura resolta fa poca estona, mentre que l'R2 Nord i R11 també arrosseguen retards a causa d'un robatori de coure entre Granollers Centre i Mollet Sant Fosc, que aquest matí ha provocat una incidència a les instal·lacions també ja resolta. Més informació al punt de les 5.
0: Gràcies, Mariluz.
11: Bona tarda.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
12: Avui tenim un dia molt tranquil. Ho hem notat al matí amb un ampli domini del sol i el sol també ens acompanyarà a gran part del país durant la tarda. Avui, de fet, no s'espera que creixin grans nuvolades al Pirineu. Sí que n'han aparegut cap a l'interior de les comarques de Girona i cap al Pirineu Oriental, però avui no tenen prou energia per créixer i deixar ruixats. Avui estarem lliure de ruixats després de les pluges que ahir, per exemple, a Sant Pau de Segúries van deixar 54 litres en aquest sector del Ripollès. Avui, com dèiem, no s'esperen precipitacions. Una tarda sol d'una tarda molt suau pel que fa fins i tot a la temperatura, unes màximes que les més altes del dia no passaran de la xifra dels 32 graus. Fins a primera hora de la tarda, la temperatura més alta la marcava Benissanet amb gairebé 31 graus de temperatura màxima, res a veure amb les calorades que vàrem tenir a finals del mes de maig. Però s'esperen canvis, canvis importants. A partir de demà al migdia arriba una glopada d'aire fred, arribarà una línia d'inestabilitat que demà a la tarda ja deixarà pluges a primera hora de la tarda cap a la Vall d'Aran i escombrarà tota la meitat nord del país durant la tarda. Unes pluges que poden ser intenses al Ripollès, al Berguedà, a Osona, punts de la Catalunya central, i que de cara al vespre pot arribar a la ciutat de Barcelona i de cara al vespre nit fins i tot a les comarques de Girona. Aquesta escombrada de les precipitacions, com dèiem, podran ser localment intenses o molt intenses a les comarques de Barcelona i de Girona, preferentment amb tempesta i fins i tot també amb calamitat. La marxa. Demà, les temperatures similars a les d'avui, les més altes cap a Ponent i les Terres de l'Ebre també fregant la xifra dels 32 graus. En canvi, al nord del país baixaran. Per exemple, Viella no passarà dels 21 graus.
0: Al Catalunya al dia, parlem de tu. I de tu, i de tu. Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
13: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
0: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
14: 170.000 turistes.
15: El projecte ha reduït dimensions.
16: Dins de l'Aldea Amposta de Tortosa.
0: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
17: Fail, it should remain below 1.5.
14: A 3Cat Info.
15: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
14: Insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
14: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
14: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
19: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
8: Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor, en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les Primeres Nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn, no inverteix prou en infraestructures sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Bellan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
20: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
8: Bellan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau, malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
21: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que s'aprofiten de nosaltres.
8: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista a Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
21: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment. Canada,
8: my homeland, is where my heart belongs. Votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxon.
21: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
8: Aquesta indefinició definició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova a la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà, segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Bellan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
20: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta. Hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
8: Les enquestes, Alberta, sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
19: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva.
1: Dimecres, Quanta guerra. L'àvia de Nando Jovany.
2: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
22: No en sabem gaire res, eh?
23: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front.
22: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort. Tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
1: Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
24: Bona tarda, Anna. El Joventut visita a les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB. El tècnic de la penya, Dani Miret, és conscient del potencial del rival.
25: Fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
24: Aquest duel entre el Baskonia i el Joventut el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio, a l'antena digital de l'emissora i a la plataforma 3CAT. El Barça, per la seva banda, pot aconseguir demà la classificació per a les semifinals si derrota l'UQAM de Múrcia al segon partit de quarts de final.
0: 3CAT Info.
24: L'Eurocup masculina, també de bàsquet, podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. Les dues parts, club i Eurolliga, estan acostant posicions per participar en una segona competició europea que estarà reforçada amb llicències multianuals de 3 anys.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
24: La selecció espanyola de futbol, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós de demà passat a La Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que comença dijous. Un d'aquests 9 catalans, el blaugrana Lamine Yamal, encara s'ha entrenat avui al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que serà llest per al debut del combinat espanyol al Mundial el dia 15 de juny contra Cap Verd a Atlanta.
26: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
24: Abans del debut al Mundial, la selecció espanyola jugarà un altre amistós, serà Mèxic contra el Perú. I Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat, format, entre d'altres, per Andrea Fuentes i Jennifer Pareja, considera que Messi és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, amb un impacte esportiu excepcional i sent un model de superació perquè va patir un problema de creixement a la infantesa. El jurat també el veu com un referent global per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. També destaquen la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi.
0: 3CAT Info.
24: També en futbol, Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més.
27: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
24: La tècnica de Castelló de la Plana començarà així la seva tercera temporada dirigint l'equip blanquiblau a la Lliga F. En waterpolo, avui el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep a 2:15 el Catalunya, que té 5 gols de renda del partit d'anada. Javi Belmonte és el tècnic de l'equip graciank.
3: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina de Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
24: D'altra banda, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les 6 últimes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros avui es completa en els quarts de final, amb la derrota de la número 1 del món, la bielorussa Arina Sabalenka davant la russa Schneider per 2-1. A les semifinals, Schneider jugarà contra la polonesa Chwalinska, que ha superat la russa Kalinskaya per 7-6 i 6-3. L'altra semifinal la disputaran Kostiuk i Mirra Andreeva. I el quadre masculí avui quedarà definit a segona semifinal. Sortirà de les eliminatòries Ojala Sinkovoli i Berrettini Arnaldi.
4: 3CAT Info.
19: Bona tarda, són les 5. I d'entrada, el primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
5: Destaquem les cues a l'AP7 de Bellaterra, Santa Perpètua de Mogoda, en direcció Girona, per alguna possible incidència. La G550 tallada a Arbúcies per un accident, si fan desviaments. I els trens a l'R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies arrosseguen retards per diverses incidències ja resoltes.
19: I titulars d'aquesta hora, la Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i de Pedro Sánchez. El sumari, de més de 700 pàgines, situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. El sindicat majoritari, l'USTEC, avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions amb el Departament d'Educació. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. L'Audiència de València dona la raó a l'expresident Carlos Mazón i permet que es personi en la causa per la Dana. La decisió tomba el criteri de la jutgessa que investiga el cas i que l'havia citat com a testimoni. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al matí de Catalunya Ràdio la predisposició del Vaticà per utilitzar el català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Els col·lectius laics, contraris a la visita del Papa, faran una concentració dimarts que ve al Born de Barcelona en contra dels privilegis que encara dona l'estat confessional a Barcelona. Mínim històric de consumidors de tabac, el 20,6% de la població catalana fuma. El Departament de Salut alerta que, malgrat això, preocupen els joves d'entre 18 i 24 anys perquè s'ha més que duplicat l'ús dels vapers entre aquests nois i noies. La coreògrafa i cantant catalana Wineta donarà aquesta tarda el tret de sortida del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Kinap o Doja Cat.
4: Esports.
24: El Joventut visita a les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB. El Barça, per la seva banda, podria classificar-se demà per la semifinal si derrota el Camp de Murcia al Palau Blaugrana. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi està triat Premi Princeses d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
19: I pel que fa al temps, tarda molt estable arreu del país. El temps serà assolellat amb algunes teranyines amb núvols prims. Al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona hi haurà alguns núvols del tot inofensius. L'ambient serà una mica càlid, però les màximes no passaran dels 32 graus.
6: 3CAT Info.
7: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: La Guàrdia Civil assegura que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Els investigadors situen Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díaz com els coordinadors de les maniobres contra jutges, fiscals i policies. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT, revela intents per desacreditar el jutge Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
9: Els informes policials aporten converses de WhatsApp entre Leire Díaz i altres implicats a la trama on coordinen maniobres per desacreditar, per exemple, la jutgessa que investiga el germà de Pedro Sánchez. Revelen també una suposada reunió de Leire Díaz a la Fiscalia General de l'Estat per buscar draps bruts de fiscals anticorrupció i per aconseguir un pacte amb l'excomissari Villarejo i l'exnúmero 2 d'Interior amb el PP per atacar el jutge Manuel Marchena i aconseguir que apliqués la llei d'amnistia. En algunes d'aquestes converses, Leire Díaz escriu que la seva prioritat en tot això és el president, en referència a Pedro Sánchez, i que ell l'adorarà si ho aconsegueix. La policia diu que era una organització criminal que es va crear l'abril del 2024 i l'objectiu de la trama era protegir els interessos de Pedro Sánchez. Situen Santos Cerdán com l'ideòleg de la trama, el que la dirigia, i les operacions per intentar subornar fiscals, policies o jutges les coordinava i les executava Leire Díaz amb l'ajuda d'empresaris com Pérez Dolcet o advocats com Jacobo Teijelo. Aquest és el relat que fa la Guàrdia Civil, que ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, i on afegeixen que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros per fer totes aquestes feines. La policia diu que els diners van sortir del Partit Socialista i que se li van pagar a Díaz a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, també imputat en aquest cas. A casa seva, la Guàrdia Civil hi va trobar la setmana passada 20.000 euros en efectiu, que de moment se'n desconeix l'origen.
7: A tot això, Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijó hagi reconegut finalment a Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Falten poc més de 24 hores perquè demà al migdia acabi la consulta sobre el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris i ja ha votat gairebé el 40% dels docents que han de decidir si accepten aquest acord o bé si continuen les vagues. Avui a Tarragona i a les Terres de l'Ebre hi ha una nova jornada de protestes, ja que sindicats com la CGT o la Intersindical de moment no les han desconvocat. El preacord a què van arribar el Sindicat de Professors de Secundària i la USTEC, que són els dos sindicats majoritaris del sector, recordem que preveu un increment dels salaris al voltant dels 600 euros mensuals d'aquí a 4 anys, també la convocatòria de 5.000 càtedres per a professors de secundària en 2 anys i la contractació de poc més de 6.000 nous professionals vinculats a l'educació inclusiva. Pel que fa a les ràtios, no hi ha hagut canvis des de l'acord al març amb Comissions Obreres i la UGT. A l'ESO, a partir del curs vinent, es passaria progressivament dels 30 als 25 alumnes i a batxillerat dels 35 als 30. A infantil i primària se seguiria amb la reducció progressiva a 20 alumnes que ja s'està desplegant. Per parlar d'aquesta consulta i de què pot passar en funció de quin sigui el resultat, recordem que es pot votar fins demà al migdia, saludem aquesta hora a Laura Gené, que és secretària general de la Federació d'Educació de la CGT. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
7: I d'entrada, gràcies per atendre a 3CAT Info. Ara ho dèiem, tenim aquesta consulta en marxa fins al migdia. Havia votat al voltant del 42% del professorat. No sé com valoren aquesta participació, si és més baixa del que esperaven o quina previsió tenien.
10: Bé, celebrem la participació, igual que celebrem la participació de totes les plantilles a les assemblees i a les mobilitzacions. De fet, estem una mica més amunt a aquestes hores de la participació de les consultes del 9 de març. Per tant, doncs, esperem poder arribar a superar-la, com a mínim a igualar-la segurament.
7: Vostè pensa que una baixa participació podria afavorir el no?
10: No tenim per què. És a dir, a més, com que això ho està fent una empresa externa, que hem contractat doncs, els tres sindicats que que participem d'aquesta consulta. Tampoc sabem ara mateix quina és la tendència del vot. Han passat molt pocs dies, ha anat tot molt, molt ràpid. De divendres al vespre, dilluns ja començava la consulta. Nosaltres el que sí que estem rebent, doncs, tant a través de les nostres afiliades com les delegades que estan anant als centres, sí que estem rebent una forta participació cap al no, però clar, també és veritat que el nostre sindicat, no, que la CGT, estem molt posicionades en aquest no, i hem de ser conscients que ens falta una part de la visió ara mateix, no?
7: Mm-hmm. Ja per acabar amb la participació, però no sé si creuen o han establert un mínim de participació perquè el resultat sigui vinculant, o hi hagi la participació que hi hagi, es tirarà endavant amb el que surti.
10: Clar, nosaltres com a CGT el que farem serà, evidentment, doncs, valorar els resultats per decidir quina posició tenim finalment, i també el que estem fent és consultar amb els nostres serveis jurídics per saber quines implicacions té, tant en la participació o no de la comissió de seguiment i desplegament, i també del que implica la doctrina de pau social, no, la doctrina judicial de pau social, en el fet de signar o no signar aquest acord. Aquests són els dos grans leitmotivs que ens faran decidir, que ens ajudaran a decidir si finalment la CGT signem o si ens adherim o no a aquest preacord.
7: Uh-huh. Ara ho dèiem, que la CGT no va firmar aquest preacord, per tant demana el no a aquesta consulta. En cas que surti el sí, què farien?
10: Bé, queden moltíssimes coses fora d'aquest preacord, que s'hauran de seguir treballant i que s'hauran de seguir reivindicant i lluitant. A més, doncs, tenim una llei d'educació a Catalunya que marca un mínim, no, d'inversió en educació pública no universitària, en aquest cas, que és el 6% del producte interior brut. No s'està donant, per tant, sigui com sigui, i això és algo que també estem parlant amb la resta del sindicat, sigui com sigui, les mobilitzacions hauran de seguir, perquè han quedat moltes coses fora, i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front, no? Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig. Per tant, bé, nosaltres el que considerem és que al final que s'assigni aquest preacord, que surti un sí, el que considerem és que és tancar en fals aquest conflicte, no només laboral, sinó també social.
7: Uh-huh. I en cas que surti que no, vostès quines mesures de protesta proposarien?
10: Bé, doncs seguir al carrer, seguir en vagues, seguir, nosaltres, el nostre plantejament i la nostra proposta és seguir amb vagues puntuals, perquè quedaran només 15 dies lectius de curs, i per tant, doncs, seguir amb vagues puntuals que realment generin una efectivitat, i doncs donar espai a que les assemblees de centre, que ja estan consolidades i que ja estan treballant, puguin consolidar la seva organització, i donar espai també a poder parlar entre totes, no només entre els sindicats, sinó creiem que en aquest cas també hem de poder començar a parlar molt seriosament, no? I més assiduament amb la FAC, amb les associacions de famílies, per pensar entre totes com sortim d'aquest atzucac en el que ens estem trobant, amb un govern del PSC que no està escoltant realment quin és el problema, no? Sembla que el govern està enrocat en que el problema és salarial, i no és salarial, és que falten mans per la complexitat que ens estem trobant a les aules, i això és sobretot el que necessitem.
7: De seguida li pregunto què demanen vostès per poder donar un sí al Departament d'Educació, però abans només per matisar-ho. Llavors entenc que vostès descartarien una vaga indefinida, almenys aquest curs, i apostarien per fer vagues puntuals i per reorganitzar-se una mica de cara al proper curs?
10: Totalment. És a dir, bueno, l'Assemblea Educativa de Catalunya ho va estar parlant aquest passat dissabte. Les assemblees no estan veient anar cap a una vaga indefinida. No tindria cap mena de sentit que des dels sindicats cridéssim a una vaga indefinida quan la gent que s'està mobilitzant no la veu. No ens arriscarem a que aquest cicle de vagues històric que estem vivint acabi desinflant-se per una mala decisió de lideratge dels sindicats.
7: Llavors, el que li deia, punts clau que demanen com a sindicat des de la CGT per donar un sí a educació.
11: Doncs mira, comencem pels salaris i així ens ho traiem ràpid de sobre, la clàusula de garantia salarial. No podem seguir perdent poder adquisitiu. Per altra banda, les ràtios que es plantegen en l'acord han de ser més baixes i s'han d'aplicar de manera més ràpida. Després, el que tenim també és tota aquesta complexitat de la que parlava de les aules, no? És a dir, a les aules no només hi ha docents, i celebrem que sigui així, hi ha tot el personal del PAE, que també es va arribar a un acord que era absolutament insuficient. Sí que la part salarial doncs queda resolta, però hi ha tota una part de drets laborals, com la reducció d'hores lectives a partir dels 55 anys, per dir-ne una de tantes, que han quedat fora i que ens trobem amb que gent que està fent feines molt similars, tot i que diferents i necessàries, tenen menys drets que altres companyes de feina amb les que treballen colze a colze cada dia, i això no pot ser de cap manera. Per altra banda, ha d'haver la internalització de les vetlladores. Hi ha una figura del PAE, que és l'auxiliar d'educació especial, que ja existeix i que s'han d'internalitzar aquestes figures externalitzades directament via subrogació laboral, perquè no podem seguir amb que hi hagi fundacions privades que s'enriqueixin a partir del decret de la inclusiva, per una banda, i per l'altra perquè aquestes empreses el que fan és pensar en els seus beneficis i no pensen, no, en l'estructura, i les licitacions tampoc ho pensen. Ens reben vetlladores que arriben directament a l'escola sense saber quin alumne tenen, sense tenir hores de coordinació, sense tenir hores per avaluacions, i això està entorpint aquesta part de la inclusiva. I evidentment, doncs, també cal que replantegem molt profundament el decret de plantilles, direccions i autonomia de centres, perquè el que estem detectant és que estan generant molts assetjaments, estan generant moltíssimes baixes laborals per salut mental, i aquests decrets, des del nostre punt de vista, s'han de derogar. Sabem que el govern això no ho vol fer, però hem de trobar alguna manera de poder objectivar què és el que està passant i quines coses hem de canviar per millorar la situació a nivell de salut laboral.
7: Doncs queda dit, hem parlat amb Laura Jané, secretària general de la Federació d'Educació de la CGT. Estarem pendents demà a partir de les 12 de saber quin és el resultat d'aquesta consulta. Senyora Jané, gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info.
11: A vostès i gràcies per la feina. Bona tarda.
7: Bona tarda.
12: 3Cat Info. 3Cat Info.
7: Ara passa un minut d'un quart de sis de la tarda. Obrim l'àrea de servei de 3Cat Info. I la primera connexió és amb l'equip viari per saber com se circula a aquesta hora per les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs amb retencions a l'AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona, causa d'un vehicle avariat que està tallant un carril a la circulació, segons informen des de trànsit. A la mateixa AP7, també aturats més endavant, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en direcció Girona, i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Tarragona. En aquestes zones també ha afectat el lateral, la B30, amb retencions a Barberà, en sentit sud, a Bellaterra, direcció nord. A la resta, també pel que fa altres incidències, es manté tallada la G550 a l'altura d'Arbúcies per un accident, si fan desviaments ja senyalitzats. Queden cues també a la C17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud, C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en tots dos sentits, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. A l'altre extrem de Barcelona, els accessos des del sud, autopista B23 amb retencions al tram final entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. Autovia A2, a l'altura de Cornellà, en totes dues direccions. A les rondes, aturats a la ronda a dalt, entre Esplugues i Vallcar, que també d'Horta a Canyelles, sentit en Besòs. I també a l'altura de Pedralbes, direcció Llobregat i ronda litoral, entre Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. També hi ha cua a l'extrem sud sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de pràcticament Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada a la capital catalana. El transport públic, el tramvia de Barcelona, no circula entre les parades Verdaguer i Maresme de la línia T4 i entre Ciutadella i Can Jaume Andreu de les línies T5 i T6 del tram Besòs a causa d'un comboi avariat, mentre que Rodalies, els trens de l'R2 Nord, R8 i R11 circulen amb retards per diverses incidències ja resoltes. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
8: El temps.
7: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
14: Avui tenim un dia molt tranquil. Ho hem notat al matí amb un ampli domini del sol i el sol també ens acompanyarà a gran part del país durant la tarda. Avui, de fet, no s'espera que creixin grans nuvolades al Pirineu. Sí que n'han aparegut cap a l'interior de les comarques de Girona i cap al Pirineu Oriental, però avui no tenen prou energia per créixer i deixar ruixats. Avui estarem lliure de ruixats després de les pluges, que ahir, per exemple, a Sant Pol de Segúries es van deixar 54 litres en aquest sector del Ripollès. Avui, com dèiem, no s'esperen precipitacions. Una tarda assolellada, una tarda molt suau pel que fa fins i tot a la temperatura. Unes màximes que les més altes del dia no passaran de la xifra dels 32 graus. Fins a primera hora de la tarda, la temperatura més alta la marcava Benissanet amb gairebé 31 graus de temperatura màxima. Res a veure amb les calorades que varen tenir a finals del mes de maig. Però s'esperen canvis. Canvis importants. A partir de demà al migdia arriba una glopada d'aire fred, arribarà una línia d'inestabilitat que demà a la tarda ja deixarà pluges a primera hora de la tarda cap a la Vall d'Aran i escombrarà tota la meitat nord del país durant la tarda. Unes pluges que poden ser intenses al Ripollès, al Berguedà, a Osona, punts de la Catalunya central i que de cara al vespre pot arribar a la ciutat de Barcelona i de cara al vespre nit fins i tot a les comarques de Girona. Aquesta escombrada de les precipitacions, com dèiem, podran ser localment intenses o molt intenses a les comarques de Barcelona i de Girona, preferentment amb tempesta i fins i tot també amb calamar-se. Demà les temperatures similars a les d'avui, les més altes cap a Ponent i les Terres de l'Ebre també fregant la xifra dels 32 graus. En canvi, al nord del país baixaran. Per exemple, a Viella no passarà dels 21 graus.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
7: 10 minuts i seran 6:15 de la tarda. L'Audiència de València avala que Carlos Mazón sigui part en la causa que investiga les responsabilitats penals per la dana del 29 d'octubre, on van morir 230 persones. L'Audiència, en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, dona la raó a l'expresident i considera que, tot i que no està imputat, pot personar-se. País Valencià, Pepa Ferrer.
15: L'Audiència considera que la investigació continua oberta, es continuen practicant diligències i podrien donar lloc a una futura imputació. Negar-li la personació limitaria greument el dret de defensa a Carlos Mazón. Mazón no acudirà als jutjats com volia la jutgessa de Catarroja, sense advocat i obligat a dir la veritat, és a dir, com a testimoni. Anirà com a part en la causa, amb accés a totes les diligències i podent interposar recursos contra aquestes, com ja ha avançat el seu advocat.
7: I la calor del mes de maig ha matat un centenar de persones a tot l'estat espanyol, una xifra rècord en els 21 anys que es fa aquest recompte a Montse Poblet.
16: Amb 101 morts associades a la calor, el mes de maig s'ha convertit en el més letal per altes temperatures des que en tenim registres. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que avui ha presentat la ministra Mònica García.
17: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
16: Al mes de maig, els termòmetres s'han situat entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal. La majoria de morts per calor són dones grans de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals, al País Basc, Astúries i Galícia. A la presentació de les dades, la ministra de Sanitat ha fet una crida a les comunitats autònomes perquè accelerin la climatització dels centres educatius. García ha subratllat la necessitat d'evitar que els nens, un dels grups més vulnerables a la calor, hagin de suportar temperatures extremes a les classes. Des que es va començar el recompte diari de morts a l'Estat, ara fa 21 anys, se n'han registrat 27.564 per altes temperatures. El pitjor balanç és el del 2022, amb un total de 4.789 defuncions per calor, seguit de l'any passat, amb 3.832.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: De seguida arriben els esports, però abans us expliquem que The Cure, The XX, Kinap o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum de Barcelona i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural i hi actuaran Uineta, Yard Act, Guita Rica de la Fuente i Wet Leg. Ens ho explica el Marc Ruiz.
2: Amb les soles una mica i després m'agafes fort la cintura preferida o la nena del teu cor.
18: La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batguial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex o els històrics del so industrial Heinz Turzendeno i Bauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, The XX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Nikab i que et farà una programació especial als 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, The XX, Uineta o Yard Act, entre d'altres.
7: Cinc minuts i dos quarts de cinc.
1: Esports.
7: Esports fins a dos quarts de sis amb el Ricard Isidre. Bona tarda.
24: Bona tarda, Laia. El Joventut visita a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. El tècnic de la penya, Dani Miret, demana no perdre la identitat de l'equip.
20: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
24: Aquest enfrontament entre el Baskonia i el Joventut el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També avui, a partir de les 7, València-Bilbao. El Barça, per la seva banda, pot aconseguir demà la classificació per a les semifinals i derrota el Camp de Múrcia al segon partit de quarts de final.
1: 3CAT Info.
24: I també en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans la temporada vinent. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el bàsquet Girona ho té molt bé, molt encarat per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. Les dues parts, tant el club com l'Eurolliga, estan acostant posicions per participar en una segona competició europea que estaria reforçada amb llicències multianuals de 3 anys.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
24: En futbol, la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans convocats continua preparant el partit amistós de demà passat a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial que comença dijous de la setmana vinent. Un d'aquests 9 catalans, el blaugrana Lamine Yamal, encara s'ha entrenat avui al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que serà llest per al debut del combinat espanyol al Mundial el dia 15 de juny contra Cap Verd a Atlanta.
26: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
24: Abans del debut al Mundial, la selecció espanyola jugarà un altre amistós, serà a Mèxic contra el Perú. Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. En jurat, format entre d'altres per Andrea Fuentes i Jennifer Pareja, considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, amb un impacte esportiu excepcional i sent un model de superació, perquè va patir un problema de creixement a la infantesa. El jurat també el veu com un referent global per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. També destaquen la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi. Cada Premi Princesa d'Astúries està donat amb una escultura de Joan Miró i un premi metàl·lic de 50.000 euros. El lliurament dels Premis Princesa d'Astúries es farà el mes d'octubre. Afegir que Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més.
27: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
24: La tècnica de Castelló de la Plana començarà, per tant, la seva tercera temporada dirigint l'equip blanc i blau a la Lliga Femenina.
0: 3CAT Info.
24: En waterpolo, avui hi ha el partit de tornada a la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep a 8:15 el Natació Catalunya, que té 5 gols de renda del partit d'anada. Cris Nogué és jugadora de l'equip mariner.
3: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè em parlia de veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
24: D'altra banda, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les 6 últimes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros, avui es completen els quarts de final, ara mateix està jugant un al quadre masculí de partit de quarts, és l'Ogielacin Kovoli, domina el canadenc per un 7-0, 6-4 i 2-1 en el segon set. El vencedor d'aquesta eliminatòria jugarà contra el guanyador de l'eliminatòria entre Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi. Divendres, la primera semifinal, la jugaran l'alemany Alexander Zverev contra el txec Jakub Mensic. El quadre femení destacà la derrota de la número del món, la bielorussa Arina Sabalenka, davant la russa Schneider per 2-1. A les semifinals, Schneider jugarà contra la polonesa Chwalinska, que ha superat Kalinskaya també per 2-0. L'altra semifinal la disputaran Kostyuk i la russa Mirra Andreeva.

0: A més, a aquesta hora estem destacant que la Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Terdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. A tot això, Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut finalment a Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. I també estem destacant que el sindicat majoritari, l'USTEC, avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions amb el Departament d'Educació. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. I des d'ara i fins a les 6 de la tarda també us explicarem que hi ha hagut un mort i una seixantena de ferits en un atac de l'Iran contra l'aeroport de Kuwait que ha obligat a suspendre vols. Els Estats Units han bombardejat objectius de Teheran. La tensió, doncs, puja al golf mentre Donald Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears. I a Catalunya, mínim històric de consumidors de tabac. Ara fuma el 20% de la població catalana. El Departament de Salut alerta que, malgrat això, preocupen els joves d'entre 18 i 24 anys perquè s'ha més que ha duplicat l'ús dels vapers entre aquests nois i noies. I abans d'arribar a les 6 de la tarda també passarem per Berga, on ja s'han fet els primers passacarrers de la Patum. L'alcalde creu que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i fa una crida a mantenir l'esperit de convivència d'aquesta festa. I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Mira, d'una banda, que el Joventut visita avui a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB, i que en futbol el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra el Cap Verd el 15 de juny a Atlanta.
0: I pel que fa al temps, tarda molt estable arreu del país. El temps serà assolellat amb algunes teranyines de núvols prims. Al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona hi haurà alguns núvols del tot inofensius. L'ambient serà una mica càlid, però les màximes no passaran avui dels 32 graus. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, la Guàrdia Civil assegura que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Els investigadors situen Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com els coordinadors de les maniobres contra jutges, fiscals i policies. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat, revela intents per desacreditar el jutge Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia. Madrid, Paula Brujats.
3: Els informes policials aporten converses de WhatsApp entre Leire Díez i altres implicats a la trama on coordinen maniobres per desacreditar acreditar, per exemple, la jutgessa que investiga el germà de Pedro Sánchez. Revelen també una suposada reunió de Leire Díaz a la Fiscalia General de l'Estat per buscar draps bruts de fiscals anticorrupció i per aconseguir un pacte amb l'excomissari Villarejo i l'ex número 2 d'Interior amb el PP per atacar el jutge Manuel Marchena i aconseguir que apliqués la llei d'amnistia. En algunes d'aquestes converses, Leire Díaz escriu que la seva prioritat en tot això és el president, en referència a Pedro Sánchez, i que ell l'adorarà si ho aconsegueix. La policia diu que era una organització criminal que es va crear l'abril del 2024 i l'objectiu de la trama era protegir els interessos de Pedro Sánchez. Situen Santos Cerdán com l'ideòleg de la trama, el que la dirigia, i les operacions per intentar subornar fiscals, policies o jutges les coordinava i les executava Leire Díaz amb l'ajuda d'empresaris com Pérez Dolcet o advocats com Jacobo Teijelo. Aquest és el relat que fa la Guàrdia Civil, que ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, i on afegeixen que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros per fer totes aquestes feines. La policia diu que els diners van sortir del Partit Socialista i que se li van pagar a Díaz a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, també imputat en aquest cas. A casa seva, la Guàrdia Civil hi va trobar la setmana passada 20.000 euros en efectiu, que de moment se'n desconeix l'origen.
0: Aquestes primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb el president espanyol Pedro Sánchez a Barcelona en la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Davant de l'empresariat català, Sánchez ha volgut demostrar que vol exaurir la legislatura, tot i les investigacions judicials, i ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els

0: Tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Palau de Congressos, Raül Flores.
1: Sánchez intenta remar a contracorrent de les investigacions judicials obertes i ha volgut demostrar a l'empresariat català que queda legislatura. Per això, aquesta mateixa setmana vol activar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat, que, si prosperen, serien els primers de la legislatura.
2: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: La prova de foc, però, la tindrà quan els comptes arribin al Congrés, on toparà amb socis com Junts i veurem si també el PNB, que donen la legislatura ja per acabada. Conscient de la seva debilitat, Sánchez ha reivindicat des del Cercle d'Economia els acords amb Esquerra i també amb Junts.
2: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas.
1: I mentre Feijó intenta arrossegar Junts i el PNB a una moció de censura, Sánchez li etziba que ha canviat de posició.
2: Aunque parezca que no, en el debate sobre la moción de censura, no sé si lo ha hecho premeditada o equivocadamente el señor Feijó, pero nos ha dado la razón. Cuando se dice hay que hablar de cosas serias, eso es serio, porque es un cambio. Y a mí me parece que es un cambio para bien.
1: Sánchez també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol en marxa ja l'any vinent en un intent de demostrar davant dels empresaris que pot connectar millor amb ells que no pas el PP.
0: I avui s'ha consumat el tercer acord autonòmic entre PP i Vox. Els eixos centrals d'aquest acord són la prioritat nacional en les ajudes socials i un pla de xoc contra la política migratòria del govern espanyol. Ha sigut a Castella i Lleó i d'aquesta manera el popular Alfonso Fernández Mañueco serà investit president de la comunitat gràcies al suport de l'extrema dreta. Han seguit l'esquema dels acords en altres comunitats, com ha explicat el mateix Mañueco.
3: El mismo texto que en Extremadura y en Aragón. Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
0: Vox tindrà 3 de les 7 conselleries del govern, la d'Ajudes Socials i Immigració, Agricultura i Cultura, Turisme i Esport, i una vicepresidència primera vinculada a una d'aquestes 3 conselleries. 3CAT Info. I ho hem destacat també al sumari. Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, avisa que si guanya el no a la consulta es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits a les negociacions de les darreres setmanes i que s'han sumat als 2.000 que es van acordar al març amb Comissions Obreres i la UGT. Són declaracions a 3CAT Info.
4: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, no? Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs pues, oita, te les estalvies.
0: Parlem del preacord que van tancar a finals de la setmana passada amb el Departament d'Educació i que estan votant fins demà al migdia els mestres i professors de tot el país. La portaveu de l'USTEC ha reconegut que estan preocupats per la baixa participació en aquesta consulta. De moment hi han votat menys de la meitat dels docents i defensa que s'hauran d'impulsar mobilitzacions més contundents per intentar millorar la proposta del departament. Això sí, l'última paraula, diu, la tindrà el col·lectiu. Tot i això, descarta deixar el seu càrrec, sigui quin sigui el resultat d'aquesta consulta. Per la seva banda, un altre dels col·lectius signants del preacord, Comissions Obreres, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Esther Vila és portaveu de Comissions Obreres.
5: Nosaltres, doncs, en la Comissió de Desplegament i Seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: També detallen que tant les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva en 4 anys com el retorn dels sexenis, l'endarreriment de sous que van deixar de cobrar durant la crisi del 2010 i que es van tancar en aquesta negociació, estan garantits tant si prospera l'acord com si no.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Falten 5 minuts per 3 quarts de 6 de la tarda. Brussel·les recomana a Espanya limitar les exempcions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat i la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants i hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que contribueix poc a l'hora de redistribuir la riquesa. Ens ho explica des de Brussel·les el Bruno Forte Amires.
6: L'Estat espanyol deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total, són uns 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, apunten els experts de la Comissió. Consideren que Madrid treu poc suc a l'IVA i també als impostos mediambientals. En canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada. En matèria social, Brussel·les recomana a Espanya que reequilibri la despesa pública entre generacions per reorientar-la cap als més joves. Fonts comunitàries recorden que l'Estat gasta molt en pensions i que els jubilats acumulen el doble de renda que els joves. Amb tot, avui la Comissió Europea també ha donat una bona notícia als estats. Els ha permès gastar més diners del previst per afrontar la crisi energètica, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya. Això sí, aquí el govern espanyol no es podrà deduir el que li ha costat pagar els descomptes del preu de la benzina, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures verdes que fomentin la transició ecològica.
0: I sobre el conflicte a l'Iran i al Pròxim Orient, Benjamin Netanyahu diu que la decisió de tornar a atacar l'Iran a gran escala està a les mans de Donald Trump i avisa Teheran que està jugant amb foc si continua llançant drons al Golf Pèrsic. Avui, un d'aquests atacs ha fet un mort i més de 60 ferits a l'aeroport internacional de Kuwait. En una entrevista en un canal nord-americà, el primer ministre d'Israel ha admès que sovint té desacords amb el president dels Estats Units, però que sempre els superen. Justament Donald Trump també s'ha referit a la controvertida trucada de fa 2 dies amb Netanyahu i també ha parlat de l'Iran. Washington, Oriol Serra.
7: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha deixat la decisió d'atacar l'Iran amb tota la contundència en mans del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha afegit que Israel està preparat per acompanyar els Estats Units. Trump, per la seva banda, ha explicat en una entrevista en un podcast afí que la persistència dels atacs entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban el tenen amoïnat. Trump també ha assegurat que li agradaria reunir-se amb el líder suprem iranià.
8: Sembla que ens portem força bé. Sí, m'agradaria conèixer tothom. Probablement ens trobarem en algun moment, depenent de com vagi tot.
7: Tot això mentre sobre el terreny s'han intensificat els atacs iranians contra els seus veïns aliats amb els Estats Units, com són Kuwait i Bahrain. L'exèrcit nord-americà hauria bombardejat un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz.
0: I encara de l'àmbit internacional, Ucraïna ha atacat Sant Petersburg just al dia en què s'inaugurava el Fòrum Econòmic Internacional, el més important de Rússia, per atraure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons en només 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev i que avui han tingut una rèplica amb 3 morts a l'est. Putin no assistirà a l'esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat amb la ciutat plena de fum d'aquestes explosions. Moscou, Cristina Solies.
9: Zelensky ha volgut esgarrar Putin la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al Fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre, provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja ha promès represàlies.
10: Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general, puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
9: Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
0: Ara són 5:45 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i saludem a l'equip viari, la Marilut García. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Ara mateix l'única incidència que es manté és la G550, que continua tallada a Arbúcies en tots dos sentits per un accident. S'hi fan desviaments senyalitzats, segons informen des de trànsit. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals a la punta, a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció Barcelona-Tarragona. Al lateral, la B30, a Bellaterra, direcció Girona, Barberà del Vallès, direcció Tarragona. La C58, autopista del Vallès, té cua entre Sant Quirze i Sabadell Nord, en direcció Barcelona, també a Sabadell Sud, direcció Terrassa, i el tram final de la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. També aturades a la C59 entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui, en tots dos sentits, però sobretot direcció Caldes. C17 a Parets del Vallès, sentit sud. La C60 a Argentona per anar cap a Mataró. La C31 nord, autopista del Maresme, a l'altura de Badalona Centre, direcció Barcelona. La B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Des del sud, autovia A2, amb aturades a l'altura de Cornellà en tots dos sentits, i l'autopista B23 aturada entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i en sentit contrari en direcció Lleida-Girona a l'altura del Papiol. Pel que fa a les rondes, força carregada la ronda a dalt, amb congestió entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs, també a l'altura de Sant Gervasi direcció Llobregat. La ronda litoral aturada entre Passeig de la Zona Franca i el Port a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià Santa Coloma, també a l'altura del Bon Pastor en sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, també llarga cua des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot fins als voltants de plaça Cerdà en direcció d'entrada a la capital catalana. El transport públic al tramvia de Barcelona per un comboi avariat no circula entre les parades Verdaguer i Maresme de la línia T4 i entre Ciutadella i Can Jaume Andreu de les línies T5 i T6 del tram Besòs. A Rodalies, els trens de l'R2 Nord, R8 i R11 circulen amb retards per incidències ja resoltes. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
12: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
13: Temps molt plàcid de cara a les properes hores arreu del país. Ampli domini del sol amb algunes teranyines de núvols alts i una tarda tranquil·la, a diferència d'ahir, sense grans nuvolades al Pirineu. N'apareixeran algunes i n'apareixen cap a punts del Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona, però avui de precipitacions no n'esperem. Començarem a tenir canvis a darrera hora de la nit, sobretot cap als vols de mitjanit matinada amb núvols a la façana costanera que podrien deixar de matinada alguna goteta cap a punts del Camp de Tarragona, del Penedès, aproximadament poca cosa. Però s'intueixen canvis, i els canvis arribaran ja demà, els notarem al matí, amb la presència del cel variable, amb vent de sud, però sobretot a partir del migdia. Ens travessa un sistema frontal que escombrarà Catalunya d'oest a est, ja a primera hora de la tarda, amb pluges cap al sector del Pirineu més occidental, cap a la Vall d'Aran i cap als Pallars. I atenció, perquè aquestes pluges, que comencen a les 4 de la tarda aproximadament, s'intensificaran a mesura que avancen i escombren Catalunya. S'esperen que cap a mitja tarda ja puguin ser intenses aquestes pluges al Ripollès, a la Garrotxa, sectors del Berguedà, això que estan en època de patum, també cap a Osona i al Bages. A tota aquesta zona, durant les hores de la tarda, seran les pluges localment intenses. Després ja viatjaran cap a Barcelona i també cap a les comarques de Girona, que arribarien aproximadament cap al vespre o nit. Tot això encapçalada per les pluges que poden ser localment intenses, acompanyades de tempesta i fins i tot també de calamar-se. Hi ha nombrosos avisos per precipitacions que en alguns casos poden superar els 60 litres per metre quadrat en 3 hores. I tot això, com dèiem, durant la segona meitat de dijous. A partir de mitjanit aquestes pluges ja marxen mar endins i ja per deixar-nos un divendres amb ressaca d'algunes precipitacions, però ja sense aquestes pluges tan intenses de dijous. I tot això amb unes temperatures que demà tendiran a mantenir-se sense gaires canvis. Les més altes de demà també al voltant dels 32 graus.
12: 3CAT Info.
0: 10 minuts i seran les 6 de la tarda. Mínim històric de fumadors a Catalunya. Per primera vegada representen el 20% de la població l'any 2025, són dades del Departament de Salut. Tot i que és el percentatge més baix respecte dels últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen més addicció al tabac. Malgrat que el tabaquisme entre els joves ha baixat a la meitat els últims anys, preocupa el Departament de Salut la franja de 14 a 18 anys i l'ús dels vapers, que s'ha disparat. Albert Moncada és sotsdirector de Promoció de la Salut.
14: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
0: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. També han baixat els últims anys les dones que fumen durant l'embaràs. Tot i així, crida l'atenció una xifra.
14: Ens mantenim en que només la meitat de les dones que queden embarassades passen a deixar el consum de tabac, malgrat els esforços que es fan i tots els suports que es dona a aquest grup de persones.
0: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya. Això és un cada hora.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons avança El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill, Jonathan Andic. La jutgessa Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut la psicòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del seu pare en vida. En la interlocutòria, on la jutgessa justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressa que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. De fet, segons la jutgessa, el pare, de fet, hauria acceptat fer l'excursió com a acte de reconciliació. I més coses, el conseller de Justícia Ramon Espadaler dona per fet que el català estarà present en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua i sembla que hi ha bona sintonia amb l'entorn del papa Lleó XIV, tot i que l'última paraula, diu, la tindrà el Vaticà.
15: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem, doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs el que és un acte molt central de la visita. No?
0: Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba la presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família, segons fonts eclesiàstiques. Avui la xarxa d'entitats cristianes ha demanat més presència significativa i no testimonial només del català. D'altra banda, Òmnium, l'Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i també la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han entregat una carta al pare abat de Montserrat perquè la faci arribar al papa, on li demanen que prioritzi el català. També destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalanes. A tot això, Ramon Espadaler ho ha dit en el programa especial del matí de Catalunya Ràdio, que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el pontífex d'aquí a una setmana. Des de Brians, el director de la presó, Jordi Pons, detallava com serà l'acte.
16: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment, doncs, a el que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment, doncs, ja sortia a fer la missa.
0: I de seguida arriben els esports, però abans hem de passar per Berga. Centenes de persones han omplert els carrers del barri vell de Berga amb el primer passacarrers de la Patum. La festa, amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat, es mereix, segons l'alcalde, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Anem, doncs, cap a Berga, Nàtia Dell.
17: Moltes ganes de Patum, com el Marcel i l'Isaac, que són amics i no es volen perdre res de la festa.
18: La intenció és sortir, formar part de la festa.
19: Saltar tota l'estona, però passacarrers s'ha de cremar tot.
17: Parla fina una veïna, ganes sí, però controlant.
20: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
17: En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara, emocionat, porta per primer cop la seva filla de només 2 mesos i mig per anar-la introduint a la festa.
21: Que ho comenci a viure, encara és molt xica. En si, més gran, ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
17: Per l'alcalde Ivan Sánchez, la festa es mereix la Creu de Sant Jordi, però el darrer missatge que ha pogut llançar té a veure amb la convivència.
22: Portem molts
1: molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
17: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, Laia. El Joventut visita a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. El tècnic de la penya, Dani Miret, és conscient del potencial de l'equip rival.
22: Hem fet plans de partit i on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
2: Aquest duel entre el Baskonia i el Joventut el podreu seguir al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. També avui, però a partir de les 7, es disputarà el València-Bilbao. Mentre que el Barça, per la seva banda, pot aconseguir demà la classificació per a la semifinal si derrota el Camp de Múrcia al segon partit de quarts de final.
12: 3CAT Info.
2: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans la temporada vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. I és que les dues parts, tant el club gironí com l'Eurolliga, organitzadora d'aquesta competició, estan acostant posicions per participar en aquesta segona competició europea, que estarà reforçada amb llicències multianuals de 3 anys.
12: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: Pel que fa al futbol, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós de demà passat a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial que comença dijous a la setmana vinent. Un d'aquests 9 catalans, amb la qual anar a la Minya Mal, encara s'ha entrenat avui al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente confia que estarà llest per al debut del combinat espanyol el dia 15 de juny contra Cap Verd a Atlanta.
23: Però el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: I abans del debut al Mundial, la selecció espanyola jugarà un altre amistós a Mèxic i contra el Perú. A tot això, Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat, format entre d'altres per Andrea Fuentes i Jennifer Pareja, considera que Messi és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, amb un impacte esportiu excepcional i sent un model de superació perquè va patir un problema de creixement a la infantesa. El jurat també el veu com un referent global per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. També destaquen la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi. També en futbol, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més.
24: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
2: La tècnica de Castelló de la Plana començarà, per tant, la seva tercera temporada dirigint l'equip blanquiblau a la Lliga femenina.
12: 3CAT Info.
2: En waterpolo, avui hi ha el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep a 7:45 al Catalunya, que té 5 gols de renda del partit d'anada. Javi Belmonte, el tècnic del equip gracienc, valora aquest avantatge.
25: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
2: D'altra banda, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les 6 últimes temporades. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros en els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per les semifinals al superar el duet Nis-Roger Bassalén per 2-7-0. Demà jugaran contra els italians Boleli Babasori. Al quadre masculí avui quedarà definida la segona semifinal. De fet, s'està jugant un partit de quarts. És el Oger Aliassim Koboli amb empat a 1-7, 6-4 per el canadenc en el primer set, 4 6 per l'italià en el segon. Més tard es jugarà el Berrettini a Arnaldi. Divendres, la primera semifinal, la jugaran Zverev contra Mensic. I avui es completen, com diem, els quarts de final amb la derrota de la número 1 del món, la bielorussa Arina Sabalenka, davant la russa Schneider per 2-1. A les semifinals, Schneider jugarà contra Kalinskaya, que ha superat Kalinskaya per 2-0.
11: Són les 6. 3CAT Info.

0: I a aquesta hora el primer titular és per l'equip viari.
1: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt, congestionada entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs, la Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port, i la G550 es manté tallada a Arbúcies per l'accident d'un camió que ha bolcat.
0: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i Pedro Sánchez. El sumari, de més de 700 pàgines, situa Sandro Esterdán, l'ex número 1 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. El sindicat majoritari USTEC avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions amb el Departament d'Educació. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. Netanyahu diu que només Trump pot decidir reprendre un atac a gran escala contra l'Iran. Avui, un bombardeig iranià ha fet un mort i més de 60 ferits a Kuwait. El primer ministre israelià i el president dels Estats Units admeten desacords puntuals, però remarquen que els acabaran superant sempre. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos cadàvers a la comarca del Segrià. El primer cos l'han trobat al pantà d'Utxessa, en avançat estat de descomposició, i el segon al riu Segre, a l'altura de Lleida. Tot apunta que no hi ha relació entre els dos casos. No se sap si es tracta d'una mort accidental o hi ha indicis de criminalitat. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen des del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. La coreògrafa i cantant catalana Uineta inaugura aquesta tarda la primera jornada del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Nicap o Doja Cat.
2: Esports. El Joventut visita les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de Lliga ACB. Tot això, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi ja s'ha triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
0: I pel que fa al temps, tranquil, el temps d'avui tranquil contestarà amb l'enrenou de demà. Si bé al matí el cel serà variable, a la tarda el temps farà un tomb. Una línia de pluges escombrarà al nord del país amb ruixats intensos i tempestes, localment amb calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 6 de la tarda, és dimecres 3 de juny del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escura. La Guàrdia Civil assegura que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Els investigadors situen Sandro Esterdán i l'exmilitant socialista Leire Díaz com els coordinadors de les maniobres contra jutges, fiscals i policies. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela intents per desacreditar el jutge Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia. Madrid, Paula Brujats.
4: Els informes policials aporten converses de WhatsApp entre Leire Díaz i altres implicats a la trama on coordinen maniobres per desacreditar, per exemple, la jutgessa que investiga el germà de Pedro Sánchez. Revelen també una suposada reunió de Leire Díaz a la Fiscalia General de l'Estat per buscar draps bruts de fiscals anticorrupció i per aconseguir un pacte amb l'excomissari Villarejo i l'ex número 2 d'Interior amb el PP per atacar el jutge Manuel Marchena i aconseguir que apliqués la llei d'amnistia. En algunes d'aquestes converses, Leire Díaz escriu que la seva prioritat en tot això és el president, en referència a Pedro Sánchez, i que ell l'adorarà si ho aconsegueix. La policia diu que era una organització criminal que es va crear l'abril del 2024 i l'objectiu de la trama era protegir els interessos de Pedro Sánchez. Situen Santos Cerdán com l'ideòleg de la trama, el que la dirigia, i les operacions per intentar subornar fiscals, policies o jutges les coordinava i les executava Leire Díaz amb l'ajuda d'empresaris com Pérez Dolcet o advocats com Jacobo Teijelo. Aquest és el relat que fa la Guàrdia Civil, que ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, i on afegeixen que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros per fer totes aquestes feines. La policia diu que els diners van sortir del Partit Socialista i que se li van pagar a Díaz a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Sarrías, també imputat en aquest cas. A casa seva, la Guàrdia Civil hi va trobar la setmana passada 20.000 euros en efectiu, que de moment se'n desconeix l'origen.
0: Pedro Sánchez desenterra els pressupostos generals de l'Estat enmig de la tempesta de causes judicials a l'entorn del PSOE. En la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia, a Barcelona, el president espanyol l'ha tirat pel dret, reiterant que portarà la legislatura fins al final i ha anunciat que la Moncloa tornarà a engegar aquesta setmana la maquinària per tenir els nous comptes.
5: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Per ara, però, l'executiu espanyol no té garantits els suports al Congrés per als que serien els primers pressupostos de la legislatura. Davant dels empresaris catalans, Sánchez ha fet bandera dels acords amb els partits independentistes a Madrid i ha ironitzat sobre l'acostament del PP a Junts.
5: Avanzar en los acuerdos de Brussel·les con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana. Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve. I a Catalunya, Salvador Illa es defensa dels atacs de l'oposició pels casos de corrupció que rodegen els socialistes i afirma que el PSC està lliure d'irregularitats. El president de la Generalitat ho ha reiterat aquest matí en la sessió de control al Parlament, on, en canvi, ha evitat posar la mà al foc pel PSOE.
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I ha afirmat que ja ha donat totes les explicacions necessàries. No ho veu així Junts, que per boca de Mònica Sales ha instat el cap de l'executiu a aclarir els contractes de la Generalitat amb Huawei i les despeses electorals de l'última campanya del PSC al Parlament, al focus de l'Audiència Nacional pel cas Leire.
7: Per què s'amaga? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
6: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
0: Esquerra i els comuns han salvat el president de comparèixer al Parlament, però tant Josep Maria Jové com Jéssica Albiach li han demanat que s'esvaeixin totes les sospites.
8: Denunciarem sempre aquest tipus d'atacs i muntatges, quan es donin, però els exigim cau i net amb la corrupció.
7: Estem d'acord en que n'hi ha lawfare, però no tot és lawfare.
0: Això mentre el cap de files del PP, Alejandro Fernández, ha anat més enllà.
9: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con Salazar, y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
0: El govern reitera que les relacions amb Huawei estan dins de l'estricta legalitat i que no tenen res a veure amb la suposada influència de Zapatero al voltant del gegant tecnològic xinès.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que si demà la consulta sobre el preacord guanya el no, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les negociacions de les darreres setmanes. Són declaracions aquesta emissora.
10: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs pues, oita, te les estalvies.
0: La portaveu de l'USTEC ha reconegut que estan preocupats per la baixa participació, que a hores d'ara és del 45%. A més, descarta deixar el seu càrrec, sigui quin sigui el resultat de la consulta. Mentrestant, el sindicat CGT, que divendres va rebutjar el preacord, adverteix que si demà la consulta guanya el sí, el conflicte es resoldrà en fals. Ho ha dit la seva portaveu, Laura Jané, també en una entrevista a aquesta emissora.
11: Sí, com sigui, les mobilitzacions hauran de seguir perquè han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancar en fals aquest conflicte no només laboral sinó també social.
0: Si els docents es decanten pel no, Jané descarta fer una vaga indefinida i aposta per fer vagues puntuals mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Per la seva banda, un altre dels col·lectius signants del preacord, Comissions Obreres, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Esther Vila és la portaveu de Comissions Obreres.
12: Nosaltres, doncs, en la Comissió de Desplegament i Seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i el retorn del DEOTA estan garantits tant si prospera l'acord com si no. I continuem parlant d'educació. Una enquesta dels sindicats Estès i USTEC recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. Ens ho explica des de Madrid en Dani Sainz de Aja.
13: Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resum, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada quatre accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'estén amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
14: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feina que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
13: Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
14: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
13: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de 2 morts a l'aigua al Segrià. El primer, al Pantà d'Utxesa, i el segon, al riu Segre. Lleida, Júlia Albacar.
15: El primer cos, segons avança el diari El Segre i ha confirmat esta emissora, hauria aparegut este matí al Pantà d'Utxesa, a Serós. El segon cadàver s'ha localitzat al voltant de les 4 de la tarda, en este cas al riu Segre, el seu pas per Lleida. De moment s'està treballant per identificar-los i determinar si es tractaria d'un home o una dona. També s'està investigant les circumstàncies de la mort de les dues persones i no es coneix si es tractaria de suïcidi, mort accidental o si hi hauria indicis de criminalitat. En el cas d'Utxesa, el cadàver es trobava en avançat estat de descomposició. Tot apunta que no hi hauria relació entre els dos casos i ara s'espera el resultat de l'autòpsia per conèixer més detalls. Els Mossos també comprovaran les llistes de persones desaparegudes per mirar si hi ha alguna coincidència.
0: Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 Sud recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Aquesta tarda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana, han visitat les obres. Unitat Mòbil amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
16: Des del 16 de març només s'ha pogut circular en via única entre Sitges i Garraf. Durant 2 mesos i mig, Adif ha renovat les columnes molt malmeses que suporten un fals túnel sobre el mar Garraf, imatge que s'havia convertit en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. També ha actuat el viaducte del Garraf i el pont d'Aigua Dols. Ara que estem a punt d'acabar els treballs, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha fet aquest anunci.
17: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
16: Amb el restabliment de la circulació habitual, els regionals del sud tornaran a connectar amb Barcelona. Queda per més endavant l'obra grossa, els túnels del Garraf, la 280 milions d'euros per ampliar els túnels de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. El Ministeri licitarà aquesta obra a final d'any, principi del que ve, i els treballs podrien començar després de l'estiu del 27.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí els conductors de dos cotxes d'alta gamma que circulaven a més de 200 km per hora en un tram de l'autopista AP7 que està limitat a 100 km per hora a l'Aldea, al Baix Ebre. Els agents els han localitzat després de ser alertats per alguns conductors que hi havia dos cotxes circulant a gran velocitat per l'autopista en direcció sud. Els arrestats tenen 20 i 39 anys i estan acusats d'un delicte contra la seguretat vial i passaran a disposició judicial demà a Tortosa. És un quart de set. I a aquesta hora obrim l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. La via més congestionada continua sent la Ronda de Dalt, tot i que ha disminuït una mica la cua, però encara n'hi ha entre Esplugues i Vallcarca i també d'Horta Canyelles en sentit Besòs. També a l'accés al Nus de Trinitat i per enllaçar amb la Ronda Litoral. La mateixa Ronda Litoral amb retencions també llargues entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, i entre Fòrum i Santa Coloma sentit Besòs, i també de Poble Nou a la Barceloneta direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de Fira a l'Hospitalet fins a pràcticament plaçat Espanya, sobretot en direcció d'entrada a Barcelona. Els accessos, els més carregants, des del nord, C58 i C33, amb aturades habituals d'hora punta entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La mateixa C58, també a l'altura de Sabadell Nord, igualment direcció Barcelona. L'AP7, aturada a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en tots dos sentits. I al lateral, l'AB30, a l'altura de Bellaterra, en sentit nord, a Barberà del Vallès, en sentit sud. Els accessos des del Baix Llobregat, autopista B23, aturada entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i també en sentit contrari a l'altura del Papiol per enllaçar amb la P7. Autovia 2 a l'altura de Cornellà en tots dos sentits i la C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels. Pel que fa a incidències, es manté tallada la G550 a l'altura d'Arbúcies per l'accident d'un camió que ha bolcat. Es fan desviaments senyalitzats i a causa d'obres aturats Arena 2 a l'altura de Vidreres, direcció Barcelona. Al tramvia de Barcelona hi ha un comboi a i això fa que no circuli entre les parades Verdaguer i Maresme, a la línia T4, ni tampoc entre Ciutadella i Can Jaume Andreu de les línies T5 i T6 del tram Besòs. A Rodalies, els trens de R2 Nord, R8 i R11 encara arrosseguen retards per incidències ja resoltes. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Tarda de cel serè a bona part del país, amb alguns núvols molt poc importants i a diferència d'ahir i a diferència de demà, avui sense precipitacions, sense nuvolades de tipus convectiu. Avui, com dèiem, amb una situació de temperatures fins i tot prou aturada, prou amb una calor moderada, màximes de 32,7 graus, la més alta avui a Catalunya, Vinebre, res a veure amb la calorada de fons dies, 32 graus a Benissanet, 31 a Torroja del Priorat o a Falset. Demà, canvi de temps. Sobretot ho notarem a partir del migdia. Ja al matí notarem que el cel estarà més cobert que d'altres jornades, amb el cel variable, potser més tapat cap a les Terres de l'Ebre, i serà a partir del migdia quan arribaran les primeres precipitacions a l'àrea de la Vall d'Aran. És un sistema frontal, una línia de pluges que escombrarà el país d'oest a est, i les pluges més intenses s'esperen durant la tarda, concentrades al Pirineu Oriental, Prepirineu, Catalunya Central, on hi ha avisos de color taronja, de tal manera que, atenció, aquestes precipitacions que poden superar àmpliament els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això durant la tarda. De cara al vespre arribaran les pluges a Barcelona, a les comarques de Girona, sobretot a la ciutat de Girona i comarques veïnes, i a partir de mitjanit ja tot això marxarà mar endins, de tal manera que durarà unes 3-4 hores aquestes pluges, però com dèiem, poden ser intenses o molt intenses. Tot això amb entrada de la tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre i unes temperatures que demà es mantindran sense gaires canvis respecte avui. Les més altes al voltant dels 32 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Benjamin Netanyahu diu que la decisió de tornar a atacar l'Iran a gran escala és a les mans de Donald Trump i avisa Teheran que està jugant amb foc si continua llançant drons al Golf Pèrsic. Avui, un d'aquests atacs ha fet un mort i més de 60 ferits a l'aeroport internacional de Kuwait. En una entrevista en un canal nord-americà, el primer ministre d'Israel ha admès que sovint té desacords amb el president dels Estats Units, però que sempre els superen. Justament, Trump també s'ha referit a la controvertida trucada de fa dos dies amb Netanyahu i també ha parlat de l'Iran. Washington, Oriol Serra.
20: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha deixat la decisió d'atacar l'Iran amb tota la contundència en mans del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha afegit que Israel està preparat per acompanyar els Estats Units. Trump, per la seva banda, ha explicat en una entrevista en un podcast a fi que la persistència dels atacs entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban el tenen amoïnat. Trump també ha assegurat que li agradaria reunir-se amb el líder suprem iranià.
21: Sembla que ens portem força bé. Sí, m'agradaria conèixer tothom. Probablement ens trobarem en algun moment, depenent de com vagi tot.
20: Tot això mentre sobre el terreny s'han intensificat els atacs iranians contra els seus veïns aliats amb els Estats Units, com són Kuwait i Bahrain. L'exèrcit nord-americà hauria bombardejat un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz.
0: La pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí Malià s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba. Tot en resposta a l'ultimàtum de Washington, que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, 5 de juny, facin negocis amb el conglomerat militar cubà, Gaesa. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà, qualificava Gaesa com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana que desvia actius il·lícits a l'estranger.
22: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
0: Una acusació rebatuda amb duresa a les últimes hores al noticiari oficial cubà.
23: El GAE no es una estructura opaca ni paralela al estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
0: No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per Gaesa. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana. Revés diplomàtic per Alemanya, que no formarà part del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea ha votat aquesta tarda els 4 membres no permanents que formaran del màxim organisme de les Nacions Unides i les dues places reservades per a Europa han anat a parar a Portugal i a Àustria.
24: Àustria 131.
0: Aquest era el moment en què l'alemanya Annalena Baerbock, presidenta de l'Assemblea, anunciava el resultat sorprenent en què Àustria ha obtingut 131 vots, 4 més dels necessaris i 27 més que Alemanya. El govern de Friedrich Merz volia fer valer el fet que és el segon país que més aporta del pressupost de l'ONU. Els altres països escollits són Zimbàbue, per part d'Àfrica, i Trinitat i Tobago, per part d'Amèrica. El seu mandat és de 2 anys i començarà l'1 de gener de l'any que ve.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Un minut i mig i arribarem a les 6:25 de la tarda. Ja està en marxa, com podeu escoltar, la jornada inaugural del Primavera Sound al Parc del Fòrum. Aquest primer dia, amb activitat limitada, combina artistes locals com Uineta amb artistes internacionals com Wet Leg. Des d'allà, des del Parc del Fòrum, ens ho explica en Marc Ruiz.
1: La jornada inaugural és gratuïta, tot i que cal fer una reserva prèvia i pagar 15 euros, que després et retornaran. Totes les invitacions estan esgotades, tot i que hi ha una cua virtual en marxa. Avui, la primera en obrir foc és la coreògrafa i cantant catalana Uineta, molt coneguda pels oients d'ICAT, i que sorprèn del de l'escenari amb coreografies que atrapen i un so rítmic i fresc. La seguiran els britànics Yard Act, que mesclen rock amb spoken word, el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, i les angleses Wet Leg, amb un rock potent, rítmic i descarat. ICAT farà una programació especial des del fòrum durant tot el festival. Avui emetran en directe el concert de Guitarrica de la Fuente i la resta d'actuacions les aniran emetent durant la setmana.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. El Joventut visita a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. El tècnic de la penya, Dani Miret, demana no perdre la identitat de l'equip.
3: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
2: Aquest duel entre el Baskonia i el Joventut el podreu seguir al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. També avui, a les 7, València-Bilbao. I el Barça, per la seva banda, podria aconseguir demà la classificació per a les semifinals i derrota el Camp de Múrcia al segon partit de quarts de final.
0: 3CAT Info.
2: L'Eurocamp masculina de bàsquet podria tenir dos equips catalans la temporada vinent. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el màxim en res a la competició. I és que les dues parts, tant el club gironí com l'Eurolliga, organitzadora d'aquesta competició, estan acostant posicions per participar en aquesta segona competició europea que estarà reforçada amb llicències multianuals de 3 anys.
0: 3CAT Info.
2: Més coses en futbol. La selecció espanyola, amb nous jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós de demà passat a La Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial que comença dijous de la setmana vinent. Un d'aquests nou catalans, el blaugrana Lamine Yamal, encara s'ha entrenat avui al marge, però el seleccionador espanyol Luis de la Fuente confia que estarà llest per al debut del combinat espanyol al Mundial el dia 15 de juny contra Cap Verd a Atlanta.
4: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: Abans del debut al Mundial, la selecció espanyola jugarà un altre amistós, serà Mèxic contra el Perú. I Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat, format, entre d'altres, per Andrea Fuentes i Jennifer Pareja, considera que Messi és el futbolista més exitós de tots els temps amb 47 títols, amb un impacte esportiu excepcional i sent un model de superació perquè va patir un problema de creixement a la infantesa. El jurat també el veu com un referent global per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu i també destaquen la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi. L'exentrenador del Girona, Mitchell Sánchez, valora la seva incorporació com a tècnic de l'Ajax d'Amsterdam per les dues pròximes temporades.
5: I think that the best,
6: el millor de Jordi és que Jordi confia en el meu discurs.
5: A people that he transmit during this speech.
2: A l'equip neerlandès hi ha l'ex blaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu. També en futbol, Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més.
7: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
2: La tècnica de Castelló de la Plana començarà la seva tercera temporada dirigint l'equip blanquiblau a la Lliga F.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: En waterpolo, avui hi ha el partit de tornada a la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep a 7:45 del Catalunya, que té 5 gols de renda del partit d'anada. Cris Noguer és jugadora del Barceloneta.
8: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè a part ja vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
2: D'altra banda, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les 6 últimes temporades. Al torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per les semifinals al superar el duet Nice, Roger Bassellem, per 2-7-0. Demà jugaran contra els italians Bolelli i Babasori. El quadre masculí, en joc el tercer partit de quarts, s'enfronten Nogela Sim i Coboli, amb empat a un set. Cadascuna guanya per 6-4 i 3-3 en el tercer set. A més tard començarà el partit de quarts entre Berrettini i Arnaldi. I el quadre femení, derrota de la bielorussa Arina Sabalenka davant la russa Diana Schneider per 2-7-1, 3-6, 7-5 i 6-0. A les semifinals, Schneider jugarà contra la polonesa Maya Chwalinska, que ha superat la russa Kalinskaya per 6-3 i 7-6. L'altra semifinal la disputaran l'ucraïnesa Kostyuk i la russa Mirra Andreeva.

Són 6:45. Fins ara us hem explicat que la Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i de Pedro Sánchez. El sumari situa l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. I Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat

0: Pels esports, Ricard?
1: Doncs mira que el Joventut visita a les 9 del vespre el Baskonia, el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB. I també avui, en waterpolo, a 2:15, l'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya, el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina. A l'anada, triomf de l'equip graciec de 5 gols.
0: I abans del titular del trànsit, la informació del trànsit. Marilus García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda en tots dos sentits, la Ronda a Dalt congestionada entre Esplugues i Vallcarca, sentit Besòs, i la Ronda Litoral entre Zona Franca i la Barceloneta.

0: I ara sí, pel que fa al temps, avui tranquil·litat. La tranquil·litat d'avui contrastarà amb l'enrenou de demà. Si bé al matí el cel serà variable, a la tarda el temps farà un tomb. Una línia de pluges escombrarà el nord del país amb ruixats intensos i tempestes. Localment, amb calamar-se, les temperatures es mantindran sense canvis. Passen 3 minuts de 6:45 de la tarda. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i el PSOE. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que avui s'ha fet públic i que situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. En el sumari del cas, apunta que Santos feia servir diners del PSOE. Madrid. Àngels Lafuente.
1: L'objectiu, protegir els interessos de Pedro Sánchez i per fer-ho s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el seu entorn o contra el partit. Els informes policials apunten que Santos Cerdán dirigia la suposada trama des del partit. Destaquen que hi ha prou indicis que prenia decisions estratègiques en l'evolució del grup, tenia un paper aparentment destacat en la seva configuració i també participava en els beneficis. Cerdán encarregava les operacions a l'exmilitant Leire Díaz, que suposadament s'ajudava d'empresari i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges. Per aquestes feines, la policia calcula que va arribar a cobrar almenys 21.000 euros del PSOE a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. Al seu domicili, la policia va trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i 50 euros. A hores d'ara no se sap la procedència d'aquests diners. Pel que fa a Díaz, es creu que tenia un paper executiu. Coordinava les actuacions dels membres de l'organització, donava instruccions, assignava rols i mantenia una interlocució constant amb Cerdán a través de reunions presencials celebrades a la seu del PSOE. L'exmilitant socialista també es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, perquè emprengués actuacions administratives contra els mateixos agents i investigadors. Segons el sumari, Díaz va contactar amb investigats en diferents causes i els va oferir càrrecs o beneficis a canvi d'informació sobre jutges i fiscals. L'atestat policial documenta reunions i gestions del grup des de l'any 2020 de manera continuada. I en aquest sentit s'indica que Díaz, Santos i altres integrants de la suposada trama mantenien vincles que es remunten a aquesta data, quan es movien principalment al voltant de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. El sumari també recull que el cap de l'UCO fins al 2025, Rafael Juste, va denunciar pressions per part del que va ser director de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, per posar-se de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de l'autoritat judicial.
0: Pedro Sánchez desenterra els pressupostos generals de l'Estat enmig de la tempesta de causes judicials a l'entorn del PSOE. En la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia, a Barcelona, el president espanyol ha tirat pel dret i, reiterant que portarà la legislatura fins al final, ha anunciat que la Moncloa tornarà a engegar aquesta setmana la maquinària per tenir nous comptes.
2: Que el govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Per ara, però, l'executiu espanyol no té garantits els suports al Congrés per als que serien els primers pressupostos de la legislatura. Davant dels empresaris catalans, Sánchez ha fet bandera dels acords amb els partits independentistes a Madrid i ha ironitzat sobre l'acostament del PP a Junts.
2: Avanzar en los acuerdos de Brussel·les con la formación política de...

0: de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana.
1: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
2: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve. L'Audiència Nacional ordena taxar les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor del cas vol saber l'autenticitat, l'origen i el valor econòmic de les peces interceptades en l'escorcoll policial de fa uns dies. Una joieria de Madrid se'n farà càrrec amb la supervisió de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, és a dir, l'AUDEF. I el judici del germà de Pedro Sánchez, Lugo sosté que se li va crear una plaça a mida com a coordinador dels conservatoris de Badajoz i assegura que va ser per una decisió política de Miguel Ángel Gallardo, l'exlíder socialista a Extremadura i que en aquell moment era el president de la Diputació de Badajoz. Madrid, Tania Tàpia.
3: És la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Bala, responsable de la UCO i que va fer els atestats principals de la causa. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça, diu, no n'és de l'àrea de cultura, de la que orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit des de més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat a la causa.
4: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
3: Gallardo en va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procediment. El tinent coronel ha destacat un altre indici i és el fet que el germà de Pedro Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics. Els va dir que feia temps que buscava pis a Badajoz i no en trobava i que es traslladaria allà uns quants mesos. La consulta la va fer abans de l'entrevista a través de la qual va aconseguir la plaça.
4: Esa seguridad que muestra tanto la redacción como en el tema ya material de buscar alojamiento, pues también nos parece llamativo.
3: La jornada d'avui està destinada als últims testimonis. Està previst que demà arrenquin ja els interrogatoris dels 11 acusats. El primer serà Gallardo i seguidament el germà de Pedro Sánchez, que sempre ho ha negat tot. David Sánchez ha sostingut que va trobar la plaça per internet.
2: El Suprem cita a declarar l'exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar, Félix Alonso, com a investigat per a un cas de suposada prevaricació quan estava al capdavant del consistori tarragoní. L'alt tribunal ha convocat el dirigent el 15 de juny per la possible fragmentació de contracte amb determinades empreses mentre ocupava l'alcaldia d'Altafulla entre el 2011 i el 2019. Dies enrere ja havia anunciat que li obria una causa a petició d'un jutjat del Vendrell que ha portat la instrucció del cas i ha imputat altres persones com els exconsellers Joan Ignasi Elena i Salvador Milà i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera. El Suprem també els escoltarà com a testimonis.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Són 6:45. Seat comença a produir en sèrie el Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers models 100% elèctrics que es fabriquen a Martorell. El tret de sortida de la producció ha comptat amb la presència de Pedro Sánchez i Salvador Illa. Martorell, Roger Santaló.
6: Els presidents del Govern i de la Generalitat han acompanyat els directors generals de Seat i Volkswagen al llançament del muntatge dels dos vehicles, que comparteixen la mateixa plataforma per reduir costos de producció. De moment, es poden arribar a fer fins a 400 vehicles al dia i, si hi ha demanda, es pot augmentar la producció fins als 1.200 cotxes diaris de les marques Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. Són els dos primers models completament elèctrics que munta la planta de Martorell, amb voluntat d'aconseguir una bona quota del mercat urbà europeu sense emissions. Els dos nous vehicles arriben amb l'objectiu de potenciar la fàbrica catalana, que compta amb més de 13.000 treballadors i que l'any passat va produir gairebé 500.000 de vehicles amb les diferents marques de la companyia.
2: Les empreses punteres en tecnologia a Catalunya reclamen aprofitar la inversió pública que s'està fent en defensa per impulsar la indústria. En les jornades del Cercle d'Economia han reivindicat la importància de créixer en escala, de ser capaces d'augmentar la seva producció, per contrarrestar la dependència enorme de companyies nord-americanes com les SpaceX. Sara Riera.
7: Al final tot té a veure amb l'escala, ho han dit les empreses catalanes que treballen per la indústria de defensa, però també les de telecomunicacions o de biotecnologia que han participat en aquestes jornades del Cercle. Guanyar mida i al mateix temps funcionar en un veritable mercat únic, perquè a Europa, han recordat, encara hi ha el problema de 27 països, 27 solucions. Roser Roca és vicepresidenta de l'empresa Airbus.
8: El primer que hem de fer és integrar aquestes capacitats, desenvolupar-les amb sinergies de manera conjunta i ser conscients de per què ho estem fent. I ho estem fent perquè volem que aquestes capacitats que ara mateix són tan importants per defensar la nostra població siguin fetes des d'aquí.
7: El creixement econòmic de la Xina i els Estats Units aquests últims 20 anys ha estat enorme i ha tingut a veure precisament amb l'escala de les seves empreses. Marc Murtra, president d'una de les grans empreses espanyoles en telecomunicacions, Telefònica, també s'hi referia.
9: El único activo importante o interesante de escala que tenemos a nivel europeo son las empresas de telecomunicaciones y, por tanto, que se nos deje escalar y que se nos deje consolidar.
7: Una apel·lació directa, en aquest cas, a la Comissió Europea, que diu que ha d'apostar molt més per la seva indústria i simplificar també la regulació.
2: Xavier Panés ha sortit reelegit com a president de la CECOT. De fet, era l'únic candidat que es presentava a la patronal agarenca. En aquest nou mandat de 4 anys, l'empresari s'ha fixat com a prioritat la indústria, el talent i la simplificació administrativa. Panés va accedir a la presidència de la CECOT l'estiu del 2022, llavors també sense oposició. I la companyia Grífols comença la construcció d'una gran nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donarà feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grífols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. En la col·locació de la primera pedra hi ha participat el president espanyol Pedro Sánchez, que ha destacat el salt qualitatiu que fa la companyia. També en la seva contribució diu a l'autonomia estratègica d'Europa a nivell sanitari, industrial i tecnològic i el paper que té Catalunya en el sector.
10: Catalunya és el segon ecosistema farmacèutic d'Europa en número de empleos. Estamos hablando de más o de cerca de 90.000 por delante de, en fin, regiones tan importantes como Frankfurt, como Lombardía. En definitiva, el sector está aportando 7.800 millones de euros al PIB catalán.
2: Aquesta nova planta s'afegeix al complex que Grífols ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
11: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons ha explicat a 3CAT Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de l'organització.
12: Estaban instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
11: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.

0: Són 3:15, obrim àrea de servei i, com sempre, primem la informació del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ja comença a millorar força la circulació a l'àrea de Barcelona, però encara queden cues a les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada fins al nus de la Trinitat. A la C33 també hi ha retencions a l'altura de Montcada, més amunt d'on comença la retenció, o sigui que és possible que aquí hi hagi alguna incidència. També aturats a l'AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord, en direcció Girona. Compte perquè aquí també és possible que hi hagi alguna incidència. També aturats al lateral, la B30, a la altura de Bellaterra en sentit nord, direcció Girona, i a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Els accessos de Barcelona des del sud, a l'autopista B23, aturats al tram final entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. En sentit contrari, en direcció a l'enllaç amb l'AP7, amb molta intensitat i estones lentitud a l'altura del Papiol fins l'enllaç amb l'AP7. Autovia 2, aturada a l'altura de Cornellà en totes dues direccions, i lentitud a la C32 sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels. A les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, amb cua entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta, Canyelles, sentit Besòs. En ronda litoral, entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs. I entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, retencions des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via, i fins pràcticament plaça Espanya, sobretot fins als voltants de plaça Cerdà, en direcció d'entrada. Pel que fa a incidències, es manté tallada la G550 Arbúcies, per l'accident d'un camió que ha bolcat. S'hi fan desviaments senyalitzats, segons informen des de trànsit. I el transport públic, el tramvia de Barcelona, per un comboi avariat, no circula entre les parades Verdaguer i Glòries de la línia T4 del tram Besòs. A Rodalies, els trens de la línia R2 Nord i R11 circulen amb retard per una incidència ja resolta. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
3: Avui hem tingut un dia molt plàcid, ho notem a hores d'ara, amb aquest cel serè que predomina, fins i tot aquesta tarda al Pirineu, un temps assolellat, sense nuvolades, sense precipitacions. Ahir va ploure i amb força a punts del Berguedà i també del Ripollès, i demà tornarem a parlar de pluges intenses. De fet, demà ja notarem que al matí tindrem més núvols. Potser de fins i tot de matinada es pot escapar alguna feble precipitació al Camp de Tarragona, a la costa central, poqueta cosa. Tot això amb vent de component sud, vent humit, vent més càlid, que farà que les temperatures demà al matí doncs ja no siguin tan fredes com les que hem tingut aquesta nit i matinada. Demà a la tarda, canvi radical del temps. Arriba un sistema frontal que escombrarà Catalunya d'oest a est. A primera hora de la tarda, plugés cap a la Vall d'Aran, i a mitja tarda, cap als vols de les 5, les 6 i les 7 de la tarda, s'esperen pluges intenses des del Solsonès fins al Ripollès i Garrotxa. Punts de la Catalunya central poden descarregar fins a més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Unes pluges que, com dèiem, poden ser intenses a mesura que es concentren en aquestes comarques. De cara al vespre, arribaran a Barcelona, també plourà cap a les comarques de Girona, i cap als vols de mitjanit, tota aquesta pluja ja marxarà mar endins. Tot això en un dia en el qual les temperatures mínimes pujaran força, fruit del vent de component sud, i les màximes es mantindran sense grans canvis. Les més altes, a Ponent i a les Terres de l'Ebre, al voltant dels 32 graus.
2: Futbol català al dia.
4: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. Han començat els play-offs d'ascens a segona divisió. El Sabadell perd per 2-0 el camp del Real Madrid Castellà i haurà de remuntar a la nova Creu Alta. I a l'Europa se li escapa la victòria al descompte, 1-1 a Can Dragó davant el Celta Fortuna. El Cornellà té un peu i mig a la final del play-off d'ascens a segona federació, golejada 4-1 davant el Badalona en el partit d'anada. I ja tenim definida la final de l'ascens a la tercera federació. La jugaran la Pobla de Mafumet, que ha guanyat el Rubí per 3-2, i el Sant Mauro, que salta el Sagnier i supera el Prat per 1-2. I el Viladecans i l'Igualada superen la primera ronda de la promoció d'ascens de la Lliga Elit després d'eliminar el Palamós i el Turó de la Peira, respectivament.
2: Futbol català a 3Cat Info.
5: I ara repassem el més destacat de la pròxima jornada. En primera ref, Celta B Europa, amb els graciencs que han de guanyar en Balaïdos per passar a la final, ja que no li val l'empat. També se juga el Sabadell, Real Madrid, Castella. Els arlequinats han de guanyar com a mínim de 2 gols per passar de ronda. En el play-off d'ascens, però a la segona ref, Badalona-Cornellà. Els badalonins han de buscar una remuntada èpica perquè necessiten guanyar de 3 gols per passar a la final d'este play-off. Este cap de setmana també comença la final de l'ascens a tercera ref, amb el Sant Mauro Pobla de Mafumet. El partit d'anada se juga en el municipal de Santa Margarida de Montbui. I també comença la final de l'ascens a la Lliga Elite amb el partit Igualada-Viladecans.
2: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
0: Una esllavissada al mes de març a la carretera N260 Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, complica la circulació per la zona i provoca llargues cues, sobretot quan hi ha visitants i més trànsit del que és habitual. Es busca una solució perquè les obres per reparar-la no s'acabaran fins després de l'estiu. Sant Joan de les Abadesses, Laia Claret.
6: Es dona pas alternatiu a la zona de la cinglera de Ribamala i quan hi ha més vehicles s'hi fan cues de fins a 4 quilòmetres. L'alcalde Ramon Roquer especifica que estan converses tant amb el Ministeri com amb el Servei Català de Trànsit, que hi posaran mitjans, assegura.
7: El Ministeri ha intentat atendre aquest trànsit a través dels seus propis treballadors de manteniment, el que passa que és veritat que s'ha estat molt pendent d'aquests fluxos de trànsit i no sempre coincideixen amb aquells que teòricament havien de ser. A partir d'aquí, també el Servei Català de Trànsit, també doncs, les últimes setmanes, ha dit doncs, també nosaltres col·laborarem.
6: La pròxima prova de foc per comprovar si hi ha prou efectius del Ministeri o del Servei Català de Trànsit serà, per tant, la setmana de Sant Joan.
0: La calor del mes de maig ha matat un centenar de persones a tot l'estat, una xifra rècord en els 21 anys que portem de recompte. Montse Poblet.
8: Amb 101 morts associades a la calor, el mes de maig s'ha convertit en el més letal per altes temperatures des que en tenim registres. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que avui ha presentat la ministra Mònica García.
9: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
8: Al mes de maig, els termòmetres s'han situat entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal. La majoria de morts per calor són dones grans de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals, al País Basc, Astúries i Galícia. A la presentació de les dades, la ministra de Sanitat ha fet una crida a les comunitats autònomes perquè accelerin la climatització dels centres educatius. García ha subratllat la necessitat d'evitar que els nens, un dels grups més vulnerables a la calor, hagin de suportar temperatures extremes a les classes. Des que es va començar el recompte diari de morts a l'Estat, ara fa 21 anys, se n'han registrat 27.564 per altes temperatures. El pitjor balanç és el del 2022, amb un total de 4.789 defuncions per calor, seguit de l'any passat, amb 3.832.
0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats quan arriben a Europa. És el còmic Mohib en el aparcamiento. Valeria Guareda.
10: Un cop arribat a Bèlgica, en Mohib s'està en un aparcament amb uns companys immigrants, però no se'n pot moure perquè està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants i les preocupacions es tradueixen en problemes mentals que apareixen al còmic com una obsessió del Mohib pels sons.
11: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
10: Tot plegat reflecteix, segons l'autora, que els menors que no són de casa no ens importen.
11: Ningú voldria que els seus fills passessin la nit amb desconeguts o que no sapiguessin on estan. Per què s'accepta amb els nens que no són nostres?
10: I això tenint en compte el llarg i complicat viatge que ha fet el Mohib per fugir de l'Afganistan. Però per Clara Lodevic l'important és que és un menor i que cal tenir-ne cura, perquè els riscos són molts.
11: El que importa és que ell ara està aquí i que amb ell se l'ha de protegir. I després arriben aquí i resulta que no és massa més segur el que es troben, no? És a dir, si ells no estan en un centre realment d'acollida, hi ha gent molt perillosa.
10: Mohib en el aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Anna. El Joventut visita d'aquí a 2:05 a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. El tècnic de la penya, Dani Miret, és molt conscient del potencial del seu rival.
12: Hem fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
3: Aquest duel entre el Baskonia i el Joventut el podreu seguir al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També avui, a partir de les 7, d'aquí a 3 minuts i mig, València-Bilbao. I el Barça, per la seva banda, pot aconseguir demà mateix la classificació per a les semifinals de la Lliga CB si derrota el Camp de Múrcia al segon partit de quarts de final, fet que valora el base del Barça, Tomás Satoranski.
13: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
3: També en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans la temporada vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el màxim en res de la competició. Les dues parts, tant el club gironí com l'Eurolliga, estan acostant posicions per participar en aquesta segona competició europea, que estarà reforçada amb llicències multianuals de 3 anys. A l'NBA, a 2:45 de la matinada, comença la final amb el primer partit entre el San Antonio Spurs i els New York Knicks.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: En futbol, la selecció espanyola, amb nous jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós de demà passat a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial que comença dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat avui al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente confia que estarà llest per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
14: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
3: Abans del debut al Mundial, la selecció espanyola jugarà un altre amistós, serà a Mèxic i contra el Perú. Afegir en futbol, que Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més.
15: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
3: La tècnica de Castelló de la Plana començarà la seva tercera temporada dirigint l'equip blanquiblau a la Lliga Femenina. I sanció històrica al futbol català. El comitè de competició ha sancionat amb 60 partits un jugador de tercera catalana. Es castiguen unes agressions gravíssimes que es van produir el cap de setmana passat en el partit de promoció de descens a segona federació entre l'Unificació Santa Perpètua i el Can Parellada. Després de la suspensió del partit als 10 minuts de la segona part per evitar incidents entre els jugadors i el públic, un jugador del Can Parellada va entrar al vestidor dels àrbitres i va agredir greument l'àrbitre principal. Un dels assistents al partit també va rebre alguns cops de peu a la panxa. La sanció és la més greu imposada al futbol català els últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
2: 3CAT Info.
16: En waterpolo, avui hi ha el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep a 8:15 al Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. Ahir al torneig de tenis de Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per les semifinals al superar el duet Nice Roger Bassalén per 2-16-0. Demà jugaran contra els italians Bolelli i Babasori.
2: Trescat Info.
17: Bona tarda, són les 7. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
9: Encara queden cues de la B30, lateral de la P7, a Barberà del Vallès, direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona, la ronda de dalt entre Esplugues i Sant Gervasi, en sentit Besòs, la ronda litoral entre Zona Franca i el Port.
17: I altres titulars d'aquesta hora, la Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i de Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, l'ex número 2 del PSOE i també Leire Díez, al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. El sindicat majoritari USTEC avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. I dilluns que ve, 8 de juny, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Del món, Ucraïna ataca Sant Petersburg en una acció altament simbòlica perquè avui hi comença el Fòrum Econòmic Internacional on Vladimir Putin buscarà atraure capital estranger. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de gairebé 800 drons. La jutgessa de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons avança El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper que hauria tingut la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill. I la coreògrafa i cantant catalana Wineta inaugura aquesta tarda la primera jornada del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a DXX.
2: Esports.
16: El Joventut visita d'aquí a menys de 2 hores el Bascón i en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB, mentre que en waterpolo a 8:15 d'aquí 27 minuts l'Atlètic Barceloneta rep el Catalunya, el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina. A l'anada, triomf de l'equip graciec de 5 gols. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi està triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
17: I pel que fa al temps, el temps tranquil d'avui contrastarà amb l'enrenou de demà. Si bé al matí el cel serà variable, a la tarda el temps farà un tomb, una línia de pluges escombrarà al nord del país amb ruixats intensos i tempestes localment amb calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3CAT Info.
17: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
17: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE. Ho apunta al sumari de més de 700 pàgines que avui s'ha fet públic i que situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre d'altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. En el sumari del cas apunta que Santos feia servir diners del PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
18: L'objectiu, protegir els interessos de Pedro Sánchez i per fer-ho s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el seu entorn o contra el partit. Els informes policials apunten que Santos Cerdán dirigia la suposada trama des del partit. Destaquen que hi ha prou indicis que prenia decisions estratègiques en l'evolució del grup. Tenia un paper aparentment destacat en la seva configuració i també participava en els beneficis. Cerdán encarregava les operacions a l'exmilitant Leire Díez, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges. Per aquestes feines, la policia calcula que va arribar a cobrar almenys 21.000 euros del PSOE a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. Al seu domicili, la policia va trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i 50 euros. A hores d'ara no se sap la procedència d'aquests diners. Pel que fa a Díaz, es creu que tenia un paper executiu. Coordinava les actuacions dels membres de l'organització, donava instruccions, assignava rols i mantenia una interlocució constant amb Cerdán a través de reunions presencials celebrades a la seu del PSOE. L'exmilitant socialista també es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, perquè emprengués actuacions administratives contra els mateixos agents i investigadors. Segons el sumari, Díaz va contactar amb investigats en diferents causes i els va oferir càrrecs o beneficis a canvi d'informació sobre jutges i fiscals. L'atestat policial documenta reunions i gestions del grup des de l'any 2020 de manera continuada. I en aquest sentit s'indica que Díez, Santos i altres integrants de la suposada trama mantenien vincles que remunten a aquesta data, quan es movien principalment al voltant de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. El sumari també recull que el cap de l'UCO fins al 2025, Rafael Juste, va denunciar pressions per part del que va ser director de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, per posar-se de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de l'autoritat judicial.
17: I enmig de la tempesta de causes judicials a l'entorn del PSOE, Pedro Sánchez desenterra els pressupostos generals de l'Estat. En la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha tirat pel dret i, reiterant que portarà la legislatura fins al final, ha anunciat que la Moncloa tornarà a engegar aquesta setmana la maquinària per tenir nous comptes.
19: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
17: Ara bé, per ara, l'executiu espanyol no té garantits els suports al Congrés pels que serien els primers pressupostos d'aquesta legislatura. Davant dels empresaris catalans, Pedro Sánchez ha fet bandera dels acords amb els partits independentistes a Madrid i també ha ironitzat sobre l'acostament del PP a Junts.
19: Avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana. Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
17: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que si demà a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació guanya el no, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les negociacions de les darreres setmanes. Són declaracions de 3CAT Info.
20: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs pues, oita, te les estalvies.
17: La portaveu de l'USTEC ha reconegut que estan preocupats per la baixa participació, que a hores d'ara frega el 45%, i descarta deixar el seu càrrec, quin sigui el resultat de la consulta. Mentrestant, el sindicat CGT, que divendres va rebutjar el preacord, adverteix que si demà a la consulta guanya el sí, el conflicte es resoldrà en fals. Ho ha dit la seva portaveu, Laura Gené, també en una entrevista a 3CAT Info.
21: Sí, com sigui, les mobilitzacions hauran de seguir, perquè han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que es tanca en fals aquest conflicte, no només laboral, sinó també social.
17: Si els docents finalment es decanten pel no, Jané descarta fer una vaga indefinida aquest curs i aposta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar aquesta situació. Per la seva banda, un altre dels col·lectius signants del preacord, Comissions Obreres, demana al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Esther Vila és la portaveu de Comissions.
1: Nosaltres, doncs, en la Comissió de Desplegament i Seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
17: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i també el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
17: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos morts a l'aigua al Segrià. El primer, al pantà d'Utxesa, i el segon, al riu Segre. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
4: El primer cos, segons avança el diari El Segre i ha confirmat esta emissora, hauria aparegut este matí al pantà d'Utxesa, a Serós. El segon cadàver s'ha localitzat al voltant de les 4 de la tarda, en este cas al riu Segre, el seu pas per Lleida. De moment s'està treballant per identificar-los i determinar si es tractaria d'un home o una dona. També s'està investigant les circumstàncies de la mort de les dues persones i no es coneix si es tractaria de suïcidi, mort accidental o si hi hauria indicis de criminalitat. En el cas d'Utxesa, el cadàver es trobava en avançat estat de descomposició. Tot apunta que no hi hauria relació entre els dos casos i ara s'espera el resultat de l'autòpsia per conèixer més detalls. Els Mossos també comprovaran les llistes de persones desaparegudes per mirar si hi ha alguna coincidència.
17: Hi han detingut 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Més detalls des de Tarragona, Ricard Boigas.
22: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons explicat a 3CAT Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de l'urbanització.
23: Estaven instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
22: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
17: Dilluns que ve, dia 8 de juny, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 Sud recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Aquesta tarda la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana, han visitat les obres. Unitat Mòbil amb Xavier Cussó i Joan García.
24: Des del 16 de març només s'ha pogut circular en via única entre Sitges i Garraf. Durant dos mesos i mig, Adif ha renovat les columnes molt malmeses que suporten un fals túnel sobre el mar Garraf, imatge que s'havia convertit en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. També ha actuat el viaducte del Garraf i el pont d'Aigua Dols. Ara que estem a punt d'acabar els treballs, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha fet aquest anunci.
25: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
24: Amb el restabliment de la circulació habitual, els regionals del sud tornaran a connectar amb Barcelona. Queda per més endavant l'obra grossa, els túnels del Garraf, la dels 280 milions d'euros per ampliar els túnels de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. El Ministeri licitarà aquesta obra a final d'any, principi del que ve, i els treballs podrien començar després de l'estiu del 27.
17: I SEAT comença a produir en sèrie el Cupra Raval i també el Volkswagen ID Polo, que són els primers models 100% elèctrics que es fabriquen a Martorell. El tret de sortida de la producció ha comptat amb la presència de Pedro Sánchez i també de Salvador Illa. Martorell, Roger Santaló.
5: Els presidents del govern i de la Generalitat han acompanyat els directors generals de SEAT i Volkswagen al llançament del muntatge dels dos vehicles, que comparteixen la mateixa plataforma per reduir costos de producció. De moment, es poden arribar a fer fins a 400 vehicles al dia i, si hi ha demanda, es pot augmentar la producció fins als 1.200 cotxes diaris de les marques Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. Són els dos primers models completament elèctrics que munta la planta de Martorell, amb voluntat d'aconseguir una bona quota del mercat urbà europeu sense emissions. Els dos nous vehicles arriben amb l'objectiu de potenciar la fàbrica catalana, que compta amb més de 13.000 treballadors i que l'any passat va produir gairebé 500.000 de vehicles amb les diferents marques de la companyia.
17: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos conductors a l'AP7 a les Terres de l'Ebre per circular a més del doble de la velocitat permesa. Demà passaran a disposició judicial. Tortosa, Jordi Barranca.
6: Els detinguts són dos homes de 20 i 39 anys que circulaven a 222 i a 210 km per hora en un tram limitat a una velocitat de 100 km. Els han detingut al punt quilomètric 317, això és a l'altura de l'aldea aquí a la comarca del Baix Ebre. Circular a aquestes velocitats és constitutiu d'un delicte contra la seguretat viària. A mig matí, els Mossos han rebut un avís per la presència de diversos vehicles d'alta gamma que circulaven a més del doble de la velocitat permesa en aquest tram de l'autopista. Els dos detinguts passaran demà a disposició judicial.
17: Ara és un quart de vuit. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Marilut García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Encara queden cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada fins l'entrada pel Nus de la Trinitat, la B30 lateral de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud fins al punt d'enllaç amb la C58 i a les rondes encara força aturada la ronda de dalt entre Esplugues i Sant Gervasi en sentit Besòs. Aquí hi ha alguna possible incidència. També aturats encara a la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc a l'altura del Port, a la Barceloneta i a Sant Adrià en sentit Besòs i també a l'altura de la Barceloneta en direcció Llobregat. A l'Avinguda Diagonal també retencions a l'accés a plaça Francesc Macià en tots dos sentits i a l'extrem sud de la Gran Via, als voltants de la plaça Cerdà i també a l'accés a plaça Espanya, sobretot en direcció d'entrada. Pel que fa a incidències, es manté tallada la G550 Arbúcies per l'accident d'un camió que ha volcat aquesta tarda. S'hi fan desviaments senyalitzats. I el transport públic, el tramvia de Barcelona per un comboi avariat, no circula entre les parades Verdaguer i Glòries a la línia T4 del tram Besòs. Mentre que a Rodalies, els trens de l'R2 Nord i R11 circulen encara amb retards per una incidència ja resolta provocada per un robatori de coure d'aquest matí. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
17: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
3: Tarda de cel serè a bona part del país, amb alguns núvols molt poc importants i a diferència d'ahir i a diferència de demà, avui sense precipitacions, sense nuvolades de tipus convectiu. Avui, com dèiem, amb una situació de temperatures fins i tot prou aturada, prou amb una calor moderada, màximes de 32,7 graus, la més alta avui a Catalunya, Vinebre, res a veure amb la calorada de fons dies, 32 graus a Benissanet, 31 a Torroja del Priorat o a Falset. Demà, canvi de temps. Sobretot ho notarem a partir del migdia. Ja al matí notarem que el cel estarà més cobert que d'altres jornades, amb el cel variable potser més tapat cap a les Terres de l'Ebre, i serà a partir del migdia quan arribaran les primeres precipitacions a l'àrea de la Vall d'Aran. És un sistema frontal, una línia de pluges que escombrarà el país d'oest a est, i les pluges més intenses s'esperen durant la tarda, concentrades al Pirineu Oriental, Prepirineu, Catalunya Central, on hi ha avisos de color taronja, de tal manera que, atenció, aquestes precipitacions que poden superar àmpliament els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això durant la tarda. De cara al vespre arribaran les pluges a Barcelona, a les comarques de Girona, sobretot a la ciutat de Girona i comarques veïnes, i a partir de mitjanit ja tot això marxarà mar endins, de tal manera que durarà unes 3-4 hores aquestes pluges, però, com dèiem, poden ser intenses o molt intenses. Tot això amb entrada de la tramuntana, a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, i unes temperatures que demà es mantindran sense gaires canvis respecte a avui, les més altes al voltant dels 32 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8. Benjamin Netanyahu diu que la decisió de tornar a atacar l'Iran a gran escala és a les mans de Donald Trump i avisa Teheran que està jugant amb foc si continua llançant drons al Golf Pèrsic. Avui, un d'aquests atacs ha fet un mort i més de 60 ferits a l'aeroport internacional de Kuwait. En una entrevista en un canal nord-americà, el primer ministre d'Israel ha admès que sovint té desacords amb el president dels Estats Units, però assegura que sempre els superen. Justament quan Donald Trump avui també s'ha referit a la controvertida trucada de fa 2 dies amb Netanyahu i també ha parlat de l'Iran. Més detalls des de Washington, corresponsal Oriol Serra.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha deixat la decisió d'atacar l'Iran amb tota la contundència en mans del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha afegit que Israel està preparat per acompanyar els Estats Units. Trump, per la seva banda, ha explicat en una entrevista en un podcast afí que la persistència dels atacs entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban el tenen amoïnat. Trump també ha assegurat que li agradaria reunir-se amb el líder suprem iranià.
8: Sembla que ens portem força bé. Sí, m'agradaria conèixer tothom. Probablement ens trobarem en algun moment, depenent de com vagi tot.
0: Tot això mentre sobre el terreny s'han intensificat els atacs iranians contra els seus veïns aliats amb els Estats Units, com són Kuwait i Bahrain. L'exèrcit nord-americà hauria bombardejat un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz.
17: I Ucraïna ha atacat Sant Petersburg just el dia en què s'hi inaugura el Fòrum Econòmic Internacional, que és el més important de Rússia, per intentar atraure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons en només 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev i que avui han tingut una rèplica amb 3 morts a l'est. Putin no assistirà a aquest esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat avui amb la ciutat plena de fum. Moscou, Cristina Solias.
10: Zelensky ha volgut esgarrar Putin la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al Fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja ha promès represàlies.
11: Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general, puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
10: Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
17: Revés diplomàtic per a Alemanya, que no formarà part del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea ha votat aquesta tarda els 4 membres no permanents que formaran part del màxim organisme de les Nacions Unides i les 2 places reservades per Europa han anat a parar a Portugal i a Àustria.
12: Àustria, 131.
17: Aquest era el moment en què l'alemanya Annalena Baerbock, presidenta de l'Assemblea, anunciava el resultat sorprenent en què Àustria ha obtingut 131 vots, 4 més dels necessaris i 27 més que Alemanya. El govern de Friedrich Merz volia fer valer el fet que és el segon país que més aporta al pressupost de l'ONU. Els altres països escollits són Zimbàbue per part d'Àfrica i Trinitat i Tobago per part d'Amèrica. El seu mandat és de 2 anys i començarà l'1 de gener de l'any que ve.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
17: La jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons avança El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill, Jonathan Andic. La jutgessa Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut la sociòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria, on la jutgessa justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressa que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons la jutgessa, el pare, de fet, va acceptar fer l'excursió com a acte de reconciliació.

0: I de seguida arriben els esports, però abans hem de treure el cap al Parc del Fòrum. Això que sentiu és la música del concert que la cantant catalana Guineta ha fet aquesta tarda a la jornada inaugural del Primavera Sound al Parc del Fòrum. Aquest primer dia, amb activitat limitada, combina artistes locals amb internacionals com Wet Leg. Ho està seguint des d'allà el Marc Ruiz.
1: El primer que ha rebut el públic del Primavera Sound, a més de les vistes al mar, han estat els altaveus de l'únic escenari que hi ha obert avui. I des d'on sonava una selecció de cançons de The Cure, com ara Boys Don't Cry. I és que la banda de Robert Smith és una de les grans actuacions del festival. I seran dissabte, amb un concert que serà el primer de la seva gira. Guineta ha estat qui ha inaugurat el festival i ha arrencat a ple sol amb dues de les seves darreres cançons, Evil Guineta i Certified, potents i amb un punt tropical. Forma part del seu nou disc Verificada, igual que la roda molt celebrada pels fans. O Dance Break, una potent coreografia que malauradament perd amb les pantalles verticals que marquen l'escenari del Primavera Sound i que afavoreixen les individualitats. Els fans han embogit quan ha sortit Muixca a l'escenari a cantar Nois, però no ha estat l'única convidada. També ha pujat a l'escenari Maria Jaume per Cantava per tu, una cançó que comparteixen totes dues al disc Sant Domingo Forever, de la cantant mallorquina. Un concert curt i concentrat, amb el que Guineta ha ampliat públic que l'ha vist en directe per primer cop.
0: Esports. Fins a dos quarts amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
2: Bona tarda, Laia. El Joventut visita a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. El tècnic de la penya, Dani Miret, és conscient del potencial del rival.
3: Hem fet plans de partit on hem fet defenses que ens han portat a ser el top 3, no?, de millors equips defensivament de la Lliga, i som el que menys punts rep. Ells són un dels que més punts fa, amb la qual cosa, fent el Baskonia 100 punts, no tenim moltes opcions de guanyar el partit.
2: Aquest duel entre el Baskonia i el Joventut el podreu seguir al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. També dels quarts de final, ara mateix tenim en joc el València-Bilbao, al tercer minut del segon quart, domina l'equip basc 23-29. I el Barça pot aconseguir demà la classificació per la semifinal si derrota el Lucam de Múrcia al segon partit dels quarts de final. Sentim la valoració que en fa el base txec del Barça, Tomas Satoranski.
4: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: En waterpolo és a punt de començar el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta rep a dos quarts de vuit al Catalunya, que té 5 gols de renda del partit d'anada. David Ubach, bona tarda.
5: Bona tarda des de la piscina de Sant Sebastià de Barcelona. Partit a punt de començar. Tindrem campió català. Un dels dos equips, o bé Atlètic Barceloneta o bé Catalunya, aixecarà a més el primer títol del seu historial en aquesta final europea catalana, la segona competició continental, l'Eurocup, a l'anada triomf del Catalunya a la piscina Sant Jordi, dimecres passat, per 14 gols a 9. Per tant, les de Javi Belmonte que arrenquen aquest partit de tornada amb aquesta renda favorable de 5 gols del primer enfrontament. Piscina, doncs, gairebé plena aquí a la Barceloneta. El partit a punt de començar, jugadores ja a l'aigua. L'Atlètic Barceloneta que mirarà de capgirar, doncs, aquest desavantatge de 5 gols i el Catalunya gestionar-lo per alçar aquesta Eurocup.
2: Moltes gràcies, David. I en futbol, l'Espanyol ja ha tancat el primer partit de pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 9:15 del vespre. El Burnley també és prioritat d'Alan Pace, màxim accionista del club blanquiblau. Mentrestant, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós de demà a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que comença dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat avui al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, confia que el jugador estarà llest per al debut del combinat espanyol el dia 15 de juny contra Cap Verd, Atlanta.
6: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: Abans del debut al Mundial, la selecció espanyola jugarà un altre amistós, a Mèxic i contra el Perú. A tot això, Leo Messi està guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, amb un impacte esportiu excepcional i sent un model de superació. El jurat també el veu com un referent global per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. També destacant la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi. Afegir que Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més, que Tomeu Nadal és el nou director esportiu del Nàstic de Tarragona per les dues pròximes temporades.
7: 3CAT Info.
2: El torneig de tenis de Roland Garros en els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat per les semifinals al superar el duet Nis-Roger Bassalén per 2-7-0. Demà jugaran contra els italians Bolelli i Babasori. El quadre masculí, en joc compartit de quarts, entre Eugelia Sim i Coboli, domina l'italià per 2-7-1 i 5-3 al quart set. Més tard jugarà el Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi.

Ara són 8:15 del vespre i a aquesta hora estem destacant que la Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i de Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. A tot això, Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijó hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. A més, des d'ara i fins a les 8 també us explicarem que l'Audiència de València dona la raó a l'expresident Carlos Mazón i permet que es personi en la causa per la Dana. La decisió tomba al criteri de la jutgessa que investiga el cas que l'havia citat com a testimoni. I 9 de cada 10 alumnes fan servir ja la intel·ligència artificial en l'àmbit escolar. Són dades d'una enquesta dels sindicats Tesos Tech i que també recull que només el 25% del professorat l'utilitza habitualment per preparar les classes. I abans de les 8 del vespre també passarem

0: pluges escombrarà al nord del país amb ruixats intensos i tempestes, localment amb calamar-se. Les temperatures es mantindran sense canvis. Ara passen 2 minuts de 8:15 i, com dèiem, la Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que avui s'ha fet públic i que situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i també Leire Díez, al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. En el sumari del cas apunta que Santos feia servir diners del PSOE. Ampliem aquesta informació des de Madrid amb l'Àngels Lafuente.
1: L'objectiu, protegir els interessos de Pedro Sánchez, i per fer-ho s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el seu entorn o contra el partit. Els informes policials apunten que Santos Cerdán dirigia la suposada trama des del partit. Destaquen que hi ha prou indicis que prenia decisions estratègiques en l'evolució del grup. Tenia un paper aparentment destacat en la seva configuració i també participava en els beneficis. Cerdán encarregava les operacions a l'exmilitant Leire Díez, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges. Per aquestes feines, la policia calcula que va arribar a cobrar almenys 21.000 euros del PSOE a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. Al seu domicili, la policia va trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i 50 euros. A hores d'ara no se sap la procedència d'aquests diners. Pel que fa a Díaz, es creu que tenia un paper executiu. Coordinava les actuacions dels membres de l'organització, donava instruccions, assignava rols i mantenia una interlocució constant amb Cerdán a través de reunions presencials celebrades a la seu del PSOE. L'exmilitant socialista també es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, perquè emprengués actuacions administratives contra els mateixos agents i investigadors. Segons el sumari, Díaz va contactar amb investigats en diferents causes i els va oferir càrrecs o beneficis a canvi d'informació sobre jutges i fiscals. L'atestat policial documenta reunions i gestions del grup des de l'any 2020 de manera continuada. I en aquest sentit s'indica que Díez, Santos i altres integrants de la suposada trama mantenien vincles que es remunten a aquesta data, quan es movien principalment al voltant de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. El sumari també recull que el cap de l'UCO fins al 2025, Rafael Juste, va denunciar pressions per part del que va ser director de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, per posar-se de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de l'autoritat judicial.
0: I avui també hem sabut que l'Audiència Nacional ordena taxar les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor del cas vol saber l'autenticitat, l'origen i el valor econòmic de les peces interceptades en l'escorcoll policial de fa uns dies. Una joieria de Madrid se'n farà càrrec amb la supervisió de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, l'UDEF. I enmig de la tempesta de causes judicials a l'entorn del PSOE, Pedro Sánchez desenterra els pressupostos generals de l'Estat. En la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha tirat pel dret i, reiterant que portarà la legislatura fins al final, ha anunciat que la Moncloa tornarà a engegar aquesta setmana la maquinària per tenir nous comptes.
2: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Ara bé, de moment l'executiu espanyol no té garantits els suports al Congrés pels que serien els primers pressupostos d'aquesta legislatura. Davant dels empresaris catalans, Sánchez ha fet bandera dels acords amb els partits independentistes a Madrid i ha ironitzat sobre l'acostament del PP a Junts.
2: Avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana.
3: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve. I tercer, acord autonòmic entre PP i Vox amb la prioritat nacional en les ajudes socials i un pla de xoc contra la política migratòria del govern espanyol com a eixos principals. Ha sigut a Castella i Lleó i d'aquesta manera el popular Alfonso Fernández Mañueco serà investit president d'aquesta comunitat gràcies al suport de l'extrema dreta. Han seguit l'esquema dels acords en altres comunitats, tal com ha explicat Mañueco.
4: El mismo texto que en Extremadura y en Aragón. Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen

0: un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
1: Vox tindrà 3 de les 7 conselleries del govern, la d'Ajudes Socials i Immigració, Agricultura i Cultura, Turisme i Esport, i també una vicepresidència primera vinculada a una d'aquestes 3 conselleries. I més coses, el Suprem cita a declarar l'exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar, Félix Alonso, com a investigat per un cas de suposada prevaricació quan estava al capdavant del consistori tarragoní. L'alt tribunal ha convocat el dirigent el 15 de juny per la possible fragmentació de contractes amb determinades empreses mentre ocupava l'alcaldia d'Altafulla entre el 2011 i el 2019. Dies enrere ja havia anunciat que li obria una causa a petició d'un jutjat del Vendrell que ha portat la instrucció del cas i ha imputat altres persones, com els exconsellers Joan Ignasi Elena i també Salvador Milà i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera. El Suprem també els escoltarà com a testimonis. I a aquesta hora hem de passar pel País Valencià perquè l'Audiència de València avala que Carlos Mazón sigui part en la causa que investiga les responsabilitats penals per la dana del 29 d'octubre, on recordem que van morir 230 persones. L'Audiència, en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, dona la raó a l'expresident i considera que, tot i que no està imputat, es pot personar. País Valencià, Pepa Ferrer.
2: L'Audiència considera que la investigació continua oberta, es continuen practicant diligències i podrien donar lloc a una futura imputació. Negar-li la personació limitaria greument el dret de defensa a Carlos Mazón. Mazón no acudirà als jutjats com volia la jutgessa de Catarroja, sense advocat i obligat a dir la veritat, és a dir, com a testimoni. Anirà com a part en la causa, amb accés a totes les diligències i podent interposar recursos contra aquestes, com ja ha avançat el seu advocat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Brussel·les recomana a Espanya limitar les exempcions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat i la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen a bars, restaurants i hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que contribueix poc a l'hora de redistribuir la riquesa. Corresponsal de 3CAT Info a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: L'Estat espanyol deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total, són uns 7.000 milions d'euros menys d'ingrés, apunten els experts de la comissió. Consideren que Madrid treu poc suc a l'IVA i també als impostos mediambientals. En canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada. En matèria social, Brussel·les recomana a Espanya que reequilibri la despesa pública entre generacions per reorientar-la cap als més joves. Fons comunitàries recorden que l'Estat gasta molt en pensions i que els jubilats acumulen el doble de renda que els joves. Amb tot, avui la Comissió Europea també ha donat una bona notícia als estats. Els ha permès gastar més diners del previst per afrontar la crisi energètica, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya. Això sí, aquí el govern espanyol no es podrà deduir el que li ha costat pagar els descomptes del preu de la benzina, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures verdes que fomentin la transició ecològica.
1: Una enquesta dels sindicats Estesos Tec recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. A la presentació de l'informe que s'ha fet a Madrid, els docents han alertat que la intel·ligència artificial està substituint processos propis de l'aprenentatge com el raonament, l'escriptura o la resolució de problemes. Madrid, Dani Saint-Deja.
5: Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resums, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada 4 accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'estén amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
6: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
5: Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
6: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
5: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El govern dona per fet que el Papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han fet gestions i que hi ha bona sintonia amb l'entorn del pontífex. L'última paraula, però, diu, la tindrà el Vaticà.
7: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
1: Entitats cristianes i organitzacions com Òmnium, l'ANC i el Consell de la República també han reclamat que el català tingui un paper destacat en la celebració. Abans de la visita a la Sagrada Família prevista per dimecres, 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts, 9 de juny, i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al matí de Catalunya Ràdio.
8: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a lo que és la gent penitenciària.
1: Les entitats laiques, crítiques amb la visita del Papa, han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte de l'Estadi Olímpic. Censuren el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat confessional a l'Església. Hongria Panadero és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que és una de les impulsores.
9: No és una campanya contra les persones creients, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
1: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes. Pràcticament 7:45 del vespre obrim l'àrea de serveis. I la primera connexió és amb l'equip viari de 3CAT Info. Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Ja queden poques complicacions, però es manté la cua a la rondada entre Esplugues i Sant Gervasi en sentit Besòs, i és que aquí hi ha un accident que talla un carril, segons informen des de Trànsit. A la ronda litoral hi ha retencions més puntuals entre passeig de la zona Franca i Montjuïc i a l'altura de la Barceloneta també direcció al Nus de la Trinitat. Es manté una petita cua encara a la B30 al lateral de la P7 a l'altura de Bellaterra en direcció Girona, i pel que fa a incidències també continua tallada a Arbúcies, la G550, perquè aquesta tarda hi ha volcat un camió, si fan desviaments senyalitzats. El tramvia de Barcelona, per un comboi avariat, alterades les freqüències de pas del Trambesòs, línies T4, T5 i T6. I els trens de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies circulen encara amb alguns retards per una incidència ja resolta provocada per un robatori de coure d'aquest matí. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps.
1: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
11: Avui hem tingut un dia molt plàcid, ho notem a hores d'ara, amb aquest cel serè que predomina, fins i tot aquesta tarda al Pirineu, un temps assolellat, sense nuvolades, sense precipitacions. Ahir va ploure i amb força a punts del Berguedà i també del Ripollès, i demà tornarem a parlar de pluges intenses. De fet, demà ja notarem que al matí tindrem més núvols. Potser de fins i tot de matinada es pot escapar alguna feble precipitació al Camp de Tarragona, la costa central, poqueta cosa. Tot això amb vent de component sud, vent humit, vent més càlid, que farà que les temperatures demà al matí doncs, ja no siguin tan fredes com les que hem tingut aquesta nit i matinada. Demà a la tarda, canvi radical del temps. Arriba un sistema frontal que escombrarà Catalunya d'oest a est. A primera hora de la tarda, plugés cap a la Vall d'Aran, i a mitja tarda, cap als vols de les 5, les 6 i les 7 de la tarda, s'esperen pluges intenses des del Solsonès fins al Ripollès i Garrotxa, punts de la Catalunya central. Poden descarregar fins a més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Unes pluges que, com dèiem, poden ser intenses a mesura que es concentren en aquestes comarques. De cara al vespre, arribaran a Barcelona, també plourà cap a les comarques de Girona i cap als vols de mitjanit. Tota aquesta pluja ja marxarà mar endins. Tot això en un dia en el qual les temperatures mínimes pujaran força, fruit del vent de component sud, i les màximes es mantindran sense grans canvis. Les més altes a Ponent i a les Terres de l'Ebre al voltant dels 32 graus.
3: 3CAT Info. Dimecres, quanta guerra. L'àvia de Nando Jubany.
12: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
13: No en sabem gaire res, eh?
14: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front.
13: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort, tots els seus germans ho han desaparegut. Està sola.
3: Quanta guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info. Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 8. La calor del mes de maig, atenció, ha matat un centenar de persones a tot l'estat. Una xifra rècord en els 21 anys que portem de recompte. Montse Poblet.
15: Amb 101 morts associades a la calor, el mes de maig s'ha convertit en el més letal per altes temperatures des que en tenim registres. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que avui ha presentat la ministra Mònica García.
16: Este dato demoledor no se obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
15: Al mes de maig, els termòmetres s'han situat entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal. La majoria de morts per calor són dones grans de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals al País Basc, Astúries i Galícia. A la presentació de les dades, la ministra de Sanitat ha fet una crida a les comunitats autònomes perquè accelerin la climatització dels centres educatius. García ha subratllat la necessitat d'evitar que els nens, un dels grups més vulnerables a la calor, hagin de suportar temperatures extremes a les classes. Des que es va començar el recompte diari de morts a l'estat, ara fa 21 anys, se n'han registrat 27.564 per altes temperatures. El pitjor balanç és el del 2022, amb un total de 4.789 defuncions per calor, seguit de l'any passat, amb 3.832.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Vall d'Avui vol convertir la floració dels camps d'àrnica i de flor de neu en un nou reclam turístic. L'empresa Taüll Orgànics, que gestiona la principal plantació comercial d'àrnica de Catalunya, començarà aquest cap de setmana les primeres visites guiades als cultius per donar a conèixer aquestes plantes medicinals i consciència sobre la seva conservació. Taüll, Pau Rovira.
17: La iniciativa vol afegir un nou atractiu al territori coincidint amb l'època de màxima floració. Taüll Orgànics cultiva actualment unes 2,5 hectàrees d'àrnica montana entre Taüll, Durro i Malpàs. Es tracta d'una planta molt apreciada per cosmètica i productes antiinflamatoris, que l'empresa exporta a mercats internacionals com els Estats Units, Alemanya i Itàlia. És el responsable de l'empresa, Joan Domínguez.
18: Aprofitant també tota la tradició remeiera que autòctona que tenim, no? Doncs trobem que és important agafar plantes que s'han utilitzat tota la vida per fer remeis naturals, doncs amb una base una mica més científica, no? I explicar a persones que hi tenen interès com treballem perquè s'utilitze.
17: L'àrnica i la flor de neu són espècies protegides i està prohibit recollir-les a la muntanya perquè es troben en regressió. Per això, les visites guiades també volen explicar la importància del seu cultiu per evitar l'espoliació del medi natural.
19: La gent pensa que potser, com són herbes, no se sap d'on venen. No, ara sabran d'on venen, per això volem que vinguin a fer aquestes visites, coneixen la planta, coneixen quan floreix, coneixen els principis actius que serveixen per la cura de la persona, com les antiinflamatòries. Tenim altres que són digestives.
17: L'empresa estudia ara incorporant nous cultius de plantes remeieres adaptades a l'alta muntanya.
1: I fa temps que expliquem que cada vegada queden menys quioscos als carrers. Avui en tenim un altre exemple. Ha tancat l'últim que quedava a la Seu d'Urgell. La seva propietària s'ha jubilat i diu que no ha trobat ningú que li agafi el relleu. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
20: El quiosc a l'avinguda Pau Claris era un punt de trobada des de feia molts anys. Per això avui desenes de clients han passat, amb flors, abraçades i llàgrimes, a acomiadar-se de la Lourdes Obiols, que es jubila després de 21 anys aixecant la persiana.
21: Sap molt greu i et dones compte de que la gent t'aprecia i, bueno, sí, molta emoció. Avui sí. Suposo que ho anirem arreglant, això, però avui és un dia trist.
20: Tot i que hi ha hagut alguns interessats a quedar-se al negoci, ningú ha acabat fent el pas i el quiosc tanca. Entre els motius, el poc marge econòmic i els horaris, amb només 3 dies de festa l'any i la resta començant la jornada de matinada. Lourdes Carxat és la filla de la propietària.
22: Que és una feina complicada de trobar algú que vulgui continuar-la. Són molts dies, són 362 dies a l'any i són molts dies. I sí, sap greu, fa pena, és l'únic que queda bé a la seu i ara ja ens quedem sense quiosc.
20: Ara, a la demarcació de Lleida només queden 2 quioscos, a la mateixa capital i a les Borges Blanques.
1: I un apunt de teatre abans dels esports, el Maldà estrena aquest vespre la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia en què el teatre, la música i la poesia conviuen per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. La Marta Vives ha pogut parlar amb ells.
23: Marc Artigau, bona tarda.
24: Bona tarda.
23: Per què una obra que explori els vincles entre germans?
24: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans. Què? Però què és això? I perquè és un encàrrec que neix del Maldà, que em va fer molta il·lusió fa un parell d'anys, perquè jo ja havia treballat amb el Llorenç i el Robert, i treballar amb ells, que són germans, un espectacle sobre germans, al Maldà, ostres, era com que totes les peces del trencaclosques encaixaven.
23: La família és l'univers que sempre ens dona tots els arguments.
24: Sí, sí, la família, com és un dels grans temes, no? És un tema fundacional. I aquí parlem de la família perquè parlem de germans, però parlem des d'una mirada molt lúdica, o sigui, venim a passar-nos-ho bé i a riure'ns de les nostres misèries o ni misèries, de les nostres convivències.
23: I dos germans reals, en Llorenç i en Robert, són els protagonistes d'aquesta obra. Com ha estat el procés de creació? Com heu participat vosaltres amb tot plegat?
25: Doncs mira, en l'espectacle surt, el Marc ens va enviar unes preguntes. De principi hi ha unes 100 preguntes sobre els germans, tipus què t'agrada del teu germà, però també tipus què canviaries, què milloraries. És un espectacle que parteix molt del cabaret, hi ha molts moments, moltes escenes.
23: Llorenç, el fet de treballar amb el teu germà en una obra que parla sobre aquest vincle, seria diferent que l'actor amb qui comparteixes escenari no fos el teu germà?
26: Sí, jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí. I són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles que no s'han ni de parlar pràcticament, no? I és així, ha estat així el procés.
23: Els germans s'odien i s'estimen per igual?
26: Sí, hi ha una paraula molt bonica, no?, que dèiem que s'osdimen, no? Els germans s'osdimen, sí.
23: Recomaneu que la gent vingui amb els seus germans?
24: Totalment, però és un espectacle també molt recomanable per fill únics.
25: Sí, i també dèiem, és veritat, que ha vingut gent a la sala d'assaig i ens agrada molt perquè sortien de l'assaig dient, ostres, vindré amb el meu germà, o trucaré al meu germà, li he de dir al meu germà que vinguin. Inclús mares que deien, li he de dir als meus fills que vinguin junts.
23: Que vagi molt bé, moltes gràcies. Merci. Fins ara.
1: Esports. Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
27: Bona tarda, Laia. El Joventut visita a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. El tècnic de la penya, Dani Miret, demana no perdre la identitat de l'equip.
28: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
27: Aquest duel entre el Baskonia i el Joventut el podreu seguir al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Ara mateix hi ha un partit en joc, també de quarts de final, el descans, empat a 35 entre el València i el Bilbao. El Barça, per la seva banda, pot aconseguir demà la classificació per les semifinals de l'ACB si derrota el Lucan de Múrcia al segon partit de quarts de final.
29: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
27: Pel que fa al waterpolo, tenim en joc el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina. L'Atlètic Barceloneta rep el Natació Catalunya. David Tubac, bona tarda.
0: Bona tarda. Ara mateix el conjunt local, l'Atlètic Barceloneta, situa el 4-8, retalla diferències al conjunt mariner. De tota manera, té molt coll amunt aquesta eliminatòria a l'equip de Xus Martín, perquè avui, a la tornada d'aquesta final, va 4 gols avall i havia perdut l'anada a la piscina Sant Jordi contra el Catalunya de 5 gols. Per tant, l'Atlètic Barceloneta necessita una proesa, i mentre que el Club de Natació Catalunya comença a agafar ja la copa per una anança, i això que el partit, doncs, ja ha començat a la contra l'equip de Javi Belmonte, el conjunt visitant, encaixant un 2-0 de sortida que podia comprometre una mica el que són els nervis del Cata, que de tota manera ha reaccionat de manera fulminant amb un parcial de 0-7 que ha capgirat aquesta final com un mitjó i li complica molt les opcions al conjunt local. Ara mateix, Atlètic Barceloneta 4, Catalunya 8, amb 5 gols d'avantatge encara a afegir-hi de l'anada per al Catalunya, au 13 perquè s'acabi el segon quart d'aquesta final que té clar color graciant.
27: Moltes gràcies, David.
29: 3CAT Info.
27: D'altra banda, també en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les últimes 6 temporades. En futbol, l'Espanyol ja ha tancat el primer partit de pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 3:15 del vespre. El Burnley també és propietat de l'Ampeis, màxim accionista del club blanc i blau. Mentrestant, la selecció espanyola, amb nous jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós de demà a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que comença dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat avui al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
2: Muy contento de cómo jugamos ayer.
4: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto, y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
27: Abans del debut al Mundial, la selecció espanyola jugarà un altre amistós, serà a Mèxic i contra el Perú. Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. El jurat també el veu com un referent global per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu, també destacant la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi. També en futbol, Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més.
5: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
27: En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha ampliat el contracte d'Uri Santos per una temporada més. Aquesta serà la seva novena campanya consecutiva de l'ala tanca català defensant la samarreta colomenca. I en hoquei patins, el Vilassant ha fet oficial el fitxatge de Noah González de cara a la pròxima temporada. González té 18 anys i arriba procedent del Cerdanyola, on ha jugat les dues últimes temporades. I en tenis, el torneig de Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat per les semifinals al superar el duet en Nice Roger Basselen per 2-7-0. Demà jugaran contra els italians Bolelli i Babasori. I el quadre individual masculí, Fabio Coboli, acaba de classificar-se per les semifinals després d'eliminar Ogier Aliassime.
6: Són les 8.
29: 3CAT Info.

0: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i Pedro Sánchez. El sumari, de més de 700 pàgines, situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant dels empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. L'Audiència de València dona la raó a l'expresident Carlos Mazón i permet que es personi en la causa per la Dana. La decisió tomba al criteri de la jutgessa que investiga el cas i que l'havia citat com a testimoni. SEAT comença a produir en sèrie els primers models 100% elèctrics que es fabriquen a Martorell. El grup espera fer un llançament de 70.000 unitats amb l'expectativa que la demanda faci augmentar la producció. La pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses. El grup hoteler mallorquí Malià deixarà d'operar-hi com a reacció a l'ultimàtum de Washington que imposarà sancions a partir de divendres a qui faci negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. El sindicat majoritari USTEC avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord que es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions amb el Departament d'Educació. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. La febre patumaire omple la ciutat de Berga amb els primers passacarrers. L'alcalde creu que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i fa una crida a mantenir l'esperit de convivència de la festa.
1: Esports. En Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta està rebent al Catalunya el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina. Al descans, domina el Catalunya per 4 gols a 9. Al partit de nada, l'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols. El Juventud visita a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB i el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta.
0: I el temps tranquil d'avui contrastarà amb l'enrenou de demà. Si bé al matí el cel serà variable, a la tarda el temps farà un tomb. Una línia de pluges escombrarà al nord del país amb ruixats intensos i tempestes localment amb calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 8 de la tarda, és dimecres 3 de juny del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escura. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'ha fet públic avui i que situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant del suposat entramat per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la policia va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Els seus informes, l'Institut Armat apunta que Cerdán pagava aquestes operacions amb diners del PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
3: L'objectiu, protegir els interessos de Pedro Sánchez i per fer-ho s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el seu entorn o contra el partit. Els informes policials apunten que Santos Cerdán dirigia la suposada trama des del partit. Destaquen que hi ha prou indicis que prenia decisions estratègiques en l'evolució del grup, tenia un paper aparentment destacat en la seva configuració i també participava en els beneficis. Cerdán encarregava les operacions a l'exmilitant Leire Díez, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges. Per aquestes feines, la policia calcula que va arribar a cobrar almenys 21.000 euros del PSOE a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. Al seu domicili, la policia va trobar més de 19.000 euros en efectiu amb bitllets de 20 i 50 euros. A hores d'ara no se sap la procedència d'aquests diners. Pel que fa a Díaz, es creu que tenia un paper executiu. Coordinava les actuacions dels membres de l'organització, donava instruccions, assignava rols i mantenia una interlocució constant amb Cerdán a través de reunions presencials celebrades a la seu del PSOE. L'exmilitant socialista també es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, perquè emprengués actuacions administratives contra els mateixos agents i investigadors. Segons el sumari, Díaz va contactar amb investigats en diferents causes i els va oferir càrrecs o beneficis a canvi d'informació sobre jutges i fiscals. L'atestat policial documenta reunions i gestions del grup des de l'any 2020 de manera continuada. I en aquest sentit s'indica que Díaz, Santos i altres integrants de la suposada trama mantenien vincles que es remunten a aquesta data, quan es movien principalment al voltant de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. El sumari també recull que el cap de l'UCO fins al 2025, Rafael Juste, va denunciar pressions per part del que va ser director de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, per posar-se de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de l'autoritat judicial.
0: Doncs bé, fons del PSOE apunten que el sumari demostra que tot plegat va ser el resultat d'una suma de comportaments individuals d'oportunistes i ressentits, diuen, que van actuar falsament al nom dels socialistes. El partit remarca que ja va actuar fa temps contra les persones implicades i no descarta emprendre mesures legals si s'evidencia que l'entramat va perjudicar la formació a través dels contractes que recull la investigació. L'Audiència Nacional ordena taxar les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor del cas vol saber l'autenticitat, l'origen i el valor econòmic de les peces interceptades en l'escorcoll policial de fa uns dies. Una joieria de Madrid se'n farà càrrec amb la supervisió de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, és a dir, l'AUDEF. I Pedro Sánchez desenterra els pressupostos generals de l'Estat enmig de la tempesta de causes judicials a l'entorn del PSOE. En la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha tirat pel dret i ha reiterat que portarà la legislatura fins al final i ha anunciat que la Moncloa tornarà a engegar aquesta setmana la maquinària per tenir nous comptes.
4: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Per ara, però, l'executiu espanyol no té garantits els suports al Congrés per als que serien els primers pressupostos de la legislatura. Davant dels empresaris catalans, Sánchez ha fet bandera dels acords amb els partits independentistes a Madrid i ha ironitzat sobre l'acostament del PP a Junts.
4: Avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana. Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve. I a València, l'Audiència dona la raó a Carlos Mazón i permet que es personi en la causa de la Dana en contra del criteri de la jutgessa que havia citat com a testimoni. Pepa Ferrer.
5: L'Audiència considera que la investigació continua oberta, es continuen practicant diligències i podrien donar lloc a una futura imputació. Negar-li la personació limitaria greument el dret de defensa a Carlos Mazón. L'estira i arronsa entre la jutgessa i l'expresident valencià es resol una vegada més a favor de l'expresident. La jutgessa de la Dana va elevar una exposició raonada al TCJ valencià el febrer passat demanant poder imputar-lo. El TSJ li va denegar considerant que no hi havia indicis suficients per fer-ho. Ruiz Tobarra va decidir llavors citar-lo com a testimoni. I l'expresident valencià va respondre demanant personar-se en la causa. Mazón considerava que la jutgessa el seguia investigant i s'emparava en l'article 118 de la llei d'enjudiciament criminal, un article que permet que un aforat afectat per una investigació criminal es puga personar abans que existisca una imputació oficial. Mazón no acudirà als jutjats com volia la jutgessa de Catarroja, sense advocat i obligat a dir la veritat, és a dir, com a testimoni. Anirà com a part en la causa, amb accés a totes les diligències i podent interposar recursos contra aquestes, com hi ha avançat el seu advocat.
0: Passen pràcticament 10 minuts de les 8. Seat comença a produir en sèrie el Cupra Raval i el Volkswagen ID. Polo, els primers models 100% elèctrics que es fabriquen a Martorell. El grup espera fer un llançament de 70.000 cotxes a la línia i amb l'expectativa que la demanda faci augmentar la producció. Des de Martorell, Roger Santaló.
6: Els dos nous models busquen fer-se un forat al mercat elèctric de vehicles urbans a Europa. L'estratègia passa per ser el màxim de competitius i per això el Cupra Raval i el Volkswagen ID. Polo es fabriquen a la mateixa línia de producció. Comparteixen la mateixa plataforma i el 80% dels components, amb l'objectiu de reduir costos i aprofitar les mateixes innovacions tecnològiques. Oliver Blume és el CEO del grup Volkswagen.
7: Demostramos que sabemos competir, incluso en los momentos más exigentes. Al mismo tiempo, reforzamos la base industrial de Europa. Escalamos como nadie más por hacerlo y somos cada vez más eficientes, más rápidos y más competitivos.
6: El president del govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, presents al llançament dels primers models, han destacat la col·laboració público-privada per canviar la indústria europea. Per aconseguir canviar la producció a Martorell, el grup Volkswagen i les administracions hi han invertit 3.300 milions d'euros per acabar produint els nous models elèctrics de la companyia.
0: La pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí, Melià, s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba. Tot en resposta a l'ultimàtum de Washington, que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, el 5 de juny, facin negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà, qualificava Gaesa com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana, que desvia actius il·lícits a l'estranger.
8: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
0: Una acusació rebatuda amb duresa a les últimes hores al noticiari oficial cubà.
9: El GAE no es una estructura opaca ni paralela al estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
0: No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per Gaesa. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit de cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea Alemanya, Annalena Baerbock. Des de Berlín, Jordi Regàs.
10: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat i no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
11: Austria 131.
10: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
0: I a Catalunya, Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que si demà la consulta sobre el preacord guanya el no, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les negociacions de les darreres setmanes. Són declaracions a 3Cat Info.
12: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, pues, oita, te les estalvies.
0: La portaveu de l'USTEC ha reconegut que estan preocupats per la baixa participació que a hores d'ara és del 45%. A més, descarta deixar el seu càrrec, sigui quin sigui el resultat de la consulta. Mentrestant, el sindicat CGT, que divendres va rebutjar el preacord, adverteix que si demà la consulta guanya, el sí al conflicte resoldrà en fals. Ho ha dit la seva portaveu, Laura Jané.
13: Sí, com sigui, les mobilitzacions hauran de seguir perquè han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que es tanca en fals aquest conflicte, no només laboral, sinó també social.
0: Si els docents es decanten pel no, Jané descarta fer una vaga indefinida i aposta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Per la seva banda, un altre dels col·lectius signants del preacord, Comissions Obreres, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Esther Vilà és la portaveu de Comissions.
14: Nosaltres, doncs, en la Comissió de Desplegament i Seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits tant si prospera l'acord com si no. I amb això hem arribat a un quart de nou. Informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Ja sense noves incidències, al contrari, algunes que es van resolent. Estava tallada tota la tarda la G550 a Arbúcies per l'accident d'un camió que ha bolcat. Ara s'hi fa pas alternatiu, cosa que provoca retencions molt puntuals en totes dues direccions perquè a aquesta hora hi ha un baix volum de trànsit. A l'àrea de Barcelona queden algunes retencions a la ronda de dalt entre Pedralbes i Sant Gervasi en sentit Besòs, però ja milloren després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. I també una petita retenció a la ronda litoral a la zona portuària, també direcció al Nus de la Trinitat. Al tramvia de Barcelona, per un comboi avariat, es mantenen alterades les freqüències de pas del tram Besòs, línies T4, T5 i T6. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
16: Avui hem tingut un dia molt plàcid arreu del país, amb un temps assolellat durant tot el dia, amb alguns núvols a la tarda inofensius que no han deixat precipitacions, i el que sí que hem tingut ha sigut un ambient molt agradable, amb màximes de 32 graus, gairebé 33 en el cas de Vinebre, o Falset, 31 graus, una de les temperatures més altes del país. Aquesta tranquil·litat d'avui canvia radicalment de cara a demà. Al matí ja notarem, o de matinada, que hi cauen algunes febles precipitacions cap a la costa central, Camp de Tarragona, cap al Penedès, molt poqueta cosa i amb clara tendència en retirar-se. Però al matí ja no tindrem el cel serè d'aquests darrers dies. El que tindrem serà un cel variable, possiblement amb més núvols cap a la Costa Daurada i àrees de les Terres de l'Ebre. Ara bé, el canvi de temps més important arribarà a partir del migdia. Una línia de pluges creuarà tot el país d'oest a est, amb les pluges, amb les primeres precipitacions caient cap a la Vall d'Aran, però atenció a la tarda, perquè s'intensificaran en aquesta escombrada cap a la costa, s'intensificaran a punts de la Catalunya central, al Pirineu oriental, a l'interior de les comarques de Girona, i atenció, perquè poden deixar més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, o 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot això acompanyat de tempesta i fins i tot també de calamar-se. Cap al vespre, les pluges arribaran a l'àrea de Barcelona, també a les comarques de Girona, i ja de cara cap als vols de mitjanit, tota aquesta pluja marxarà mar endins per tenir una nit i matinada encara prou tranquil·la. Tot aquest panorama amb unes temperatures que de bon matí pujaran. No tornarà a fer tanta fresca com ha fet aquest matí de dimecres, i en canvi les màximes sí que tendiran a mantenir-se sense canvis. Demà baixaran al Pirineu, però la resta del país més o menys es mantindran, i les més altes del dia rondaran la xifra dels 32 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: A 3CAT Info,
17: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
18: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
19: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
20: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: La multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria dels treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on treballen gairebé 700 persones. Ricard Buigas.
1: Dow ha comunicat als representants dels treballadors que, per motius de productivitat associats a una simplificació del model operatiu, preveuen una reducció global de la plantilla de 4.500 treballadors. La mesura afecta 138 persones a l'estat. A Tarragona hi treballen 680 persones, el 90% de la plantilla a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagueral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i l'afrontaran amb la màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura ni ha concretat les afectacions en cada centre de treball. El sindicat ha avançat que demanarà la implicació de les administracions perquè s'analitzin totes les alternatives abans de destruir llocs de feina en una de les principals instal·lacions industrials de Tarragona.
0: I els treballadors de Nissan insten la Generalitat a actuar per evitar l'ERO en aquesta multinacional japonesa que afectaria 211 treballadors dels tres centres de la companyia a Catalunya. El comitè d'empresa insisteix que les plantes de Nissan a la zona franca i al Prat de Llobregat són rendibles i denuncia que l'empresa nipona vol deslocalitzar la producció a Catalunya per traslladar-la als Països Baixos. Raúl Ocon és el seu portaveu.
21: El que Nissan està fent és terrorisme empresarial per emportar-se el negoci de recanvis als Països Baixos. Per això som avui al Parlament. Hem vingut a exigir la implicació política directa i urgent. Instem al Govern de la Generalitat, Departament d'Empresa i Treball, Inspecció de Treball, que actuïn en la mateixa, a la màxima duresa legal.
0: Els treballadors de Nissan han convocat tres manifestacions aquesta setmana per protestar contra l'ERO que amenaça un 37% de la plantilla. I mentrestant, la companyia catalana de components d'automòbil Ficosa ha pactat un ERO de 105 acomiadaments voluntaris. Sindicats i empresa han arribat a un preacord per reduir l'ERO inicial de 172 treballadors a un màxim de 105 i que tothom que surti de l'empresa ho faci voluntàriament. Ara, els treballadors hauran de validar aquest preacord amb un referèndum. I l'aerolínia Level ha inaugurat aquest dimecres la seva nova ruta directa entre Barcelona i Lima, l'única que connecta les dues ciutats. L'aerolínia preveu oferir uns 80.000 seients en aquesta connexió fins al març del 2027. El vol inaugural ha sortit aquest migdia des de l'aeroport del Prat. La ruta s'operarà inicialment amb tres freqüències setmanals, els dimecres, els divendres i els diumenges, amb horaris dissenyats per facilitar les connexions amb altres vols europeus i americans.

0: Centenars de persones han omplert els carrers del barri vell de Berga amb el primer passacarrers de la Patum. La festa, amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat, es mereix, segons l'alcalde, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Berga, Nàtia Dell.
1: Moltes ganes de Patum, com el Marcel i l'Isaac, que són amics i no es volen perdre res de la festa.
2: La intenció és sortir, formar part de la festa.
3: Saltar tota l'estona, però passacarrers s'ha de cremar tot.
1: Parla fina una veïna, ganes sí, però controlant.
4: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
1: En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara, emocionat, porta per primer cop la seva filla de només 2 mesos i mig per anar-la introduint a la festa.
5: Que ho comenci a viure, encara és molt xica. En si, més gran, ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
1: Per l'alcalde Ivan Sánchez, la festa es mereix la Creu de Sant Jordi, però el darrer missatge que ha volgut llançar té a veure amb la convivència.
6: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
1: 400 efectius policials ballaran per la seguretat de la festa.
0: I la banda britànica Yard Act ha centrat part de l'atenció de la primera jornada inaugural del Primavera Sound, que també acull els concerts de Guitarrica de la Fuente i Wetlack. Barcelona, Marc Ruiz.
7: Yard Act han sortit a l'escenari amb una caòtica fanfara de saxo, baix i teclat per disparar de seguida amb Empty Pledges, la cançó que obre el disc You're Gonna Need a Little Music, que publicaran el 17 de juliol. Aquesta banda de Leeds, que mescla post-punk amb spoken word, són capaços de cridar als quatre vents We Make Hits, és a dir, fem èxits, i de demanar perdó en una cançó per haver fet bullying a l'escola perquè ells també n'havien patit, o de dir que se senten uns impostors a cada passa que donen, com precisament a la cançó que ha obert el concert. Sí que han recuperat algun tema com Dark Days, Dead Horse, 100% Endurance o The Overload del primer disc, però s'han dedicat principalment a mostrar les cançons noves, com la fosquíssima Ridima, que ja han publicat, o la més lluminosa You're Gonna Need a Little Music. Cançons que estiren els límits del so de la banda i introdueixen micròfons i harmòniques amb distorsió per exorcitzar tota la ràbia i l'ansietat que porten a dins.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Anna. Anem ràpidament cap a les instal·lacions de l'Atlètic Barceloneta. Allà s'està jugant el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina de l'equip mariner contra el Natació Catalunya. David Ubach, bona tarda.
9: Bona tarda. Títol pràcticament decidit aquí a la piscina de Sant Sebastià, el Club Natació Catalunya, que té a tocar el trofeu de l'Eurocup, la segona competició europea. Està guanyant 8-12 aquest partit de tornada i ja venia d'una renda favorable de 5 gols del primer enfrontament de fa una setmana. Un Atlètic Barceloneta molt més voluntariós que no pas encertat, llevat del 2-0 inicial a favor, que inquietava una mica els plans del Catalunya. Aleshores ha vist com el conjunt gracenc li atxivava un parcial de 0-7 que ja posava la final molt de cara per a un Cata que ha sabut anar gestionant aquest avantatge al llarg del partit fins al punt que ara és de 4 gols més el 5 de l'anada a 5 minuts tot just perquè s'acabi aquesta final. El Catalunya, doncs, que ja carona el trofeu d'Eurocup, que serà el primer de l'historial del club gracenc.
8: Moltes gràcies, David.
1: 3CAT Info.
8: També Waterpolo. Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife on ha estat les 6 últimes temporades.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: Parlem ara de bàsquet i del Joventut, que visita a les 9 del vespre el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. El tècnic de la penya, Dani Miret, demana no perdre la identitat de l'equip.
10: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on, tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els, no, amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
8: Aquest duel entre el Baskonia i el Joventut el podreu seguir al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. D'altra banda, en aquest mateix playoff de la Lliga ACB tenim en joc el València-Bilbao, ja l'últim quart, es porten 2 minuts aquest últim quart, el Bilbao està guanyant de 12 punts, 55 a 67. I el Barça, per la seva banda, pot aconseguir demà la classificació per les semifinals, també de l'ACB, si derrota el Camp de Múrcia al segon partit de quarts de final. La valoració la fa el base-check del Barça, Tomás Satoranski.
11: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
12: 3CAT Info.
8: En futbol, l'Espanyol ja ha tancat el primer partit de pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. Mentrestant, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós de demà a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que comença dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat avui al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que el jugador estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
13: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podria llegar per empezar el dia 15.
8: Abans del debut al Mundial, la selecció espanyola jugarà un segon amistós, serà a Mèxic i contra el Perú. Leo Messi, per la seva banda, ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació, constància, humilitat i compromís. També us podem explicar que el Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per 2 temporades més. Per tant, la tècnica de Castelló de la Plana començarà la seva 3ª temporada dirigint l'equip blanquiblau a la Lliga F. I el comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits un jugador del Can Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. Uns incidents que es van produir després de la suspensió del partit als 10 minuts de la segona part per evitar incidents entre els jugadors i el públic. Un dels assistents del partit també va rebre alguns cops de peu a la panxa. La sanció és la més greu imposada al futbol català els últims anys i és el màxim de temps, 2 temporades, que permet el reglament.

0: Són 8:45. Fins ara us hem explicat que la Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE de Pedro Sánchez. El sumari situa l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. I a partir d'ara també us explicarem que el govern dona per fet que el papa Lleó XIV beneirà en català la Torre de Jesús de la Sagrada Família, segons ha explicat el conseller Espadaler a Catalunya Ràdio. Durant la seva estada, el pontífex rebrà en audiència privada el president Salvador Illa. Entitats laiques han convocat una protesta al Born el 9 de juny per denunciar el cost públic de la visita. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos cadàvers a la comarca del Segrià. El primer cos l'han trobat al pantà d'Utxessa, en avançat estat de descomposició, i el segon, al riu Segre, a l'altura de Lleida. Tot apunta que no hi ha una relació entre els dos casos. I dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. I pel que fa als esports...
1: En waterpolo, l'Atleti Barceloneta està rebent al Catalunya el partit de tornada de la final de la Eurocup femenina. Ara mateix, 4 minuts per acabar el partit, domina el Catalunya per 9-12, que és molt a prop d'aconseguir el títol, ja que el partit d'anada ja va guanyar de 5 gols. I d'aquí a 28 minuts, el Joventut visita el Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final.

0: i de més de 700 pàgines que s'ha fet públic avui i que situa Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant del suposat entramat per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la policia va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Als seus informes, l'Institut Armat apunta que Cerdán pagava aquestes operacions amb diners del PSOE. Des del Madrid, Àngels Afuente.
1: L'objectiu, protegir els interessos de Pedro Sánchez i per fer-ho s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el seu entorn o contra el partit. Els informes policials apunten que Santos Cerdán dirigia la suposada trama des del partit. Destaquen que hi ha prou indicis que prenia decisions estratègiques en l'evolució del grup, tenia un paper aparentment destacat en la seva configuració i també participava en els beneficis. Cerdán encarregava les operacions a l'exmilitant Leire Díez, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges. Per aquestes feines, la policia calcula que va arribar a cobrar almenys 21.000 euros del PSOE a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. Al seu domicili, la policia va trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i 50 euros. A hores d'ara no se sap la procedència d'aquests diners. Pel que fa a Díaz, es creu que tenia un paper executiu. Coordinava les actuacions dels membres de l'organització, donava instruccions, assignava rols i mantenia una interlocució constant amb Cerdán a través de reunions presencials celebrades a la seu del PSOE. L'exmilitant socialista també es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, perquè emprengués actuacions administratives contra els mateixos agents i investigadors. Segons el sumari, Díaz va contactar amb investigats en diferents causes i els va oferir càrrecs o beneficis a canvi d'informació sobre jutges i fiscals. L'atestat policial documenta reunions i gestions del grup des de l'any 2020 de manera continuada. I en aquest sentit s'indica que Díez, Santos i altres integrants de la suposada trama mantenien vincles que es remunten a aquesta data, quan es movien principalment al voltant de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. El sumari també recull que el cap de l'UCO fins al 2025, Rafael Juste, va denunciar pressions per part del que va ser director de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, per posar-se de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de l'autoritat judicial.
0: Doncs bé, fons del PSOE apunten que el sumari demostra que tot plegat va ser el resultat d'una suma de comportaments individuals d'oportunistes i ressentits, diuen, que van actuar falsament en nom dels socialistes. El partit remarca que ja va actuar fa temps contra les persones implicades i no descarta emprendre mesures legals si s'evidencia que l'entramat va perjudicar la formació a través dels contactes que recull la investigació. I Pedro Sánchez desenterra els pressupostos generals de l'Estat enmig de la tempesta de causes judicials entorn del PSOE. En la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha tirat pel dret i reiterant que portarà a la legislatura fins al final, ha anunciat que la Moncloa tornarà a engegar aquesta setmana la maquinària per tenir nous comptes.
2: Que el govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Per ara, però, l'executiu espanyol no té garantits els suports al Congrés per als que serien els primers pressupostos de la legislatura. Davant dels empresaris catalans, Sánchez ha fet bandera dels acords amb els partits independentistes a Madrid i ha ironitzat sobre l'acostament del PP a Junts.
2: Avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana. Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve. Salvador Illa es defensa dels atacs de l'oposició pels casos de corrupció que rodegen els socialistes i afirma que el PSC està lliure d'irregularitats. El president de la Generalitat ho ha reiterat aquest matí en la sessió de control al Parlament, on, en canvi, ha evitat posar la mà al foc pel PSOE.
3: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I ha afirmat que ja ha donat totes les explicacions necessàries. No ho veu així Junts, que per boca de Mònica Sales ha instat el cap de l'executiu a aclarir els contractes de la Generalitat amb Huawei i les despeses electorals de l'última campanya del PSC al Parlament, al focus de l'Audiència Nacional pel cas Leire.
4: Per què s'amaga? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
3: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
0: Esquerra i els comuns han salvat el president de comparèixer al Parlament, però tant Josep Maria Jové com Jéssica Albiach li han demanat que s'esvaeixin totes les sospites.

0: Denunciarem sempre aquest tipus d'atacs i muntatges, quan es donin. Però els exigim cau i net amb la corrupció.
1: Estem d'acord en que n'hi ha lawfare, però no tot és lawfare.
2: Això mentre el cap de files del PP, Alejandro Fernández, ha anat més enllà.
3: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
2: El govern reitera que les relacions amb Huawei estan dins de l'estricta legalitat i que no tenen res a veure amb la suposada influència de Zapatero al voltant del gegant tecnològic xinès. 3CAT Info. 3CAT Info. 9:15, el govern dona per fet que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han fet gestions i que hi ha bona sintonia amb l'entorn del pontífex. L'última paraula, però, la tindrà el Vaticà.
4: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
2: Entitats cristianes i organitzacions com Òmnium, l'ANC i el Consell de la República també han reclamat que el català tingui un paper destacat en la celebració. Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per a dimecres 10 de juny, el papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts, 9 de juny, i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sarrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al matí de Catalunya Ràdio.
5: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, al que és la gent penitenciària.
2: Les entitats laiques, crítiques amb la visita del papa, han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona, a la mateixa hora que es farà l'acte de l'Estadi Olímpic. Censuren el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat a confessional a l'Església. Hungría Panaderos, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, una de les impulsores.
6: No és una campanya contra les persones creients, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
2: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. En clau internacional, Benjamin Netanyahu diu que la decisió de tornar a atacar l'Iran a gran escala és a les mans de Donald Trump i avisa Teheran que estan jugant amb foc si continua llançant drons al Golf Pèrsic. Avui, un d'aquests atacs ha fet un mort i més de 60 ferits a l'aeroport internacional de Kuwait. En una entrevista en un canal nord-americà, el primer ministre d'Israel ha admès que sovint té desacords amb el president dels Estats Units, però que sempre el superen. Justament, Trump també s'ha referit a la controvertida trucada de fa dos dies amb Netanyahu i també ha parlat de l'Iran. Des de Washington, Oriol Serra.
7: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha deixat la decisió d'atacar l'Iran amb tota la contundència en mans del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha afegit que Israel està preparat per acompanyar els Estats Units. Trump, per la seva banda, ha explicat en una entrevista en un podcast a fi que la persistència dels atacs entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban el tenen amoïnat. Trump també ha assegurat que li agradaria reunir-se amb el líder suprem iranià.
8: Sembla que ens portem força bé. Sí, m'agradaria conèixer tothom. Probablement ens trobarem en algun moment, depenent de com vagi tot.
7: Tot això mentre sobre el terreny s'han intensificat els atacs iranians contra els seus veïns aliats amb els Estats Units, com són Kuwait i Bahrain. L'exèrcit nord-americà hauria bombardejat un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz.
2: I Ucraïna ataca Sant Petersburg amb drons de llarg abast el dia que la ciutat acull el principal Fòrum Econòmic Internacional de Rússia. Els congressistes s'han trobat al cel ple de fum per les explosions. El Kremlin acusa Occident d'estar-ne al darrere. Moscou, Cristina Solies.
9: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat assegurat que, sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
10: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
9: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies, quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, apostarà per una escalada del conflicte.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos morts a l'aigua al Segrià, el primer al pantà Llutxesa i el segon al riu Segre. Lleida, Júlia Albacar.
11: El primer cos, segons avança el diari El Segre i ha confirmat esta emissora, hauria aparegut este matí al pantà d'Utxesa, a Serós. El segon cadàver s'ha localitzat al voltant de les 4 de la tarda, en este cas al riu Segre, el seu pas per Lleida. De moment s'està treballant per identificar-los i determinar si es tractaria d'un home o una dona. També s'està investigant les circumstàncies de la mort de les dues persones i no es coneix si es tractaria de suïcidi, mort accidental o si hi hauria indicis de criminalitat. En el cas d'Utxesa, el cadàver es trobava en avançat estat de descomposició. Tot apunta que no hi hauria relació entre els dos casos i ara s'espera el resultat de l'autòpsia per conèixer més detalls. Els Mossos també comprovaran les llistes de persones desaparegudes per mirar si hi ha alguna coincidència.
2: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que es van intercanviar la terapeuta i l'acusat. La jutgessa veu justificada aquesta diligència perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. La jutgessa creu que d'aquesta manera es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12:28 i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella sentimental del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. Són 9:15.

0: Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara dues incidències que es mantenen però que no provoquen retencions. Un carril tallat a l'AP7 a Sils en direcció a Barcelona per un accident i a la G550 pas alternatiu a Arbúcies a causa d'un camió bolcat. A la resta de la xarxa viària la circulació ja força fluida i el transport públic ara mateix sense noves incidències segons els diferents operadors.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: Avui hem gaudit d'un dia assolellat de cap a cap amb algunes teranyines de núvols alts sense precipitacions durant la tarda i amb unes temperatures o amb una calor ben suau, unes màximes que pràcticament s'han acostat i molt però no han arribat a la xifra dels 33 graus al Baix Ebre i també cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta situació de tranquil·litat canvia demà. El temps canviarà de la mà de l'arribada d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est. Ja de bon matí o de matinada poden caure algunes gotetes cap al Camp de Tarragona, també cap a la costa central. Només febles precipitacions que ràpidament tendiran a marxar. Amb vent de sud, la matinada serà suau i això farà que demà al matí ens llevem amb unes temperatures, diríem, agradables. No farà tanta fresca ni de bon tros com la al matí de dimecres. I, en canvi, el canvi de temps important arribarà a la tarda. Un sistema frontal travessarà tot el país d'oest a est i s'esperen pluges que ja a la tarda començaran a caure, però atenció, perquè s'intensificaran cap als vols de les 5, les 6, les 7 de la tarda i les 8 del vespre a punts de la Catalunya central, Prepirineu, Pirineu Oriental, àrees de la Catalunya central. Arribaran les pluges a l'àrea de Barcelona cap al vespre i ja també cap a les comarques de Girona i de matinada tornarem a cap als vols de mitjanit, marxarà mar endins. Aquestes tempestes de la tarda poden ser intenses, deixar més de 60 litres en 3 hores o caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i també poden anar acompanyades de tempestes. Tot aquest panorama amb unes temperatures matinals que pugen i pràcticament es mantindran les màximes al voltant dels 32 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
3: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
4: Avui visitem la ciutat de Lleida per seguir el barri dels antics adobers. Ens situem al segle XIII, la Lleida medieval i cristiana, una època d'eclosió urbanística de la ciutat. Resseguim la Rambla Ferran, al costat de l'antiga muralla, enderrocada al segle XIX, on fem una ruta per les adoberies més antigues de l'estat. Ja les ha visitat el nostre company, el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
5: Hola, Fèlix.
4: Els obradors són els baixos de tres edificis propietat de les administracions locals.
5: Exacte, dos d'ells són de l'Ajuntament, un dels quals el Museu Morera i un altre de la Diputació. Som en un antic barri adober, dels més antics de l'estat i que a la vegada ha perdurat més en el temps. Sentim la cap d'arqueologia de la Diputació de Lleida, Maria Pilar Vázquez.
6: Entre el 13 i el 15, Lleida és una de les tres ciutats adoberes més importants de Catalunya, però adoberies n'hi havia tot l'estat. Que passa que potser no han perdurat tant en el temps. Llavors, com a construcció de tota una zona d'adoberies, doncs aquesta és la que és més antiga, són les més antigues de l'estat, o una de les més antigues de l'estat, i la que perdura més en el temps. Tenim adoberies, per exemple, a Vic, a Igualada, però són més tardanes. I en aquest cas, doncs, sí, són les més antigues i, a més, les que han perdurat més en el temps.
5: Les adoberies que es van trobar als fonaments de l'edifici de l'antiga audiència s'han pogut conservar i preservar i ara es poden visitar els baixos de l'immoble, recentment reconvertit en el Museu Morera de Lleida. Núria Castellón, tècnica de patrimoni del Departament de Turisme de Lleida.
7: Bueno, en aquest veiem una adoberia que està excavada i on podem veure els diferents dipòsits i on encara tenim aigua que va arribant i l'altre al costat on encara no s'han fet aquestes tasques d'excavació. Llavors podem veure l'abans i el després del treball dels arqueòlegs.
5: Entrem ara a l'adoberia del número 9 de la Rambla de Ferran. Aquí podem veure i sentir l'aigua necessària per al funcionament dels obradors. Sentim la historiadora Olga Paz.
8: L'aigua és un element que és característic d'aquest espai i és un element que, a més, és continu i que ens ajuda a transportar-nos en aquest moment i a entendre com era el funcionament d'una adoberia, perquè sense l'aigua seria impossible.
5: Aquí també s'hi pot veure una mena de túnel per on discorre l'aigua, una imatge ben espectacular.
8: El que veiem, de fet, és un túnel on a la part de dalt tenim una volta de pedra amb diferents estructures que també ens parlen de la història d'aquest lloc, de les transformacions que hi ha hagut, dels usos que tenia. I a la part baixa el que veiem és que tenim la roca de pedra natural i excavat a la roca aquesta mina per on discorre l'aigua. Però no hi veiem al final, perquè encara continua bastants metres més enllà.
4: Unes adoberies, per a Joan, on es tractava la pell dels animals.
5: Exacte, Fèlix. En dues d'elles, els números 9 i 13 de la Rambla, es tractaven les pells més grans, de bou i de vaca, i a la del número 19, les més petites, de cabra i d'ovella. Pells que després es transformaven en cuir amb tot un seguit d'aplicacions en estris, roba i eines per al camp.
8: Roba o molts altres estris. Clar, avui en dia tenim els plàstics, que és molt fàcil, però en època medieval no existien. Per tant, el cuir esdevé un element essencial, ja sigui per la roba, ja sigui pel mobiliari, ja sigui per tindre elements de transport, per exemple, del vi, etc., per les eines, pel camp. És un element bàsic.
5: En l'adoberia que ens trobem podem veure els diferents cups. A més, presenta una singularitat perquè podem contemplar on es feien els tints que s'hi aplicaven. Un acord entre l'Ajuntament i la Diputació de Lleida permet visitar les diferents adoberies que es conserven, que es poden veure en visites guiades el segon i quart dissabte de mes. Un patrimoni que sovint resta amagat, però que ara està a l'abast dels que vulguin conèixer una mica més la Lleida medieval.
9: Fins aquí la visita de les adoberies. Us convidem els segon i quart dissabte de mes a visitar aquests tres espais i que descobriu aquesta Lleida medieval i aquest gremi d'adobers que teníem a la ciutat.
4: El muntatge musical és de Toni Subirats.
3: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
0: 7 minuts i mig i seran les 9.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La ciutat de Barcelona tornarà a ser un escenari d'excepció en la 50a edició del Festival Grec. Patrimoni, arquitectura i arts vives dialogaran en un festival que vol arribar a tots els racons de la ciutat. Barcelona, Marta Vives.
10: El Grec tornarà a ser un festival expandit per tota la ciutat més enllà de Montjuïc i activant teatres, museus i espais patrimonials. Letícia Martín és la directora del Grec.
11: Aliances i de les distintes accions que són possibles només per la col·laboració del festival, a l'ICUP, a l'Ajuntament, en altres institucions de la ciutat.
10: Així, per exemple, el Paral·lel 62 acollirà els concerts de Carlos de Jacoba i Júlia Colom. El Museu Tàpia serà l'escenari de l'artista Dora García, que convidarà a trencar la jerarquia de públic amb Bitxó, i l'auditori rebrà l'última peça d'Aurora Bausà i Pere Jou. El Palau de la Música oferirà el concert Human Requiem, basat en el Requiem de Brahms, interpretat a la plaça del Rei i al Saló del Tinell per uns solistes que es barrejaran entre el públic. Maria Ibars és la gerent dels cors.
12: El Requiem alemany de Brahms és un requiem que no és una missa de difunts, el va fer per donar consol i per ajudar a la gent que ha patit una pèrdua a superar el dol. És un cant a l'esperança i a la il·lusió en el futur.
10: A la Filmoteca de Catalunya es podrà veure l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2017. Ens ho explica el seu director, Pablo Laparra.
13: Primeres jornades catalanes de la dona, que es van celebrar l'any 76. I prenem aquest esdeveniment com un punt de partida possible, com una brúixola, a partir de la qual proposar un remuntatge del nostre arxiu en clau feminista.
10: Una mostra que dialogarà amb l'espectacle que es podrà veure a la sala Atrium sobre l'última entrevista entre Roig i Campmany. El Festival Grec s'inaugurarà a finals d'aquest mes de juny.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
14: Bona tarda, Anna. És a punt de començar el partit del Joventut a la pista del Baskonia en el primer duel de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. El tècnic de la penya, Dani Miret, demana no perdre la identitat de l'equip.
15: La nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa, que és on tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari.
14: La prèvia d'aquest duel entre el Baskonia i el Joventut ja la podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Teníem en joc un altre partit de quarts de final de la Lliga CB, el València Bàsquet Bilbao. Ara mateix, els últims segons del partit, domina el conjunt valencià 83-80. I el Barça pot aconseguir demà la classificació per a la semifinal si derrota el Camp de Múrcia al segon partit de quarts de final. La valoració la fa el basatxec del Barça, Tomás Satoranski.
16: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
14: També demà a les 9 del vespre a Tenerife-Madrid, el conjunt canari guanya per 1-0.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
14: El Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo al tornar a derrotar l'Atlètic Barceloneta avui per 11-13 al partit de tornada. David Ubach, bona tarda.
17: Bona tarda. El títol de l'Eurocup femenina de waterpolo se'n va cap al barri de Gràcia de Barcelona. L'aixeca el Club Natació Catalunya després d'imposar-se també en el partit de tornada de la final catalana a la piscina Sant Sebastià de l'Atlètic Barceloneta per 11-13, un 2 amunt del Cata afegit als 5 gols de renta que ja va assolir l'equip gracienc en el partit d'anada jugat fa una setmana. Ha estat un partit sense gaire història. Ratge inicial de l'Atlètic Barceloneta per situar-se 2-0 i mirar de posar la por al cos al Catalunya, però la reacció de les visitants ha estat fulminant amb un parcial de 0-7 que ha deixat doncs vista per sentència aquesta final. El Cat a partir d'aleshores s'ha dedicat a gestionar aquest avantatge fins a confirmar el que és el seu primer títol de l'historial, no només europeu sinó també estatal. Festa del Catalunya a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona.
14: Moltes gràcies, David. D'altra banda, també en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les 6 últimes temporades.
3: 3CAT Info.
14: L'Espanyol, per la seva banda, ja ha tancat el primer partit de pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, màxim accionista del club blanquiblau. Mentrestant, la selecció espanyola, també de futbol, amb nous jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós de demà a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que comença dijous de la setmana vinent. El blaugrana, Lamine Yamal, encara s'ha entrenat avui al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que serà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
18: Però el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
14: Abans del debut al Mundial, la selecció espanyola jugarà un altre amistós, serà Mèxic i contra el Perú. A tot això, Leo Messi ja està guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació, de constància, humilitat i compromís. També es destaca la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi. També en futbol, Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més. Que Tomeu Nadal és el nou director esportiu del Nàstic de Tarragona per les dues pròximes temporades. Al torneig de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat per les semifinals al superar el duet Nice-Rogers-Baselén per 2-0. El quadre masculí avui quedarà definida la segona semifinal. Ja s'hi ha classificat Flavio Cobolli, que ha remuntat un set en contra per acabar guanyant a Ogiel Yassim per 3-1. Jugarà per un lloc a la final contra el vencedor de l'eliminatòria italiana Berrettini Arnaldi, que està en joc i que domina Berrettini per 3-2. Divendres, la primera semifinal la jugaran l'alemany Alexander Zverev contra el txec Jakub Mensic. I avui també es completen els quarts de final del quadre femení. Arina Sabalenka ha caigut eliminada per la russa Diana Schneider.
3: 3CAT Info.
19: Bona nit, són les 9. La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. L'Audiència de València dona la raó a l'expresident Carlos Mazón i permet que es personi en la causa per la Dana. La decisió tomba el criteri de la jutgessa que investiga el cas i que l'havia citat com a testimoni. Benjamin Netanyahu diu que només Donald Trump pot decidir reprendre un atac a gran escala contra l'Iran. Avui un bombardeig iranià ha fet un mort i més de 60 ferits a Kuwait. El primer ministre israelià i el president dels Estats Units admeten desacords puntuals, però remarquen que els acaben superant sempre. Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de sancions nord-americanes. El degoteig d'empreses que marxen, especialment del sector turístic, està accelerant aquests dies. Això pot suposar un cop definitiu per a l'economia de l'illa, molt tocada ja pel bloqueig petrolier. Ucraïna ataca Sant Petersburg en una acció altament simbòlica perquè avui hi comença el Fòrum Econòmic Internacional on Vladimir Putin buscarà atraure capital estranger. L'ofensiva s'emmarca en un atac conjunt a 15 regions russes amb l'ús de gairebé 800 drons i que ha provocat la mort de 7 persones. El sindicat majoritari USTEC avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions amb el Departament d'Educació. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. I el valencià Guitarrica de la Fuente captiva el públic de la primera jornada del Primavera Sound al Parc del Fòrum, on també s'han presentat els concerts de la catalana Guineta i dels britànics Yard Act.
3: Esports.
14: Acaba de començar el partit del Joventut a la pista del Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. Primers instants d'aquest enfrontament, 2-0 guanya l'equip vitorià. A tot això, el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina waterpolo al tornar a derrotar l'Atleti Barceloneta avui per 11-13. L'equip graciencs ja va guanyar de 5 gols al partit d'anada. I el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta.
19: I demà el temps farà un tomb. Durant el matí el cel estarà variable i serà a partir del migdia que arribaran les pluges. Una línia de ruixats travessarà el país d'oest a est durant la tarda. Seran intensos i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà.
3: Trescat Info.
19: Ara passen 4 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
3: Trescat Info.
20: Trescat Info.
19: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE. Ho apunta al sumari de més de 700 pàgines que s'ha fet públic avui i que situa Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, i també Leire Díez al capdavant del suposat entramat per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la policia va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Als seus informes, l'Institut Armat apunta que Cerdán pagava aquestes operacions amb diners del PSOE. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
21: L'objectiu, protegir els interessos de Pedro Sánchez i per fer-ho s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el seu entorn o contra el partit. Els informes policials apunten que Santos Cerdán dirigia la suposada trama des del partit. Destaquen que hi ha prou indicis que prenia decisions estratègiques en l'evolució del grup. Tenia un paper aparentment destacat en la seva configuració i també participava en els beneficis. Cerdán encarregava les operacions a l'exmilitant Leire Díez, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges. Per aquestes feines, la policia calcula que va arribar a cobrar almenys 21.000 euros del PSOE a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gazpar Zarrías. Al seu domicili, la policia va trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i 50 euros. A hores d'ara no se sap la procedència d'aquests diners. Pel que fa a Díaz, es creu que tenia un paper executiu. Coordinava les actuacions dels membres de l'organització, donava instruccions, assignava rols i mantenia una interlocució constant amb Cerdán a través de reunions presencials celebrades a la seu del PSOE. L'exmilitant socialista també es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, perquè emprengués actuacions administratives contra els mateixos agents i investigadors. Segons el sumari, Díaz va contactar amb investigats en diferents causes i els va oferir càrrecs o beneficis a canvi d'informació sobre jutges i fiscals. L'atestat policial documenta reunions i gestions del grup des de l'any 2020 de manera continuada. I en aquest sentit s'indica que Díaz, Santos i altres integrants de la suposada trama mantenien vincles que es remunten a aquesta data, quan es movien principalment al voltant de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. El sumari també recull que el cap de l'UCO fins al 2025, Rafael Juste, va denunciar pressions per part del que va ser director de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, per posar-se de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de l'autoritat judicial.
19: Doncs bé, fons del PSOE apunten que el sumari demostra que tot plegat va ser el resultat d'una suma de comportaments individuals d'oportunistes i ressentits, diuen que van actuar falsament en nom dels socialistes. El partit remarca que ja va actuar fa temps contra les persones implicades i no descarta emprendre mesures legals si s'evidencia que aquest entramat va perjudicar la formació a través dels contractes que recull la investigació. I a tot plegat, Pedro Sánchez desenterra els pressupostos generals de l'Estat enmig d'aquesta tempesta de causes judicials a l'entorn del PSOE. En la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha tirat pel dret i, reiterant que portarà la legislatura fins al final, ha anunciat que la Moncloa tornarà a engegar aquesta setmana la maquinària per tenir nous comptes.
1: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
19: Ara bé, de moment, l'executiu espanyol no té garantits els suports al Congrés pels que serien els primers pressupostos d'aquesta legislatura. Davant dels empresaris catalans, Pedro Sánchez ha fet bandera dels acords amb els partits independentistes a Madrid i també ha ironitzat sobre l'acostament del PP a Junts.
1: Avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana. Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
19: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
19: L'Audiència de València admet la petició de Carlos Mazón i permetrà que es personi en la causa penal de la Dana. La resolució va en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, que havia citat l'expresident com a testimoni. Pepa Ferrer, València.
20: Carlos Mazón no acudirà als jutjats com a testimoni, és a dir, sense advocat i amb l'obligació de dir la veritat, com pretenia la jutgessa de Catarroja. Ho farà com a part en la causa, amb advocat, amb accés a totes les diligències i amb capacitat per a recórrer-les. L'Audiència de València ha avalat la petició de l'expresident de personar-se en el procediment perquè considera que la investigació continua oberta, que s'hi estan practicant diligències i que aquestes podrien desembocar en una futura imputació. Negar-li la personació, argumenta el tribunal, limitaria greument el seu dret de defensa. La decisió era tan esperada com inèdita. Mazón s'empara en l'article 118 bis de la llei d'enjudiciament criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Ara passen 10 minuts de les 9 de la nit, obrim crònica internacional. S'accelera la fugida d'empreses de Cuba per por de les sancions dels Estats Units a partir de divendres. El Banc Central Cubà ha anunciat aquesta tarda que Visa i Mastercard deixaran de funcionar dissabte. Aquestes sortides s'afegeixen a les del sector turístic, on molts grups han anunciat que tanquen de forma parcial o total les seves operacions a l'illa. L'última a anunciar-ho ha estat el grup hoteler mallorquí Malià, que deixa 15 dels 34 hotels que té manté al país. Ahir va fer el mateix Iberostar, amb 12 dels 18 establiments amb què compta. La canadenca Blue Diamond ha decidit marxar totalment de Cuba. Una naviliera francesa i una alemanya han suspès temporalment els viatges a l'illa i una empresa minera canadenca es va retirar fa un mes. El motiu són els lligams necessaris de totes aquestes companyies amb Gaesa, que és el conglomerat cubà que dona cobertura a aquestes empreses. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que és un niu de corrupció.
2: Cuba no està controlada per ninguna revolució. Cuba està controlada per Gaesa, un estado dentro del estado, que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
19: Mentre el govern cubà defensa l'eficàcia de Gaesa, un resident de l'Havana, Yuri Fuentes, explica la paradoxa d'aquest grup.
6: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
19: Segons algunes estimacions externes, Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana. I Benjamin Netanyahu diu que la decisió de tornar a atacar l'Iran a gran escala és només a mans de Donald Trump i avisa Teheran que està jugant amb focs i continua llançant drons al Golf Pèrsic. Avui, un d'aquests atacs ha fet un mort i més de 60 ferits a l'aeroport internacional de Kuwait. En una entrevista en un canal nord-americà, el primer ministre d'Israel ha admès que sovint té desacords amb el president dels Estats Units, però que sempre els superen. Justament Trump també s'ha referit a la controvertida trucada de fa dos dies amb Netanyahu i també ha parlat de l'Iran. Més detalls des de Washington, Oriol Serra.
22: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha deixat la decisió d'atacar l'Iran amb tota la contundència en mans del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha afegit que Israel està preparat per acompanyar els Estats Units. Trump, per la seva banda, ha explicat en una entrevista en un podcast afí que la persistència dels atacs entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban el tenen amoïnat. Trump també ha assegurat que li agradaria reunir-se amb el líder suprem iranià.
23: Sembla que ens portem força bé, sí, m'agradaria conèixer tothom. Probablement ens trobarem en algun moment, depenent de com vagi tot.
22: Tot això mentre sobre el terreny s'han intensificat els atacs iranians contra els seus veïns aliats amb els Estats Units, com són Kuwait i Bahrain. L'exèrcit nord-americà hauria bombardejat un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz.
19: I Ucraïna ataca Sant Petersburg amb drons de llarg abast el dia que la ciutat acollia el principal fòrum econòmic internacional de Rússia. Els congressistes s'han trobat el cel ple de fum per les explosions. El Kremlin acusa Occident d'estar-ne al darrere. Moscou, Cristina Solies.
24: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
25: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
24: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, apostarà per una escalada del conflicte.
19: I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, que és Alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
26: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat. I no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
27: Austria 131.
26: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller, que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
19: És un quart de deu.
3: El temps.
19: Previsió de Néstor Gómez.
4: Avui hem tingut un dia molt plàcid arreu del país, amb un temps assolellat durant tot el dia, amb alguns núvols a la tarda inofensius que no han deixat precipitacions, i el que sí que hem tingut ha sigut un ambient molt agradable, amb màximes de 32 graus, gairebé 33 en el cas de Vinebre, o Falset, 31 graus, una de les temperatures més altes del país. Aquesta tranquil·litat d'avui canvia radicalment de cara a demà. Al matí ja notarem, o de matinada, que hi cauen algunes febles precipitacions cap a la costa central, al Camp de Tarragona, cap al Penedès, molt poqueta cosa i amb clara tendència en retirar-se. Però al matí ja no tindrem el cel serè d'aquests darrers dies. El que tindrem serà un cel variable, possiblement amb més núvols cap a la Costa Daurada i àrees de les Terres de l'Ebre. Ara bé, el canvi de temps més important arribarà a partir del migdia. Una línia de pluges creuarà tot el país d'oest a est, amb les pluges, amb les primeres precipitacions caient cap a la Vall d'Aran, però atenció a la tarda, perquè s'intensificaran en aquesta escombrada cap a la costa, s'intensificaran a punts de la Catalunya central, al Pirineu oriental, a l'interior de les comarques de Girona, i atenció, perquè poden deixar més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, o 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot això acompanyat de tempesta i fins i tot també de calamar-se. Cap al vespre, les pluges arribaran a l'àrea de Barcelona, també a les comarques de Girona, i ja de cara cap als vols de mitjanit, tota aquesta pluja marxarà mar endins per tenir una nit i matinada encara prou tranquil·la. Tot aquest panorama amb unes temperatures que de bon matí pujaran. No tornarà a fer tanta fresca com ha fet aquest matí de dimecres, i en canvi les màximes sí que tendiran a mantenir-se sense canvis. Demà baixaran al Pirineu, però la resta del país més o menys es mantindran, i les més altes del dia rondaran la xifra dels 32 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
3: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
19: El Catalunya Nit, que començarà a les 10 de la nit, d'aquí a 45 minuts mal comptats. Sapiguem aquesta hora què està preparant l'equip del programa.
3: L'aposta.
19: I com cada dia ens ho explicarà el Marc Güell. Marc, bona nit.
8: Hola, bona nit.
19: Què tal, què prepareu?
8: Doncs mira, avui haurem d'explicar els detalls del sumari del cas Leire, que s'ha fet públic avui. Conclou, per exemple, que la Guàrdia Civil situa la militant Leire Díez i l'ex número 3 del PSOE, Santo Cerdán, al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del Partit Socialista. Sabrem com hi ha reaccionat el PSOE. També el mateix Pedro Sánchez, avui a Barcelona, des de les jornades del Cercle d'Economia, això s'ha evitat parlar-ne, ha desviat l'atenció, fent un anunci sí que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve. Estem també pendents de la consulta al sector educatiu. Compte enrere per saber el resultat demà al migdia. Avui hem sentit el sindicat USTEC avisat que si guanya el no en aquesta consulta sobre el principi d'acord es podrien perdre 700 milions d'euros. I avui també farem un altre compte enrere per la visita del Papa a Catalunya, que passarà per llocs com el Raval de Barcelona.
9: La missió de l'Església, pues, de evangelizar, tiene que llegar a todo el mundo. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares, para visitar, se va a la cárcel, se viene en esos lugares ignorados, la gente casi no tiene miedo de visitar. Pues esa es la misión de la Iglesia.
8: Mireu, és el rector de la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, Faustino Meleula. És on el Papa Lleó XIV farà una de les parades dimecres de la setmana que ve. El Papa prové d'aquest ordre religiós, l'Orde dels Agustins, i allà es reunirà amb entitats que treballen amb persones vulnerables. Hem pogut parlar amb el seu rector fa una estona i sentirem també la conversa sencera a partir de les 10 al Catalunya Nit. I avui és dimecres, també és el dia que ens agrada posar especialment una mirada internacional al programa, a partir partir de les 11. Connectarem avui amb Burkina Faso, amb la nostra col·laboradora a l'Àfrica, és l'Èlia Borràs, i avui es vol fixar sobretot en la República Democràtica del Congo, castigada, ja ho sabeu, per aquesta epidèmia de l'Ebola. 400 casos confirmats pràcticament, de moment 62 persones mortes i un miler de casos sospitosos. Doncs bé, l'Èlia ha pogut parlar amb un metge d'aquesta zona afectada que li ha explicat per què aquest virus s'està estenent de forma tan ràpida. També una conversa molt interessant a partir de les 11. I, evidentment, avui també passarem per aquest Primavera Sound que ja està en marxa amb aquesta jornada inaugural. En Marc Ruiz ens explicarà com ha anat el dia.
19: Ara, de seguida, nosaltres també hi traurem el cap. Gràcies, Marc. Fins ara. Bona nit.
8: Bona nit.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
19: Falten 10 minuts per 2:15. Continuem repassant l'actualitat. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que si demà la consulta sobre el preacord guanya el no, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les negociacions de les darreres setmanes amb el Departament d'Educació. Són declaracions a 3CAT Info.
0: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs pues, oita, te les estalvies.
19: La portaveu de l'USTEC ha reconegut que estan preocupats per la baixa participació, que a hores d'ara és del 45%, a més descarta deixar el seu càrrec, sigui quin sigui el resultat de la consulta. Mentrestant, el sindicat CGT, que divendres va rebutjar el preacord, adverteix que si demà la consulta guanya el sí, el conflicte es resoldrà en fals. Ho ha dit la seva portaveu, Laura Gené, també en una entrevista a 3CAT Info.
0: Sí, com sigui, les mobilitzacions hauran de seguir, perquè han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte, no només laboral, sinó també social.
19: Si els docents es decantessin pel no, Gené descarta fer una vaga indefinida i aposta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Per la seva banda, un altre dels col·lectius signants del preacord, Comissions Obreres, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Esther Vila és la portaveu de Comissions Obreres.
10: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
19: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits tant si prospera l'acord com si no. I més coses, SEAT comença a produir en sèrie el Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers models 100% elèctrics que es fabriquen a Martorell. El grup espera fer un llançament de 70.000 cotxes a la línia amb l'expectativa que la demanda faci augmentar la producció. Martorell, Roger Santaló.
11: Els dos nous models busquen fer-se un forat al mercat elèctric de vehicles urbans a Europa. L'estratègia passa per ser el màxim de competitius i per això el Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo es fabriquen a la mateixa línia de producció. Comparteixen la mateixa plataforma i el 80% dels components, amb l'objectiu de reduir costos i aprofitar les mateixes innovacions tecnològiques. Oliver Blume és el CEO del grup Volkswagen.
12: Demostramos que sabemos competir, incluso en los momentos más exigentes. Al mismo tiempo, reforzamos la base industrial de Europa. Escalamos como nadie más por hacerlo, y somos cada vez más eficientes, más rápidos y más competitivos.
11: El president del govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, presents al llançament dels primers models, han destacat la col·laboració público-privada per canviar la indústria europea. Per aconseguir canviar la producció a Martorell, el grup Volkswagen i les administracions hi han invertit 3.300 milions d'euros per acabar produint els nous models elèctrics de la companyia.
19: I de seguida arriben els esports, però abans, com dèiem, traiem el cap al Primavera Sound. Hola! El valencià Guitarrica de la Fuente ha centrat part de l'atenció de la primera jornada inaugural del Primavera, que també ha acollit els concerts de la catalana Guineta i dels britànics Yacht Act. Barcelona, Marc Ruiz.
13: La música del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente ha acompanyat la posta de sol a l'escenari únic de la jornada inaugural del Primavera Sound.
1: Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sap ja tothom. El músic de Benicàssim ha dit en català que ser a Barcelona és ser com a casa i que actuar al Primavera és com un somni. Guitarrica de la Fuente ha continuat compartint sensibilitat amb el públic amb cançons com Poses o Caballito, un concert que s'ha pogut seguir en directe a ICAT, que fa una programació especial des del fòrum. Ha estat un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Art Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries, al mateix temps que, sense cap ironia, afirmen que són una gran banda. I tenen raó. La catalana Uineta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume.
19: Doncs 5 minuts i seran 2:15.
3: Esports.
19: Amb el Sergi Andreu, bona nit.
14: Bona nit. A aquesta hora tenim en joc el partit de bàsquet entre el Joventut i el Baskonia. Juga la penya a la pista del Baskonia. És el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Un duel que podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. De fet, podem connectar amb la transmissió que en fa el Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià al capdavant.
15: Ha cançon. Ell ha d'estar més agressiu a fora.
16: 24-20, la bola que juga el conjunt català, Cameron Hunt, el bloqueig i se'n va cap a dintre Jabari, obren per a...
15: Insisteixen,
16: sí,
15: és
16: sí,
15: a dir,
16: Cameron.
15: Hackenson serveix més de
16: Rusic,
15: com de poste repetidor.
16: Bloqueja i se'n va, i Cameron Hunt que s'ho pela ell sol, però el Baskonia havia fet bé el forrellat, falta... claríssima de Michael Rusic per tallar el contraatac, tal vegada una mica contundent, no sé
15: tal
16: si tècnic.
15: Tal vegada del tot, eh?
16: Eh que sí?
14: Doncs amb aquest resultat, de moment, a l'inici del segon quart, 24-20, perd de 4. La penya queda encara molt de partit en aquest primer enfrontament de la sèrie de quarts de final, amb el factor pista en contra per part dels verdinegres, que veuran com hauran de jugar el segon partit a Badalona, i si en calgués un tercer, hauria de tornar a ser a la pista del Baskonia. També disputat avui València 83, Bilbao 80. És el primer partit també de la sèrie de quarts de final. El Barça pot aconseguir demà la classificació per les semifinals si derrota l'UCAMP de Múrcia en el segon partit de quarts de final. Recordem que el primer el va guanyar l'equip de Xavi Pascual. Sentim Satoranski.
17: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
14: Canviem de qüestió per la mare de waterpolo, perquè el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se l'Atlètic Barceloneta aquest vespre per 11-13. L'equip graciencs, l'equip de Gràcia, ja va guanyar de 5 gols en el partit d'anada. Podem sentir la jugadora del Club Natació Catalunya, Júlia Frigola.
18: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat no, o sigui, mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
14: D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife, on ha estat les últimes 6 temporades.
3: 3CAT Info.
14: Tornem a parlar de futbol. L'Espanyol ja ha tancat el primer partit de pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 9:15 del vespre. Recordem que el Burnley també és propietat d'Alan Pace, que és el màxim accionista del club blanquiblau. Mentrestant, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans a la convocatòria, continua preparant el partit amistós que juga demà a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació pel Mundial. Un Mundial que comença dijous de la setmana que ve. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador Luis de la Fuente creu que estarà a punt pel debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
20: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podria llegar per empezar el dia 15.
14: Abans del debut al Mundial, la selecció espanyola encara jugarà un altre amistós. Serà contra el Perú, a Mèxic. Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com a model de superació.

0: Ara són 9:45 de la nit i a aquesta hora estem destacant que la Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i de Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. A tot això, Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos de l'Estat. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. I des d'ara i fins a les 10 de la nit també us explicarem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial en l'àmbit escolar. Són dades d'una enquesta dels sindicats Estesos Tech, que també recull que només el 25% del professorat la utilitza habitualment per preparar les classes. A més, també estem destacant que els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de 2 cadàvers a la comarca del Segrià. El primer cos l'han trobat al pantà d'Utxessa, en avançat estat de descomposició, i el segon al riu Segre, a l'altura de Lleida. I abans dels esports, passarem per Berga, on avui ha començat la Patum, i explicarem les novetats del Festival Clàssica a la platja, un seguit de concerts simfònics gratuïts de l'Auditori, el Gran Teatre del Liceu i el Palau de la Música, que preveuen aplegar 22.000 persones a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. I en esports, què destacarem, Sergi?
1: Doncs tenim en joc el partit del Joventut a la pista del Baskonia. És el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. De moment, el segon quart perd de 2 la penya, 26-24. Tot això el dia en què el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta.
0: I demà el temps farà un tomb. Durant el matí el cel estarà variable i serà a partir del migdia que arribaran les pluges. Una línia de ruixats travessarà el país d'oest a est durant la tarda. Seran intensos i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. Ara passen 2 minuts de 9:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, la Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'ha fet públic avui i que s'hi

0: en la seva configuració i també participava en els beneficis. Cerdán encarregava les operacions a l'exmilitant Lery Díaz, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges. Per aquestes feines, la policia calcula que va arribar a cobrar almenys 21.000 euros del PSOE a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. Al seu domicili, la policia va trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i 50 euros. A hores d'ara no se sap la procedència d'aquests diners. Pel que fa a Díaz, es creu que tenia un paper executiu. Coordinava les actuacions dels membres de l'organització, donava instruccions, assignava rols i mantenia una interlocució constant amb Cerdán a través de reunions presencials celebrades a la seu del PSOE. L'exmilitant socialista també es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, perquè emprengués actuacions administratives contra els mateixos agents investigadors. Segons el sumari, Díaz va contactar amb investigats en diferents causes i els va oferir càrrecs o beneficis a canvi d'informació sobre jutges i fiscals. L'atestat policial documenta reunions i gestions del grup des de l'any 2020 de manera continuada i en aquest sentit s'indica que Díaz, Santos i altres integrants de la suposada trama mantenien vincles que es remunten a aquesta data, quan es movien principalment al voltant de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. El sumari també recull que el cap de l'UCO fins al 2025, Rafael Juste, va denunciar pressions per part del que va ser director de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, per posar-se de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de l'autoritat judicial.
1: Doncs bé, fons del PSOE apunten que el sumari demostra que tot plegat va ser el resultat d'una suma de comportaments individuals d'oportunistes i ressentits, diuen que van actuar falsament en nom dels socialistes. El partit remarca que ja va actuar fa temps contra les persones implicades i no descarta emprendre mesures legals si s'evidencia que l'entramat va perjudicar la formació a través dels contractes que recull la investigació. I enmig de tot plegat, Pedro Sánchez desenterra els pressupostos generals de l'Estat enmig d'aquesta tempesta de causes judicials a l'entorn del PSOE. En la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha tirat pel dret i, reiterant que portarà la legislatura fins al final, ha anunciat que la Moncloa tornarà a engegar aquesta setmana la maquinària per tenir nous comptes.
2: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Per ara, però, l'executiu espanyol no té garantits els suports al Congrés pels que serien els primers pressupostos d'aquesta legislatura. Davant dels empresaris catalans, Pedro Sánchez també ha fet bandera dels acords amb els partits independentistes a Madrid i ha ironitzat sobre l'acostament del PP a Junts.
2: Avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana. Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
1: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El govern dona per fet que el Papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'han fet gestions i que hi ha bona sintonia amb l'entorn del pontífex. L'última paraula, però, diu, la tindrà el Vaticà.
4: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
1: Entitats cristianes i organitzacions com Òmnium, l'ANC i el Consell de la República també han reclamat que el català tingui un paper destacat en la celebració. Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Ell arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director d'aquesta presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al matí de Catalunya Ràdio.
5: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, al que és la gent penitenciària.
1: Les entitats laiques, crítiques amb la visita del Papa, han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte de l'Estadi Olímpic. Censuren el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat aconfessional

0: a l'Església. Hungria Panadero és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que és una de les impulsores.
1: No és una campanya contra les persones creients, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
0: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les recomana a Espanya limitar les exempcions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat i la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants i hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que contribueix molt poc a l'hora de redistribuir la riquesa. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Forte Amires.
3: L'Estat espanyol deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total, són uns 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, apunten els experts de la comissió. Consideren que Madrid treu poc suc a l'IVA i també als impostos mediambientals. En canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada. En matèria social, Brussel·les recomana a Espanya que reequilibri la despesa pública entre generacions per reorientar-la cap als més joves. Fonts comunitàries recorden que l'Estat gasta molt en pensions i que els jubilats acumulen el doble de renda que els joves. Amb tot, avui la Comissió Europea també ha donat una bona notícia als estats. Els ha permès gastar més diners del previst per afrontar la crisi energètica, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya. Això sí, aquí el govern espanyol no es podrà deduir el que li ha costat pagar els descomptes del preu de la benzina, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures verdes que fomentin la transició ecològica.
0: Una enquesta dels sindicats Estès i Ostec recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. A la presentació de l'informe que s'ha fet a Madrid, els docents han alertat que la intel·ligència artificial està substituint processos propis de l'aprenentatge, com són el raonament, l'escriptura o la resolució de problemes. Dani Saideja.
4: Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resums, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada 4 accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'estén amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'Ustec a les comarques gironines.
5: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
4: Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
5: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
4: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
0: La jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que es van intercanviar la terapeuta i l'acusat. La jutgessa veu justificada aquesta diligència perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. La jutgessa creu que d'aquesta manera es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12:28 i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella sentimental del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos morts a l'aigua al Segrià, el primer al pantà d'Utxesa i el segon al riu Segre. Lleida, Júlia Albacar.
6: El primer cos, segons avança el diari El Segre i ha confirmat esta emissora, hauria aparegut este matí al pantà d'Utxesa, a Serós. El segon cadàver s'ha localitzat al voltant de les 4 de la tarda, en este cas al riu Segre, el seu pas per Lleida. De moment s'està treballant per identificar-los i determinar si es tractaria d'un home o una dona. També s'està investigant les circumstàncies de la mort de les dues persones i no es coneix si es tractaria de suïcidi, mort accidental o si hi hauria indicis de criminalitat. En el cas d'Utxesa, el cadàver es trobava en avançat estat de descomposició. Tot apunta que no hi hauria relació entre els dos casos i ara s'espera el resultat de l'autòpsia per conèixer més detalls. Els Mossos també comprovaran les llistes de persones desaparegudes per mirar si hi ha alguna coincidència.
0: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac o el que és el mateix, fumar un 20% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el sotsdirector de promoció de la Salut.
7: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
0: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, dit d'una altra manera, un cada hora.
2: El temps.
0: Ara són 3:15 de la nit. Actualitzem la previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
8: Avui hem tingut un dia molt plàcid arreu del país, amb un temps assolellat durant tot el dia, amb alguns núvols a la tarda inofensius que no han deixat precipitacions, i el que sí que hem tingut ha sigut un ambient molt agradable, amb màximes de 32 graus, gairebé 33 en el cas de Vinebre, o Falset, 31 graus, una de les temperatures més altes del país. Aquesta tranquil·litat d'avui canvia radicalment de cara a demà. Al matí ja notarem, o de matinada, que hi cauen algunes febles precipitacions cap a la costa central, al Camp de Tarragona, cap al Penedès, molt poqueta cosa i amb clara tendència en retirar-se. Però al matí ja no tindrem el cel serè d'aquests darrers dies. El que tindrem serà un cel variable, possiblement amb més núvols cap a la Costa Daurada i àrees de les Terres de l'Ebre. Ara bé, el canvi de temps més important arribarà a partir del migdia. Una línia de pluges creuarà tot el país d'oest a est, amb les pluges, amb les primeres precipitacions caient cap a la Vall d'Aran, però atenció a la tarda, perquè s'intensificaran en aquesta escombrada cap a la costa, ficaran a punts de la Catalunya central, al Pirineu oriental, a l'interior de les comarques de Girona, i atenció, perquè poden deixar més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, o 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot això acompanyat de tempesta i fins i tot també de calamar-se. Cap al vespre, les pluges arribaran a l'àrea de Barcelona, també a les comarques de Girona, i ja de cara cap als vols de mitjanit, tota aquesta pluja marxarà mar endins per tenir una nit i matinada encara prou tranquil·la. Tot aquest panorama amb unes temperatures que de bon matí pujaran. No tornarà a fer tanta fresca com ha fet aquest matí de dimecres, i en canvi les màximes sí que tendiran a mantenir-se sense canvis. Demà baixaran al Pirineu, però la resta del país més o menys es mantindran, i les més altes del dia rondaran la xifra dels 32 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: I davant d'aquesta predicció que ens explicava ara el Néstor, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs i tempestes aquest dijous a la tarda. Segons el Servei Meteorològic, es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en menys de mitja hora, i localment en comarques del nord-est es podrien superar els 60 litres durant la tarda. L'avís inclou l'alerta per possibles fenòmens violents. Les comarques on el perill serà més alt, com dèiem, són el Ripollès, el Berguedà, Osona, la Garrotxa i també l'Alt Empordà.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la nit, continuem repassant l'actualitat. S'ha aprovat amb èxit una nova eina per millorar el tractament de fractures de canell en 3 hospitals de la Regió Sanitària de Girona. Es tracta d'unes fèrules impreses en 3D que milloren el confort dels pacients en relació a l'ús tradicional del guix per immobilitzar aquestes lesions. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
9: S'ha fet una prova pilot a una trentena de pacients atesos a les urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol. S'ha demostrat que aquestes fèrules, fetes amb impressores 3D, són una alternativa útil en aquest tipus de fractures perquè ajuden a prevenir complicacions secundàries. Ho explicava l'investigador principal de l'estudi, el doctor Manel Vancells.
10: Són confort, disminuir complicacions dels embenats de guix i després disminuir també el consum d'aigua, disminuir els residus que generen els guixos. Jo diria que augmentar el confort, sobretot del pacient, que seria l'objectiu principal.
9: Per concebre aquestes fèrules s'ha dissenyat un sistema que s'ha adaptat a través de la intel·ligència artificial. Adrià Bosch, de l'empresa Web Design, que les ha creat.
11: Nosaltres el que hem dissenyat és un sistema que el que fa és aprendre a dissenyar les fèrules. Quan nosaltres vam fer un disseny i hem creat una intel·ligència artificial que el que fa és replicar aquest disseny adaptant-se al que és el pacient. L'IMUR és una peça estàndard que va per talles, però després hi ha una altra peça que es diu X-CAS, que el que fa és, mitjançant un escàner de l'extremitat del pacient, aquesta intel·ligència artificial el que fa és generar una peça adaptada a aquest pacient i a la dolència que té.
9: Pels usuaris suposa més confort, amb una peça més lleugera que el guix convencional i amb més mobilitat als dits, entre altres beneficis.
0: I dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies la línia R2 sud de Rodalies recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Aquesta tarda la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, han visitat les obres. Unitat mòbil amb Xavier Cussó i Joan García.
12: Des del 16 de març només s'ha pogut circular en via única entre Sitges i Garraf. Durant 2 mesos i mig, Adif ha renovat les columnes molt malmeses que suporten un fals túnel sobre el mar Garraf, imatge que s'havia convertit en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. També ha actuat el viaducte del Garraf i el pont d'Aigua Dols. Ara que estem a punt d'acabar els treballs, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha fet aquest anunci.
13: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
12: Amb el restabliment de la circulació habitual, els regionals del sud tornaran a connectar amb Barcelona. Queda per més endavant l'obra grossa, els túnels del Garraf, la 280 milions d'euros per ampliar els túnels de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. El Ministeri licitarà aquesta obra a final d'any, principi del que ve, i els treballs podrien començar després de l'estiu del 27.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 10 minuts i seran les 10 de la nit. Hem de passar per Berga. On avui s'han fet els primers passacarrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions a Catalunya. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nàtia Dell.
14: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
15: La intenció és sortir, formar part de la festa.
16: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
14: Per la fina festa sí, però amb seny.
17: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
14: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena a la festa.
18: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
14: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
19: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
14: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
20: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
14: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: I de Berga a Barcelona hi posem música clàssica. Perquè trencar l'elitisme de la música clàssica i acostar-la a tota mena de públic, aquest és l'objectiu amb què s'ha presentat la nova edició de Clàssica a la Platja, que preveu aplegar unes 22.000 persones davant del mar els pròxims 8 i 9 de juliol. Un festival gratuït a la platja de Sant Sebastià de Barcelona que porta les orquestres del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música a peu de sorra. Les grans orquestres del país surten dels teatres per instal·lar-se a la línia de mar amb un repertori que viatjarà pels clàssics amb obres de Brahms, Tchaikovsky o Ravel, entre d'altres, un projecte estratègic per obrir la cultura a tota la ciutadania, tal com destaca el regidor de Cultura, Xavier Mercè.
1: És cert que tenim tres temples magnífics de música, però també és cert que molta gent de la ciutat li costa anar a aquests llocs. És una mena de por, perquè no deixa de tenir una significació una miqueta classista. Per tant, que aquestes institucions hagin decidit trencar els seus murs, sortir al carrer i fer activitats populars, però fer-les amb la màxima qualitat i amb el màxim rigor, amb els seus directors titulars, i que els directors ho hagin aconseguit i ho hagin fet amb aquesta naturalitat, crec que és molt d'agrair.
0: El festival també fa un salt inclusiu oferint motxilles vibratòries per a persones sordes, però el més emotiu pels mateixos músics és canviar el fossat pel caliu i la resposta del públic, com explica la violoncel·lista Lourdes Dunyó.
21: És platja, és mar, és llum, és estiu. I llavors, a veure, jo disfruto veient les cares de tota aquesta gent que, com han dit, moltes vegades no van a les sales importants. Cares de sorpresa, nens que s'aixequen i s'apropen. Després, en cap a casa, escolto comentaris de la gent, de que xulo ha estat, de on toquen normalment, perquè realment és una sensació difícil d'explicar en paraules. És un uau quan sortim allà i veiem aquest ambient, aquestes llums, aquesta multitud.
0: La cita gratuïta es completarà amb actuacions dels cors del Palau a hospitals i també a residències.
2: Esports.
0: Fins al punt de les 10 de la nit amb el Sergi Andreu. Bona nit.
22: Bona nit. Tenim en joc el partit del Joventut a la pista del Baskonia. És el primer partit de la seva sèrie de quarts de final pel play-off del títol de Lliga de l'ACB. De moment el partit és al descans. La penya perd un punt, 38-37, a la pista del Baskonia. Un enfrontament que podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. D'aquesta sèrie de quarts de final ja s'ha disputat un altre partit, un altre primer partit. En aquest cas, entre el València i el Bilbao Basket, ha guanyat el València 83-80. Ara la sèrie es desplaça a Bilbao. I el Barça pot aconseguir demà la classificació per les semifinals. Va una mica més avançat, ja va jugar ahir el primer partit, va guanyar a la pista del Camp de Múrcia, i demà juga el segon partit, en aquest cas al Palau Blaugrana. Si guanya, s'haurà classificat per les semifinals del play-off pel títol de la Lliga ACB. Podem sentir el Blaugrana Satoransky.
23: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus su mejor día ayer. Así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
2: 3CAT Info.
22: El Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se l'Atlètic Barceloneta avui per 11-13. L'equip de Gràcia ja va guanyar de 5 gols en el partit d'anada. Podem sentir la jugadora del Catalunya, Júlia Frigola.
24: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: L'Espanyol ja ha tancat el primer partit de pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, que és el màxim accionista del club blanquiblau. Encara en clau perica, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més. Podem sentir-la.
25: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es fos a donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
22: La de Castelló de la Plana començarà la seva tercera temporada dirigint l'equip blanquiblau a la Lliga F. I avui hem sentit l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, que ha valorat la seva incorporació com a tècnic de l'Ajax, nou tècnic de l'Ajax d'Amsterdam, per les properes dues temporades.
26: I want to
3: Jo vull seguir amb la filosofia de l'Ajax. La meva mirada és el futbol d'atac. Estic segur que la gent a l'estadi estarà contenta amb el nostre estil de joc i filosofia. Per mi, Cruyff també ha estat sempre un referent. Junts podem portar l'Ajax de tornada a la lluita pels títols a Europa i als Països Baixos.
22: A l'equip neerlandès i a l'ex blaugrana Jordi Cruyff com a director esportiu. D'altra banda, la selecció espanyola continua preparant el partit amistós de demà a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial. Un Mundial que comença dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat avui al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt pel debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
4: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
22: Abans del debut del Mundial, la selecció espanyola jugarà un altre amistós a Mèxic i contra el Perú. Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports. El jurat ha considerat que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. El jurat també el veu com un referent global per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. També destacant la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi. I el comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits un jugador de camp parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació, al camp de l'Unificació Santa Perpètua.

0: La Guàrdia Civil creu que el cas Leire era una trama del PSOE per protegir Pedro Sánchez de les causes judicials que el poguessin afectar. Segons el sumari, que ja s'ha fet públic, Santos Cerdán, quan era el número 3 del partit, contractava l'exmilitant Leire Díaz per subornar fiscals, policies i jutges. Hi ha tants casos en marxa oberts al voltant del PSOE que és fàcil que se'n coneguin detalls quan Pedro Sánchez participa en actes. Li va passar amb la trobada amb el papa i avui el sumari del cas Leire li ha esclatat en la visita al Cercle d'Economia a Barcelona. El president espanyol s'ha volgut mostrar decidit a tirar endavant la legislatura i ho ha reforçat amb aquest anunci.
1: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
2: Catalunya nit. En recta final en la votació dels docents per si accepten o no el preacord dels sindicats majoritaris amb el departament. Demà a les 12 del migdia se sabran ja els resultats. La portaveu del sindicat USTEC s'ha mostrat preocupada per la baixa participació. Fins ara ha votat menys del 50% del professorat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Yolanda Segura ha llançat aquest advertiment.
3: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs pues te les estalvies.
0: El mes de maig que acabem de deixar enrere hi va haver dies amb molta calor i això s'ha traduït en la xifra més alta de morts en un mes de maig des que es tenen registres. 101 persones a tot Espanya van morir. La ministra de Sanitat ha explicat que cal actuar per estar preparats, per exemple, aclimatant escoles.
4: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
0: Si parlem del temps d'avui, podem dir que ha refrescat una mica, però atenció perquè la Gemma Puig ens explicarà el temporal que s'espera per demà.
2: Vladimir Putin va demostrar ahir que té capacitat per fer atacs molt destructius contra Ucraïna. Però avui també ha quedat clar, ha quedat al descobert, que no té un escut per aturar els atacs amb drons contra ciutats tan importants com Sant Petersburg.
0: I Cuba està cada vegada més ofegada per la pressió dels Estats Units. Ja no es podran fer pagaments amb targetes Visa i Mastercard i les principals cadenes hoteleres abandonen l'illa.
2: I coincidint amb l'acte de Lleó 14 a l'Estadi Olímpic dimarts, entitats laiques protestaran al Born de Barcelona. Critiquen la gran mobilització de recursos públics en un estat aconfessional. En l'emblema de la campanya Jo no t'espero, ho resumeixen amb la frase "El seu viatge, els teus impostos".
5: No és una campanya contra les persones creients, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
0: I des d'aquesta tarda que ja està en marxa el Macrofestival.

El Primavera Sound ha arrencat amb Wineta, tret de sortida, 4 dies de moltes actuacions. Ens ho explicarà el Marc Ruiz. A aquesta hora comencen elles, les que esteu sentint, Wet Leg.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: El cas Leire era una trama dins el PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És el que revela el sumari del cas, on la policia situa l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, al capdavant de la trama per fer descarrilar causes judicials. No hi consta que Pedro Sánchez participés en aquest entramat, però sí que apareixen diversos missatges que referien a ell com el número 1. El PSOE ho redueix a comportaments individuals i Sánchez, des de Barcelona, ha esquivat el cas i, de fet, ha tirat la pilota endavant amb l'anunci que es posarà a treballar en els pressupostos per a l'any vinent, per al 2027. Comencem amb els nous detalls que surten d'aquest sumari. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
2: Què tal? Molt bona nit.
1: Mira, amb la lletra petita, què diu el sumari de com treballava aquesta suposada trama per bloquejar casos judicials que afecten el nucli de Pedro Sánchez?
2: L'objectiu de la trama era protegir els interessos del PSOE, del govern espanyol i del mateix Pedro Sánchez. La dirigia Santos Cerdán, la coordinava l'exmilitant socialista Leire Díaz i la missió era atacar jutges, subornar fiscals i purgar policies. Aquest és el relat que fa la Guàrdia Civil i, com tu deies, aquí la incògnita és saber si Pedro Sánchez ho sabia. La policia porta whatsapps de Leire Díaz on parla de desactivar les causes judicials per ordre del UAN, diu que el president ho té clar i altres missatges, com aquest que hem reproduït aquí.
3: La meva prioritat en tot això, el president. Sense això no hi ha res més i és tan obscenament injust que és de llei fer-ho.
2: Són converses de Leire Díaz amb empresaris i advocats vinculats a aquestes suposades maniobres. La policia creu que aquest one és Pedro Sánchez, però aporta poc més que fragments de converses inconexes d'una trama que es va posar en marxa, segons els investigadors, l'abril del 2024, coincidint amb aquells 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez i que va estar en actiu fins l'any passat. Avui, però, Leire Díaz ha dit que ningú del PSOE li va ordenar fer res.
1: Una novetat que revela el sumari és que la trama hauria maniobrat a favor de l'amnistia.
2: Sí, per pressionar el jutge Manuel Marchena i aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes, l'informe policial revela un acord entre Leire Díaz i l'excomissari de la policia José Manuel Villarejo per aconseguir proves contra aquest jutge del Suprem i esquitxar-lo per corrupció. És només un exemple de les moltes maniobres de la trama que després repassarem, però a priori el que queda clar és que cap d'aquestes operacions va tenir èxit, cap d'aquests intents de suborn es va materialitzar. Aquí, però, el gran dubte és el rastre dels diners i si el PSOE va finançar la trama.
1: Esclar, Paula, perquè aquí és on hi hauria el delicte. Què aporta la policia per implicar el PSOE en el cas?
2: Diu que es va pagar 43.000 euros a Leire Díaz a través d'empreses pantalla, com la d'un advocat o la de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, a qui la policia, per cert, li ha trobat 20.000 euros en efectiu amagats a casa seva. Diu la policia que el partit també va pagar viatges a Leire Díaz per aquestes feines que feia i Luco sospita que el PSOE va camuflar pagaments a la trama sota campanyes de publicitat per les eleccions europees i les catalanes del 2024. Què diu el PSOE de tot això? Doncs que ni un euro del partit ha anat a pagar la trama i que el sumari el que recull són comportaments individuals de farsants, d'oportunistes i de ressentits, en referència a Leire Díaz i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en va. Això és el que diuen en privat. En públic, què diuen? El que deia aquesta tarda Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
2: Esperar a veure com avança aquesta investigació judicial, perquè ara el següent pas serà analitzar tota la informació, les factures, els correus electrònics que la policia va requisar a la seu dels socialistes per enviar-ho al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que és qui dirigeix l'investigació.
1: Gràcies, Paula. Bona nit.
2: Adéu, bona nit.
5: El sumari detalla operacions relacionades amb diversos fronts judicials que han afectat el PSOE i Pedro Sánchez, com la causa del germà del president espanyol, el cas Koldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem ara algunes de les maniobres que s'exposen en aquests informes. Seguim a Madrid, ara amb Àngels Lafuente. Bona nit.
6: Bona nit. Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
3: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
6: I en aquest punt, el sumari assenyala que el cap de la UCO fins al 2025, Rafael Juste, va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Leire Díaz es va reunir amb la directora del cos, Mercedes González, perquè emprengués actuacions administratives contra els mateixos agents de la UCO. Almenys es van reunir tres cops entre setembre del 2024 i abril del 2025. Segons la UCO, hi ha indicis que l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. I el 2024 l'informe recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar amb Villarejo i el número 2 d'interior en el govern de Rajoy per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la seva situació processal. Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
7: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
7: Demà és un dia fonamental.
6: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
7: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
9: Per què? Et trobes amb el president?
7: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
6: També entra en escena el món empresarial. El sumari recull la declaració com a testimoni de Carmen Pano davant els agents de la Guàrdia Civil. Assegura que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis, si canviava la seva versió i negava que va entregar 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE. I amb això, diu textualment, salva el cul d'Ábalos i Koldo.
1: A tot això, mentrestant, Pedro Sánchez, com qui sent ploure, el president espanyol ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona per desenterrar el projecte de pressupostos i escenificar que portarà la legislatura fins al final. Àlex Giral Robert.
10: Sí, poc després que s'hagi fet públic el sumari, el cap de l'executiu espanyol ha sorprès amb aquest anunci davant dels empresaris catalans.
11: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
10: Sánchez s'ha compromès a reengegar aquesta setmana la maquinària dels comptes, tot i ser conscient que no disposa dels suports necessaris al Congrés. El president espanyol, doncs, que tira pel dret, continua esquivant la tempesta de casos judicials a l'entorn dels socialistes, reitera que no pensa avançar eleccions i mira de recuperar la iniciativa política. Entre els pals que ha tocat el cercle, ha fet bandera dels seus acords amb els partits independentistes i ha ironitzat sobre l'intent del PP d'acostar-se Junts per a una possible moció de censura contra ell.
11: Avanzar en los acuerdos de Brussel·les con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta con Esquerra Republicana. Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
10: També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve.
5: Els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què s'apunta el pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha defensat que el seu partit, el PSC, ha dit, està lliure de corrupció davant les crítiques de l'oposició. Joan Vilaplana.
12: Sí, ho deia aquest matí exactament amb aquestes paraules.
13: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
12: Diversos consellers també han defensat que els vincles del govern amb Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya s'estan fent dins la normativa europea i al marge dels suposats vincles que els investigadors del cas Zapatero apunten que hi entra l'expresident del govern espanyol i el gegant tecnològic xinès. Tot i això, l'oposició ha seguit estirant l'ombra de sospita per aquesta qüestió i per la documentació que l'Audiència Nacional ha demanat al PSC. Sentim la presidenta dels Juntaires a la Cambra Catalana, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
14: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
15: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors
16: i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
12: I a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten el PSOE.
17: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
12: Els socis d'Investidura, Esquerra i els Comuns han demanat a Illa que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
18: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
19: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
12: Eren Josep Maria Jové i Jèssica Albiach, dels Republicans i els Comuns. I tornant al sumari del cas Leire, en un comunicat a més aquesta tarda, el Partit dels Socialistes de Catalunya insisteix que no han contractat res amb el mitjà Crònica Libre, que així ho han comunicat a l'autoritat judicial i que totes les despeses de la campanya que va portar Illa a la presidència han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes.
1: Gràcies, Joan. Justament encara estirant una mica el fil del cas Leire, un dels casos judicials que volia bloquejar aquesta suposada trama que liderava Santos Cerdán era la del germà de Pedro Sánchez. Doncs bé, demà David Sánchez haurà de declarar com a acusat en el cas que s'està jutjant a Badajoz. També declararà l'exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo, a qui Luco apunta com la persona que hauria ordenat crear-li una plaça feta a mida. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia, bona nit.
20: Bona nit. Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez a la plaça no n'és a l'àrea de cultura de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
21: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
20: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça. Tots dos s'enfronten a 3 anys de presó, però la Fiscalia no hi veu delicte i no acusa. Demà sentirem la seva versió davant del tribunal.

0: I recta final de la consulta dels docents sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca demà a les 12 del migdia i de moment ja han votat a aquesta hora, ho acabem d'actualitzar, exactament el 50% dels props de 97.800 docents que hi estan cridats. Mentrestant, els sindicats continuen fent campanya. La USTEC adverteix del risc de perdre la inversió pactada si guanya el no i la CGT, que rebutja el preacord, diu que encara hi ha moltes qüestions pendents. Maria Costa.
1: Fins a aquesta hora han votat prop de 49.100 persones, com dèiem, poc més d'un 50% del total. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, avisa que si demà guanya el no, poden acabar a la bassa els 700 milions d'euros extra que s'han aconseguit esgarrapant les darreres negociacions. Ho ha dit en una entrevista a 3CAT Info.
2: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs pues, oita, te les estalvies.
1: Segura descartava deixar el seu càrrec, sigui quin sigui el resultat de la consulta. Mentrestant, Laura Geni, portaveu de la CGT, que fa campanya pel no, avisa que si aquest acord tira endavant és un pedaç perquè queden encara moltes coses al tinter.
3: Sí, com sigui, les mobilitzacions hauran de seguir perquè han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte no només laboral sinó també social.
1: Ho deia també en una entrevista a 3CAT Info. I quin escenari s'obre demà si surt el no? Doncs la USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida però que ho haurà de consultar amb el col·lectiu, amb la resta de sindicats, i la CGT en canvi ho descarta i opta per fer vagues puntual mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, un dels sindicats que va firmar l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat. Esther Vilanés és la portaveu.
4: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
1: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no.
5: Doncs, a banda d'aquesta negociació, la realitat de mestres i professors és que tenen altres reptes diaris i dins de l'aula. Ara ens fem ressò d'una enquesta que han fet els sindicats USTEC i ESTES a les escoles i instituts de tot l'Estat i que s'ha presentat avui i que revela que un de cada 9 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. És un estudi que demostra la preocupació dels docents perquè creuen justament que la intel·ligència artificial està posant en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
7: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
6: Per això hi ha docents que creuen que caldrà deixar de posar deures a casa.
7: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
6: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
5: Set minuts i mig i arribarem a 11:15 de la nit. El guió oficial de la visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família encara no està tancat i la incògnita de quina presència hi tindrà la llengua catalana encara continua. Avui hem sabut, però, que la Generalitat dona per fet que el pontífex beneirà en català a la Torre de Jesús. Cèlia Forment, bona nit.
8: Bona nit.
5: Aviam com estan aquestes negociacions.
8: Doncs aquest matí el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que el govern ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua i creu que hi ha bones sintonia amb l'entorn del pontífex. Serà el Vaticà, però, qui tindrà l'última paraula sobre si modifica o no el missal que ja va fer oficial a principi de setmana, on la benedicció de la Torre de Jesús estava prevista íntegrament en castellà.
9: Finalment sembla que sí, però qui té la darrera paraula, òbviament, i això és de tots conegut, doncs és el propi Vaticà. Nosaltres no són gestions de darrera hora, des del minut zero doncs, s'ha explicat al Vaticà la importància doncs, del fet del català, que representa també aquesta església catalana que té... Doncs...
8: Avui, entitats cristianes i organitzacions com Òmnium, l'ANC i el Consell de la República també han reclamat per carta que el català tingui un paper destacat en la celebració.
5: Molt bé, doncs això pel que fa a la benedicció de la Torre de Jesús. El que també ha transcendit és que el papa i el president Salvador Illa tindran una trobada en privat.
8: Sí, serà abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres, el 10 de juny. El papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. Serà la segona vegada que es troben, perquè Illa ja es va reunir amb el papa de manera oficial quan va visitar Roma l'octubre del 2025. I qui també ha parlat avui ha estat el director de la presó de Brians, Jordi Pons, que el papa visitarà el dia 10 per reunir-se amb interns. N'ha donat més detalls també al matí.
10: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a lo que és la gent penitenciària.
0: Una de les parades que farà el papa dimecres que ve és a la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. Es tracta d'un ordre religiós que Lleó XIV coneix bé perquè també hi pertanyia. I allà, en aquesta parròquia, el pontífex es reunirà amb entitats socials que es dediquen a donar suport a les persones més vulnerables. Doncs ara podem saludar el rector d'aquesta parròquia, és Faustino Melelgua. Ara em dirà si estic pronunciant bé el seu cognom, perquè no és fàcil. Faustino, buenas noches.
11: Buenas noches.
0: Ayúdeme con su apellido, ¿cómo tengo que pronunciarlo bien?
11: Ya has hecho muy bien, Melelgua.
0: Melelgua.
11: Has hecho muy bien, sí.
0: Es un apellido... Muy bonito. Bueno, sabemos que está muy ajetreado, que todo el mundo le busca, le persigue. ¿Ya lo tiene todo listo para recibir al Papa?
11: Sí, claro, estamos aquí ya listos y mañana vamos finalizando las preparaciones, pero todo está listo. Solo poner una tarima que están preparando en un sitio por acá, una tarima donde va hablando y va a estar ahí para hablar a los que, responsables de las obras sociales. Pues todo está listo.
0: Muy
11: todo
0: bien.
11: Está listo.
0: ¿Qué entidades habrá? ¿Con quién podrá conocerse o hablar con el Papa?
11: Bueno, con el Papa, el que va a hablar con los responsables de las obras sociales, los de Caritas, los responsables de inmigrantes, los responsables de comedores, los responsables de comidas y eso todo, y los responsables, no con los pobres pueden escuchar eso todo, tendrán un representante dentro, pero quiero hablar con los responsables para saber un poquito cómo se actúa la arquidiócesis de Barcelona en las obras sociales y esto.
0: ¿Por qué es tan importante que el Papa pase por aquí, por el Raval también? Porque, claro, cuando se habla de Barcelona, a veces se presenta como una Barcelona de postal, que es lo que será la Sagrada Familia seguramente, pero Barcelona tiene muchas más caras y esta es otra cara real también de la ciudad. ¿Por qué es importante que pase por allí?
11: Bueno, la Iglesia tiene su misión. La Iglesia no, desde el inicio no estaba evangelizada a los ricos, a los mayores, empezó a las personas humildes, pero llegó el Evangelio hasta allá. Pues esa es nuestra misión de la Iglesia, pues no solo para los que tienen, es para todos. La Iglesia no discrimina a nadie, por eso el Papa mirando esa zona, es una zona muy humilde, una zona... casi no es muy conocido, a veces muy conocido como una zona roja. Mucha gente se han salido, vivimos aquí los inmigrantes, a veces los inmigrantes no respetan nada, las leyes de la ciudad, pues muchos drogadictos que están por acá, y también hay mucha gente que gritan en la noche, la gente no puede descansar bien. Pues un lugar, la gente tiene miedo de caminar, especialmente cuando es muy tarde en la noche. Es un lugar no es muy tranquilo. Pues la misión de la iglesia, pues de evangelizar, tiene que llegar a todo el mundo. En los lugares muy difíciles hay que llegar a la iglesia. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares, para visitar, se va a la cárcel, se viene en esos lugares ignorados, la gente casi no tiene miedo de visitar. Pues esa es la misión de la iglesia.
0: Y la idea de que pasara por la parroquia de San Agustí, ¿fue suya o cómo le llegó la invitación y cómo lo aceptó León XIV?
11: No es la invitación del párroco ni de los agustinos. Es que el cardenal Joan Josep Omella, con su comisión de la visita del Papa en Barcelona, pues han visto los dos días que va a estar aquí, querían que visite en lugares diferentes, pues apuntaron este lugar para que, como yo he dicho, un lugar humilde, un lugar que se preocupa más para los inmigrantes, pues ha visto mejor que el Papa que llegue a este lugar para hablar con los de obras sociales. Pues es el cardenal. Creo que también la presencia de los agustinos en ese lugar ha facilitado un poquito, ¿sí? Porque el Papa es agustino, pues mejor puede ser, si el Papa llegará ahí, se será contento de los agustinos entrar trabajando ahí, pues se ha facilitado un poquito la decisión de ellos. Me llegó la noticia en septiembre, pero el cardenal vino aquí a celebrar misa y nos dijo, bueno, el Papa llegará en Barcelona el próximo año. Ahí nos dijo, el Papa viene aquí. Probablemente llegará también a esa iglesia, ya tienen que hacer algo. Dijo solo esto. Ahí pensamos, creo que el Papa llegará a nuestra iglesia. Pues empezamos a prepararse y eso todo para ver que si limpiamos un poquito. Pues en diciembre vino también a celebrar misa aquí. El día 24 es una misa, una Pascua, una Navidad para los pobres. Pues repitió lo mismo, me habló. Oye, tienen que hacer algo, creo que el Papa llegará ahí. Pero estamos organizando. Por eso organizó y defendió que llegue aquí el Papa. Y ahora, nosotros lo decimos muy contentos.
0: Y ahora ya se lo cree, pero no será la primera vez que usted conoce o se encuentra con el Papa, ¿verdad?
11: No, y el Papa, como era superior de los agustinos, superior general en el mundo, somos más de 3.000 agustinos en el mundo, en todos los continentes. El superior general tiene que visitar a todos los religiosos cuando está en su poder. Pues él ha estado como superior 12 años, superior de la orden de los agustinos. Pues tenía la responsabilidad de hablar con todos los religiosos. Cuando él era superior, yo era ya agustino, era un sacerdote joven, agustino. Cuando visitó en Tanzania, yo era ya sacerdote y también además era párroco. Y llevaba párroco como 13 años en una parroquia allá en mi tierra. Pues era también la parroquia en la ciudad más importante, la ciudad muy comerciante en Tanzania. Ahí llegan los aviones internacionales. Pues los superiores me apuntaron a mí para recibir al general cuando llegue a Tanzania. Y recibir en el aeropuerto, recoger y luego llevar en las casas que teníamos en aquella época en Tanzania. Pues yo tenía ahí un todoterreno, un Nissan Patrol, pues muy seguro, se viaja bien. Pues ahí encontré el padre León Prevost, pues ahora es el Papa.
0: Claro. Pues, entonces, ¿usted le llevaba en el coche? ¿Él era su copiloto?
11: Sí, yo era el chofer. ¿Sí? Y viajamos más de 1.000 kilómetros juntos, pues en el camino. Yo tenía miedo al inicio, pero es una persona muy simple
12: se pone al nivel de la persona que está delante de él, pues me sentí como un compañero de viaje. Viajamos muy bien, con mucha tranquilidad, hablamos bien, parece uno a mi nivel, pero al pensar que era un superior general, el miedo que tenía yo, si pasa algo al padre general, todo el mundo, los agustinos, va a echar culpa a mí. Por eso estaba con mucho cuidado para que no pase nada.
0: Claro.
12: Pero no sabía, estaba cuidando al Papa.
0: Claro, todavía no se lo podía imaginar. Luego coincidieron también

0: del Estado del Vaticano. Y también para los católicos, y es nuestro jefe, es el vicario de Cristo, es uno muy mayor, muy
1: Claro.
0: mayor. Decimos nosotros como el hermano mayor de nuestra fe.
1: Ya para terminar, quería preguntarle, ¿se ha preparado la primera frase que le dirá al Papa cuando lo vea?
0: Claro, claro, la primera clase, bienvenido hermano.
1: ¿Ah, sí?
0: Claro.
1: Muy bien.
0: Es
1: pues...
0: nuestro hermano.
1: Esto de hermano y brother lo dicen ahora los jóvenes, ¿eh?
0: No se puede, porque, pero yo, nosotros como agustinos, todos los agustinos son hermanos, pero él ahora es vicario de Cristo. Lo más importante para nosotros es enrabar el día 10 de junio a las 4:30, todo el mundo, sus ojos van a ser fijados en rabar. ¿Dónde? En punto parroquia San Agustín. Por eso, muy orgullosos.
1: Doncs
0: Desde la
1: aquesta,
0: primera...
1: aquesta és la il·lusió amb què el rector de la parròquia espera...
0: No solo la parroquia, hasta la gente aquí alrededor están... Además, me preguntan, oye, viene una persona muy importante, ¿y por qué la plaza de San Agustín no han arreglado? ¿No? Y están ahí, algunas piedras están levantadas. Y si pisa una piedra que tiene agua, se va a echar al Papa, ¿no? Pero uno que me dice eso como musulmán, me dice, yo soy musulmán, pero la persona que viene aquí, creo que no es cualquiera persona. ¿Por qué no han arreglado? Pero yo, oye, bueno, la plaza todavía, si uno pasamos por aquí siempre, se va a pasar, pero que eso sí tenemos que hacer porque se va a gastar mucho y también va a demorar tiempo para arreglar una plaza como esto. Por eso, bueno, creo que el ayuntamiento van a preparar donde pase el Papa, que sea un lugar más seguro y más sólido, creo que sí.
1: Doncs és la moció del rector de la parròquia de Sant Agustí del Raval. Faustino Muelga, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Catalunya Nit.
0: Muchas gracias. Buenas noches.
2: 19 minuts i arribarem a les 11 de la nit. El que és cert és que també hi ha diverses entitats laiques que volen expressar la seva protesta contra aquesta visita i en aquests termes del Papa Lleó XIV. Faran dimarts vinent a la tarda una concentració al Born de Barcelona en contra d'aquesta visita papal, a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Cèlia.
3: Sí, les entitats convocants, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una proposta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci precisament amb diners públics. Albert Riba és el director d'Ateus de Catalunya.
4: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, sud-americà, asiàtic o europeu. Seria absolutament absurd. No el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats? El que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia.
3: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ja ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
2: Gràcies, Cèlia. Fem ara una pausa per la publicitat. Quan arribem ja seran 3:15 de la nit i obrirem aleshores la crònica internacional, començant per Brussel·les, que toca el crustó a Espanya pel tipus d'IVA reduït que paguen restaurants, bars i hotels.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
8: Hola.
9: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Anys i anys.
11: Ho veus?
12: Okay.
11: Anys i anys. Això és molt nostre.
12: Molt.
11: Tant nostre com dir... Posarem llum?
13: A la foscor.
11: O com dir... Aventureres, aventurers...
12: Ens hi apuntem o què?
11: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
9: Xxt, silenci.
5: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
12: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
14: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
5: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
14: Molt nostre.
15: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
16: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
15: Sense filtres.
16: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
15: Sense pèls a la llengua.
16: I a més també podem anar a sopar, eh?
15: Sense vergonya.
16: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
15: Però amb molta, molta cafeïna.
16: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
15: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
18: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Tres quarts d'onze de la nit, Brussel·les toca el crostó a Espanya pel tipus d'IVA reduït que paguen restaurants, bars i hotels i que és del 10%, lluny del 21% general. La Comissió Europea considera que això és poc útil per redistribuir la riquesa i en un paquet de recomanacions econòmiques aconsella limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat espanyol, posant el focus precisament en la gestió de l'IVA. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
19: Hola, bona nit, Manel.
1: Què és el que diu la comissió exactament, Bruno?
19: Doncs detecta que Espanya està per sota de la mitjana europea pel que fa als ingressos de l'IVA. Diu que aquí se li escapen molts diners i assenyala directament un dels grans motors econòmics de l'Estat, l'hostaleria, com tu deies. Fonts comunitàries diuen que el seu IVA reduït només beneficia les rendes altes i que impacta de ple en la hisenda pública. Apunten que l'Estat espanyol deixa d'ingressar 7.000 milions d'euros anuals, el 0,4% del PIB, per culpa d'aquest IVA reduït a l'hostaleria. Brussel·les avisa que Espanya tampoc treu gaire suc dels impostos mediambientals i, en canvi, alerta que els treballadors amb l'IRPF són els que estan aguantant pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada.
1: La Comissió Europea també recomana a Espanya que a l'hora de gastar pensi una mica més en els joves, eh?
19: Es tracta de reequilibrar la despesa social entre generacions. Així és com ho descriu Brussel·les per reorientar aquesta despesa, afegeixen fonts comunitàries, cap a programes socials que afavoreixin els més joves. Recorden que Espanya ja gasta molt en pensions i que els jubilats gairebé dupliquen la renda dels joves. I, a més, també es beneficien de nombrosos descomptes, com ara el transport, diuen les mateixes fonts comunitàries. Per això veuen la necessitat de plantejar un gir polític, un cert gir polític també en les polítiques socials.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Bruno. Bona nit.
19: Adéu, bona nit.

0: picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire.
1: L'Iran diu que els contactes amb Washington continuen malgrat l'atac de la República Islàmica contra Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 persones ferides. Teheran admet, però, que no hi ha progressos en les negociacions. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, adverteix l'Iran que està jugant amb foc, diu, i també diu que Donald Trump podria tornar a ordenar atacs a gran escala si ho considera oportú. Anem a Washington, connexió en directe amb el nostre corresponsal Oriol Serra. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Agnès.
1: Netanyahu ha parlat amb una cadena de televisió nord-americana i ha deixat anar que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala.
2: Sí, això és el que el líder israelià ha dit en una entrevista a la cadena CNBC. Un Netanyahu que deixa la decisió final en mans de Donald Trump i puntualitza que la predisposició d'Israel pel gran atac contra l'Iran és absoluta.
3: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
2: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mujtaba Khamenei. I fa tot just uns minuts, Donald Trump, des del despatx Oval, ha dit que hi podria haver un acord amb l'Iran al cap de setmana. També ha dit que no considera l'atac contra l'aeroport de Kuwait com un trencament de la treva.
1: I avui ha tornat a comparèixer Marco Rubio al Capitoli i hem vist, Oriol, que ha hagut d'encaixar algunes preguntes sorprenents.
2: Sí, tant. Han tornat a ser més de dues hores de compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units. Rubio ha viscut moments incòmodes, com el que li ha preparat el representant per Califòrnia, Ted Lieu. Lieu ha mostrat als presents diversos vídeos on es veu Donald Trump amb dificultats per mantenir els ulls oberts durant actes públics. Ho hem resumit perquè la seqüència ha estat força llarga.
4: Li demano que se centri en Donald Trump i veurà com s'adorm mentre vostè parla. Sisplau, posin el vídeo.
2: I aquí és on veiem un primer vídeo amb Donald Trump fent cops de cap mentre el propi Rubio estava fent un discurs. Rubio ha defensat Trump assegurant que pràcticament no dorm mai.
4: No l'he vist mai adormir-se, tot el contrari. L'home no dorm i això és un gran problema perquè em truca a les 2 i a les 5 de la matinada. Ara li mostraré un vídeo que demostra que vostè acaba de mentir al Congrés.
2: D'acord. I a continuació, el mateix congressista Ted Lieu ha fet una estocada final sobre aquesta qüestió.
4: Vostè està parlant literalment de qüestions sobre la guerra i la pau i Donald Trump està dormint just al seu costat. No és així. Si Donald Trump no pot mantenir-se despert durant aquestes reunions importants davant les càmeres, imaginin-se com ha de ser quan no hi ha càmeres.
2: No deixa de ser paradoxal que precisament Donald Trump titlli constantment el seu predecessor, el demòcrata Joe Biden, de Sleepy Joe, perquè s'adormia, diu sempre. En qualsevol cas, la capacitat de Trump per exercir el càrrec està cada cop més qüestionada.
1: I segur que aprofitarà aquests fragments que ens has ensenyat, no? Que el que ha passat avui per tornar-s'hi d'alguna manera, segur que en parlarà també públicament. Gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington. Bona nit.
2: Gràcies, bona nit.
5: I s'accelera la fugida d'empreses de Cuba per por de les sancions dels Estats Units a partir de divendres. El Banc Central Cubà ha anunciat aquesta tarda que Visa i Mastercard deixaran de funcionar dissabte. Aquestes sortides s'afegeixen a les del sector turístic, on molts grups han anunciat que tanquen de forma parcial o total les seves operacions a l'illa, Albert Manyà.
3: L'última a anunciar-ho ha estat el grup hoteler mallorquí Malià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. Ahir va fer el mateix Iberostar, amb 12 dels 18 establiments amb què compta. La canadenca Blue Diamond ha decidit marxar totalment de Cuba. Una naviliera francesa i una alemanya han suspès temporalment els viatges a l'illa i una empresa minera canadenca es va retirar fa un mes. El motiu són els lligams necessaris de totes aquestes empreses amb Gaesa, el conglomerat cubà que dona cobertura a aquestes empreses. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que és un niu de corrupció.
6: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.
3: Mentre el govern defensa l'eficàcia de Gaesa, un resident de l'Havana, Yuri Fuentes, explica la paradoxa d'aquest grup.
7: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
3: Segons algunes estimacions externes, Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
10: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
13: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
12: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
13: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
12: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
13: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
14: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
15: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kessa Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British Punès.
9: Som 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som
8: 3CAT. Som 3CAT.
1: 5 minuts i seran les 11 de la nit. Arriba l'hora dels esports. David Ubach, bona nit.
16: Bona nit.
1: Primer document sonor del dia, que l'acabem, és nou, és bastant nou. José Mourinho anunciant en un vídeo que és l'entrenador de Florentino Pérez.
17: Sí. Na, na, na, na,
16: na, na, na, na. L'hauríeu conegut o no?
1: No.
16: Amb aquest...
1: Jo, amb aquest sí, no.
18: Cristiano Ronaldo m'ha sonat a mi, un sí.
1: És difícil, no?, de xifrar, però com és aquest vídeo? O
16: sigui... Mira, hi apareix José Mourinho, vestit amb la samarreta del Madrid, i deixa anar, exhibe aquest sí, amb un missatge previ de, mentrestant, a les televisions, es xerra, i ja, de cop i volta apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid i activa aquest sí, amb la música posterior que hem sentit, s'acaba el vídeo. Això ho ha publicat a les xarxes socials del compte de campanya de Florentino Pérez. Per tant, ja tenim incògnita desvetllada per part de qui serà l'entrenador de Florentino Pérez. Ara tenim Enrique Riquelme, el seu opositor a l'Hormiguero, el programa L'Hormiguero, on ha assegurat i ha reiterat i ha recalcat, diguem-ne com vulgueu, que si ell presideix el Madrid, Rodri serà jugador del Madrid, el migcampista del Manchester City.
19: Ja veuríem amb quin entrenador. Va, ara, narració de l'Ernest Macià, el tot gira de la derrota, malauradament, del Joventut a quarts de final de la Lliga ACB.
20: Hackenson, que s'ha fabricat el bàsquet, però ja és intranscendent, perquè la penya perd i perdrà...
16: Doncs la penya ha acabat perdent, això era segons abans que s'acabés el partit. La penya que ha perdut de 14, 85 a 71 a la pista del Baskonia al primer partit. Ara els verdinegres, doncs, divendres a l'Olímpic de Badalona hauran de guanyar per reforçar el desempat, si no quedaran eliminats. Un segon partit que el Barça afronta demà al Palau Blaugrana contra l'UCAM Múrcia, que també transmetrem als canals digitals d'aquesta emissora, amb el Barça que domina la sèrie 1-0.
1: Molt bé, gràcies, David, que vagi bé.
16: Igualment, adéu-siau a vosaltres. Adéu.

0: Avui la Gemma escombra cap a casa. No sé com d'aquí passarem a la previsió del temps.
1: Això de que escombra cap a casa ho saps tu perquè també ets de la casa.
0: Exacte.
1: Perquè si no, què ens vol dir amb això, tu creus?
0: No ho sé. Que la Patum es podrà saltar sense problemes perquè el temps serà perfecte o que no, no ho sé, no ho sé. Gemma, bona nit.
2: Bona nit. La cançó no diu gaire res del temps, només és que és Patum.
1: I ja està.
2: I l'hem aprofitat.
1: I ja està.
2: Però sí. A veure, demà tindrem un dia complicat, a tot arreu, demà amb aquests ruixats, després d'un dimecres molt, molt estable. Demà la situació serà ben diferent. Al matí, amb núvols, amb unes temperatures un pèl més suaus, però sobretot, a partir del migdia, començaran a arribar els ruixats, les tempestes, escombraran la majoria de comarques, començaran pel Pirineu més occidental, Vall d'Aran, Pallars, i avançaran cap a les comarques de la Catalunya central, comarques del nord-est. Ruixats, tempestes que poden ser localment intenses. Protecció Civil ha activat el pla i no un cat. Per tant, a partir del migdia i sobretot tarda i vespre, haurem d'estar molt, molt pendents d'aquests ruixats i tempestes que poden ser intensos entre el Berguedà, concretament, i fins l'Empordà, aquest nivell 4 sobre 6, de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, també poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra. I també amb un nou avís, que avui és el primer cop que s'activa per demà, d'aquests 60 litres en només 3 hores en aquest sector: Ripollès, Garrotxa, Osona i Lluçanès. Per tant, en alguns d'aquests casos, aquests ruixats podrien ser fins i tot torrencials. Per tant, una tarda que serà molt complicada. Sí que de cara al vespre, entre les 9-10 del vespre, la precipitació marxarà cap al mar i la tendència és que ja vagi a la baixa. Però sí que demà haurem d'estar molt i molt pendents d'aquestes tempestes.
0: Doncs també els que aneu a la Patum, no? Si dius que la Catalunya central pot afectar,
2: Sí. Estareu
0: pendents del temps.
2: Estarem
0: Entenc
2: pendents.
0: Que aquella hora començarà a anar cap al mar, que ja us va bé.
2: Sí, en principi ja no estarà just allà, però ho haurem d'anar seguint.
0: I tu seguiràs des d'allà mateix, no?
2: Des
0: de la plaça.
2: Mateix, sí.
1: Perdonareu l'acudit, el cel potser farà Patum.
0: Potser sí. És veritat.
2: Tens tota la raó.
0: Va, doncs, que vagi molt bé la Patum.
1: Bona nit, Gemma.
2: Bona nit.

0: Són les 11. El 3 de juny li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Al Congo s'està vivint el brot d'Ebola més important dels últims anys i avui en parlarem amb l'Èlia Borràs, que sempre ens apropa a l'Àfrica des de Burkina Faso. En aquesta ocasió ha parlat amb el responsable sanitari d'aquest brot i podrem saber com evoluciona després que l'Organització Mundial de la Salut hagi expressat la seva preocupació.
1: Serà una hora per viatjar també lluny, perquè anirem a Turquia de la mà de la periodista Ece Temelkuran, tot i que en aquest cas haurà de ser un viatge simulat perquè no pot tornar al seu país des de fa 10 anys quan en va sortir per amenaces. Ella, de Turquia, en diu el país dels estranys i d'aquí uns minuts ens explicarà per què i què vol dir exactament.
0: I a l'última part del programa parlarem amb el saxofonista i compositor Dani Nelo. El primer que li va caure a les mans va ser una guitarra que acostuma a agradar a la majoria, però ell el va seduir molt més el saxo i encara no tenia 18 anys quan Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, el va trucar i el va convertir en el saxofonista d'un dels grups més populars dels 80. Avui l'hem trucat nosaltres i està aquí a primera fila amb nosaltres. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 3 de juny. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: L'objectiu de la trama era protegir els interessos del PSOE, del govern espanyol i del mateix Pedro Sánchez. La dirigia Santos Cerdán, la coordinava l'exmilitant socialista Leire Díaz i la missió era atacar jutges, subornar fiscals i purgar policies. Aquest és el relat que fa la Guàrdia Civil.
4: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
5: Per què? Et trobes amb el president?
4: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
6: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
7: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política. Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
8: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, pues, oita, te les estalvies.
9: No són gestions de darrera hora, des del minut zero doncs, s'ha explicat al Vaticà la importància doncs, del fet del català.
10: La Iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
11: No és una campanya contra les persones creients, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
12: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils. Fossil fuels.
13: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
14: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Onze i cinc minuts. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Aquesta tarda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana, han visitat les obres. També ho han fet Xavier Cussó i Joan Garcia, que s'hi han desplaçat amb una unitat mòbil de Catalunya Ràdio. Joan, bona nit.
2: Bona nit.
1: Vosaltres també heu pogut caminar per dins dels túnels. Què és el que heu vist?
2: Doncs les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en el símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant dos mesos i mig també s'ha cimentat un pont a Aiguadols i un viaducte a Garraf i molt aviat la circulació a la R2 Sud i la circulació dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les marxes de prova que es faran a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
2: A final d'any, el Ministeri preveu licitar el que seria l'obra grossa d'aquests túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin només d'evacuació. Aquesta obra començaria la tardor del 2027.
1: Durant la visita també s'ha fet un balanç de les obres pendents a Rodalies. Les podem repassar.
2: Doncs destaca el desdoblament de la R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada, Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. D'altra banda, l'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol. L'R15 entre Mora i Riba-roja també molt aviat. Queden una trentena de limitacions temporals de velocitat. S'ha recuperat el 99% del servei d'abans de l'accident de Gelida i s'ha assolit un nombre d'usuaris similar al que hi havia aleshores.
1: Gràcies, Joan. Ara la nostra pròxima parada són notícies de cultura.
4: El Maldà estrena la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. És una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
5: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
6: Mira, perquè el germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
5: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
7: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles, que no s'han ni de parlar, pràcticament, no?
5: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'osdimen, llegim al programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
8: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues, i tant.
5: La incondicionalitat i la necessitat d'espai. La diferència dins un univers compartit. El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.
1: I els xefs Raül Balam i Jaume Subirós els han distingit aquesta nit amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, el primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la de cuina tradicional al capdavant del Motel Empordà de Figueres. El guardó revelació ha estat per Laia Coma del restaurant Mare de la Font de Solsona. Barcelona, Òscar Callau.
9: Bona nit. Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026.
10: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre, sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
9: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres, tota una institució de la cuina catalana clàssica.
11: Segons el producte que hi ha al mercat, ho posem a la carta. Però bueno, és emblemàtic, una creació del senyor Mercader, 1973, la Maria Faves Fredes a la menta. Per la meva part, per exemple, un bacallà a la Masonia d'Ai, que vam estar molts anys fent-lo, un moment determinat, el vaig canviar i vaig posar un altre tipus de bacallà.
9: Els altres guardons per cuiners de la Gran Gala de la Gastronomia Catalana han estat el Premi Revelació per Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i el Premi Cap de Sala per Patrícia Sierra, del restaurant La Granja Helena de Barcelona.
4: Les britàniques Wet Leg tanquen la jornada inaugural del Primavera Sound per l'únic escenari que estava actiu avui. Han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Uineta, Marc Ruiz.
12: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Eyes. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg, que ha arribat després de la motivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Batquiel de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Uineta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.
1: I els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat avui al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valors de 3CAT. De fet, el 90% de les famílies valora molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3CAT.
13: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
1: 3CAT també és percebut com la principal referència informativa del país. El 93% dels usuaris afirmen que el nou univers informatiu al voltant de la marca 3CAT Info ha mantingut o millorat la seva percepció dels mitjans públics catalans.
4: Un quart de 12 de la nit i avui encara hi hem d'afegir la mirada de la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell, que avui es fixa en aquesta polèmica pels criteris de selecció de dones amb cossos normatius a la famosa casita dels concerts de Bad Bunny.
14: Els concerts de Bad Bunny a Barcelona i Madrid han estat un dels esdeveniments musicals més comentats de l'any. Però més enllà de la música, una part de l'espectacle ha acabat protagonitzant un debat social. La casita, un espai situat sobre l'escenari, reproducció d'una típica casa porto-riquenya, on l'artista convida diverses persones a compartir una part de concert. La polèmica va esclatar quan molts espectadors van començar a assenyalar a les xarxes socials que les persones convidades responien a un perfil molt concret, principalment dones joves, influencers, models o persones amb una aparença física molt similar als cànons de bellesa predeterminats. Les imatges es van viralitzar i les crítiques no van trigar a arribar. Per molts usuaris, la qüestió no era només qui ocupava aquell espai privilegiat, sinó el missatge que es transmetia. Si a sobre de l'escenari només hi veiem un tipus de cos, una única edat o una única manera de ser, es reforça la idea de que aquests són els únics perfils dignes de ser visibles i celebrats. I és aquí on el debat pren una dimensió més profunda. La representació importa. Importa perquè els escenaris, la televisió, la publicitat, el cinema i les xarxes socials no només reflecteixen la realitat, sinó que també contribueixen a construir-la. Quan una nena, un adolescent o qualsevol persona mira un espectacle i no veu ningú que s'assembli a ell o a ella, el missatge implícit és que aquell espai no està pensat per ell o ella. Durant dècades, els mitjans han projectat una imatge molt limitada de la bellesa, cossos prims, joves, normatius i sovint poc diversos, tot i que els últims anys s'han fet passos importants cap a una representació més plural, encara existeix una gran pressió estètica, sobretot sobre les dones. Mostrar diferents cossos, diferents edats, diferents orígens i diferents formes de viure no és una qüestió de correcció política, és una qüestió de realitat, perquè la societat és diversa.
0: Catalunya Nit.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
18: 2, 36, 38, 40, 46. Sols 7 i 8.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
15: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
19: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per...
15: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
20: És tan fort que cada vegada que penso...
15: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
21: Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
15: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
22: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
15: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
23: És un dia feliç.
15: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: La nit dels ignorants s'hereda.
26: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
25: Pot arribar a travessar oceans.
27: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
25: Veu com creixen els seus oients màgics.
28: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
25: I posa la pell de gallina.
29: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
29: És que m'heu posat la pell de gallina.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Us hem promès en començar l'hora a les 11 que viatjaríem al llarg d'aquests pròxims minuts. La primera parada que fem lluny de casa és cap a l'Àfrica. Fa dies que parlem de l'epidèmia de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Fins ara hi ha un total de 363 casos confirmats, 62 morts i un miler de casos que es consideren sospitosos. Hi ha 6 afectats, això sí, que s'han recuperat. Podem saludar a aquesta hora, ella és a Burkina Faso, l'Èlia Borràs. Bona nit.
1: Hola, Agnès, bona nit.
0: Ets a Burkina Faso, com dèiem, però avui viatgem cap a la República Democràtica del Congo, en concret a Goma, que és la ciutat d'un milió d'habitants i capital de la regió Kivu del Nord.
1: Sí, fem una parada a uns quants quilòmetres d'on soc jo ara mateix. Anem cap al centre del continent africà i, com bé dius, fem parada a la ciutat de Goma, que em sembla més una ciutat que representa molt bé el que està significant aquesta epidèmia d'Ebola provocada pel virus Bundibugyo, perquè Goma és una ciutat que està governada des del febrer del 2025 pel grup armat M23, que està enfrontat amb el govern central. Però el virus no hi entén de fronteres i això ho sap molt bé el doctor Mushumbu Bonshi, que és la persona amb qui vaig parlar ahir i que m'agradaria que escoltéssim aquesta nit.
2: Moi, c'est docteur Mushumbu Bonshi.
3: Soc el doctor Mushumbu Bonshi. Soc metge d'urgències de l'estat congolès.
0: Per tant, aquest és el doctor Mushumbu Bonshi, com ara ho sentíem, eh? Està en aquest hospital de Goma, treballa en un centre de tractament d'Ebola des d'on segueix un cas confirmat i altres sospitosos.
1: Vaig poder parlar amb ell ahir, que de fet estava a l'hospital on fa 21 dies que està confinat per protegir els seus familiars i evitar així una cadena de contagis. I això em va impactar molt d'això, dia i nit a l'hospital, per evitar doncs, que el virus es vagi propagant.
3: Actualment fa 21 dies que som aquí. Encara que siguem asimptomàtics, estem en contacte amb els malalts i amb els casos sospitosos, així que estem obligats a ser aquí a l'hospital per seguir la situació.
0: El que m'ha explicat aquí, Elia, en les últimes setmanes, aquí al Catalunya Nit, d'aquest brot d'Ebola, és que l'Organització Mundial de la Salut ha expressat reiteradament la seva preocupació per com estava evolucionant, no? Fins al punt que ha acabat declarant l'emergència de salut pública internacional. Per què? Per què ha anat així? Per què aquesta preocupació de l'Organització Mundial de la Salut?
1: Clar, és un dels nivells d'alerta més alts, no ho fan cada dia, i sobretot perquè es va amb retard. O sigui, és el que em deia aquest metge, que diu és que fa 2 mesos que el virus ja està fent voltes per aquesta regió, la província d'Ituri, al nord-est del país, i a més és que no hi ha tractament ni vacuna per tractar-ho, i aquest és un dels grans problemes, perquè és la soca, com hem dit, Bundibugyo, de la qual això no hi ha ni tractament ni vacuna, és molt contagiosa i a més el país estava preparat per la soca Zaire, que és la més habitual, no? I d'aquella sí que hi ha tractament ni vacuna. Per això l'Organització Mundial de la Salut va actuar molt ràpid quan va saber doncs, que hi havia aquest virus corrent per aquesta regió.
2: C'est une maladie.
3: És una malaltia que no té tractament. Sí que hi ha tractament amb la soca Zaire, però amb la soca actual, Bundibugyo, no hi ha tractament ni vacunació, i el grau de contagi és molt alt.
0: Ara ho deies tu, Èlia, que en aquesta ciutat de Goma està controlada també per situació... estem parlant d'una zona completament en guerra. I, de fet, ens han arribat també testimonis, no?, d'alguns moments de forta tensió en hospitals, etc. Ens pots descriure quina és la situació i quins grups estan enfrontats?
1: Doncs mira, a veure, és una mica depenent de la regió, però parlo de Goma perquè a més estem sentint una persona que està actualment allà, i a Goma hi ha el moviment M23, que és un moviment paramilitar armat també amb el suport de Ruanda, que va arribar al poder, això va aconseguir i ha aconseguit crear un govern a part, no? un segon govern a dins de la República Democràtica del Congo. Diguem-ne que aquests són els que estan més ben organitzats i a més que tenen un poder molt real ara mateix en una ciutat on hi viuen més d'un milió de persones. I després hi ha, per exemple, unes milícies que es diuen ADF, que són islamistes, jihadistes, no? Aquestes milícies, i llavors hi ha milícies locals que estan enfrontades entre elles. Tot això també perquè hem de saber que és una zona minera, una zona amb molts recursos naturals, amb liti, amb cobalt, amb aquests minerals ara tan preciosos i tan útils que es necessiten tant per les bateries dels cotxes com per totes aquestes energies renovables, no? Bateries, plaques solars necessiten d'aquests materials. Llavors és una zona que hi ha milícies que volen controlar el territori, control de rutes comercials, bàsicament també doncs, per fer-se diners i per una qüestió econòmica. Llavors aquesta és una mica la situació, no? D'enfrontaments que hi ha allà, i amb tot això doncs, apareix una pandèmia, una epidèmia com és aquesta del Bundibugyo, que ho està complicant tot molt, molt més.
3: La tercera diferència és que ha arribat una circumstància d'inseguretat total. Les tres províncies afectades pel virus també estan afectades per la guerra. Hi ha enfrontaments a tot arreu i no hi ha manera d'arribar a centres de salut una mica allunyats per fer el seguiment epidemiològic. Hi ha massacres a la província d'Ituri. Els ADF aliats a l'Estat Islàmic estan matant a la regió de Beni. Amb tot això, estem en un context molt complicat.
0: De fet, podem dir, Èlia, que és el fet diferencial, no? Perquè també hi ha hagut altres brots d'Ebola en altres moments en el país.
1: És la 17a vegada que la República Democràtica del Congo viu una epidèmia d'Ebola. Per això també quan escoltàvem el metge, ell deia que la diferència, no? és el que ha explicat, és la inseguretat i on ha aparegut l'epidèmia. I això està dificultant sobretot moltíssim aquestes tasques de seguiment de possibles casos sospitosos i a l'hora de frenar i de fer front a la malaltia i també de rebre material, perquè ja et pots imaginar que en una zona controlada doncs, per grups rebels i armats no és tan fàcil entrar-hi doncs, camions i contenidors amb EPIs, que són els equips de protecció individual, amb mascaretes, amb equips d'higiene, tot això.
3: A les epidèmies passades, el país estava unit. Hi havia zones d'inseguretat, però el país estava unit. Ara mateix no està unit. Hi ha un govern paral·lel, rebels i un govern central.
0: Clar, persones com el doctor Mushumbo, no? Tot el personal sanitari, al final, imagino, Elia, que està en la primera línia d'aquesta epidèmia, però també d'aquesta desestabilització que hi ha a causa d'aquest context de guerres. Ara, aquest doctor, ens deies que ha estat 21 dies confinat, porta 21 dies confinat a l'hospital, eh?
1: Sí, avui ja en deu fer 22, perquè vaig parlar ahir amb ell, i em va dir això, que estava allà, i una de les preguntes que li vaig fer també va ser com ho fa per seguir motivat, per seguir treballant, per seguir allà doncs, tancat, no? És una situació molt complicada, molt dura, amb molta tensió, i m'agradaria això, també escoltar les seves paraules i posar-li veu en aquesta pandèmia, en aquesta epidèmia que a vegades només sentim números de morts, d'infectats, de casos sospitosos, però m'agradaria molt que escoltéssim això, aquest tall que em va dir ahir.
2: Oui, c'est ça. Ce qui vraiment nous motive beaucoup plus
3: est ce que ens motiva són els missatges d'ànim dels nostres estimats, els nostres amics. És al vespre quan podem parlar amb els nostres fills, que ens animen, que ens donen esperança. Però el que ens fa més por és quan veiem amics que es moren després d'haver salvat vides, però també agafen el virus Bundibugyo. Ja sabeu que hem perdut 3 doctors, també infermers, tècnics de laboratori. Tenim la por al ventre perquè ens preguntem, seré el proper de la llista?
0: Ens podem imaginar el que és combatre, no? Intentar estar en la primera línia d'una epidèmia com aquesta i encara més en les condicions tan i tan precàries que ens has explicat, Èlia. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3cat.
6: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
11: Catalunya nit.
12: A quina nació pertanys? Sembla una pregunta òbvia, però si pensem en la resposta, bé, algú podria dubtar una mica. Però ara entrevistarem una persona, una autora important, reconeguda, que respondria que ella pertany a la nació dels estranys. Fa 10 anys que l'escriptora i pensadora turca Ece Demirkuran va abandonar el seu país. Ho va fer entre amenaces per ser crítica amb el règim de Recep Tayyip Erdogan. De fet, explica que va marxar per escapar del feixisme, per poder escriure i senzillament existir. I d'aquesta manera s'ha convertit en una persona més del que ell en diu això, la nació dels estranys. I aquest és precisament el títol del seu últim assaig, La nació dels estranys, és La nación de los extraños, publicat per Anagrama. Tenim la sort que ens acompanya avui aquí. Benvinguda, Ece, al nostre programa.
13: Thank you.
14: Moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me.
12: Explica'ns com és aquesta nació dels estranys i qui en forma part.
13: I think everybody belongs to the
14: nation. Penso que tothom pertany a la nació dels estranys. Evidentment, està composada per refugiats, exiliats, demandants d'asil, aquelles persones que han perdut la casa literalment, però penso que la condició humana avui està en situació de sense llarisme. Jo crec que aquells que estan políticament sense llar, moralment sense llar, són estranys. Són també aquells que se senten, doncs, sense llar en aquest planeta. La nació dels estranys, doncs, està composada per la majoria de la humanitat, penso jo, i segurament som la nació més poblada que creix entre fronteres. Tot i que no tenim un DNI, crec que ens coneixem perfectament, les unes a les altres, els uns als altres, perquè sentim la fatiga dels temps actuals. Sentim que tot allò que és humà està sent, doncs, deixat sense casa. Tots, totes som la nació dels estranys en aquest sentit.
12: És aquesta una posició transitòria, és a dir, d'aquesta nació dels estranys, se'n surt o és un lloc per sempre?
13: Well, at the moment, I think we shouldn't escape it.
14: Actualment penso que no l'hauríem de sortir, l'hauríem de reconèixer. Penso que la humanitat ha de reconèixer que estem en mode supervivència. Tots, totes, estem convertint-nos en estranys com a éssers humans en els temps i en el sistema en què vivim. Per tant, si ho reconeixem, i aquest és un dels arguments del llibre, si reconeixem que ens sentim estranys, que ens sentim sense llar, només aleshores, sobre la base d'aquest reconeixement, entendrem que hem de deixar caure la màscara i entendre que l'ordre mundial que coneixem fins ara s'ha acabat i que podem reconstruir casa i reconstruir el món. En aquest sentit, penso que li hem de dedicar temps a passar temps a aquesta nació dels estranys. A més, també és un lloc d'alegria, També senta bé sentir-se als marges, perquè el poder que dicta el món tal com el coneixem avui, doncs a mi no m'agrada, prefereixo estar als marges.
12: I ja ho hem dit, però deixem-ho clar, en el teu cas tu vas marxar del teu país, però et pots sentir estrany en el teu propi país també.
14: Aquest és el motiu pel qual penso que tanta gent se sent estranya avui en dia, perquè no cal sortir de casa per sentir-nos sense llar, Podem seguir vivint al nostre país i d'un dia per l'altre adonar-nos que no reconeixem el nostre propi país, com si quelcom sortís de sota nostre. Crec que ho senten

0: que aquest gust amarg que està arribant també als americans i als europeus, benvinguts a la nostra vida, occidentals.
1: Hi ha una frase impactant al llibre, molt impactant per qui la diu i també pel qui l'escolta, i és: mama, no tornaré a casa. El que em sorprèn del llibre i que trobo molt interessant és que quan tu pronuncies aquesta frase no és exactament en el moment més difícil de la teva vida. T'havien passat coses pitjors abans, però decideixes fer-ho en un viatge.
2: Yeah, I mean, like, this is the beginning of the
0: book. Sí, efectivament, aquest és l'inici del llibre, oi? Mare, no tornaré a casa. Abans, és la frase que li vaig dir a la meva mare quan vaig marxar a Zagreb l'any 2016 i quan vaig decidir no tornar a Turquia. Però abans, l'any 2012, també l'any 2009, hi havia hagut altres moments en què em vaig sentir amenaçada i en què havia abandonat el país durant una temporada, però és cert que l'any 2016 va ser un any diferent. El llibre parla de la meva història personal. Al mateix temps penso que és la història del vincle entre la meva biografia personal i la condició humana. És cert que és una de les frases més dures que mai he dit a ningú. No torno a casa. I és interessant dir-ho a la mare, no? I quan la mare em va dir, ah, és que no hauries de tornar a casa, no tornis, és estrany, perquè normalment la mare et crida a tornar a casa. Quan la mare et diu, no, no tornis, allà és on et sents realment orfe. És l'inici de la trama, però bé, la resta del llibre no és tan depriment, eh?
1: Ha parlat del feixisme i com que és tema de llibre també m'agradaria que expliqués com veu ella aquestes paraules que es fan servir molt, per exemple, d'ultradreta o extrema dreta i feixisme, que ella és la que creu que hauríem d'utilitzar en moltes de les ocasions en què diem simplement extrema dreta.
0: És el tema de què parlo des de fa 10 anys. Jo vaig fer servir la paraula feixisme per primera vegada l'any 2016 en un discurs públic i els europeus es van sentir extremadament incòmodes amb aquest concepte i consideraven que no es podia parlar de feixisme. En el transcurs dels anys jo he reflexionat sobre la lògica històrica que m'ha dut a mi a anomenar-ho feixisme, però 10 anys després, doncs és que encara no he aconseguit ni contestar la pregunta, no? Quan em pregunten per què ho anomenes feixisme, jo contesto amb una altra pregunta, que és, i tu per què no ho anomenes feixisme? M'adono que hi ha dos motius pels quals hi ha a qui no agrada emprar el concepte de feixisme. Una d'aquestes raons és política i l'altra és emocional. Pel que fa a la raó emocional, empatitzo, ho entenc, perquè quan poses sobre la taula el feixisme, que el que fa el com al respecte, i crec que ens sentim massa impotents d'anomenar les coses feixisme perquè ens sentim, de nou, massa impotents per canviar la història. Pel que fa a les motivacions polítiques, amb aquestes no empatitzo tant. Quines són aquestes motivacions polítiques? Doncs un cert aferrament a que l'economia de mercat, el capitalisme, impedeix el sorgiment del feixisme o l'autoritarisme, no? Com si només vingués del socialisme. No, amb això no empatitzo, no ho accepto. Sí que empatitzo amb la idea de la negació, la raó emocional. Jo ho anomeno feixisme per diferents motius. Un dels motius és que vull alertar a la gent. No? Anomenem-ho George o Javier, si voleu. Però què hem de fer en contra d'aquesta tendència fosca? Doncs és exactament el mateix el que van haver de fer els nostres antepassats abans de la Segona Guerra Mundial. Per tant, crec que ens hauríem d'estar molt més alarmats. Els conceptes que tu feies referència a l'extrema dreta, doncs estan normalitzats. És com si fos un fenomen passatger, és com si fos una tendència política, una moda política, i no ho és, no ho és. Jo vull destacar el caràcter totalment seriós del context en què estem.
1: És reconfortant, diria, fins i tot, sentir parlar d'això d'amistat, d'unir-nos en paraules senzilles, quan ara al món 3 o 4 persones que tenen totalment l'estil contrari, i podem parlar de Trump, de Netanyahu, de Putin, Erdogan, sembla que dominen el món.
0: Jo vull dir als lectors, lectores, que no som això, que estem subjectes a la pitjor forma de representació de la humanitat, els personatges que has anomenat. Jared Kushner.

0: Kushner, amb la seva presentació PowerPoint a Davos, al Fòrum de Davos, sobre com convertirien Gaza en un resort. Aquest és el punt més baix a què ha arribat la humanitat. Moltes persones ho normalitzen, però penso que realment és, en fi, el punt més vergonyant a què es pot arribar. Jo vull dir que no són la majoria, que nosaltres som la majoria, els i les que sentim que això no és acceptable, que no ens hi ni creiem ni tan sols. Els que sentim part de la nació dels estranys som la majoria. I saber que som la majoria és positiu. En els darrers 20 anys hem sentit moltíssimes derrotes per aquests personatges polítics ens han derrotat, no? Hi ha hagut tot un conjunt de derrotes que crec que ens fan sentir impotents, com si vivim en una fantasia, no? En una fantasia de poder. Encara que actualment no puguem canviar les coses, crec que hem de sentir el poder d'estar del costat bo de la història. Sí. I per això escric, per això intento oferir aquest nou llenguatge a la gent, el llenguatge de la humilitat, de la compassió i de l'amabilitat radical, per tal que ens puguem unir, creure en nosaltres mateixos, creure els uns amb els altres i des d'aquest punt, des d'aquest lloc, poder esbossar una solució política. Aquest llibre no és un manual de política, és un llibre on jo intento oferir un patos. És on jo intento esbossar un sentit del ser, per tal que ens puguem sentir humans, humanes de nou, per tal que ens puguem sentir en paus amb la nostra humanitat, per tal de dir que el que estan fent no és correcte, que el que sentim nosaltres sí que ho és.
1: Al llibre hi ha quatre grans preguntes. Qui ets? Per què vas marxar? Com sobreviuràs? I quan tornaràs a casa teva? Començo per la última. Quan tornarà a Turquia, si és que pensa tornar?
2: This is the hardest question.
0: És la pregunta més difícil de totes.
2: Personally, I don't know.
0: Personalment, no ho sé. I m'agradaria poder tornar a casa sense sentir-me insegura, amenaçada, sentint-me segura. Evidentment que m'agradaria. Ara bé, és que no sé si hi ha possibilitat de tornar a casa. Ho dic des d'una interpretació filosòfica, eh? El que jo enyoro rau en el passat. I això crec que té molt a veure amb la condició humana. Sempre pensem que hi ha una tornada a l'ordre mundial, si ens traiem de sobre Trump. No, no hi ha possible tornada a casa. I penso que la part més dura amb què han de conviure els refugiats o les persones sense llar és el fet que la vida té lloc aquí i ara. És molt difícil acceptar aquesta realitat i és molt difícil també per la humanitat acceptar que la vida té lloc aquí i ara. Jo ho estic intentant. Cada dia intento viure la vida acceptant que la vida té lloc només aquí i ara, que no hi ha res més, que el futur és borrós, que el passat ja ha passat i que la vida és ara, tot i que la meva mare, evidentment, vol que torni també.
1: Moltíssimes gràcies, Edje Temelkeran, per haver-nos acompanyat avui al Catalunya Nit.
2: Thank you so much.
0: Moltíssimes gràcies a tu.
3: A aquesta hora estem treballant aquí i també ho estan fent a la nostra rotativa de referència. Imprinsa, al capdavant de tot, com sempre, una nit més. Lídia Tellez, bona nit.
4: Hola, bona nit, Agnès.
3: T'han arribat les portades de l'Ara i el periòdico?
4: Avui només de l'Ara.
3: Vinga,
4: de
3: doncs moment. Anem amb la portada de l'Ara. Què diuen?
4: Doncs mira, per una banda tenim l'Ocus sosté que l'Eire Díaz volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar Marchena per l'amnistia. Per altra banda, Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial i continuem amb Pedro Sánchez, diu que ahir va assistir a la posada de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall. I després tenim Ucraïna ataca a Sant Petersburg a l'inici del Fòrum Econòmic Rus. Melià segueix a Cuba els passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. La decisió arriba forçada per l'amenaça de sancions dels Estats Units i prolifera el lloguer de balcons a Gualaport per veure el papa. I també hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen guies.
3: Molt bé. Lídia, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la nit.
4: Gràcies, bona nit.
3: Adéu.
1: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
5: Sí, tenim, per exemple, La Vanguardia, que obre dient que Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. La foto és per la visita de Sánchez i també el president Salvador Illa a la planta de Martorell de Seat. Seat Cupra entra de ple en l'era elèctrica i en aquesta portada també destaquen que els agents assenyalen Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. També destaquen que la setmana vinent el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf. Sobre infraestructures també en parlen a la portada del Punt Avui. El país que es mou, diuen, la xarxa de transport col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. I tenim també la portada del País, que obre dient que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. La fotografia, però, és per una columna de fum a Sant Petersburg després dels atacs de drons ucraïnesos. Ucraïna ataca el cor de Rússia en un clar desafiament a Putin. I també en aquesta portada que Vox imposa al PP les seves principals banderes a Castella i Lleó.
3: Molt bé, doncs això als diaris de demà i a l'antena de Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
6: Bona nit.
3: Què hi trobaran els oients?
6: Doncs mira, fa uns dies la consellera Alícia Romero va entrar al projecte de pressupostos que ha pactat amb Esquerra i amb els Comuns al Parlament. La va rebre el president Josep Rull.
7: Que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra.
6: Doncs demà serà l'hora de veure si hi ha aquesta generositat que deia el president, perquè demà hi ha el debat de totalitat, el primer pas per aprovar, si així passa, doncs, els comptes a principis de juliol. I demà, també, una cosa que té molt a veure amb una entrevista que heu fet avui, perquè avui heu entrevistat el pare Faustino, que és el rector de l'església de Sant Agustí del Raval, que visitarà el papa la setmana que ve, que entre altres coses ens deia això.
8: Viene una persona muy importante, y porque la plaza de Sant Agustí no han arreglado, ¿no? Y están ahí, algunas piedras están levantadas, y se pisa una piedra que tiene agua, se va a echar al papa, ¿no?
6: Aquesta és una de les qüestions. Ell deia per què no han arreglat, doncs, el Raval per aquesta visita del papa. És una de les qüestions que demà potser li podem plantejar a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perquè estarà aquí en aquest estudi a les 9 del matí. Ho entrevistarà el Ricard Ostrella del matí de Catalunya Ràdio. Per tant, doncs, una entrevista demà que repassarem tots els temes que afecten la ciutat.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
3: Bona nit.

0: 13 minuts i se'ns acabarà el dia, se'ns acabarà el Catalunya Nit, però ho farem amb molt bona sintonia.
1: El nostre convidat d'avui tenia tots els astres alineats des de ben petit per ser el que és. Va créixer escoltant música clàssica, jazz, Bob Dylan, els Beatles, Rolling Stones, tota mena d'estils. El seu pare era un melòman i sobretot un director teatral que va destacar l'època daurada de les companyies independents quan el teatre català s'havia de reconstruir a les acaballes del franquisme. L'avi també del nostre convidat forma part del món de les arts, dibuixant i escenògraf. Ara hi anirem. El cas és que ell va començar tocant la guitarra quan era adolescent, però no el va seduir prou. Als 15 anys li va caure a les mans un saxo i aquest sí que va ser l'amor de la seva vida. Va deixar els estudis i li va anar tot rodat. Ara de seguida ens ho explicarà, però tenia encara no 18 anys quan Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, el va trucar i el va convertir en el saxofonista d'una de les bandes de més èxit dels anys 80. De tot això, ja fa anys, uns 40 anys, 4 dècades, que porta dalt dels escenaris i que avui celebrem amb ell. El nostre convidat és el saxofonista Dani Nelo. Bona nit, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies. Fantàstic. Per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores. No sé si has après alguna cosa.
2: Més que aprendre, m'he sorprès de la vostra feina, més complexa del que pot semblar. O sigui, estic segur que tenim uns guionistes, un equip de producció, un equip tècnic fantàstic, però fer anar tota aquesta maquinària m'ha sobtat de veure la complexitat, no? I més enllà d'això, és el saber comunicar. O sigui, si esteu llegint, però no... No és només obrir un micròfon i posar-se a llegir, sinó és donar un valor humà a les notícies, com les expliqueu, no? I això m'ha portat a pensar també que quan acabeu vosaltres d'aquí, segur que us enduieu part d'aquest tabló vivant horrorós que és les notícies, no?, de l'actualitat. Això, que us ho emporteu a casa, segur, no?
0: Una part,
2: clar,
0: sí.
2: Jo estic allà... Una
1: part de descompressió, sí,
2: clar,
1: sí.
2: Jo acabo un concert, acabo amb l'adrenalina a dalt de tot, penso, això ho he tocat bé, això, aquell solo m'hagués pogut quedar millor, demà parlem amb el bateria o el que sigui i tal, però vosaltres... Jo, i això em costa de dormir, no? Em quedo amb això. Però vosaltres us quedeu amb tot això, no?
0: Sí, bueno, i també coses que haguéssim pogut fer millor, retocar això, vull dir, potser això i tal. Sí, i moltes de les històries ens les emportem, sí.
2: Clar, i això també m'ha fet pensar en l'impacte de les notícies. O sigui, sentíem ara, doncs, l'èbola,
1: Ucraïna,
2: tal, no sé què, no? Si tu no sents mai les notícies i les sents una vegada a l'any, t'explota el cap, no? Com si diguéssim, et poses les mans al cap i dius... Això, no. Però, clar, si tu ho vas dient cada dia, no? No és la mateixa la notícia, les notícies de casa quan ho has sentit o ho has dit 50 vegades. Això em fa pensar que potser ho podeu normalitzar d'alguna manera, sense ofendre, eh? Vull dir que ostres, no blanqueja ni molt menys, però que vull dir que l'impacte de dir-ho la primera vegada no és el mateix de dir-ho una cinquantena de vegades, no?
1: Aquí està la feina, no?
2: I
1: això s'ha de tenir, sí, sí, en compte.
2: I això, aquest valor de transmetre la notícia amb un caire humà, això és importantíssim. Bueno, per això sou comunicadors, per això esteu aquí, no? I això també m'ha fet pensar una última cosa, que és que com oients... Llavors ens hauríem de posar les piles, com si diguéssim... O sigui, jo soc usuari, soc bastant addicte a sentir notícies de matí, a vegades migdia i nit. I a vegades també aquest impacte primer desapareix, no?, per acostumar-te a la notícia. I amb això ens hem de tenir una resistència, això. Com si diguéssim, a tenir deures com oient de dir, escolta, aviam, el que acabes de sentir és molt gros, no?, com si diguéssim... Totes aquestes coses m'han passat pel cap mentre estava...
0: Molt interessant. Bé, molt interessant.
1: Hem de parlar de tu, eh? De tu, del saxo. Uh-huh. Com va anar això? Com és que et va agradar més el saxo que la guitarra? Què li vas trobar al saxo?
2: Bueno, no era gaire bo amb la guitarra al principi. I hi havia guitarristes que tocaven millor que jo, amb 14, 15 anys i tal. I, bueno, això, a través d'un amic em va caure un saxo alt a les mans. I quan vaig sentir aquella vibració i aquell volum sense cap tipus de cosa electrònica, no? Va ser una sensació molt, molt orgànica, no? Perquè és com que et vibra la boca, et vibren els dits i estàs emetent-ho una nota, no? I llavors, sí, va ser com una espècie de il·luminació des del més enllà, no? I sí, de seguida em vaig posar les piles i... clar que havia sentit Big Bands, havia sentit tal, però quan em vaig introduir en el món del rhythm and blues, del rock and roll amb el saxo, vaig trobar un camí. Sí, sí. Lo suficient com per deixar els estudis que tenia en aquell
1: deixar-ho
2: moment.
1: Deixar-ho tot, no?
2: Mm-hmm.
0: Sí, això és un amor molt fort, pel saxo. Sí, és difícil tocar-lo quan t'arriba allò, perquè a mi em semblaria molt complicat.
2: És complicat. Sí, tots els instruments, ja sé que és un tòpic dir-ho, però és que és així. Però, vull dir, un piano, tu, si ara t'aixeques i aquell piano
0: aquí
2: que hi ha,
0: un, sí,
2: i fas així, sona, no? I el saxo, no. No sona. Al principi és molt dur, com molts instruments, no? Com la trompeta o com el violí, són instruments durs de fer sonar. O sigui, clar, un saxofonista professional, un mínim de 2-3 hores al dia has de tocar, si no, no tens tota la musculatura al voltant de la boca, no sé, va a part del llenguatge musical, el llavi, tot, no? Tot. És una disciplina que és fantàstica, sí.
1: I et va arribar...
2: Mai pesa aquesta disciplina.
1: No pesa.
2: No hi ha dia, hòstia, ara he de tocar, no. Al revés, és en plan, ai, en quant tinc temps per tocar, no? Saps?
1: Ara has la fet una cara, és molt bonic.
0: Sí.
1: Veure aquesta cara d'emoció, no? Sí, sí. D'il·lusió, no? De trobar el moment per tocar el saxo 40 anys després.
2: Clar, i la conciliació familiar a vegades és difícil. En plan, papa, ara et posa a tocar, sí, no?
0: Es toca amb sordina o alguna cosa?
2: No. Millor, no. Sí, no seria una trampa, no? Ja. Sí.
0: Si necessites còmplices a casa. Ara ho deia l'Agnès, 40 anys dels escenaris.
2: Sí, vaig començar amb 17, ara en tinc 58, i doncs sí, i estic molt, molt content i molt orgullós, i em sento superprivilegiat per haver pogut viure d'això i no haver tocat una nota que no em venia de gust. Això és un gran què, sí.
0: Quin titular més bonic.
2: Sí, vull dir que he tingut companys de tocar, com el Carlos Seara, com d'altres, no? Però mai he tingut un jefe que em digués, toca això, no? I això jo li dono un valor.
0: Què passa la setmana que ve?
2: La setmana que ve que entro a l'estudi. El dilluns entro als estudis, a Medusa Estudi, que és el meu estudi de confiança, precisament del Manu Guix, que és també col·laborador d'aquí. I sí, vaig a gravar un disc cantat. Després de quasi 20 i pico anys, gravo una cosa cantada. O sigui, tocant el saxo, però també cantant i fent lletres i tal. I sí, m'excita molt, sí. Sí, tenia també tot un rotllo, hi ha un tema amb l'idioma, primer amb la veu, perquè jo crec que hi ha cantants que han nascut cantants, o que tenen un do natural, i després hi ha gent que canta, no? Que ho poden fer molt bé. Bob Dylan és un tema, no? Un tio que joder, que no té un xorro de veu, però sap transmetre increïble, no? Sí. I després amb l'idioma, jo escric... En català he escrit coses per teatre que m'agraden molt. En anglès ho he intentat, però és que no em sento identificat, no sé el que estic dient, per tant, no, això queda descartat. I en castellà hi ha tota una tradició de rock and roll que em ve de molt jove, no? Llavors sempre he tingut... Bueno, és una de les raons per les quals he fet instrumental durant tants anys, perquè no m'acaba d'identificar en cap de les llengües, no?
0: I cap
2: això és complicat,
1: com,
2: eh?
1: Com ho faràs ara?
2: No, ara he tirat de la tradició meva, que és cantar en castellà, i després ja tinc altres maneres per... Jo, per exemple, tinc un espectacle de spoken word que és tot en català, amb base de jazzística i amb poesia en català i tal i qual, amb la qual m'expreso perfectament. Vull dir, sí, jo crec que escric millor en català, de fet. Sí.
1: Tens això i tens concerts que vindran al llarg de l'estiu. Ara, bueno, combinaràs l'entrada a l'estudi de gravació amb el concert al Festival Blues Rubí.
2: Sí.
1: El 13 de juny. Vull dir que aquí...
2: Hi havia una mica de conflicte si celebrava o no els 40 anys perquè si em venia de gust o no. I després dius, clar que sí, no ho sé... un orgull i llavors faig un repertori que és, per mi és molt atractiu, molt emocionant i m'agrada molt compartir-lo perquè passo una mica per totes les etapes de la meva carrera, no? Canto un parell de temes que cantava amb Rebeldes, algun tema de Tandori Lenoir, dels Saxofonistes Salvajes, de Mambo Jambo, de tot, no? I això és, jo crec que és també per, és molt ser generós, una mica, com si sé, a mi mateix, no? De dir, va, hombre, dona't el...
1: Has fet tot això, no?
2: Sí, has fet tot això.
1: I,
2: el que passa és que jo soc molt pesat i sempre estic com lo nou, no? Sempre mirant cap endavant i a vegades és dir, per un moment, tio, mirar el diari de bitàcora una mica, aviam què has fet, home, tal, no?
0: I entre les moltes coses que has fet també ràdio, recomanem molt el Jazz Batussi a ICAT, s'aprèn, es gaudeix, et relaxes, fa molt, molt bona companyia. I per acabar, perquè ens queda ja poc temps, que entris dilluns a gravar un àlbum, entres a l'estudi, vol dir que estarà quan l'àlbum disponible?
2: No, això jo ja ho treballo molt de temps, el 2027, eh? Directament. Sí, eh? Sí.
0: Que és un procés llarg.
2: Sí. S'ha de fer bé i tal, igual. I, per acabar de dir-vos que flipo, m'agrada moltíssim el tema radiofonista. O sigui, l'ofici de radiofonista que avui he vist davant meu, m'encanta, perquè o sigui, jo faig trampa. Quan gravo el Jazz Batussi, me'l gravo a casa, còmode, però això que feu en directe és increïble. Bueno, felicitats.
1: Ens et pots llançar un dia a fer-lo, sí, en directe, el Jazz Batussi.
2: Yeah.
1: A veure què...
2: Si és amb el saxo, millor.
0: Bueno, ara moment de gran responsabilitat, perquè aquesta és l'última cançó que escoltarà molta gent avui.

0: Ella no, 40, no, 60 anys. Dels escenaris, Déu-n'hi-do, és la Maria del Mar Bonet. Aquest seu nou disc, L'aigua no cansa, té aquest tema que es diu Nit, i clar, l'havíem de posar tard o d'hora.
1: Doncs anem directes cap a l'última paraula del dia avui amb en Dani Nelo, que està celebrant els 40 anys de carrera professional. Com ell ha dit, mirar el quadern de bitàcora, un encert en tot cas. Repassar aquests 40 anys, gràcies per acompanyar-nos avui. Estem pendents d'aquest nou disc en solitari que comences a gravar a partir de dilluns, 2027. Ja vindràs a explicar-nos-ho.
2: I tant.
1: I et trobem, com sempre, al Jazz Batussi Dicat. Gràcies, Dani. Aquest micròfon és teu perquè t'acomiadis.
2: Noies, que sempre això ho dic al Jazz Batussi, no hi ha temps per més, ens n'hem d'anar. Aposteu per la cultura, si us plau. La cultura és la cara més amable de l'ésser humà, i davant de tot això que estàvem dient d'aquestes notícies, cal apostar per la cultura. Feu-me cas.

0: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala. Ucraïna ataca amb drons Sant Petersburg la vigília que Vladimir Putin arribi a la ciutat aquest dijous per participar al Fòrum Econòmic Internacional. El Kremlin acusa Occident de promoure atacs com aquests. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any. Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yartak i Wetlek. Esports.
1: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciant ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresc enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela maniobres per desacreditar jutges, com Manuel Marchena, per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Rujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de la exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits, en referència a Leire Díaz i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: El sumari detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, el cas Coldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les maniobres que s'exposen en els informes. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
5: Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt el sumari apunta que el cap de la UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Díaz es va reunir amb la seva directora, Mercedes González. Segons informa, l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Leire Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
6: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
7: Per què? Et trobes amb el president?
6: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
6: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
6: Demà és un dia fonamental.
5: I l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE i amb això diu textualment salvar el cul d'Ábalos i Coldo.
0: La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol, però, ha evitat referir-se a aquesta causa ni a cap de les causes judicials que envolten el PSOE i ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia per anunciar que els pròxims dies la Moncloa impulsarà un projecte de pressupostos per l'any que ve.
9: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar els números endavant. A banda, Sánchez ha fet bandera, davant de l'empresariat català, dels seus acords amb els partits independentistes. Amb to sarcàstic, s'ha atribuït el mèrit de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts per una hipotètica moció de censura.
9: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: El president espanyol també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener. I els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què apunten al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. En un comunicat, a més, un cop conegut l'informe judicial, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que totes les despeses de la campanya han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha insistit a desvincular els socialistes catalans de la corrupció.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: L'oposició, però, ha seguit estirant l'ombra de la sospita. Sentim la líder parlamentària dels Juntaires, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
11: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
10: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
0: A ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
12: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
0: Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns han demanat al president català que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid. Sentim Josep Maria Jové i Jèssica Albiach.
13: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
14: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
0: Últimes hores de la consulta d'educació sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca aquest dijous a les 12 del migdia i ja ha superat el 50% de participació. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. Per la seva banda, la CGT avisa que si el preacord tira endavant és un pedaç perquè queden moltes qüestions pendents. Yolanda Segura, d'USTEC, i Laura Jané, de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida i la CGT ho descarta i opta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final. Esther Vilan és la portaveu.
17: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. I 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES, escoles i instituts de tot l'Estat, i que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid. L'estudi també demostra la preocupació dels docents perquè creuen que la IA posa en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Sainveja.
18: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
19: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
18: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I abans del temps, encara us expliquem que s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Unitat mòbil a Sitges, amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
20: Dels treballs destaquen les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant 2 mesos i mig també s'ha cimentat un pont a aigua dolç i un viaduct al Garraf i molt aviat la circulació a l'R2 Sud i la dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les marxes de prova a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
21: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ el tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
20: A final d'any, el Ministeri preveu licitar l'obra grossa dels túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. De la resta d'actuacions a la xarxa destaca el desdoblament de l'R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. L'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol.
0: El temps. Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
1: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins i tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Malgrat l'últim atac de l'Iran a Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits, les autoritats de Teheran asseguren que els contactes amb Washington no s'han trencat. Ara bé, admeten que no hi ha progressos en les negociacions de pau. En una entrevista en una cadena nord-americana, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que la represa d'una ofensiva a gran escala contra la República Islàmica està en mans de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
22: En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió final de reprendre els bombardejos massius contra l'Iran en mans de Donald Trump, puntualitzant, això sí, que la predisposició d'Israel pel gran atac és absoluta.
23: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
22: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mojtaba Khamenei. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, avui, en una nova compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units, ha afirmat que el règim iranià no farà cap pas per voluntat pròpia, perquè només s'aturarà sota amenaça.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha volgut aigualir a Vladimir Putin al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, atacant la ciutat amb drons. Els congressistes s'han trobat al cel ple de fum per les explosions i les autoritats acusen Occident d'estar-hi al darrere. Moscou, Cristina Solias.
24: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
25: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
24: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, apostarà per una escalada del conflicte.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església, situada al Raval, i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins, i amb representants d'entitats i serveis socials de tota la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
0: Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària.
0: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. La concentració porta per lema «Jo no t'espero», i ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Les britàniques Wet Leg han tancat la jornada inaugural del Primavera Sound. Per l'únic escenari que estava actiu aquest dimecres, han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Winetta. Marc Ruiz.
6: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Ice. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg, que ha arribat després de l'emotivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Batguial de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Winetta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Mushka i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.
0: Primers passa a carrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nati Adell.
7: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
8: La intenció és sortir, formar part de la festa.
26: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
7: Per la fina festa sí, però amb seny.
27: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè
9: perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
7: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena a la festa.
10: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
7: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
11: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc, diguéssim, que no passo tanta calor.
7: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
12: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
7: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: Esports. Amb David Obac.
13: La campanya electoral pel presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
14: Sí. Na, na.
13: Na, na, na, na, na. Amb aquest escuet sí de Mourinho, doncs Florentino Pérez feia aquest anunci. L'actual president del Madrid també ha comunicat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa, Enrique Riquelme ha assegurat que si ell és escollit president del Madrid, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. Ha estat en declaracions al programa El Hormiguero.
15: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: La selecció espanyola de futbol, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que arrenca dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
27: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos... Nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
13: Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau blanquiblava, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per 2 temporades més. Afegirem també que Leo Messi l'han premiat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. Un minut per repassar notícies poliesportives. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de 3 parcials inicials igualats. També he disputat aquest dimecres el València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a la semifinal si derrota l'UCAM de Múrcia al segon partit de quarts de final, en un duel que transmetrem a l'Àpia al Web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en waterpolo, el Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja guanya de 5 gols la nada. És el primer titular pel benès del femení del Catalunya.
3: 3CAT Info.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, i també apunta que ho feien amb diners de la formació. A partir d'ara us explicarem que la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Parlarem de SEAT, que comença a produir la planta de Martorell, el Cupra Raval, el primer model català 100% elèctric. I detallarem que Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de les sancions nord-americanes.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'alternativa, Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. A la Lliga CB, derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71, el primer partit de quarts de final, i títol per al Club Natació Catalunya a l'Eurocup femenina de waterpolo.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. El cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i Leire Díez com a coordinadors de l'entramat, finançat pel PSOE, per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, revela maniobres per desacreditar jutges com Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de la exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanya de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a la persona que va ordenar crear una plaça feta a mida per David Sánchez. És el socialista Miguel Ángel Gallardo, que aquest dijous serà el primer investigat a declarar. Tot seguit ho farà el familiar del president espanyol, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és a l'àrea de cultura, de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
6: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera

0: Mazón no acudirà als jutjats com a testimoni, és a dir, sense advocat i amb l'obligació de dir la veritat, com pretenia la jutgessa de Catarroja. Ho farà com a part en la causa, amb advocat, amb accés a totes les diligències i amb capacitat per a recórrer-les. L'Audiència de València ha avalat la petició de l'expresident de personar-se en el procediment perquè considera que la investigació continua oberta, que s'hi estan practicant diligències i que aquestes podrien desembocar en una futura imputació. Negar-li la personació, argumenta el tribunal, limitaria greument el seu dret de defensa. La decisió era tan esperada com inèdita. Mazón s'empara en l'article 118 bis de la llei d'enjudiciament criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
1: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que van intercanviar-se la terapeuta i l'acusat, perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. D'aquesta manera, diu la instructora, es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12:28 i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins a 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. En aquest escrit també es recullen algunes contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, assegura que Jonathan Andic va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però en canvi el personal de servei que tenia l'empresari va declarar davant dels Mossos que no havien fet mai cap excursió junts. Obrim plana econòmica explicant que la planta de SEAT a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. Martorell, Roger Santaló.
2: L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, coincideix en la línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, també elèctric, amb un 80% d'elements comuns, inclòs a la plataforma. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de SEAT Cupra.
3: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo. Entonces creo que necesitamos más proyectos como este que nos den la confianza y que nos demuestren de que Europa sigue siendo o puede seguir siendo un líder industrial.
2: Segons Haupt, la demanda de la Cupra Raval supera les previsions inicials, però de moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models. A l'acte d'inauguració hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que han destacat la col·laboració público-privada que ha permès electrificar la planta de Martorell.
1: La companyia Grifols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donaran feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grifols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. I la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi ha gairebé 700 treballadors. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
1: Brussel·les toca el crostó Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Creu que és poc redistributiu i recomana en general limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat. En paral·lel, la Comissió Europea

0: també ha confirmat que deixarà gastar més del previst per fer front a la crisi energètica. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: Era una de les grans reivindicacions d'Itàlia i Espanya per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara els països podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del seu PIB per inversions energètiques, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Però aquí el govern espanyol no podrà deduir-se el que li ha costat el descompte dels preus de la benzina. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha dit que només autoritzaran mesures ecològiques.
2: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils.
1: La Comissió, que és el govern europeu, també ha llançat recomanacions personalitzades als països. D'Espanya critica que tregui poc suc de l'IVA. Brussel·les qüestiona el tipus reduït que paga l'hostaleria. Fonts comunitàries consideren que afavoreix les rendes més altes i que perjudica la hisenda pública. L'Estat espanyol, diuen, deixa d'ingressar l'equivalent al 0,4% del PIB per aquest IVA reduït a bars, hotels i restaurants. En canvi, alerten que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal de l'última dècada. Brussel·les també recomana al govern espanyol que reequilibri la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap a programes que afavoreixin els més joves.
0: Fugida d'empreses estrangeres a Cuba per l'entrada en vigor a partir de dissabte de més sancions nord-americanes. Visa i Mastercard deixaran d'operar el dia 6, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa. Les dues multinacionals de les targetes s'uneixen a les sortides del sector turístic. L'última empresa a anunciar-ho ha estat la cadena mallorquina d'hotels Melià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. El dia abans havia fet el mateix l'espanyola Iberostar, amb 12 dels 18 establiments. També ha tancat la canadenca Blue Diamond. Totes tenen en comú els vincles amb Gaesa, el conglomerat cubà que permet actuar a l'illa. Les sancions de la Casa Blanca volen castigar aquesta empresa d'origen militar, a qui veuen com un niu de corrupció. El règim cubà en defensa l'eficàcia, però alguns cubans, com Yuri Fuentes, denuncien aquesta paradoxa.
3: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. Se lo consultaron al pueblo, no se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
0: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, Berlín, Jordi Regàs.
4: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat i no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
5: Austria, 131.
4: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
0: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les de rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de promoció de la salut.
6: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
0: És per això que el govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
8: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps. I un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquest esta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamarsa. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Montse Poblet.
9: Està comprovat que amb cada grau més de temperatura el risc per la nostra salut augmenta al voltant d'un 10% i si la calor extrema arriba, com ha passat aquest any, abans d'hora i de cop, ens agafa amb la guàrdia baixa i els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides a l'estat, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals. És el cas de Galícia, Astúries i el País Basc. La ministra de Sanitat, Mònica García, presentava així les dades del sistema de monitoratge diari de la mortalitat a l'Estat.
10: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
9: Des que es va començar el recompte diari de morts, ara fa 21 anys, se n'han registrat més de 27.500 per calor, 4.800 de les quals el 2022, fins ara l'any més letal per altes temperatures. Ara bé, l'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor tant a l'atmosfera com al mar i també la possibilitat de batre rècords de temperatures.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
11: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons ha explicat a 3Cat Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de la urbanització.
12: Estaban instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
11: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
0: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3CAT. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3CAT.
13: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
0: L'estudi també destaca el paper de 3CAT en l'àmbit democràtic i de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3CAT Info ha reforçat aquesta percepció. El Maldà ha estrenat aquest dimecres la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
14: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
15: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
14: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
16: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles que no s'han ni de parlar pràcticament, no?
14: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'osdimen, llegim el programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
17: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí.
14: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats que arriben a Europa. És el còmic Mohep en l'aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície, sense res a fer, però també sense poder marxar. I és que està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec, més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals, que apareixen al còmic com una obsessió pels sons.
1: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohit. Sabem que està en una situació de fragilitat, que els sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
0: Mohit en l'aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
4: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Un vídeo en què es veia Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid simplement pronunciant aquest sí assertiu respecte del fet que dirigirà el Madrid si Florentino Pérez és reescollit a les urnes. L'actual president del Madrid també ha anunciat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa d'Enrique Riquelme, ha assegurat que si ell és escollit president, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: Con Haaland, que és una situació diferent, donde él tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, de preparació de cara al Mundial que arrenca dijous de la setmana vinent. Lamine Yamal, el blaugrana, encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que pot estar a punt de cara a debutar el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la seva pretemporada, que serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau espanyol, Sara Monforti ha renovat com a entrenadora del femení per dues temporades més. A tot això, afegirem que Leo Messi l'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps.
2: 3CAT Info.
3: El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits de suspensió un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. La sanció és la més greu imposada al futbol català als últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Per arrencar a l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. Dani Miret, el tècnic de la penya, considera que els ha faltat frescor al final. Són declaracions a Dazón.
6: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
3: També disputat aquest dimecres, València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a les semifinals si derrota l'UCAM Múrcia, el segon partit de quarts de final. Sentim ara el base blaugrana, Satoranski.
6: Hemos estado en un partido muy competitivo.
7: hay que estar preparado que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus su mejor día ayer, así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
3: Aquest duel el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Manresa a la competició. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva escorta a Laia Reventós per una temporada més.
2: 3CAT Info.
3: Un minut encara per afegir que el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols a l'anada. Júlia Frigola, la jugadora del Catalunya, celebrava el títol.
8: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
3: Aquest és el primer títol al palmarès del femení del Catalunya. D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife Echeide, on ha estat les últimes 6 temporades. I el torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Marcel Granollers, Horacio Ceballos, la número del torneig, s'ha classificat per disputar les semifinals, en superar el duet Nice, Roger Basselén, en 2 sets.
2: Trescat Info.

0: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala. Ucraïna ataca amb drons Sant Petersburg la vigília que Vladimir Putin arribi a la ciutat aquest dijous per participar al Fòrum Econòmic Internacional. El Kremlin acusa Occident de promoure atacs com aquests. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any. Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yartak i Wetlek. Esports.
1: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciant ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela maniobres per desacreditar jutges, com Manuel Marchena, per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Rujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de la exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits en referència a Leire Díaz i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: El sumari detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, el cas Koldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les maniobres que s'exposen en els informes. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
5: Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt, el sumari apunta que el cap de la UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Díaz es va reunir amb la seva directora, Mercedes González. Segons informa, l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Leire Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
6: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
7: Per què? Et trobes amb el president?
6: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
6: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
6: Demà és un dia fonamental.
5: I l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE i amb això diu textualment salvar el cul d'Ábalos i Koldo.
0: La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol, però, ha evitat referir-se a aquesta causa ni a cap de les causes judicials que envolten el PSOE i ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia per anunciar que els pròxims dies la Moncloa impulsarà un projecte de pressupostos per l'any que ve.
9: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar els números endavant. A banda, Sánchez ha fet bandera, davant de l'empresariat català, dels seus acords amb els partits independentistes. Amb to sarcàstic, s'ha atribuït al mèrit de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts per una hipotètica moció de censura.
9: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: El president espanyol també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener. I els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què apunten al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. En un comunicat, a més, un cop conegut l'informe judicial, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que totes les despeses de la campanya han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha insistit a desvincular els socialistes catalans de la corrupció.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: L'oposició, però, ha seguit estirant l'ombra de la sospita. Sentim la líder parlamentària dels Juntaires, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
11: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
10: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
0: A ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
12: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
0: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns han demanat al president català que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid. Sentim Josep Maria Jové i Jèssica Albiach.
13: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
14: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
0: Últimes hores de la consulta d'educació sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca aquest dijous a les 12 del migdia i ja ha superat el 50% de participació. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. Per la seva banda, la CGT avisa que si el preacord tira endavant és un pedaç perquè queden moltes qüestions pendents. Yolanda Segura, d'USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida i la CGT ho descarta i opta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final. Esther Vilan és la portaveu.
17: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. I 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES, escoles i instituts de tot l'Estat, i que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid. L'estudi també demostra la preocupació dels docents perquè creuen que la IA posa en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Saindeaja.
18: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
19: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
18: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I abans del temps, encara us expliquem que s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Unitat Mòbil a Sitges, amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
20: Dels treballs destaquen les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant 2 mesos i mig també s'ha cimentat un pont a aigua dolç i un viaduct al Garraf i molt aviat la circulació a l'R2 Sud i la dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les marxes de prova a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
21: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ el tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
20: A final d'any, el Ministeri preveu licitar l'obra grossa dels túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. De la resta d'actuacions a la xarxa destaca el desdoblament de l'R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. L'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol.
0: El temps. Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
1: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins i tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Malgrat l'últim atac de l'Iran a Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits, les autoritats de Teheran asseguren que els contactes amb Washington no s'han trencat. Ara bé, admeten que no hi ha progressos en les negociacions de pau. En una entrevista en una cadena nord-americana, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que la represa d'una ofensiva a gran escala contra la República Islàmica està en mans de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
22: En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió final de reprendre els bombardejos massius contra l'Iran en mans de Donald Trump, puntualitzant, això sí, que la predisposició d'Israel pel gran atac és absoluta.
23: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
22: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mojtaba Khamenei. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, avui, en una nova compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units, ha afirmat que el règim iranià no farà cap pas per voluntat pròpia, perquè només s'aturarà sota amenaça.
2: El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha volgut aigualir a Vladimir Putin al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, atacant la ciutat amb drons. Els congressistes s'han trobat el cel ple de fum per les explosions i les autoritats acusen Occident d'estar-hi al darrere. Moscou, Cristina Solias.
24: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
25: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
24: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, apostarà per una escalada del conflicte.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església, situada al Raval, i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins, i amb representants d'entitats i serveis socials de tota la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
0: Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària.
0: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. La concentració porta per lema «Jo no t'espero» i ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Les britàniques Wet Leg han tancat la jornada inaugural del Primavera Sound. Per l'únic escenari que estava actiu aquest dimecres, han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Winetta. Marc Ruiz.
6: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Ice. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg, que ha arribat després de l'emotivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Batquial de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Winetta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muxca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.

0: Primers passa a carrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nati Adell.
1: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
2: La intenció és sortir, formar part de la festa.
3: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
1: Per la fina festa sí, però amb seny.
4: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
1: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena la festa.
5: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
1: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
6: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
1: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
7: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
1: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: Esports. Amb David Obac.
8: La campanya electoral pel presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
9: Sí. Na, na, na, na,
8: na, na, na, na. Amb aquest escuet sí de Mourinho, doncs Florentino Pérez feia aquest anunci. L'actual president del Madrid també ha comunicat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa, Enrique Riquelme ha assegurat que si ell és escollit president del Madrid, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. Ha estat en declaracions al programa El Hormiguero.
10: Con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: La selecció espanyola de futbol, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que arrenca dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
12: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
8: Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau blanquibrava, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per 2 temporades més. Afegirem també que Leo Messi l'han premiat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. Un minut per repassar notícies poliesportives. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de 3 parcials inicials igualats. També he disputat aquest dimecres el València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a la semifinal si derrota l'UCAM de Múrcia al segon partit de quarts de final, en un duel que transmetrem a l'Àpia al Web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en waterpolo, el Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciec ja guanya de 5 gols la nada. És el primer títol al palmarès del femení del Catalunya.
11: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, i també apunta que ho feien amb diners de la formació. A partir d'ara us explicarem que la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Parlarem de SEAT, que comença a produir la planta de Martorell, el Cupra Raval, el primer model català 100% elèctric. I detallarem que Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de les sancions nord-americanes.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'alternativa, Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. A la Lliga CB, derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71, el primer partit de quarts de final, i títol per al Club Natació Catalunya a l'Eurocup femenina de waterpolo.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresc enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. El cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i Leire Díez com a coordinadors de l'entramat, finançat pel PSOE, per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, revela maniobres per desacreditar jutges com Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de la exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena, per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans, oportunistes i ressentits, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a la persona que va ordenar crear una plaça feta a mida per David Sánchez. És el socialista Miguel Ángel Gallardo, que aquest dijous serà el primer investigat a declarar. Tot seguit ho farà el familiar del president espanyol, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és a l'àrea de cultura, de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
6: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant, una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de València admet la petició de Carlos Mazón i permetrà que es personi en la causa penal de la Dana. La resolució va en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, que havia citat l'expresident com a testimoni. Pepa Ferrer,

0: Mazón s'empara en l'article 118 bis de la llei d'enjudiciament criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
1: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que van intercanviar-se la terapeuta i l'acusat, perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. D'aquesta manera, diu la instructora, es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12:28 i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins a 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. En aquest escrit també es recullen algunes contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, assegura que Jonathan Andic va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però en canvi el personal de servei que tenia l'empresari va declarar davant dels Mossos que no havien fet mai cap excursió junts. Obrim plana econòmica explicant que la planta de SEAT a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. Martorell, Roger Santaló.
2: L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, coincideix en la línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, també elèctric, amb un 80% d'elements comuns, inclosa la plataforma. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de SEAT Cupra.
3: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo. Entonces creo que necesitamos más proyectos como este que nos den la confianza y que nos demuestren de que Europa sigue siendo o puede seguir siendo un líder industrial.
2: Segons Haupt, la demanda de la Cupra Raval supera les previsions inicials, però de moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models. A l'acte d'inauguració hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que han destacat la col·laboració público-privada que ha permès electrificar la planta de Martorell.
1: La companyia Grifols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donaran feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grifols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. I la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi ha gairebé 700 treballadors. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
1: Brussel·les toca el crostó Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Creu que és poc redistributiu i recomana, en general, limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat. En paral·lel, la Comissió Europea també ha confirmat que deixarà gastar més del previst per fer front a la crisi energètica. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
5: Era una de les grans reivindicacions d'Itàlia i Espanya per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara els països podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del seu PIB per inversions energètiques, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Però aquí el govern espanyol no podrà deduir-se el que li ha costat el descompte dels preus de la benzina. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha dit que només autoritzaran mesures ecològiques.
6: Sí.

0: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils.
1: La Comissió, que és el govern europeu, també ha llançat recomanacions personalitzades als països. D'Espanya critica que tregui poc suc de l'IVA. Brussel·les qüestiona el tipus reduït que paga l'hostaleria. Fonts comunitàries consideren que afavoreix les rendes més altes i que perjudica la hisenda pública. L'Estat espanyol, diuen, deixa d'ingressar l'equivalent al 0,4% del PIB per aquest IVA reduït a bars, hotels i restaurants. En canvi, alerten que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal de l'última dècada. Brussel·les també recomana al govern espanyol que reequilibri la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap a programes que afavoreixin els més joves.
2: Fugida d'empreses estrangeres a Cuba per l'entrada en vigor a partir de dissabte de més sancions nord-americanes. Visa i Mastercard deixaran d'operar el dia 6, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa. Les dues multinacionals de les targetes s'uneixen a les sortides del sector turístic. L'última empresa a anunciar-ho ha estat la cadena mallorquina d'hotels Melià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. El dia abans havia fet el mateix l'espanyola Iberostar, amb 12 dels 18 establiments. També ha tancat la canadenca Blue Diamond. Totes tenen en comú els vincles amb Gaesa, el conglomerat cubà que permet actuar a l'illa. Les sancions de la Casa Blanca volen castigar aquesta empresa d'origen militar, a qui veuen com un niu de corrupció. El règim cubà en defensa l'eficàcia, però alguns cubans, com Yuri Fuentes, denuncien aquesta paradoxa.
3: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
2: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, Berlín, Jordi Regàs.
4: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat. I no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
5: Àustria, 131.
4: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
2: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les de rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara ve Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
6: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
2: És per això que el govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
7: El temps.
2: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
7: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà, i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Montse Poblet.
8: Està comprovat que amb cada grau més de temperatura el risc per la nostra salut augmenta al voltant d'un 10%, i si la calor extrema arriba, com ha passat aquest any, abans d'hora i de cop, ens agafa amb la guàrdia baixa i els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides a l'estat, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals. És el cas de Galícia, Astúries i el País Basc. La ministra de Sanitat, Mònica García, presentava així les dades del sistema de monitoratge diari de la mortalitat a l'estat.
9: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado, y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
8: Des que es va començar el recompte diari de morts, ara fa 21 anys, se n'han registrat més de 27.500 per calor, 4.800 de les quals el 2022, fins ara l'any més letal per altes temperatures. Ara bé, l'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor tant a l'atmosfera com al mar, i també la possibilitat de batre rècords de temperatures.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
11: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons ha explicat a 3Cat Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de l'organització.
12: Estaban instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban en muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
11: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
2: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3Cat. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3CAT.
13: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
2: L'estudi també destaca el paper de 3CAT en l'àmbit democràtic i de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3CAT Info ha reforçat aquesta percepció. El Maldà ha estrenat aquest dimecres la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
14: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
15: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
14: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
16: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles que no s'han ni de parlar pràcticament, no?
14: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'esdimen, llegim al programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
17: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí.
14: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats que arriben a Europa. És el còmic Mojep en l'aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície, sense res a fer, però també sense poder marxar. I és que està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec, més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals, que apareixen al còmic com una obsessió pels sons.
1: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mojib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que els sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
0: Mojib en l'aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
2: Esports.
0: Amb David Obach.
3: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
4: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Un vídeo en què es veia Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid, simplement pronunciant aquest sí, assertiu respecte del fet que dirigirà el Madrid si Florentino Pérez és reescollit a les urnes. L'actual president del Madrid també ha anunciat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa d'Enrique Riquelme, ha assegurat que si ell és escollit president, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, de preparació de cara al Mundial que arrenca dijous de la setmana vinent. Lamine Yamal, el blaugrana, encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que pot estar a punt de cara a debutar el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la seva pretemporada, que serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau espanyol, Sara Monforti ha renovat com a entrenadora del femení per dues temporades més. A tot això, afegirem que Leo Messi l'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps.
2: 3CAT Info.
3: El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits de suspensió un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. La sanció és la més greu imposada al futbol català als últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Per arrencar a l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. Dani Miret, el tècnic de la penya, considera que els ha faltat frescor al final. Són declaracions a Dazón.
6: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
3: També disputat aquest dimecres, València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a les semifinals si derrota l'UCAM Múrcia, el segon partit de quarts de final. Sentim en el base blaugrana Satoranski.
7: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus mejores, su mejor día ayer. así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
3: Aquest duel el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Manresa a la competició. I a la Lliga Femenina, el Cadí la seva ha comunicat la renovació de la seva escorta a Laia Reventós per una temporada més.
2: 3CAT Info.
3: Un minut encara per afegir que el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols a l'anada. Júlia Frigola, la jugadora del Catalunya, celebrava el títol.
8: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs, anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
3: Aquest és el primer títol al palmarès del femení del Catalunya. D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife Echeide, on ha estat les últimes 6 temporades. I el torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Marcel Granollers-Horacio Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per disputar les semifinals, en superar el duet Nice-Roger Vasselin en 2 sets.
2: Trescat Info.

El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués